0: El Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38 a 24.
1: Fins aquí les notícies.
2: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
3: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
2: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
4: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenc claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
2: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
5: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
1: Solidaris.
6: Amb Mercè Folch.
2: Desnonaments silenciosos.
6: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
9: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us parla Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Josep Maria Campillo als Sons Celestials. Ambientem-nos una mica.

0: I avui hem començat amb aquest Wicked Game de Chris Isaak, perquè avui ens visita una persona, ara ho esbrinarem, però que ens és bastant difícil així d'entrada no considerar-la artista. Ara li demanarem que ens ho expliqui, però pel que hem esbrinat se sent més còmode que la definim com algú que busca solucions creatives a problemes. Potser li agrada també que parlem d'ella com una botànica o investigadora frustrada, que potser gràcies a una mestra es va adonar que la seva verdadera vocació era la il·lustració. Alguns de nosaltres hem vist la seva obra en llibres, calendaris, agendes, làmines o fins i tot iniciatives com el Top Manta o el Festival Terrer del Priorat. I si no l'heu vist, no us preocupeu, perquè quan trobeu una creació seva segur que ja reconeixereu per sempre el seu estil. No sabem si li agraden gaire les entrevistes, perquè crec que és una mica tímida, però farem els possibles perquè passi una bona estona. Avui ens visita la Gala Pont. Què tal? Com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bé, pues molt bé.
0: Aquí. Benvinguda a l'altre barri.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Doncs pues molt bé.
0: Sí, això que hem dit, és... et sents còmode amb això que hem dit o hi ha alguna cosa que et trontolli una mica?
1: Sí, és bastant encertat. I el tema de ser artista o no, clar, és un tema complicat, però al final jo crec que em vinculo d'una manera més... Bueno, com que em sento més representada per saber fer un ofici, com per saber fer una cosa que és il·lustrar i que faig servir o poso el servei de resoldre com reptes creatius. No sé si problema seria la paraula, però reptes.
0: Uh-huh. I ara, el teu dia a dia, a què dediques més temps?
1: A il·lustrar. O sigui, la meva feina ara bàsicament consisteix en... Fa, ja crec que des de la pandèmia, que em dedico només a... O sigui, per compte propi, com sóc autònoma, em dedico a feines d'il·lustració i de disseny. I tinc dividida la feina d'una manera que la veritat és que m'agrada, que és que tinc una part de que ofereixo, poso al servei el que faig per encàrrecs de llibres, revistes, campanyes, el que sigui, vaig i puc anar triant els projectes, i després tinc una part que és la part de la papereria, que aquest és com l'espai que tinc reservat una mica per fer el que a mi m'interessa, uh-huh. el que a mi m'agrada i el que em ve de gust. Per mi és un espai de llibertat, i a part té tot el tema de la distribució, de fer factures, portar-ho a botigues, i això m'agrada molt, curiosament. No sé per què, però és un tema que em diverteix i és un lloc on trobo molta llibertat. I després, sí que és cert que també tinc una... Bueno, ara estic fent una cosa que té a veure amb la investigació dins del món de la il·lustració i la creativitat, mm-hmm. que és més d'estudis.
0: Mm. Encara no es pot explicar,
1: no,
0: això?
1: No, estoy en ello. Està verd.
0: Fas il·lustracions de receptes, també,
1: sí.
0: amb moltes plantes, no? Quantes plantes has arribat ja a il·lustrar?
1: Jo crec que més de 400, perquè sobretot a través del projecte del calendari botànic, que jo crec que el vaig començar, no sé si el 2016 o el 2017, no ho recordo, sempre he dibuixat plantes, però perquè anant a la muntanya a fer rutes i campaments i tota la pesca, tinc una amiga que en sap molt i m'anava ensenyant. Llavors jo a poc a poc vaig anar-ho dibuixant, i de fet de petita amb la meva àvia també en dibuixava, sempre m'ha interessat. I amb els calendaris, doncs mira, si cada calendari té 12 plantes i fa, no sé, doncs ja deu fer 9 anys que el faig, més totes les altres plantes que he dibuixat, jo crec que més de 400 o així.
0: Déu-n'hi-do, no tothom ho pot dir això, eh?
1: No ho sé.
0: Ha dibuixat més de 400 plantes.
1: Potser m'ho estic inventant i estic exagerant, però bastantes, moltes,
0: sí, sí,
1: moltes.
0: Sí, sí, sí. La música, quin paper ocupa la teva vida?
1: Pues, la veritat és que m'agrada molt i és una cosa que me n'he adonat que, clar, estic escoltant música tot el dia, jo. Mm-hmm. Perquè estic a casa treballant i escolto molts podcasts, em poso molts documentals de fondo i escolto moltíssima música. I és una cosa que... documentals de

0: I quan sona aquesta cançó vol dir que fem les espècies dels espais. Habitualment, això és un joc que va de l'espai més gran a l'espai més petit i anem posant cançons entremig, però avui canviarem una mica. I anirem posant cançons i tu ens has de dir a quin lloc et transporten aquestes cançons.
1: Vale.
0: Sempre comencem per l'univers i ja que sabem que hi ha una cançó sobre l'univers que t'agrada molt, doncs comencem amb Beatles, Across the Universe.

0: Nothing's Gonna Change My World Across the Universe, a on et porta, Gala?
1: Aquesta cançó jo crec que em porta també a la infància. És un CD que va... Bueno, tots els CDs dels Beatles van sonar molt a casa meva. I aquesta m'agrada molt, i no sé per què em recorda molt a la meva mare, però per cap motiu en concret, eh?
0: Infància a Granollers o...?
1: A Granollers, sí, a Granollers, sí. Al carrer Ricoma.
0: Passem a una altra.

0: Ara m'agradaria dir que aquesta cançó em va llit molt malament i que i del que parla la lletra que ja no passa, que tot s'ha solucionat, però no. Desgraciadament sona molt actual, com si hagués estat escrita ara, com si Manu Chao l'hagués publicat ara, aquest Clandestino, que també dona títol al disc que va publicar, el primer disc que publicava Manu Chao en solitari després de Mano Negra.
1: És un disc que ha envellit molt bé. Jo haig de dir que és de les úniques coses de la meva preadolescència, perquè això em recorda a la preadolescència, a les meves amigues, a la primera música que decidíem que ens agradava, i per tant em marcava qui érem una mica, no?, dins el grup. Mm-hmm. Però que em segueix agradant molt. Jo aquest CD me'l segueixo escoltant i dic sense cap tipus de pena, que em segueix agradant molt. Crec que em vaig superbé.
0: Sí, sí. I crec que Manu Chao també ho sap, perquè no ha tornat mai més a fer un disc com aquell, i crec que ha intentat sempre fer alguna cosa molt semblant al Clandestino, massa semblant. Però bé, passem de Manu Chao a Mama Àfrica.

0: Click Song, Miriam Makeba. Això què?
1: Aquesta cançó m'encanta. Això és la banda sonora de la meva infància. I no sé, és com que recordo jo el terra de la sala d'estar. Teníem un trapezi a la sala d'estar de casa meva, on fèiem diversos espectacles. I recordo pues, estar per allà fent, de molt petita, fent les meves coses, escoltant aquest, tot aquest CD de fondo.
0: Sí, feu espectacles a casa amb un trapezi de petita.
1: Sí, sí, sí. Teníem un trapezi al menjador. Jo feia castellers i circ i m'enfilava molt als llocs. I teníem un trapezi a la sala d'estar. Uh-huh. Llavors, clar, aquestes músiques eren les bandes sonores dels espectacles que feia jo amb el meu germà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: No ens movem de l'Àfrica.

0: Déu-n'hi-do, m'ha encantat aquesta cançó, no la coneixia.
1: Oi,
0: i...
1: sí?
0: Sí, sí, una meravella, eh? És que Hamid al-Shaeri, un músic egipci libi, no?
1: Tot el CD és molt bo. Jo sí, el vaig descobrir fa un parell o tres d'anys i em recorda a un viatge que li tinc molt de... bueno, molt bon record, molt d'amor, per Cabo de Gata, que és dels meus llocs preferits del món. I m'agrada molt, aquest CD l'he escoltat moltes vegades.
0: Cabo de Gata, eh?
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Dels meus llocs preferits, la veritat.
0: Per què?
1: No ho sé. És que no t'ho sé ni dir, però saps aquests llocs que arribes i que t'hi sents superbé?
0: Mm-hmm.
1: Jo crec que he anat 6 o 7 vegades. Sí, sí, em té, no sé, m'agrada molt. I mira que sóc més de rius i muntanyes, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però Cabo de Gata és un lloc que no sé, estic enamorada d'aquest lloc.
0: A quina època de l'any recomanes anar-hi?
1: Perquè no s'ompli d'aigua. No,
0: perquè l'estiu no, hi deu fer molta calor, no? Suposo.
1: Bueno, però si t'apanyes bé i bueno, potser principis d'estiu recomanaria. O al setembre.
0: Cabo de Gata, escoltant Hamid al-Shaeri. O també pots anar a Egipte a escoltar-los, també, segons com.
1: Això em queda més lluny, però sí.
0: Més Àfrica.

0: sincero.
1: Tai Japón. Això què?
2: Pues una cançó preciosa. M'emociona molt aquesta cançó, no sé per què. M'agrada molt, em sembla superbonica.
1: I on et porta?
2: Doncs és que m'ha acompanyat en molts moments diferents. No et sé dir. També em fa una mica... Si hagués de triar per què posar-la, també la posaria en un viatge de cotxe. Però és que és una cançó que he escoltat tantes vegades, en tantes situacions, que m'acompanya en general, diria.
1: És una que transcendeix, no? Transcendeix l'espai i...
2: Sí.
1: I el temps.
2: Sí, no? Sí, no ho sé.
1: Que ni tan sols potser saps com va arribar a tu.
2: Bueno, jo crec que hi ha cançons que ens acompanyen d'una manera més constant, no? Com les cançons que portes més a tot arreu. Llavors és difícil saber en quin moment està més present i en quin moment no. No sé.
1: Les cançons refugi, no? Aquelles cançons que sí. Ja portes...
2: A veure, vaig descobrir per l'Almodóvar, eh?
1: Això sí, ah, per l'Almodóvar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, clar, sí, la banda sonora. Sí, això sí, sí que sí. Recordo, però...
1: De quina pel·lícula?
2: Doncs pues és que no me'n recordo el títol de la pel·lícula.
1: No, ja ho té això, l'Almodóvar.
2: No, no recordo el títol, però sé que la vaig descobrir per una pel·li d'Almodóvar. Una època que les vaig veure com totes.
1: O sigui, vas tenir una època d'Almodóvar que te les vas anant passant, tota la filmografia.
2: Bueno, lo típic que fas una època que descobreixes un director o una directora i et mires com bastantes pel·lícules seguides, com així per... Tothom ho fa, no? Això com de fer minicicles a casa.
1: Sí. Sobretot gent que és molt completista, no? Que dius, descobreixes un i dius, vaig a completar totes les obres i veure-ho tot, això, no?
2: Sí, bueno.
1: Però l'Almodóvar és difícil, eh? Perquè té una filmografia que...
2: Sí, no, no, o sigui, totes, no sé si me les vaig veure.
1: Todo sobre mi madre, diu el Campillo.
2: Ah, pues, todo sobre mi madre.
1: L'any 99.
2: Sí, sí, pues no recordava, però...
3: On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.

0: Gala, què? Estaves escoltant la cançó aquesta de...
1: Ah, sí, sí, estava amb curiositat. Primer he pensat que era Lluís Llach i dic, ostres.
0: Mira, el timbre de veu s'assembla una mica,
1: sí,
0: eh?
1: No? Sí, no? Sí. Amb les aquestes que fan...
0: Sí, sí, jo la vaig descobrir en una pel·lícula que es diu Holy Motors.
1: Ah, sí.
0: I em va agradar molt el que deia la lletra, que diu, que es planteja aquesta pregunta, no? Que ho diu en francès, que si tingués l'oportunitat de reviure, de tornar a viure, si tornaria a repetir totes les mateixes coses, no? A reviure totes les mateixes experiències, o no? I em va fer pensar, de dir... és interessant preguntar-se això, no?
1: Sí, sí.
0: I ja que van passant persones per aquí a l'altre barri, aprofito per fer sempre aquesta pregunta. O sigui, tu si ara et revisquessis des de l'altre barri, o et reencarnessis, voldries repetir tot, ser la mateixa persona, o...
1: Tinc moltes preguntes sobre aquesta pregunta.
0: Molts condicionants, no?
1: Tinc molts condicionants que fa que l'hauria de respondre, trigaria massa estona, però el que sí que penso, o tinc la sensació, que és que quan va passant la vida i tornem a mirar cap endarrere, tornem a reescriure o a reinterpretar les coses que ens han passat. I això també és una manera com de... No sé com dir-ho, però és com si... van canviant les coses que hem viscut moltes vegades perquè cada vegada, al mirar-les, aquestes coses es modifiquen. I penso que realment canvien. No canvien materialment, però quan canviem la nostra mirada sobre les coses que ens han passat, sí que reescriuen. I és com si tinguéssim diverses vides en aquest sentit, no?, d'alguna manera. M'he anat una mica per la tangente,
0: és,
1: eh?
0: És una molt bona reflexió i em fas pensar en... A passar amb la paternitat, això, no? Perquè tens fills i revius part de la teva infància, la reescrius d'alguna manera, perquè
1: sí,
0: han canviat coses i tot això. I passa també, doncs, amb parelles, no? Tens una parella, passa alguna cosa, després tens una altra, pot tornar a passar alguna mateixa, però ja tens l'experiència aquella prèvia, per tant ho tornes a reescriure, no?
1: Però és que inclús quan... És que et passen unes coses, tornes a revisitar una cosa que et va passar 5-10 anys, volent o sense voler, i aquella cosa és diferent. O sigui, ha canviat. I doncs, si el futur no existeix i el passat tampoc, sempre que reescrivim o imaginem el que hi ha al futur, ho estem canviant d'alguna manera. No ho sé, jo ho vaig pensar fa no molt i vaig pensar, hòstia, igual.
0: M'encanta, te la compro.
1: Guai.

0: després d'això jo crec que ja podem plegar. És que és tan intensa aquest White Rabbit de Jefferson Airplane. No sé, a mi em fa posar la pell de gallina.
1: A mi em porta molts bons records en un moment molt concret amb una amiga amb qui sempre tinc converses que disfruto molt. Parlar és un hobby al final. I em recorda molt a l'Anna, aquesta cançó. Uh-huh.
0: Doncs li dediquem a l'Anna i aprofito per preguntar-te que si t'haguessis de reencarnar en un animal, no sé si aquest conill blanc d'Alicia al País de les Meravelles...
1: No, una granota per estar al riu.
0: Ah, clar, és veritat.
1: Claríssimament, sense cap mena de dubte. La granota jo crec que té moltes avantatges. Tu ets un animal que neixes dins de l'aigua, sent un cap gros, després, quan la teva vida va passant, tot millora, perquè et surten potes, pots saltar, pots estar al terra, pots estar a l'aigua i vius en un lloc fantàstic. O sigui, tot avantatges la vida de la granota, em sembla.
0: Sí, i pots allargar la llengua, no?, per menjar.
1: No ho havia pensat,
0: però no sé,
1: un avantatge més.
0: Sí, sí, sí. No sé per què som humans, podem ser granotes, no? En fi, hi ha un extraterrestre? Quina cançó l'ensenyaries?
1: A veure, us en vaig proposar una. Realment em sembla molt complicat triar la cançó que ensenyar-li a un extraterrestre.
0: Ja, però és que només hauries d'anar ràpid, tindries 5 minuts i hauries d'ensenyar-li aquesta, per exemple.

0: vent del món.
1: Per què el vent?
2: Doncs és una cançó que m'agrada. Penso que representa bé... bueno, com una cançó que podria representar bé Catalunya. No sé si estic ficant aquí molt la pota. I m'agrada com descriu els humans. Que néixer és un gran plor, diuen un tros de la cançó, i això m'agrada molt, ja que també estem parlant de morir. Morir i néixer al final, suposo que no és una cosa tan, tan diferent. I parla de que tothom està com buscant alguna cosa. Bueno, són idees així una mica sueltes, però que jo quan escolto la cançó em fa cert sentit, diria.
1: Té tot el sentit. Com també té el sentit aquesta altra, si parlem de la mort.

0: A l'Anna, Maria del Mar Bonet, com l'interpretes aquesta cançó?
1: Em sembla una cançó preciosa. No ho sé. No, la veritat és que no et sé dir com la interpreto. Em sembla un...
0: O què et suggereix?
1: Em sembla una cançó que parla de moltes coses a la vegada.
0: Doncs que soni.

0: Has plantejat mai quina cançó posaries si finalment et quedes a l'altre barri? Quina cançó voldries que sentissin els teus?
1: No ho he pensat mai molt seriosament, però sí que hi ha una cançó que cantem de vegades amb els meus amics, així de vacances, amb una guitarra i tal, que és la de Vida, que m'agrada en concret la versió del Pol Batlle i la Rita Pagès, i em sembla una cançó preciosa i la lletra doncs, seria adequada, suposo. M'agrada molt.

0: Vida, de una cançó de Lluís Llach, interpretada pel Ball i la Rita Payés. Aquesta també, és que déu-n'hi-do, Gala, quines cançons que es fan difícils de tallar, aquestes cançons.
1: Sí, aquesta cançó és preciosa.
0: Jo t'imagino a tu fent les teves creacions i escoltant aquesta música, i ets capaç d'estar fent les teves creacions i que la música vagi sonant. Em pregunto fins a quin punt això et condiciona o no et condiciona, o quina música et poses per fer una cosa o l'altra. Per exemple, si has de dibuixar plantes, potser poses una cosa, o si has de fer una cosa potser una mica més mecànica, te'n poses una altra, no ho sé.
1: Doncs depèn molt, o sigui, va canviant. T'haig de dir que el meu moment preferit per escoltar música és el cotxe. Mm-hmm. Perquè em sento que estic com una càpsula aïllada que puc escoltar música i cantar mentre condueixo. I dibuixant sí que escolto música, però també em poso molts podcasts o escolto com molts documentals i així. I a mi, en concret, em va molt bé fer dues coses a la vegada. Ah. O sigui, mentre dibuixo, anar escoltant alguna cosa o anar tenint el cap ocupat amb una altra cosa, a mi m'encanta, em serveix.
0: De fet, ara estem parlant, des que hem començat a parlar, estàs dibuixant,
1: sí.
0: Que això els oients no ho veuen, però jo sí que ho veig, i no sé, veig aquí unes muntanyes, no?, que estàs dibuixant,
1: no sé.
0: O...
1: Gargots.
0: Gargots,
1: És que de vegades em concentro més si estic fent dues coses a la vegada. Uh-huh. Sí, sí, no ho sé. Jo crec que li passa a més gent, però això, no? És com...
0: Sí, sí, sí. De fet, amb la música hi ha molt poca gent que l'única cosa que estigui fent...
1: Clar.
0: Que diguis, va, ara vaig escoltar només música i no faré res més.
1: Clar.
0: Això és molt difícil.
1: Clar.
0: Que passi. I segurament estàs allà i dius, bueno, vaig escoltar música, m'assec al sofà i acabaràs potser fent una altra cosa, no? De dir, bueno, vaig a fullejar aquesta revista o aquest llibre, o no sé.
1: Sí que em passa una cosa molt curiosa que últimament me n'he donat bastant, que és que quan faig un dibuix escoltant una cançó, quan torno a veure aquest dibuix, recordo una mica la cançó que estava escoltant, mm-hmm. o la que va predominar, o un podcast, o així, és com mentre dibuixes, se't queda el que escoltes més, mm-hmm. o almenys a mi.
0: Quins podcasts escoltes?
1: Uf, de tot. Aquí no entrarem.
0: No?
1: No, aquí sí que sóc omnívora.
0: Sí.
1: Vamos. De tot.
0: Obrim la jukebox.
2: La jukebox.
3: Aquest dibuix del conte xinès L'esposa del ratolí va guanyar ahir el 5è Premi Internacional Catalonia d'Il·lustració, que cada 2 anys premia la il·lustració d'un llibre infantil ja publicat. El jurat va premiar la tècnica acurada de la seva autora, la il·lustradora de Taiwan, Leslie Liu, que es va iniciar en aquesta professió fent contes per al seu fill. Liu es queixa que al seu país és molt difícil treballar al marge de la informàtica que utilitzen les populars bandes animades i que encara no han pogut superar una certa rigidesa en les imatges. Però a Europa, la febre del còmic asiàtic no ha desbancat encara el consum tradicional de contes, que fins i tot s'ha revifat els últims anys en edicions de més qualitat. Els il·lustradors
0: això
3: catalans...
0: Això és una notícia del novembre de l'any 92.
1: Mira, quan vaig néixer.
0: Per això, aquí la jukebox s'activa en funció de coses que passen en el dia o el mes que va néixer el nostre convidat. Era un premi de dibuix que es donava, que ja no es dona, i ja tenien una mica de por el que podia passar amb la tecnologia i l'any 92.
1: Ostres.
0: A tu et fa por tot això de la intel·ligència artificial?
1: La veritat és que no. De moment no. Uh-huh. A veure, jo crec que tindrà uns efectes que, com tot, poden ser... Depèn de quines mans caiguin, no? Però em centraré només pel que fa a la meva professió. Hi ha altres professions que fem coses amb les mans. Jo penso que d'aquí un temps estarà donant més valor al que nosaltres sabem fer i que posarà en relleu precisament el que ens fa humans, la intel·ligència artificial. Jo crec que té uns topes i té uns límits clars que s'aniran expandint, però el que fem els humans amb les nostres mans, jo diria, o almenys és el meu desig, que guanyi valor. No em fa por, la veritat, no ho sé. Potser és d'ignorància, però de moment no em fa por.
0: Hi ha alguna cosa que et faci por?
1: Sí, clar, sí, sí. Les onades molt grosses.
0: Sí.
1: Són les típiques coses que dius, hòstia, és una fòbia. No és una fòbia, tampoc, però una por una mica irracional. És que inclús veient vídeos, el típic vídeo que hi ha un barco i unes onades gegants, m'agafa una cosa a dintre, em fa molta por.
0: Sí, només de veure-ho a través d'un vídeo,
1: Sí, sí, em fa molt respecte. Sí. No et diria fòbia ni molt menys, però em fa molt respecte. Sí,
0: sí. O sigui, quan hi ha temporals aquests de vent i això, tu no surts de casa.
1: No, jo surto de casa.
0: Ah, sí.
1: Home, i tant.
0: L'únic
1: que no em pujaré un barco, saps? Ah. No, em fa por com la idea d'estar en un barco o estar en el mar i que hi hagin onades molt grosses. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Una altra cosa que hem trobat del novembre del 92. Mm-hmm.

0: young man whom I met behind my mother's house in the park one afternoon, and he was playing guitar, and I listened to him, and I asked him for lessons, and he gave me two or three lessons. Afterwards, he was supposed to come for the fourth lesson, and he didn't come, and I phoned his number, and they told me that he committed suicide.
1: És Leonard Cohen parlant d'un guitarrista flamenc que li va donar unes classes i després es va suïcidar i no va poder seguir donant-li les classes, però això amb ell li va fer estimar el flamenc. I per això al llarg de la seva carrera Leonard Cohen va tenir tanta relació amb el flamenc i li va agradar tant, sempre ho deia, fins al punt que va posar l'orca a la seva filla.
2: Sí. Ah, ostres, això no ho sabia.
1: Doncs mira, Leonard Cohen és un personatge que viu a l'altre barri i si vols ara hi anem i l'anem a buscar, a veure què explicar.
3: La festa morts.
1: Si haguessis de formar una banda amb algun personatge de l'altre barri o fer una agrupació musicofestiva, a qui aniries a buscar?
2: Això, el primer que vaig pensar era amb els d'ABBA, però resulta que encara estan vius.
1: Ja.
2: Sí, si no, m'encantaria. I si no, jo crec que amb els Panchos i amb la Maria Dolores Pradera, que ja van treballar junts. La...

0: Enrique Morente cantant Aunque és de noche, aquest poema de Sant Juan de la Cruz, una cançó que no fa gaires anys va versionar Rosalia, també. Tu què et diu aquestes paraules, aquest poema?
1: Aquest poema em sembla preciós.
0: I com la canta l'Enrique Morente?
1: No, és que a mi Enrique Morente em flipa. El vaig conèixer a través del disc d'Omega, una mica tard, que després també... Crec que Omega era una versió d'un disc del Leonard Cohen.
0: Sí.
1: És a dir, Leonard Cohen canta Lorca, si no m'equivoco, no?
0: No, Enrique Morente i Lagartijaní cantant, versionant cançons de Leonard Cohen, si alguna Take This Waltz, per exemple, que sí que era...
1: Exacte, però comença Leonard Cohen, el Morente el versiona...
0: Cantant Lorca i Cohen.
1: Sí, i de fet canviaria la resposta que he donat abans de com explicaria la Terra o una alienígena i posaria aquesta, perquè la lletra i aquest poema em sembla increïble. Mm-hmm. I una mica indescifrable, però bueno, ja és una mica com som nosaltres.
0: D'això es tracta, no?
1: Sí, m'agrada molt aquesta cançó.
0: I aniries a Sant Juan de la Cruz, aquí a l'altre barri, i li diries, escolta'm, Juan...
1: No.
0: Què volies dir amb aquest poema?
1: No, crec que no.
0: T'agrada més quedar-te així?
1: Sí, crec que és molt bonic que es quedi així, que el poema, tot i... s'explica molt bé, d'alguna manera.
0: La poesia és això, no? També?
1: No soc... Sempre dic que jo no sé llegir poesia, però m'agraden molt les lletres de les cançons i m'he adonat que al final és una manera de escoltar poesia, d'alguna... No? No ho sé.
0: Sí. Doncs parlem de poetes, doncs escoltem aquest poeta, també. El poeta Roberto Iniesta, que va entrar a l'altre barri no fa gaire,

0: Te l'emportaries al món dels vius, el Robe?
1: Ui, no, el deixaria tranquil allà.
0: Sí, el deixaries allà.
1: Sí, sí, això, vamos, és la banda sonora de la meva adolescència. Jo crec que em vaig escoltar tots els CDs de Peapa i me'ls segueixo sabent de memòria. És molt fort, el que fa el cervell.
0: És molt fort.
1: Home, que guardi un espai per recordar les lletres de tots els CDs d'Extremoduro ja fa gràcia, el rotllo com funciona.
0: I aquesta també te la saps?

0: Pedra, Robe Iniesta cantant en català. Això ja és de nivell, eh? En aquest fragment del disc.
1: Bueno, és que és tan llarga la cançó.
0: Sí, sí. Aquí no arribaves.
1: No, potser sí que arribava, però...
0: Aquí el teu cervell ha anat descartant algunes coses, potser ja.
1: És que aquesta cançó té molts espais entre lleta i dreta, ni me n'havia donat que parlar en català en un tros de la cançó. Sí que té una col·laboració de tot un CD amb l'Albert Pla, xulíssim, que ell no canta català, però bueno. Té molt sentit Enrique Morente, per mig Jaurie de Triana i després Extremoduro. Jo crec que és un salt musical que per mi té sentit, com de música que m'ha agradat.
0: I Los Planetas, no? No vas entrar?
1: No, aquí em vaig quedar més fora. No sé si per generació, perquè és una miqueta més indie, la música. A mi m'agradava més aquest costat.
0: El rock poètic.
1: No ho sé.
0: Home, Extremoduro, no estaríem d'acord que el Robe no era un poeta?
1: És que no ho sé, és que com que no sé de poesia...
0: No, però la poesia és una cosa subjectiva, és una cosa que tu t'interpel·la. Si tu t'interpel·la, és poesia per tu. No crec que hi hagi aquí algú que... Bueno, sí que hi ha algú que diu això és poesia, això no, no? El poeta...
1: No en tinc...
0: El Robe ho deia, què importa ser poeta o ser basura?
1: És que no en tinc ni idea. Jo l'únic que sé és que això em va acompanyar tota l'adolescència i que em segueix agradant. També, igual que Manu Chao, no, són músiques que em segueixen agradant.

0: Som a l'altre barri, amb la Gala Pont, i ens ho diu el Frank Sinatra, The End is Near. Això vol dir que s'està acabant aquesta conversa. Què rius?
1: No, em pensava que ho estaves dient d'una altra manera. Jo, bueno, al final està a prop, no ho sé.
0: No.
1: Esperem que no, bueno,
0: Depèn del que triïs. Ara et donarem tres opcions al final i tu triaràs.
1: Vale.
0: Aquesta cançó també et porta records d'algú que potser està per aquí a l'altre barri, no?
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó em recorda molt a una de les meves àvies, que va morir fa 2 anys, i aquesta cançó, mira, em segueix emocionant perquè em recorda molt a ella. Sí, sí.
0: Abans de començar l'entrevista hem parlat un moment de la mort i de les teves àvies i ho vull compartir. Se'ns ha obert la porta de cop.
1: Sí.
0: Per tant, si ens estàs escoltant, pots tornar-te a obrir la porta.
1: No, no, sí.
0: No, això no funciona així.
1: La Rosa i la Sara estan aquí entre nosaltres.
0: Frank Sinatra.

0: t'imagines poder fer un sopar amb totes les dones avantpassades teves, no? Les àvies, les besàvies, les rebesàvies.
1: M'encantaria.
0: Com seria això? Com t'ho imagines?
1: Pues jo crec que seria meravellós. Els hi faria moltes preguntes.
0: Com quines?
1: No ho sé. Jo crec que m'agradaria saber com van viure elles les coses, com eren les coses, què pensen, quins consells em donarien. Sí, sí, jo crec que seria un sopar meravellós. Bueno, em veu deixar portar més convidats al sopar.
0: Sí, qui més?
1: A la Marie Curie. Però ho vaig dir una mica casualitat perquè compartim dia de naixement i sempre m'ha generat molta curiositat aquest personatge. A la Marisa Paredes també portaria. Crec que li donaria bastanta vidilla. Perquè em veu dir que podia ser sortir a festa...
0: Qui vulguis.
1: Qui vulgui, eh?
0: Sí.
1: Per fer una sobretaula, jo crec que la Marisa Paredes, la Maria Dolores Pradera i les meves avantpassades i la Marie Curie seria una barreja increïble. Jo crec que seria una sobretaula que duraria dies.
0: Sí, no, això no s'acabaria mai.
1: Seria
0: no?
1: Fantàstic.
0: Després què fas?
1: Ja. No ho sé.
0: Quan
1: no
0: acabi
1: sé.
0: Això, què?
1: Oh, pues continuar amb tots els seus consells, seria fantàstic.
0: Ara t'he d'agafar aquest dibuix meravellós que estàs fent, perquè aquí tinc el guió i crec que hi ha una convidada en aquesta sobretaula que també podria ser, o que també podries fer amb ell altres coses, que és aquesta cantant.

0: Rosa Balistreri. No la coneixia jo.
1: Sí, és una cantant, m'agrada moltíssim, la vaig conèixer fa un temps, per una cançó que es diu Cuti l'Odissi, i m'agrada moltíssim. Uh-huh. És una mica, a mi em recorda una mica com si fos una espècie de Chabela Vargas italiana.
0: Sí, és que m'ha recordat molt sí, al principi. Uh-huh. Ens queda apuntada, també, és que farem una llista, amb tot això que ha sonat avui. Doncs jo crec que ja estem ja al final. Ara, si sonen aquestes campanes, vol dir que ja arribem al final, i ara et donarem tres opcions i tu has de decidir què vols fer. L'opció A, normalment l'opció A és et donem una feina aquí a l'altre barri per si et vols quedar, perquè t'he de dir que molt poca gent tria quedar-se, com et pots imaginar, que és dedicar-te aquí a l'altre barri a ressuscitar totes les llavors que ja s'han extingit, que ja s'han perdut al món dels vius, i podràs sembrar-les directament cap al món dels vius perquè les puguin gaudir i enviar la teva il·lustració corresponent de cada una. És un sacrifici que tu faràs i tu quedaràs aquí a l'altre barri amb aquella sobretaula i tot això que hem dit, Opció B, reencarnar-te en una granota i a canvi podràs fer realitat un desig a nivell col·lectiu. Uh-huh. I opció C és tornar al món dels vius, tot més o menys igual, però hi ha un petit canvi, i és que a partir d'ara totes les peticions que fem a la IA de em pots fer un dibuix de tal cosa, tot sigui amb el teu estil. Una mica.
1: Ui, no. Trio sí. La granota, claríssimament. Em reencarno en granota.
0: Sí, el desig col·lectiu?
1: Hombre, el desig col·lectiu...
0: Què demanaries?
1: No el podria decidir jo sola si és un desig col·lectiu. Ah. S'hauria de fer un sondeig. Crec que n'hi haurien bastants ara mateix,
0: Sí. Això també, mira, el Geri Marasté també m'ho va dir, això. Em va dir... No vull aquesta opció perquè si... jo seria egoista. Triar jo un desig. No?
1: Clar, no, és una cosa, no pot...
0: Faries un referèndum per triar el desig, el millor desig, però tu podries fer una proposta, no?
1: No, jo no ho sé, seria una granota i a veure com gestionaria el tema fer enquestes per saber el que vol tothom. Seria una missió complicada, però bueno.
0: Una granota que fa enquestes.
1: Ah, sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí.
0: Galapon, ha estat un plaer aquesta conversa i escoltar aquesta música amb tu i saber més coses de tu. Ara quan estigui a casa a la cuina i miri a la paret i vegi les hortalisses que toquen de cada mes, doncs mira, pensaré que potser estàs escoltant música o fent les teves històries, T'ha agradat a tu? Has estat bé?
1: Molt, sí, he estat molt a gust i em va agradar molt fer la llista.
0: Et va agradar més fer la llista que venir aquí, no? Potser?
1: No, que va, també he estat molt a gust. L'únic que fer la llista, clar, s'han quedat moltes cançons fores, ja, però és molt xulo fer com aquesta espècie de resum o recull de les cançons que relacionem amb cada cosa. Mm-hmm. M'ho vaig passar molt bé. Els estic fent alguns amics meus, també, aquesta enquesta.
0: Ah, sí?
1: Sí, és que serà molt xula. Sí.
0: Que interessant.
1: Sí.
0: S'han quedat fora cançons de Kate Bush, de l'Avi Cifre, de Gigi D'Agostino, de Duran Duran. Amb quina voldries acabar?
1: Amb la de Gigi D'Agostino, la passió.
0: Gigi D'Agostino,
1: sí,
0: la passió.
1: És una cançó xulíssima. Vale.
0: I et recorda també aquells moments de festa d'adolescent, no?
1: No soc gens festera, no, però em recorda a passar-m'ho bé els meus amics, si no la de Blés de telèfon del l'Avi Cifre, és preciosa també.

0: just a word or two. I'd like to do the same for you.
1: Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, Josep Maria Campillo al control celestial, com sempre, i a tu, Galapón. Ens veiem aviat. Moltes gràcies.
2: A tu, moltes gràcies. How are things with you?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Fonts de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
3: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: Més notícies. Almenys 5 persones han mort aquest divendres en diversos atacs russos a la regió ucraïnesa de Kherson, al sud del país, segons les autoritats locals. 3 de les víctimes d'entre 70 i 80 anys han estat trobades mortes en habitatges destruïts després d'un bombardeig sobre un districte de la ciutat de Kherson. En un altre atac al nord de la ciutat, un bombardeig contra una benzinera ha deixat un mort i 7 ferits. A més, un atac amb drons al vespre ha matat un home en un poble de la mateixa zona. Mentrestant, a la regió russa de Belgorod, les autoritats locals asseguren que un dron ucraïnès ha atacat un vehicle a prop de la frontera i ha mort el seu conductor. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical la reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa i refer també la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Una de cada 5 indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar eros. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades de dia de dijous, després que la pluja i el vent obligués a cancel·lar alguns concerts. L'organització defensa que el mal temps podria posar en perill la seguretat tant del públic com dels artistes i els treballadors. Dilluns explicaran de quina manera retornaran els diners.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions to the Film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora d'aquí. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu cinquè disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free, I Bring Your Life, amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24. I en hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comes en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1, el Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
2: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
3: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
4: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
5: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín, aquest diumenge a partir de la 1 del migdia amb Paula Molés.
6: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
8: És guapo, Boja. Advani, el trobes guapo?
7: És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. M'ho he passat teta en la meva àrea.
8: Jaume, vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
9: No, però ara m'està fent molta enveja. Molta. I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: arribat el moment d'obrir portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, el meu 50%, el 50% de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com van ahir? Com van ahir el dia del pati?
1: Fantàstic. Ahir una gentada, oients de la solució, que fan esport.
0: Ja ho vaig sentir.
1: Que fan
0: ho vaig
1: hores,
0: recuperar,
1: hores,
0: eh?
1: Ara em sap greu perquè no recordo el nom, però una persona que fa 9 quilòmetres a peu per anar a la feina, eh?
0: Digue una cosa. Ma mare va estar una època que em fotia 18 al dia. I jo pensava, mama, però què t'està passant? I després vaig descobrir que estava fent una espècie de pique amb una amiga perquè feia més quilòmetres al dia. Coses de mares.
1: Sí, correcte, és així.
0: Què, les rates ballen, no, quan hi és el gat?
1: No, les rates fan esport. Les rates van fer esport ahir. I recomano que recupereu el programa perquè realment van posar les bases de quan s'han de fer entrenaments de força i quin esport es pot fer a cadascuna de les etapes de la vida. És un tema que em vaig fer, efectivament, per
0: a
1: mi.
0: A mida, clar,
1: mi,
0: és el que s'ha de fer.
1: Quin esport ha de fer la gent gran. És el que vam tractar.
0: Ai, Fran Domènech, moltes gràcies també a la Lívia Discipio i, evidentment, l'equip habitual de la solució, amb l'Albert i la Susana. Escolteu una cosa, el control tècnic a l'Albert Joder, a la Peixera, a la gran Susana Ortega, a la Lívia Discipio i la Via Negasa, i avui, que és divendres, la solució es diu Malcom Otero i Marta Pontnou. Molt bon dia!
2: Bon dia!
0: Com esteu?
2: Avui?
0: Mira, ai, ara hem vist el Malcom, que no va amb polo. Mira, no va amb polo. Malcom, què t'ha passat que no portes polo, nen?
1: Oh, què passa? Sempre porto polo.
0: Sempre.
2: I portes samarreta com una mica petxolo. Què és aquests quatre pèls que surten aquí?
1: Les ulleres les tinc penjades del pit.
0: La Marta no caça sense gos, eh? He arribat i em diu, els pantalons, molt bé. La samarreta ja la pots anar jubilant, que és una mica vella. I diu, però a mi m'agraden les mànigues. I diu, ja, però del mig està una mica gastadeta.
1: Fora. Mira, pel que conec a la Pontnou, el millor...
0: Què és? La sinceritat.
1: És si fa comentaris. Perquè quan no els fa vol dir que...
2: No tinc filtro.
1: I és millor que els faci.
0: Et dic una cosa. Mira, penjarem una foto, us sembla? Una foto meva i del Malcom, ara quan anem a la publicitat. I podeu opinar, a veure si us sembla.
1: D'ara o random?
0: D'ara. Si la samarreta del Malcom us sembla massa pecholobo i si la meva samarreta us sembla massa velleta, el que és la...
2: Us ho dic ara jo.
0: La part del cos. El 677-38-77-19. De seguida us la pengem. Necessitarem una públic per penjar-la. Viena, si vols anar entrant i ara ens posarem junts.
1: Disculpa, la Maria José acaba d'enviar un missatge. Elisenda, bona tarda, preparada per escoltar-te.
0: Ai, gràcies, Maria José.
1: No, ens agrada que et facin saber que totes les unitats estan preparades ja. M'agrada imaginar-me els oients. Com si estiguessin a Corea.
3: No, és l'hora. Atents, sí. Alerta.
1: Tothom a punt.
0: La una al migdia, passen 11 minuts.
1: Endavant.
0: La solució cada dia... amb vosaltres, clar que sí. Avui us portem una solució vital. Avui serà divertit, va, que avui riurem. Quines 10 coses hem de fer, tant sí com no, abans de morir? A veure, en principi no tenim cap malaltia, eh?
1: No.
0: Vull dir, tranquils, perquè a vegades li explico a algú això, no? Perquè això és un joc habitual a la meva vida. Em diuen, no, però que està tot bé. No, sí, home. Coses que hem de fer abans de morir-nos. Quines experiències vitals hem de tenir de totes abans de morir. Allò de, és que no et pots morir sense. No et pots morir sense. No ha de ser només, us ho dic perquè ara de seguida obrirem línies i obrirem el WhatsApp, eh? No ha de ser només allò, visiteu això, visiteu l'altre. També experiències, conceptes, coses que pots fer sense ni un duro. Allò de dir, aquella reflexió, aquell moment, aquell espai, aquella observació.
1: Un cop de setmana sense mòbil.
0: Per exemple, però podeu volar, eh? Volar alt, eh? De dir, per exemple, jo què sé, llevar-vos un dia i anar a veure una posta de sol sols sense dir-li mai a ningú. Una sortida del sol, perdoneu.
1: No, però s'ha de penjar.
2: Estàs molt mística, que l'horriment que vas a fer al matí anar a veure la posta de sol.
0: Perdona, ahir vaig agafar el cotxe
2: i
0: vaig veure les muntanyes de Montserrat quan tornava després de treballar.
2: Ai, això sí.
0: 500.000 hores i vaig dir... Espero que el meu fill sigui capaç d'apreciar la bellesa que hi ha en aquestes muntanyes de Montserrat.
2: Estaves tova.
0: Estava tova. Estic premenstrual.
1: Vas fer-ho perquè vas portar el Guillem a fer-ho? O era perquè...
0: No, el Guillem no hi era.
1: Tangencialment.
2: Pues mira, Montserrat és una de les coses que vull fer.
0: No facis espòiler. A veure, sense què no ens podem morir? Dormir a una casa dalt d'un arbre, veure sortir el sol, ara ho deia, amb l'amor de la vostra vida, jo he dit sola. Fer un creuer pel Mediterrani.
1: Ui.
0: Per què hi ha experiències que pensem que s'han de viure almenys un cop a la vida? Doncs mireu, per testejar el terreny, la Via Negasa ho ha preguntat a la gent del carrer. Què hem de fer, tant sí com no, abans de morir?
4: Jo m'agradaria fer un viatge a Nova Zelanda.
5: Quan tinc algun esport d'aquests riscos, el rafting, per exemple...
6: Dedicar-me a mi, al 100%.
7: Anar a l'espai.
8: Anar-me amb motxilera per Europa i potser per tot el món.
9: He fet molts cims, la Neto, emulacent, i allò m'omple moltíssim.
10: Veure una revolució social.
11: Saltant per caigudes, sentir tota l'adrenalina un cop a la teva vida.
1: A veure, aquesta última, llançar-se en paracaigudes, Malcolm i Marta, sou
2: no
1: team paracaigudes no. o team no paracaigudes?
2: No em cal.
1: Check. Per què no cal? Pues no.
2: A mi no em cal posar la meva vida en perill, tirar-me... No cal. O sigui, jo anant a PortAventura en tinc suficient, com a emoció forta. La resta... No en tinc ganes de parlar.
0: Malcolm... Que ens estàvem fent la foto, eh, amb en Malcolm?
1: Malcolm ha dit check.
7: Sí, jo vaig fer quan tenia 20 o 24 anys.
1: Ja ho ha tret, tu.
0: Val. Mira, jo et dic una cosa. Jo això del salt en paracaigudes... Mai dels mais de mai de la vida. I mira que els meus pares viuen al costat d'Empúria Brava, eh? Vull dir que hagués pogut anar al... Ara no sé com es diu, un lloc famosíssim, sí, Empúria Brava, eh? Sí, sí, sí. No, mai.
2: És que no cal.
0: Però
2: és que
0: passa, què, això sents? Que... què sents quan no, ho fas?
7: Quan jo vaig fer, tenia això, 20 i pocs anys, em va ser entretingut, motxes, molt adrenalina. Fa 10, potser... vaig anar a una d'aquestes atraccions que és com una mena, és com una mena de goma d'aquestes, elàstic i
0: el bungee com... jumping,
7: sí, sí,
0: allò.
7: I vaig dir, mai més alçades tan grans.
2: És que jo he vist tants vídeos d'aquests, que es despenja una de les gomes i gent que es desmaia dins, no ho has vist?
0: Bueno, el de desmaiar-se, us dic una cosa, jo no podria fer mai això, perquè jo pujant al barco, al vaixell pirata, sabeu aquell, jo ja a la baixada, si estic a la punta, m'entra com un inici de desmai. No, que truqui un metge. Que truqui un metge al 93-201-7474.
2: O sigui, tu...
0: Això pot passar, 93-201-7474. Algú que en sàpiga, un sanitari, sanitària. Això d'estar al vaixell pirata i si estàs a la punta amb la baixada com la sensació que et desmaies, digueu-m'ho, per favor, digues.
2: No, deia que tu vas a unes atraccions i el que més t'impressiona és el vaixellet, eh? O les tasses.
0: Però les tasses ja no puc pujar perquè em marejo molt. Però jo, per exemple, màxim l'estampida. A l'altre, aquell famós de...
2: El Dragon Khan.
0: El Dragon Khan.
2: O el Shambhala, sí.
0: Ni Shambhala, ni Dragon Khan, ni res de res.
2: Ai, jo m'encanta.
0: El 677-38-77-19. Què ens comencen a dir, Fran?
1: Mira, doncs la Roser, tu que comentaves la posta de sol sola, doncs a banda del Jordi que diu que...

0: al Grand Canyon.
1: Ai,
0: em va
1: també
0: semblar que jo deia, és tan espectacular, tan gran, tan bèstia, que els meus ulls no estan preparats per veure amb tanta profunditat. Una cosa?
1: Jo em vaig... És de les poques coses, perquè sí que és veritat que quan vas de viatge sempre hi ha alguna cosa que... No? Dius, ai, no era així, o no t'ho esperaves així, però el Grand Canyon és impressionant, perquè a més arribes allà com si anessis d'excursió, no sé, la Garrotxa, no? I de cop arribes a una carretera i dius, ah, mira, allà darrere hi ha el Grand Canyon.
0: Està llavors, bèstia.
1: Guaites allà com si fos un balconet, i quan veus allò dius... Perdoni, o sigui, mai havia vist una cosa tan impressionant.
0: Avui no ens podem morir sense vies habituals obertes, perquè ens digueu la vostra. Avui volem molta participació dels oients.
2: Avui hi ha moltíssima, el 93207474, això pel que fa al telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, on la gent ja ens està explicant què és el que voldríem fer abans de morir-se, el 677-38-77-19. Què us agradaria fer, tant sí com no, abans de morir-vos? O, si ja ho heu fet, per exemple, el Malcolm ja s'ha llançat en paracaigudes, que és una de les experiències doncs, que volia tenir, i que ens expliqueu també si ho heu fet i si recomaneu doncs, que ho fem nosaltres, agafar idees. Per exemple, l'Eva, a veure què us sembla això que proposa. Tornar a veure el noi que em va fer el primer petó perquè no sé com fer-ho. O sigui, ja entenc, Eva, que l'està buscant.
0: Petons,
2: no, que l'està buscant.
0: Ah, val.
1: Quina edat té, primer
2: buscant
1: de tot,
2: ara
1: aquesta noia? Però, perquè, clar...
3: Però, clar, la decepció que pots tenir...
0: No, sí. Ah, tinc una cosa, jo, ni de broma.
1: No, ni de broma.
0: Recordeu la persona amb qui vau fer el primer petó?
3: Sí.
0: Nom i cognoms?
1: No.
3: Sí, el telèfon, no. Fins i tot, però...
0: De veritat? Jo recordo només el nom, no me recordo el cognom, i no caldria.
1: Jo
0: no caldria,
1: que sí, grato una mica de memòria, però prefereixo oblidar-ho tot. Sí,
0: sí. Va, podeu dir la vostra, el 93-201-7474. No ens podem morir sense, o bé fer-ho al 677-38-77-19.
2: Mira,
0: va, ai, perdona.
2: No dic, la Georgina té una proposta, que és fer actes 100% solidaris a cor absolut. Aquesta és la proposta que té la Georgina.
0: M'agrada això.
2: Em dic Georgina i tinc 41 anys. 100% actes solidaris.
0: Oh, i poder-te dedicar la vida a això, eh?
2: Sí.
0: M'agrada molt aquesta proposta. Marta, a veure, tu no et pots morir sense casar-te a Las Vegas.
4: Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than...
1: Ja saps que sóc anti-casaments, que odio els casaments, que no
2: però...
1: estic casada, els matrimonis... Però... I és que el més curiós és que hi vaig anar... I vaig anar en època enamorada, allò i vaig anar amb el pare de les meves criatures.
0: Enamorada vol dir que ara ja no?
1: Bueno, perquè vaig anar al principi.
0: En aquella etapa d'enamorament, d'acord.
1: Del primer any o el segon. I en aquell moment ho hauria d'haver fet. De fet, ell és molt barró, i em va fer aquella cosa de... escolta... Mira, ens podríem casar, va dir.
0: No, que romàntic, no, Cesc. No, que sí, romàntic, Cesc.
1: Escolta, ens podríem casar.
2: Ens podríem casar.
1: I jo vaig contestar... Sí, home, gasta calor.
2: Molt de bon nou, això.
1: Quina mandra. I aquí va quedar. I després, amb els anys que han passat, anys i anys i anys, doncs un dia, no sé com, va dir, escolta, no sé què tal. I jo vaig dir, no, que nosaltres no estem casats. I no sé qui va dir, com que no estem casats? I jo vaig dir, a mi no m'ho ha demanat mai ningú. Va sortir ell des de l'altra punta de la taula.
0: Com que no t'ho he demanat?
1: I va dir, perdona, jo t'ho vaig demanar i em vas dir que no, que feia calor. I jo, i dic, ah, dic, allò era una proposta de matrimoni, dic, allò era de la... És que s'ha de ser barruer, s'ha de ser pòtol per demanar les coses així.
0: És que de veritat, Cesc, ho has de fer una miqueta més de convicció, la cosa.
1: I allà va quedar. Llavors, ara a mi m'ha quedat aquella espina, amb ella o amb qualsevol altra, eh? Vull dir, no, ja no tinc reparo.
0: M'encanta.
1: Ara ja tant me fa, diguéssim. Però ara ho vull. I llavors passarà, acabarà passant, i em casaré a Las Vegas abans de morir-me, està clar. Igual amb 82 anys, allà amb el taca-taca i bolquers, però ho farem.
0: A tot això, ja sabeu que he dit... Jo, el barco pirata, semblava que m'agafés un desmai. Doncs tenim en Jordi Mestres, que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Atraco de nou, eh? Un atracament, sí, en tota regla. Escolta'm, això és habitual, no sé si ho has sentit, eh? Quan estàs al vaixell pirata, saps allò que oscil·la, no? Fa com un pèndol. Si et col·loques a la punta més extrema del vaixell, a la proa o a la popa, clar, quan puja i baixa aquella atracció, jo estic a punt de desmaiar-me. És normal o he de fer-m'ho mirar, això, Jordi?
5: Sí, és normal i també és persona dependent. I poden passar diverses coses aquí, eh? Vull dir que no és sempre el mateix. Les atraccions més extremes, que moltes vegades es parlen i quan es fan

0: els anuncis, no? De les GES i tot això, sobretot les muntanyes russes, que això també passa, per exemple, amb els pilots d'avió de caces, que van a unes velocitats amb GES. Pot haver-hi una disminució del flux de sang que baixa cap a baix, cap a les extremitats inferiors, i per tant pot haver-hi aquesta sensació de desmai per flux sanguini.
1: Epa, o sigui, tinc els peus molt ben regats,
2: o sigui, Carot,
1: no.
2: Passa...
1: és com pujar amb un caza per tu, per mi sí, el barco no, de pirates.
0: Bueno, el que passa que també hi ha una altra situació que probablement té més a veure amb atraccions que no són tan extremes,
1: sí?
0: Que són quadres vasovagals, que això passa molt a les persones que tenen problemes, no problemes, però sí diferències de tensió, que a vegades les tensions hi baixen una miqueta,
1: a mi,
0: i
1: això
0: també pot provocar aquesta sensació de mareig. Vull dir, poden haver-hi... Vull dir que probablement el barco pirata no és tant el de les GES, que passa més a muntanyes russes o amb els pèndols, no? Que a vegades es veuen vídeos aquests que hi ha gent que perd el coneixement, en el que sí que hi ha una situació més extrema, o, per exemple, gent que té a vegades aquesta sensació de mareig per un temes de, més de, o sensibilitat, doncs, en tema de l'oïda per l'equilibri, no tant com un mareig que els hi rota el cap, no? Per tant, són diverses coses que poden estar passant aquí.
1: Per tant, si us passa això com a mi, penseu que és normal, i si teniu la tensió en tendència d'anar a la baixa, doncs encara és més habitual. Jordi, a tu et passa?
0: S'ha de vigilar... No, a mi m'encanten. No, jo sóc fan d'aquestes coses.
1: El que s'ha de vigilar, que deies?
0: No, el que s'ha de vigilar, evidentment, si un és més sensible a aquestes coses, s'ha de vigilar, perquè qualsevol mareig o pèrdua de coneixement pot comportar que et donis un cop, i per tant aquí és important tenir-ho en compte. Si vas a una atracció molt ben lligat, el cop no te'l donaràs, perquè estaràs allà, però es pot passar que un surti de l'atracció, es maregi i pugui caure, no? I per tant s'ha de vigilar quan un sobretot se sap que és sensible, no?
1: Clar, jo per això no hi pujo, veus? L'estampida és al màxim meu, perquè és velocitat. A mi, si no hi ha pujades i baixades, endavant. En Jordi Mestres, aquí hem atracat avui de nou, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i amic de la solució. Gràcies, Jordi, una abraçada, únic.
0: Adéu.
1: Fins
0: adéu.
1: Ara, adéu, adéu. Què ens diu en Fran?
3: Doncs mira, la Mercè sempre ha volgut agafar un helicòpter i aterrar al mig del Taj Mahal, a l'Índia.
1: Escolta, això és molt de
2: fantasia.
1: Això és molt de Donald Trump, no?
2: O de 007, també.
3: Està molt bé, la Rosa també vol anar a l'Índia. Per cert, la Mercè diu, als 50 em vaig llançar en paracaigudes.
1: I
3: és una experiència espectacular, la sensació de volar. Us la recomano.
1: Per cert, Skydive Empúria Brava, eh?
3: Sí, el túnel del vent.
1: No, fan de tot, eh?
3: Ah, doncs
1: fan túnel del vent, però també tiren de veritat,
2: jo vaig fer això allà, fer el túnel del vent i ja està.
1: Però això és trampa.
2: Bueno, ja està.
3: Ja està xec, no?
2: Et poses el monoquell, les ulleretes, et fas dos fotitos i ja està. I cap a
1: tot
2: casa.
1: Això... Sí. Casar-te a Las Vegas.
2: Ah, sí.
1: No ho has fet, però no et planteges tornar-hi a fer-ho, eh?
2: Sí, ho faré.
1: Ho faré de veritat.
2: Sí, ho he dit. Potser als 82, potser no amb ell, potser amb un altre, però no passa res. Però ho faré.
3: Home, amb algú altre.
1: Coneixes algú que ho hagi fet o no?
2: Coneixes algú que es vulgui... Sí, l'advocada també de la solució de família... L'Ester Meia,
1: és veritat. Algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas? Mira, us diré la veritat.
2: Però ella es va casar? Perdona.
1: Ampar Moliner es va casar a Las Vegas.
3: Ah, sí?
1: I la tenien pactada, però l'Ampar ja sabeu que és Ampar Moliner. Vés a saber ara on està fotuda. Potser està al túnel del vent de Skydive Empúria Brava, perquè no dona senyal. Però si algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas, feu-nos-ho saber al 93-201-7474. 93-201-7474. Truques a la Meia des del teu mòbil i la punxem. Va, anem a la publicitat i a la tornada. Més coses. Què hem de fer abans de morir-nos? Podeu dir la vostra.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 3 minutets i seran 2:15 de 2 del migdia. Avui no et pots morir sense... Podeu dir la vostra, va, truqueu-nos 93-201-7474, com ha fet en Francesc. Francesc, bon dia.
5: Bon dia, Elisenda.
1: Com estàs, estimat?
5: Molt bé, aquí conduint. Ara veig que buscava gent que s'hagués casat a Las Vegas i jo sóc un cas.
1: Epa, tu t'has casat a Las Vegas? Fot-li la música. Puja-la, Albert. Escolta'm, i a quin any va ser això, Francesc?
5: Sí, això va ser el 2017, i em vaig casar amb la mateixa dona que ja havia casat el 2007 a lo civil aquí a Espanya.
1: Ah, o sigui, et vas recasar, ho vas fer a la inversa. Ara l'hem perdut. Francesc, estàs bé? Has caigut a terra?
2: Estàs mallat.
5: Sí, estàs bé.
1: Perfecte.
5: Deia,
1: Digues, digues.
5: Vaig casar el 2017 i amb la mateixa dona que havia casat el 2007 pel civil aquí a Espanya.
1: Que bonic, eh? Reafirmant el vostre amor després de 10 anys, eh? Encara seguiu junts o no, Francesc?
5: Ah, efectivament. Sí, per suposat.
1: Sí, per suposat. Ni s'ho planteja, eh? Ni s'ho planteja. Escolta, en Francesc, ja que et tinc, més enllà de casar-te a Las Vegas, quina cosa hem de fer abans de morir-nos, sí o sí?
5: Jo crec que visitar Hawaii, que és una cosa que també... sort de poder fer.
1: Epa, Hawaii!
5: La illa gran de Hawaii.
1: Epa, la illa gran de Hawaii. Que punyetero, eh? Veig el Francesc, estic des d'aquí, fa olor de bon vivant, en Francesc. Francesc, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Alerta, que buscàvem gent que s'hagués casat a Las Vegas, però espera, eh? Que encara li donem una altra volta de cargol. Toni, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Tu no només t'has casat a Las Vegas.
6: No. M'he casat per lo civil aquí a Barcelona, després m'he casat a Las Vegas, que em volia casar...
1: Ja prou amb Las Vegas, tu.
6: Em volia casar disfressat d'Elvis Presley i Marilyn, però no va poder ser. I després ens hem casat a Bali pel ritual balinès.
1: Oh.
6: Ens hem casat a Morea, que és una de les illes...
1: Sí.
6: I bueno, també m'he casat disfressat de superhéroe.
1: Mare de Déu, Toni, veia personatge.
2: Però amb la mateixa.
1: Amb la mateixa persona.
6: Sí, sempre en la mateixa.
1: Epa,
6: en la mateixa, que portem ja 33 anys casats i, bueno...
1: Amb il·lusió i enamorat. Ai, tu, quina enveja. Toni, escolta'm, un exemple a seguir, casar-se pels diferents llocs disfressat de diferents coses. Qui us va casar, per cert, Toni? És a dir, tu no et vas poder disfressar d'Elvis, però qui us va casar, un Elvis i una Marilyn?
6: No, es va casar un mossèn d'allà, però no era ningú conegut. Era el mossèn d'allà.
1: El mossèn d'allà. Què ets tu? El mossèn d'allà i no soc ningú. Toni, gràcies per trucar. Una abraçada, bonic. Fins ara.
6: Vinga.
1: Adéu, adéu.
7: Jo he de dir que jo m'he casat 3 vegades en la mateixa dona, també.
1: Com?
2: Jo em vaig casar
7: al Serengeti.
1: A on?
7: Al Serengeti, amb 50 convidats a Àfrica, a Tanzània. Em vaig casar un casament oficial aquí al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I després vaig fer un casament... pel rita, diguem-ne, amiguil, d'amics, vaig tancar un restaurant d'aquí de Barcelona i vaig fer una festa. Em sembla
1: que
7: 3 vegades.
1: Buah, estic flipant.
7: I la família de la meva dona, que és molt conservadora, deia això del paripèzulu, que és com li deia la nostra casament.
1: Va, Carme, bon dia. A la Carme.
8: Bon dia.
1: Com estàs, estimada?
8: Bé.
1: Escolta'm una cosa. Què hem de fer abans de morir-nos?
8: Viure.
1: Opa!
7: Molt bé.
8: I viure no vol dir somiar en moltes coses que a vegades no podràs fer, sinó viure. Viure el dia a dia i viure les petites coses que t'aporten i que pots fer la trobada amb els amics, aquell viatge amb els companys, aquella muntanya que t'espera, aquestes coses. Viure i ser feliç.
1: Viure i ser feliç.
8: Sí, és la lliçó més important d'aquesta.
1: Mira, Carme, m'encanta que diguis això, i a més m'agrada molt que ho digui la Carme, que s'ha tirat en paracaigudes, parapent i puenting. Confessa, punyetera.
8: Bueno, perquè a mi m'agraden els esports d'aventures i les coses que puc fer de mica en mica, aquestes petites, sense somiar grans coses, doncs les faig. M'agrada molt fer muntanya, pujar 3.000 o algun 4.000 i fer els esports. I jo la primera vegada, el primer me van regalar el paracaigudes. El somiava i de veritat, va ser al·lucinant. M'he tornat a tirar i quan em va agradar he fet puenting, ala delta, parapent... Totes aquestes coses que són de volar ja les he fet totes. He anat en globus... I t'he de dir que el paracaigudes i l'ala delta, per mi, és insuperable.
1: És el Calleja de casa nostra, la Carme, una mica. Sí. Calleja de casa nostra. Insuperables a la delta i caiguda lliure, Ens quedem amb aquests dos, Carme.
2: Jo la delta també ho he fet, veus?
8: Delta i el deixant, sí. És molt xulo. El globo és més estàtic, és més per tot, per la gent gran que deia, i així, perquè és molt bonic. I sí, la veritat és que tot aquí jo el que potser em va acollonir una mica més, però també va estar molt bé de provar-ho, és el puenting.
1: El puenting.
8: I tires.
1: No, és que jo sento dir-te, Carme, jo aprecio molt el meu dia a dia i a mi, que aquesta és una altra derivada, eh? Que molta gent recomana aquestes experiències, no?, molt adrenalíniques, i hi ha gent que decidim no fer-les i jo em puc morir perfectament sense haver fet res d'això, perquè a mi no em compensa tot el patiment que tinc en una cua d'atraccions, per exemple, o el previ a un puenting. A mi no em compensa passar-ho tan malament pel moment d'adrenalina. Entenc, també són opcions respectables.
8: Però és que és això el que és bo de la vida, que cada un pugui fer on li va l'adrenalina. Doncs endavant, aquestes coses petites que es poden fer, més que somiar grans coses que potser no faràs mai, és aquestes coses petites que pots fer i que t'aporten molt. Perquè tant et pot portar això com que pugui estar tot un dia amb els amics fent un camí de ronda i disfrutant, i xerrant, i és un dia increïble de la teva vida.
1: Carme, estic tan d'acord que no puc estar més d'acord amb tu. T'agraeixo moltíssim la trucada, bonica, i segueix visquent la vida amb aquesta intensitat i abraçant-la molt fort. Una abraçada.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu. Malcolm, tu creus que no et pots morir sense...
7: Bueno, jo una de les coses que sí he fet, però que recomano a tothom, és anar a les muntanyes Simien, que estan al nord d'Etiòpia. És un dels llocs més macos del món, és patrimoni de la humanitat. Hi ha uns babuïns, uns papions, uns que es diuen gelada, que són daurats, molt grans. És un lloc maquíssim, molt verd. Hi ha un canyó gegant i és un espectacle únic, molt verd. Hi ha unes acàcies precioses i és un dels llocs de que he anat a la meva vida que he dit aquí... És un lloc, has de venir sí o sí, no és tan conegut. Aquest any, ara faré una mica de publicitat, però a l'octubre porto un grup allà.
1: Què vol dir portes un grup?
7: M'han contractat una agència que es diu Kananga, m'han contractat perquè li expliqui la gent la història d'Etiòpia.
1: Què?
7: Sí, encara hi ha places, aleshores jo li explico...
1: A veure, un moment. És que clar, que et deixa caure, no mira que em presento les eleccions municipals de no sé què, no mira que em presento les eleccions presidencials. A veure, una agència que es diu Kananga, que t'ha contractat a tu per explicar la història d'Etiòpia.
7: D'Etiòpia, perquè ja sabeu que ja va viure a Rambó, va ser traficant d'armes, hi ha unes esglésies monolítiques que estan tallades a pedra, però que estan sota el nivell de... Tal. Bueno, és un lloc impressionant, i jo vaig allà explicar-li a la gent la història. M'han contactat per fer com de conversa.
1: De guia?
7: Hi ha un guia que se n'ocupa de que agafin les coses, perquè si no arribaríem enlloc.
2: Però parlaràs a poc a poc?
7: Sí.
1: No, saps què passa? Que hi ha el guia que els aportarà els puestos que toca i el Malcolm que l'han contractat per parlotejar amb tot el seu coneixement.
7: Clar,
1: em sembla superinteressant aquesta figura, eh?
7: Parlo del... Conec molt, he estat molts cops a Etiòpia, m'agrada molt, és un dels països que més m'agrada, i fem tota una ruta i els explico la història de cada lloc, aquí quan van venir, no sé qui, el rei, la invasió, ja sabeu que Etiòpia és un dels pocs, l'únic país d'Àfrica que no ha estat colònia, va estar conquerit per Itàlia en la Segona Guerra Mundial, però no és l'únic país que no ha estat mai colònia europea. Aleshores, li explico la història.
1: I quan hi aneu?
7: A octubre, em sembla.
1: Mitjans d'octubre, eh?
2: Podem venir.
7: Sí, i tant.
1: Si paga, sí, clar. I si hi ha algun oient ara que digui, ostres, jo vull anar en aquest viatge perquè el Malcolm m'expliqui la història d'Etiòpia...
7: Posin en contacte amb Kananga i suposo...
1: Kananga. I vosaltres truqueu a Kananga, aquesta agència, li dieu... Jo vull anar a lo del Malcolm.
7: Exacte.
1: Jo vull anar a lo del Malcolm.
2: I podríem anar.
7: I quan vam dissenyar la ruta, jo vaig dir, sisplau, posem les muntanyes Simien, perquè és un lloc increïble. Jo el cop que vaig anar, els babuïns s'apropen a tu i ja dic, semblen més grans perquè tenen molt de pèl. Són increïbles, són maquíssims i s'apropen a tu i quedes rodejat d'aquests babuïns que estan... fa fred, una mica de fred allà a la muntanya. És una cosa... meravellosa.
1: Extraordinari, em sembla. Sí. Si teniu propostes, no cal que siguin viatges i llocs, sinó experiències vitals que hem de tenir abans de morir-nos, 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
3: Mira, la Carla vol conduir una excavadora.
1: No ho ha fet mai. Aquesta sembla fàcil.
3: No ho ha fet mai i...
7: Bueno, fàcil.
3: I li agradaria. Bueno, primer has de buscar l'excavadora.
7: Trobar una excavadora i que te la deixin conduir.
3: Has de conèixer algú que la tingui.
2: Bueno, a mi em passa això amb la segadora, que ara començarà d'aviat l'època de la sega del blat i cada any al meu poble dic, hòstia, vull anar a dalt d'una segadora.
1: I per què no hi puges, fill meu?
2: Doncs mira, perquè sempre que ho demano ja ha passat, ai, mira, queden dues setmanes, ja està tot segat.
1: Però què vol dir, queden dues setmanes?
7: Però fem la crida ara.
2: Perquè la sega són dues, tres setmanes, un mes, com a molt allargar.
1: Punta-t'hi ara, ja.
2: Sí. Bueno, però és que diguéssim que no hi ha, la gent no hi pot anar, perquè sí. Vull dir, vas a dins del tractor i no pots, ja hi mitja hora i prou.
1: Algú, per favor, que convidi la Marta
2: de la Baixa Segarra.
1: No, algú d'on sigui, nena, tu vas on sigui.
2: Per la sega es fa Baixa Segarra.
1: Sí, però tot arreu no es deu fer.
2: Bueno, bueno, jo, allà és el juny... Sí.
3: No es vol desplaçar massa.
1: A veure, és que aquí, aquesta i jo estem per no, revolta pagès, no, saps? Meva... Amb el calendari pagès que no el coneixem. 93-201-7474, si algú vol portar la Marta... Si algú vol portar la Marta en una màquina de segar, que és el seu somni. Bueno, no sé si ho mito o no. 93-201-7474.
7: Però és possible que algú no vulgui portar la Marta per complir el seu somni, home.
1: Va, ens podeu dir la vostra, el 677-38-77-19.
3: Mira, la Judit diu que el millor que es pot fer abans de morir és banyar-se despullada en una platja solitària durant la sortida o la posta de sol.
1: I no dir-li a ningú i no penjar les fotos enlloc.
3: Això ja no, home, ho diu, però
2: avisa,
3: seria el pla
2: avisa algú, avisa
3: el
2: algú, que si et passa alguna cosa, vull un disgust.
3: Però el pla de la Cristina és apassionant i diria que és un format de televisió que fa l'Espartac Baran. He d'anar a totes les festes de Catalunya. La Patum, la Fira Medieval... Encara
1: la
3: que
1: Patum
3: crec...
1: ahir, eh?
3: Sí, exacte, aquests dies.
7: I plovia,
3: encara que crec que haurà de ser a la... Un dia podríem fer, a veure, quina és la festa de Catalunya...
1: La millor festa,
3: que més
1: diria,
3: et representa,
1: no?
3: O que més agrada, o icònica, no?
1: La millor alguna festa major, així. La millor festa sí. De Catalunya. Un dia farem una d'aquestes batalles aquí a la Solució. Us ho muntem? Us ho muntem?
2: Sí,
3: sí, clar.
1: Us ho muntem?
3: L'Agustín al Canadà voldria viatjar. I la Cristina anar un temps a un lloc d'Àfrica, de cooperant. Això és el que li agradaria fer. I la Laia diu un pla que he de fer sí o sí abans de morir és fer el Camí de Santiago, sola, el vol fer sola, el Camí de Santiago, seria Tim Carot, també,
1: sí.
3: De la posta de sol sola.
1: De tant en quant, coses sol.
3: I la Leonor voldria anar de vacances a Rússia. Per cert, allò que explicava el Malcolm de les muntanyes del Simien, diu, el Víctor diu, us escric per compartir una altra bellesa, la que més m'ha impressionat mai, poder visitar els 7 llacs de Rila, a Bulgària, us ho recomano.
1: Oh, Bulgària és un d'aquells països, jo crec, molt desconeguts i ha de ser bellíssim, ha de ser preciós. Per cert, avui us estem demanant experiències que hem de tenir abans de morir-nos. No vol dir només destins, eh? Ara deixem els destins, no. Els viatges i pensem a conceptes. Digueu-nos algun concepte.
3: Mira, l'Eva, que abans deia que volia retrobar el noi amb el que es va fer el primer petó, sí. Diu, tinc 62 anys, que m'ho heu demanat, no l'he vist mai més i he somiat moltes vegades amb ell i us puc assegurar que era guapíssim.
1: Oi.
3: Això és el que vol fer l'Eva. I atenció a la Clara, mireu que bonica, diu, m'agradaria poder reconciliar-me o demanar perdó a les persones que al llarg de la vida hem tingut diferències o ens hem enfadat i amb els anys ens hem anat distanciant.
1: Oh, i que bonic això, és Clara, molt maco, està molt això. Bé. Mira, un altre dia hem de parlar del perdó.
3: També, és veritat.
1: Farem venir el Puigguitart i parlarem del perdó.
3: És que ja està,
1: ja està, tenim la final temporada, feta. Ja és final de temporada.
3: Sí. Mira, la Montse diu, fer bivac a la muntanya i dormir sota les estrelles.
1: Oh, i que bonic això. Mira, Marta, així... tu tens una cosa sí. Relacionada. A veure, la Marta Pontnou ens planteja el segon pla que ella no pot deixar de fer abans de morir-se.

0: A veure, Marta, Montserrat.
1: Vull dormir un dia al ras, però no a baix, sinó al ras, a dalt, amb alguna de les muntanyes.
0: De Montserrat.
1: Però,
0: si fes bivac a Montserrat.
1: Em fa por.
0: Per què et fa por?
1: Home, em fa por. Estaria amb un ull obert.
0: Tota per què? Nit, perquè no t'ataqui algun animal?
1: Sí, entre bitxos, animals, animal, feres...
0: Però saps, tu el que vols és un hotel de luxe amb una vidriera molt grossa,
1: no,
0: filla meva.
1: No. Vull respirar l'aire i veure el cel estrellat a dalt, a Montserrat.
0: Per què t'agrada tant Montserrat, Marta?
1: Ai, no ho sé. Bueno, és una cosa familiar, també. Els meus pares hi anaven, i el meu pare hi anava molt als 70s i escalava... I a escalar als 70, eh?
0: Déu-n'hi-do, sense cordes.
1: Amb aquelles cordes que hi havia, aquell tipus de roba, i escalava molt. Llavors explica molt també tot el moviment que hi havia polític allà, com vivien ells la seva adolescència, perquè, clar, vivien... Com, no?, sortien d'Igualada, agafaven un tren, pujaven a Montserrat... Llavors, totes les històries que t'han explicat d'això i de com van viure tota la repressió des d'allà i ells com anaven a escalar i feien activitats com esportives, i, però que al final era, no?, una cosa com molt política.
0: Com també un pòsit polític, no?
1: I llavors és un dels llocs on sempre hi hem anat a la família, i és una cosa que...
0: Mira,
1: per mi és com màgic.
0: Tinc una sorpresa per tu, això no t'ho esperes.
1: Ai.
0: Perquè hem pensat que si tu vols fer això, necessites consells d'una persona que coneix perfectament la muntanya. Si tu vols fer bivac a Montserrat, has de sentir una veu experta, un aplaudiment molt fort per Araceli Sagarra. Molt bon dia, Araceli.
2: Bon dia, bonics. Com esteu?
0: Hola. Estem estupendos, encantats de sentir-te, per si algú no ho sap. Si és que hi ha algú a Catalunya que no ho sàpiga, l'Araceli és alpinista, és una de les cares més reconegudes del món de les muntanyes. Aquests dies, de fet, hem commemorat que amb només 26 anys, 26 anys, criatura, es va convertir en la primera dona
2: de l'estat
0: a fer el cim de l'Everest. Això era l'any 1996. Déu-n'hi-do, Araceli.
2: Sí, senyora.
0: Encara te'n recordes?
2: No, fa 30 anys. Bueno, jo ara hi penso i una mica estic com tu, a criatura, dic, però què feia jo amb tan joveneta? Ara ho veus en perspectiva
0: I
2: flipo una mica, però, bueno, s'ha de fer aquestes coses quan ets jove.
0: Exacte, que no hi penses. De fet, veus les imatges de l'Araceli just quan torna, les veus a TV3 i ella tan feliç. Ah, oh, bueno, sí, goita, aquí estem, no? Tot bé,
2: sí,
0: no?
2: Sí, bueno, sí. Bueno, és la inconsciència de l'adolescència. Bueno, l'adolescència no, però de la joventut.
0: Sí.
2: Però ha de ser-hi, si no la gent no fa coses.
0: Araceli.
2: O com ara, que tothom està pensant, bueno, abans de morir-me, a veure quina faig,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte. Araceli, escolta'm, t'he fet un atracament, també, perquè
2: sí,
0: la Marta ens va dir, jo vull fer bivac una nit a Montserrat, què hem de tenir en compte? Tu, que ets una experta en la matèria, en general, la idea de dormir al ras a Montserrat, què et suscita? Què hem de tenir en compte? Quins punts hem de posar en una llista com a conditio sine qua non?
2: Vale, la primera era que ha comentat que volia veure els estels. Clar, des de Montserrat no en veure gaires perquè hi ha molta contaminació lumínica de l'àrea metropolitana. Per tant, si realment el que vols és veure els estels, vés-te'n a Àger, que per això hi ha aquests centres de... com es diuen? Astronòmics, no?
0: Sí.
2: Perquè són llocs on no hi ha contaminació lumínica. Per exemple, si veus fer això, te'n vas a Àger, al Camp de 300, que és una...
0: No m'agafa. A veure, on has dit això? Tenim molta fe, diu. Escolta, Àger, què has dit ara mateix?
1: Àger, la Noguera, ha dit.
2: Àger, al Camp de 300, bueno, que és el camp on despeguen els parapents, i bueno, allà hi ha una zona molt ampla, molt tranquil·la, amb pocs bitxos. Després, l'altra cosa que hauries de tenir en compte és que igual t'emportes una doble experiència si te'n vas a fer un bivac a Montserrat, perquè et diuen que el dia 11 de cada mes es reuneixen les persones que volen veure ovnis a veure si hi ha una abducció. És a dir, igual tens doble efecte, saps?
0: Epa, ojo, a veure si se t'emporten, nena.
2: Bivac i abducció.
3: Això no hi ha ossos, però potser sí hi ha ossos.
1: Hi ha ossos perquè tindria por.
0: No, et dic una cosa, tu que coneguent-te que voldràs estar sola, no hi vagis un dia 11 de cada mes.
1: No,
0: per si de cas. D'acord,
2: bueno,
0: això
2: per
0: apuntat.
2: Si de cas. Però després... Sí... Una bona colxoneta.
0: Colxoneta.
2: Del que més es pateix, clar, és... Ara fan aquestes colxonetes que són inflables, que no pesen res, i el que més molesta són les pedres a l'esquena. Així que, sobretot, una bona colxoneta.
0: Va.
2: Després, mira si el parc t'ho permet fer bivac, perquè, per exemple, el parc d'Aigües Tortes... És una cosa que jo no l'acabo d'entendre, no ho vaig ara fer amics, però...
3: Està prohibit.
2: No, està prohibit fer bivac.
0: Oh.
2: És a dir, si tu vas per la muntanya i tens molta son, gairebé t'estan dient, doncs no pots parar a fer bivac perquè està prohibit fer bivac.
0: O sigui, despert sí que hi pot ser, però en canvi dormint
2: sí,
0: no, eh?
2: Sí, No et deixen fer vivac. Jo crec que...
1: No tancaré els ulls.
2: De...
1: No, estava dormint. És com allò que et fa la parella quan dormi al sofà.
0: No, no, m'estava mirant els ulls per dins, que estigui tot bé, no?
2: Però jo crec que el part de Montserrat sí, sí que està permès.
0: Uh-huh.
2: I després,
1: abric,
2: doncs...
1: Abric.
2: Bueno, sí, bueno, si porta un saquet de pluma, la pluma l'avantatge que té és que pesa poc i abriga molt, perquè el que fa és una càmera d'aire, i tots sabem que la càmera d'aire és on és com, se, com no passa el fred, no?
0: Uh-huh.
2: Has d'anar lleugera
1: i
2: confortable.
0: Val.
2: I després hem portat un amic.
0: Un amic, un amic, i jo estava pensant...
2: O una amiga.
0: Hi ha antimosquits,
2: una
0: lot, una... Com es diu això? Una botzina per si ve algun animal a espantar-lo. Tot això és molt... És innecessari?
2: Bueno, sí, el frontal, però... Diguéssim, aquest és el kit bàsic, no?
0: Val.
2: Jo esprai de sorolls no em porto, perquè...
1: I els animals, bueno, què fas? A mi em faria
3: per
1: por.
3: Quins animals?
1: Ve allà una cabra d'aquelles a menjar-te el nas.
0: Però mira què et diu l'Araceli, els animals tenen més por.
3: Són vegetarianes.
2: Tenen més por que tu, sí. Surten corrents, no et preocupis. Però bàsicament és això, és... que si vols veure estels, pues a Montserrat no els veuràs. Si és una altra experiència, pues bueno, igual
0: coneixes
2: un marcià,
0: no? Araceli Segarra, t'agraeixo moltíssim aquests 5 minutets que t'hem robat. Gràcies per atendre la solució. Una abraçada bonica. Fins ara.
2: Un petó ben gran i disfruta el vivac.
0: Adéu, adéu. Nena, Araceli Segarra, eh? No tothom et dona la solució, com ho fem nosaltres, eh?
1: Amb ella.
0: Amb l'Araceli, sí, clar, això t'estalvies, no?
3: Jo.
1: Perquè si em passa alguna cosa...
0: Et dic una cosa, hi ha una cosa que no saps del Malcolm.
1: Quina?
0: Hi ha una cosa molt forta que no saps de Malcolm Otero.
1: Que té un amic.
0: No. D'ell directament.
1: Nòvia?
0: No. A la tornada de la Publi us ho explico.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de coses que hem de fer abans de morir-nos. Coses que hem de fer abans de morir-nos. De seguida, Malcolm, me l'expliques una, però hi ha una cosa que tu no saps de Malcolm Otero que hauries de saber que t'aniria molt bé per aquesta experiència que vols tenir a Montserrat. Malcolm Otero... Fa 3 anys, en aquest mateix estudi, va afirmar que ell seria capaç de sobreviure si el deixava amb una llauna de tonyina, un alot i llumins o alguna cosa així.
3: Ai, sí.
0: Durant 4 dies
1: a Collserola.
0: T'ho juro.
5: És el MacGyver de la
0: Malcolm,
5: solució.
0: Malcolm, tu tens capacitat, o sigui, capacitat, coneixement sobre supervivència.
5: Coneixements no pràctics, però vull dir... No, espera.
1: Teòrics.
5: No. M'interessa molt el tema, he llegit molts llibres i tal, i aleshores... Aquella era una oportunitat per posar en la pràctica tot això que he après. I aquell dia, no, un dia d'aquests vam portar un expert, li vaig fer les preguntes, em va dir que anava pel bon camí, i és veritat que...
1: Vam fer un experiment aquí fora, no? Amb una llauna i vam encendre...
5: Sí, són dues etapes. Una és fa 3 anys, quan amb en Pau Torres vam explicar a través de vídeos de YouTube com es podia sobreviure al bosc, i l'altra, la que diu la Marta Bonnou, és la temporada passada, que vam portar un expert que va ensenyar-nos a fer foc amb una llauna de tonyina.
1: Exacte.
5: Però és veritat que m'interessa molt la supervivència, pues, sobreviure al desert, al fred, a la muntanya... És una cosa que m'ha interessat sempre i he llegit molts llibres al voltant d'això i m'agrada el tema. Ara, que jo he estat allà com un boina verda allà, no sé,
0: no encara.
1: Jo moriria en 2 minuts.
0: Doncs mira, et pots deixar acompanyar per en Marcel. Marcel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs, Marcel?
6: Pues mira, aquí conduint,
0: tia. Escolta'm una cosa, acabo de llegir que tu vas fer vivac a Montserrat l'any passat. Oh! Avui l'Albert està xalant.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i vas haver demanat algun permís, Marcel?
6: No. Resulta que va ser amb motiu de que vam fer el gener-febrer durant 4 dilluns consecutius i 4 dimarts el curs d'especialització de guia de Montserrat.
0: Ah, amic!
6: Llavors, clar, teníem que dormir allà, vam dormir una nit a l'hostaria, una nit a cada lloc, i al final, la segona nit, companys meus que eren guies de muntanya van dir-lo de fer un vivac a Montserrat. i jo m'hi vaig apuntar, però clar, el problema és que els companys tenien 30, 32, 34 anys i jo en tinc 61.
0: Bueno, escolta, l'experiència és un grau, Marcel.
1: Escolta, a mi em faràs de guia?
6: Sí,
1: sí, vaig, perquè clar, sola ja has vist que no sobreviuré ni 5 minuts.
6: L'experiència és bestial, eh? Arribar allà de vespre, gairebé nit, bueno, nit completament, vam sortir al capvespre, que feia fosc, i llavors tenia que pujar amb el frontal. L'experiència de pujar, trobar cabirols, cabres pel camí, i llavors arribar allà a les 10, quarts d'11 de la nit i fer un sopar així amb coses a picar simplement, i després posar-te dintre el sac de dormir i dormir allà dalt, és bestial.
0: Em sembla extraordinari, eh?
1: Ja m'ho he convençut.
0: Marcel, ens guardem el telèfon, eh? Si mai necessitem un guia de Montserrat. Gràcies per trucar-nos, bonic, una abraçada.
6: Ja, gràcies.
0: Adéu, adéu.
5: I ho va fer el gener, eh? Imagina't el fred.
0: Fred, tio. I més que el fred, la humitat, eh? Que a casa nostra la humitat és bastant cabrona, eh? El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
7: Doncs mira, la Maria diu, això de dormir al ras, jo ho vaig fer quan em vaig separar, just a la frontera entre França i Catalunya, i ho recomana...
1: Què té a veure quan es va separar?
5: Bueno, no, la van fotre fora de casa.
0: No, perquè a vegades és un punt d'inflexió. Dius, escolta, ho havia volgut fer sempre.
7: Vital, sí.
0: Em separo, doncs me'n vaig.
7: Diu, vent, estels, núvols, algun malson, ho vaig fer sola, però estic molt orgullosa d'haver-ho fet.
5: Molt partidari de fer alguna d'aquestes coses sol.
0: Jo vull dir... D'acord. I sense mòbil, eh?
5: I sense mòbil.
7: A veure si voleu fer sols això que proposa la Pilar. Bussejar al costat d'una balena.
0: Ui, no,
1: em cago de por.
0: Ui, no,
7: sols?
1: Em moro.
7: Ui,
1: em moro.
5: És que en grup també.
0: Però una cosa, Pilar, això no és perillós? Pilar. No ho desaconsellen? Perquè, clar, només que aquest cetaci faci un moviment estrany...
1: Obri la boca, tu vas cap dins, com a Pinotxo.
0: Però un cop de cua, un cop de costat, això pot ser una mica xungo. O t'hi vas trobar per casualitat, Pilar, que també pot ser, eh?
7: No, ella diu que ho vol fer. Vol fer-ho. Vol bussejar al costat d'una balena. Mira, l'Anna vol fer un viatge en globus per tot el món. Diu, per motius econòmics em sembla que no serà possible. Diu, mireu que bonic això que diu el Joan.
0: Ah, vol fer de Google Foc, eh?
7: Sí, exacte, això mateix. Sí, sí, en 80 dies. El Joan, mireu que bonic. Vull conèixer els meus nets abans de morir. Per què? El meu pare i el meu avi no ho van poder fer. I en la línia d'aquestes experiències emocionals, la Carme diu, crec que ningú s'hauria de morir sense poder disfrutar de la jubilació amb salut.
0: Ai, molt d'acord. I en Joan, que deia això dels nens, doncs ja pots anar esperonant els fills. No ho facis, eh? Spoiler, no funciona. Però és molt interessant aquest punt de vista i és el que us demanava també, no? Experiències vitals. Malcolm, a veure, t'ha quedat al pap una experiència que tu creus que hem de fer abans de morir-nos.
5: Jo aquesta no l'he fet, que és creuar l'Atlàntic amb un veler sol. I vull dir, és una cosa que vull fer sol, vull dir, és creuar, sortir de Barcelona i arribar a Amèrica
0: amb un veler.
5: Amb els Manel de fons.
0: Però no sé si és gaire bona idea fer-ho sol, això.
5: Ja, però és una cosa, vull dir... Aquesta experiència a mi m'agrada estar sol, pensar, patir, avorrir-te... Vull dir que no... Per mi no són unes vacances, és una mena de trobar-te tu mateix.
1: La Paula et prepararà els papers del divorci.
0: Saps
1: quan hagis arribat.
0: Saps qui ho va fer, això? Que avui m'ho ha dit el meu sogre, ja no ho sabia.
1: Què?
0: Antonio Gades, que és el exmarit crec de Marisol.
5: Sí.
0: Crec que li van diagnosticar un càncer i va dir, jo abans de morir-me vull creuar l'Atlàntic sol. Ho va fer amb veler i ho va aconseguir. Crec que va sortir, no sé si va sortir d'Espanya cap a l'Havana o a l'inrevés, però ho va fer.
5: Era molt comunista, és veritat, sí.
0: Què vols dir?
5: No, que tenim molta relació amb l'Havana.
0: Ah, val, jo dic, els comunistes surten a mar, no? Clar, no havia pillat-lo de l'Havana.
1: Té molta força.
0: Doncs que sàpigues que Antonio Gades ho va fer, per tant, si vol seguir la seva estela.
5: Sí, sí. La veritat, clar, tothom em diu, no has vist aquesta pel·li de Robert Redford, saps, que li passa de tot, que se li espatlla el vaixell...
0: Ai, sí, que terrible.
5: I dic, ja, bueno, sí, sí, també hi ha calma total i que hi ha uns pirates i tal, però bueno, en principi...
0: No
5: la, idea és que no passi res.
0: I sol, de veritat, eh?
5: Sol, sí, això és fonamental. Perquè si no són com vacances, és una altra, experiència, és gaudir i compartir, però estar sol, hores, dies, nits, i patint i intentant... Vull dir, això també és una terra, també a veure també la supervivència que dèiem abans, no?
0: Sembla interessantíssim i una mica boig, eh? T'ho he de dir. Va, el 677-38-77-19.
7: Mira, el Gades ho va fer el novembre del 2003, això que comentàveu ara, va agafar aquest veler i, doncs, va començar a creuar el mar. La Teresa diu, abans de morir m'agradaria pujar al Transiberià i fer viatges a entre cometes, tutiplén. És a dir, que li agradaria anar per tot el món. L'Anna vol conèixer el Dalai Lama i vol anar al Tibet per fer-ho. I la Marta diu...
0: Ja, si bé no sigui el papa, perquè el tenia aquí a tocar.
7: Sí, el passa que no sé si...
5: Que fa una rua, m'han dit, no?
0: Sí, sí, la pop parade.
7: Està tot tan blindat que no sé si el podran veure.
0: Avui?
1: Jo la penso baixar a Barcelona, ja us ho dic ara.
0: Bueno,
1: no.
0: Dia
1: 10 i 11 i no sé quant dia més bé, a mi...
0: 9, 10 i 11.
7: Periodisme d'aproximació.
1: A mi que no em convidi ningú a Barcelona, que no baixaré a fer res.
0: Si no tinc malaltès, 9, 10 i 11 és el dia que hi ha afectacions pel trànsit. I és fort, perquè avui he anat a l'altra punta de Barcelona, molt lluny del centre, i ja estava contemplat. No aparqueu, i dic,
1: no vull ni venir a Barcelona.
7: Que són els 3 dies que coincideixen amb els exàmens de selectivitat, també.
0: A sobre.
7: Llavors, si els estudiants de batxillerat no sabien el nom de l'alcalde de Barcelona i del president de la Generalitat, doncs ara se l'han après, perquè se'n recordaran d'ells quan vegin els problemes de
0: Malcolm mobilitat. Otero, Marta Ponnó, moltes gràcies, estimats. Ens sentim divendres. I Fran Domènech, tu i jo tornem dilluns.
7: Molt bé, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Ho farem amb en Joan Soler Socarrat.
7: Home!
0: Busqueu-lo ara mateix a xarxes, perquè us enamorareu de la manera que té d'explicar les coses. Joan Soler Socarrats, ell és psicòleg especialitzat en benestar emocional, i parlarem de com discutir millor.
1: Que ai, m'encanta.
5: No m'ho perdo.
0: Que això no fantàstic. Vol dir guanyar les discussions.
5: No,
0: vol dir discutir millor. Maneres de comunicar-nos sense que ens malinterpretin. Saps allò que tu vols parlar d'una cosa, acabes discutint, no has volgut dir el que volies dir i al final s'emmerda la cosa.
5: La història de la meva vida.
0: Com expressar amb respecte el desacord? Perquè hi ha persones, a més, amb les que acabem discutint sempre pel mateix.
7: Sí.
0: Dilluns, amb en Joan Soler Socarrats, com discutir millor. Nosaltres, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, amigues, ja ho sabeu, buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30%, segons el govern, i d'un 80%, segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies. L'Iran assegura que les negociacions amb els Estats Units estan encallades i condiciona qualsevol acord a l'alliberament de 24.000 milions de dòlars en actius iranians bloquejats. En una entrevista a la CNN des de Teheran, un assessor militar del líder suprem iranià ha afirmat que la pilota és a la teulada de Donald Trump i ha dit que aquests fons són una prova de confiança imprescindible per avançar en les converses. L'assessor del líder suprem també ha advertit que si els Estats Units reprenen les hostilitats, l'Iran podria ampliar el conflicte més enllà del Golf Pèrsic i atacar més bases nord-americanes a la regió. Els Estats Units, precisament en les darreres hores, han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata per al trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la cadena NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 21 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat tota la nau logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han pogut controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. I les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la seva formació futura. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
3: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
4: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
3: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar a la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38 a 24. En hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comas en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1. El Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
5: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
6: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: L'escriptora i activista Remei Sipi és filla de la colonització espanyola a Guinea Equatorial. Fa gairebé 60 anys que viu a Catalunya. Va arribar a Barcelona quan en tenia 16. Escapava del colonialisme espanyol i es topava en plena dictadura franquista. Des d'aquí ha treballat activament pels drets de les dones africanes. Durant tots aquests anys ha estat una treballadora infatigable. Ha creat associacions, un editorial, ha escrit llibres, conferències, tot per donar veu a qui molts no volen escoltar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Bona nit, Remei Sipi, com estàs?
2: Bé.
0: Ens fa molta il·lusió que hagis vingut avui.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Podem explicar als oients, si vols, que ha passat una cosa,
2: sí.
0: I vens una mica allò calorada.
2: Ai, molt acalorada.
0: Però ja estàs aquí.
2: Ja estic aquí.
0: Ja no? Estàs aquí, tranquil·la.
2: He patit, eh?
0: No, ja està tot arreglat. Tenim una hora per endavant,
2: sí,
0: per parlar de tot. El molt que dèiem, t'he dit que ets una treballadora infatigable. És així? Et sents així?
2: Soc una treballadora. La infatigable és molt, molt, molt gran.
0: Però te n'has fet un far. És a dir,
2: sí,
0: no
2: sí.
0: sé si tenies com aquest punt justicier ja des de molt jove, ganes de fer justícia, ganes de fer un món millor, però des que vas venir aquí no t'has conformat,
2: no,
0: podríem
2: no,
0: dir.
2: No, és que no podia conformar-me. Hi havia coses que havia que reivindicar i jo ara estava a primera línia, eren les primeres de la immigració de Guinea Equatorial, era de les primeres, llavors s'hem trobat amb una altra immigració que és les dones gambianes i senegaleses i entre tot hem lluitat entre tots.
0: Heu lluitat totes, sí, sí. Però anem a conèixer una mica la teva història, perquè tu vas néixer a Guinea Equatorial, sí, quan era colònia espanyola.
2: Sí, sí.
0: I m'agradaria que m'expliquessis quins records tens de petita del teu país, perquè clar, marxes ben joveneta, però com recordes aquell país quan tu eres petita?
2: Jo em recordo amb una visió molt, molt, molt idíl·lica, una visió que no tenia la informació, no m'importava què passava. Tenia 15, 16 anys, llavors, clar, tot era bonic. Però després he fet la reflexió i he vist que en aquella època havia racisme.
0: Perquè parlem sempre de l'apartheid a Sud-àfrica.
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: També hi havia apartheid a Guinea Equatorial.
2: Sí, sí. Havia apartheid,
0: hi havia els blancs i els negres.
2: Havia blancs, havia negres. Anàvem a un col·legi de monja, les negres aquí, les blanques aquí, fins a anar a l'institut, que allà ja ens barrejàvem una mica. Jo he viscut un racisme. Els treballadors que venien de Nigèria eren molt, molt, molt, molt excluïts. Un treballador que fins a tot les paisaven i unes humillacions. I, sí, havia un apartheid molt
0: fort.
2: Sí,
0: que fins i tot podríem dir que tot i ser negre, dintre de ser negre, hi havia categories, també.
2: Sí,
0: hi ha un intrarracisme.
2: Sí, sí, sí. Hi ha la colonització, la gent que portava la colonització allà, ja es cuidaven per divide i venceràs.
0: Clar.
2: Perquè sols no podien. Llavors van crear una societat estratificada dintre dels guineans mateix. Hi havia los emancipados plenos, los emancipados ja podien anar-hi a l'espai de lúcid, lúdic, ja no estaven los blancs, cinema, baix, tal. I sí, ja havia tot això.
0: Com si fos un sistema de pàries pràcticament com
2: sí,
0: a l'Índia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Era la manera que tenien com de separar-los.
2: De separar-los i de tenir-nos controlat.
0: Mm-hmm. Tu dius això, que eres jove i no tenies informació, que eres, sí, tenies això 15, 16 anys, col·le de monges, etc.
2: Sí, sí.
0: Però de més petita, amb qui et vas criar, tu? Perquè sabem que a l'Àfrica i les dones de la teva família, les àvies, han estat, sí, molt importants.
2: Jo, de petita, a casa, amb la meva mare, la meva àvia, les meves... Som 7 germans, jo sóc la petita. Llavors tenia 2 germanes més gran que jo, que fins i tot jo tinc un nebot que tenim la mateixa edat. Llavors, clar, una família africana extensa, i jo era molt feliç era molt feliç, anava a l'escola que estava molt a prop de casa, l'època, me'n recordo, l'època de pluja, llavors t'agafaves un full de plàtans per anar a l'escola, però ho vivia bé, eh? Ho vivia molt bé.
3: No feien falta paraigües, eh?
2: Sí, no, que va.
3: Doncs passen 14 minuts de les 9 de la nit, esteu a Les Dones i els Dies, i ja sabeu que els divendres convidem a Dones que admirem i els hi demanem per la música. Ens va dir una cosa molt bona quan la vam trucar. Va dir, és l'única entrevista que m'han fet que em fan treballar abans, perquè els hi vam demanar una llista de cançons.
2: Deu,
3: si ja saps,
2: deu llistes.
3: Imagina't. És que som... total per treure'ns feina el que sigui que aquí en aquest programa.

0: Mira, ara que parlàvem de Sud-àfrica, la Miriam Makeba era sud-africana.
1: Vull dir que no
0: venia de Guinea Equatorial, ja, però té aquesta alegria, aquesta cançó tan senzilla, tan meravellosa, però que porta això, necessitar poc.
1: Jo vaig tenir la sort de veure la Miriam Makeba aquí a Barcelona, els últims concerts que va fer a Europa. Jo la vaig veure i era una gran dona, una dona referent per nosaltres, les negres. Sí, sí.
0: Escolta, com és que decideixes venir a marxa de Guinea, sobretot, i venir aquí? Sabem que t'havien donat una beca,
1: sí,
0: però per què volies marxar?
1: Però és que no és que jo volia marxar, era lo normal. Era allà a Guinea, si volies ser infermera o infermera o administrativa, havia una escola que te preparaven, però si no tenies la intenció de ficar-te en aquestes disciplines, sempre sortíem, perquè era Guinea era com, bueno, Malabo era com venir de Barcelona a Madrid, érem espanyols.
0: Teníeu aquesta sensació, sí, que no hi havia fronteres, pràcticament.
1: No hi havia frontera, perquè Guinea llavors
0: era com ser de Mallorca i n'estudiar a Barcelona.
1: Exactament, era colònia espanyola,
0: ja.
1: Parlàvem en espanyol, els llibres de textos eren els llibres que estudiaven aquí, jo me'n recordo.

0: Me la deixes a Barcelona, que les monges ja la recolliran allà. I, sí.
1: I a casa teva, que era molt religiosos o era també una...
0: No, a casa...
1: O sigui, el tema de que havies anat a col·le de monges i sí, que les sí. monges són les que et van becar després?
0: Jo no vaig anar-hi a col·legi de monja a Guinea.
1: D'acord, era aquí,
0: Era aquí, sí. Uh-huh. A casa érem... No érem molt religiosos, perquè el pare i la mare no es van casar catòlicament. Llavors no podien ni anar a comulgar a missa. Però nosaltres...
1: Tinc entès que quan vas fer la comunió fins i tot sí. no es van poder seure junts perquè no estaven
0: sí,
1: casats.
0: Exactament. Sí, sí, sí. sí
1: o
0: sí.
1: sigui, i, però tu, per exemple, ets una dona bubi,
0: sí.
1: que és un grup ètnic de
0: Guinea. Sí.
1: I és un grup ètnic molt especial, perquè les dones hi tenen molta importància. Aquí no sé si ja la teva llavor feminista ja va sí. néixer una mica aquí.
0: Sí, sí, sí. Jo, la meva àvia... La meva mare sempre ens parlaven des de la independència de dones.
1: Has de treballar...
0: Sí, has de treballar, has de mirar, de no dependre d'un home. Totes aquestes coses les he mamat de petita. Per això, quan vaig arribar aquí i les companyes d'aquí em parlaven des d'una direcció, jo a casa tot això ja ho paia.
1: Ja ho tenim superat. Aneu tard. Perquè, clar, el més divertit és que tu vas venir aquí a Barcelona al principi,
0: sí, sí.
1: però em sembla que vas arribar aquí, a la Gran Via, i vas dir que fa molt soroll.
0: Sí, jo vaig arribar... Al Gran Via hi ha un espai ara que és un centre cívic. Era un col·legi de les Dominiques de la Presentació, el centre Godfrey, diu. Vaig arribar i, ostres, no podia... Una setmana, les monges, aquesta nena pobreta, tenim un col·legi a Figueres, a lo millor. No vas agafar les coses, anem a Figueres a veure i tal, i jo ja no vas baixar. No, jo em quedo aquí.
1: Em vas quedar a Figueres, que era més sí. tranquil, perquè tu venies d'un sí. món rural. Sí. Tu venies, vivies a 8 quilòmetres de Malabo.
0: A 8 quilòmetres de Malabo, encara que visquessi a Malabo, uh-huh. no tenia el soroll de Barcelona. I ara, ara és per a
1: tard. Ara ja et tornes boja.
0: Ara ja m'he acostumat.
1: Ara ja estàs molt acostumada.
0: Sí, sí. I vaig anar a Figueres i fins avui Figueres és la meva petita pàtria. Sí.
1: Clar, jo estava pensant que vas dir que coincidia amb Dalí en aquella època,
0: sí,
1: potser.
0: Sí, jo he vist el Dalí a les Rambles.
1: Al carrer.
0: Al carrer, sí. Clar. El Dalí a les Rambles l'he vist i anava a un... A un hotel que es deia Hotel Duran. Sí, però no li donàvem importància. Els diumenges anàvem a la Rambla a ballar les sardanes i el passejava ja amb el seu bastó, amb el seu pipa, però...
1: I escolta, i en aquella època que arribes tu, que estem parlant de que arribes a Figueres més o menys l'any 68, sí, 69, sí, etcètera, sí, sí. Qui és més exòtic, Dalí o tu, per la gent del poble?
0: No...
1: Un senyor amb bigoti i barretina o una senyora negra?
0: Però no, ni una cosa ni altra, perquè nosaltres, les nenes d'aquella època, i encara tinc la relació amb les meves companyes, veiem en un Dalí i a mi les companyes eren l'única negra.
1: Clar, per això t'ho dic.
0: Sí, però mai he tingut...
1: No vas sentir racisme
0: ni
1: cap prejudici.
0: Sento més racisme ara... que jo anava al col·legi, totes les noies de l'època, Llançar, Roses, Olot, estaven internes com jo. Eren amigues, eren... I mai, o no em donava compte, o no... Jo no puc pensar ni un acte de racisme. Els caps de setmana, tothom venia a buscar el seu pare. El primer cap de setmana... Estava jo sola i no passava res, la meva habitació, però mai més vaig quedar un cap de setmana sola.
1: Et convidaven a casa seva.
0: Sí.
1: O sigui, tu vas fer tota
0: sí.
1: la
0: sí,
1: tota jo... la Costa Brava...
0: Tranquil·lament, sí.
1: I clar, la Costa Brava del 70 no és la d'ara.
0: No, però estava molt bé.
1: No estava millor.
0: Sí, estava molt bé.
1: Estava tot més verge, havia menys gent.
0: Sí. Ara quan em pujo i vaig a Roses, perquè tinc les companyes encara, que són amigues ja... I dic, escolta'm, han passat anys i han passat coses i el paisatge ha canviat. Ha canviat, sí.

0: Parlant amb Remei Sípic aquesta nit a les dones i els dies, falten 7 minuts per 2:15 de la nit. Esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ens agrada parlar molt amb aquesta dona activista, ha fet molt pels drets de les dones, jo crec que en general, perquè els drets de les dones negres al final repercuteix en totes les dones.
1: Sí.
0: És molt important això. Dèiem que venies de l'ètnia Bubi, de Guinea, i que és una ètnia que funciona de manera matrilineal.
1: Matrilineal,
0: i això
1: sí.
0: Què vol dir?
1: Matrilineal vol...
0: Que no vol dir matriarcal.
1: No és un matriarcat. Jo veig ara les jovenetes bubis, quan estan al tip-top i tot això, estan parlant, som un patriarcat. No hem sigut un matriarcat mai. És matrilineal. Totes les coses tradicionals passen per l'àvia. Totes les coses domèstiques passen per l'àvia. Qualsevol problema, entre cometes, de la família passa per l'àvia. Nosaltres tenim molts ritmes de passe, que no és ni bautismo ni tal, perquè són molt, molt tradicional nostra. L'àvia, la mare, la germana són les que fan aquest paper. I quan fem una reconciliació, també passa per l'àvia. L'àvia crida tothom, ens sentem, dona un sermó llarg i llavors fem la reconciliació.
0: I això vol dir que la saviesa de les dones grans...
1: És molt important.
0: Molt important.
1: Jo, fins que va morir la meva àvia, que va morir en el 2002, penso, jo anava a Guinea i el primer que feia, la meva mare viu en un barri, la meva àvia viu en altre, el primer que feia era anar a veure l'àvia. Hola, àvia, com estàs? I me deia, Remei, solament tens una nena? Has de tenir més nenes. Jo dic, àvia, és que jo no sé si són nenes o no nenes, però llavors no m'arrisco, tinc una i ja està.
0: Perquè tenies por que et sortís un noi o què?
1: No, jo no, però ell sí, sempre enfatitzava, aviam si és nena. Si és noi també va bé, perquè dintre de del clan està bé tenir noies.
0: O sigui que estaven ben vistes les dones,
1: sí.
0: O són importants per la comunitat.
1: Sí.
0: Però
1: sí.
0: Suposo que masclisme també n'hi havia.
1: Sí, clar. Per això, quan diuen, no, és que som matriarcal, diuen, ei, para, perquè el masclisme estava, però ben present. El que passa és que les àvies i les mames s'havien parat també. Això. Sí.
0: Tu expliques molt, tu que parles molt de feminisme i has fet molta lluita en aquest sentit, que és que el fet també de viure en aquesta societat matrilineal, com dèiem, on les dones són molt importants, i vas venir aquí en el franquisme, on et trobaves moltes noies que potser no podien sortir la nit o no podien fer no sé què sense permís del pare, tu ja tenies una consciència feminista.
1: Jo ja tenia una consciència feminista, jo ja tenia una llibertat de dona.
0: En quin sentit ho dius, això?
1: El sentit de que jo vaig arribar aquí i fins les mares de les meves companyes feien secció femenina, se deia,
0: tenien que fer
1: secció femenina, demanaven permís per obrir-se una compte, per sortir fora. A casa no, a casa tot això era ja solventada.
0: Sí. I també les relacions, per exemple, amb els nois? O no amb els nois, amb qui fos? Com es vivia això? Com ho vivies tu?
1: Jo llavors no tenia nòvios, i llavors no sé, però les meves germanes jo veia com patia, perquè algunes, fins a tot, tenien una relació de poligàmia.
0: Vols dir a Guinea Equatorial?
1: A Guinea Equatorial, sí, clar. Jo veia que la meva germana gran tenia un marit, que aquest marit tenia una altra dona. Aquesta setmana potser venia a casa, l'altra setmana no veia. I totes aquestes coses les veia jo.
0: Clar, tu pensaves aquí, a Catalunya és una mica diferent.
1: Sí.
0: Aquí també tenien altres dones, de vegades,
1: bueno,
0: però no ho sabies.
1: L'altra que no sabia, sí, però era diferent. Allà era molt, molt obert, sí.

0: Buica, Buica, que té origen sí, a Guinea Equatorial, tot i que és de Mallorca.
1: Però Buica és del meu poble, de Rebola.
0: És del poble, home.
1: De Rebola, els pares de Buica són de Rebola.
0: L'has coneguda mai o no? L'has coneguda?
1: Sí, home, si de petita jo anava a casa d'ella a estudiar a Mallorca. La mare és molt, molt amiga i tota la família Buica. Som del meu, som del mateix poble. Cada vegada que ve a Barcelona a actuar, jo vaig allà a veure.
0: Sí. Jo estava pensant que, clar, quan tu vas arribar devia ser de les úniques dones que venen, però ara la migració ha canviat sí. i comencen a venir moltes dones sí. soles. No sé si és el cas de Guinea Equatorial, perquè, clar, continueu estant en dictadura.
1: No, estem ja.
0: Sí, sí, sí, sí, estem en directe, estem en directe.
1: Sí, sí, no,
0: aquí,
1: no.
0: O saps, però, perdem...
1: però... Hi ha una immigració que s'ha de mirar amb ulls. Les dones de Guinea Equatorial immigren soles i continuen immigrant.
0: I com ho fan? Com marxes d'una dictadura?
1: Ai,
0: costa. Quines són les maneres d'arribar?
1: Costa molt, clar. Demanant el visat, a lo millor trigues un any que no te donen visat, que vens al metge... o que t'avala una tieta com jo, que està aquí i que pot respondre per tu. Jo he portat, de fet, venir moltes noies. I hi ha una altra emigració que són de reagrupació familiar. Mis companyes, les meves companyes senegaleses i gambianes, abans era reagrupació familiar. Ara també ja emigren soles, eh?
0: Però sí, continua. Sí, cada cop més, però sí, clar, sí. Hi ha moltes dones soles que jo crec que s'ha quedat com l'imaginari de la immigració, sobretot pensant que són homes,
1: sí, no,
0: però
1: no,
0: cada
1: no,
0: vegada
1: no.
0: hi ha més dones, sí. i de fet tu tens aquesta associació que fa anys ja, que teniu sí. 26 anys sí. treballant, i m'imagino que ajudes molt aquestes dones que venen no. en moltes situacions, o no?
1: No pensis, no pensis, perquè abans sí que ajudàvem, canalitzàvem la violència a les companyes de Tamaia, a l'Institut Català de les Dones, però ara està molt dispers. Encara truquen, encara vaig a fer alguna altra cosa, però quan una dona africana surta, quan arriba aquí, té unes maneres, per això jo sempre dic, grans creadores d'estratègia. I saben molt.
0: Què vols dir? Que es dediquen a fer estratègies per poder sobreviure?
1: Sí,
0: a què et refereixes? És a dir, que s'han de buscar la vida com poden.
1: Se busca la vida com poden.
0: Ja.
1: Se busquen molt.
0: Diries que són especialment buscadores de vida?
1: Sí, especialment. I les dones emigrades, no solament les africanes, són especialment buscadores d'estratègies.
0: Clar, en el fet de que les dones de Guinea Equatorial, clar, coneixen l'idioma, com
1: sí,
0: a mínim.
1: Sí.
0: Venen aquí, però clar, d'altres països la cosa es complica més.
1: No?
0: Quan vens
1: més,
0: de Senegal,
1: sí.
0: quan vens de Nigèria...
1: Complica una mica més, però no és hàndicap per no buscar-se la vida, no.
0: Són unes lluitadores,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo les admiro molt perquè amb el temps que estem ara, la dificultat que hi ha de tot, no solament del treball, sinó de la vivenda, de totes aquestes coses, i el racisme...
0: I l'extrema dreta.
1: Sí, sí, extrema...
0: Que clar, m'imagino que això, no sé, tu que has vist com ha canviat el país amb
1: sí,
0: tot aquest
1: sí,
0: temps,
1: sí, sí, sí, sí,
0: com
1: sí.
0: ho vius, això? Pateixes o què?
1: Oh, sí, pateixo. Pateixo i em sorprens... Perquè si ara mateix entrem a unes eleccions, hem volgut oli, eh? Jo pregunto a la gent com s'ha tirat a la extrema dreta. Perquè ho veiem a les diferents comunitats.
0: Per exemple, per les dones negres, tu, en el teu cas, tu has notat això? Ho has notat també en el carrer? Tu, per exemple, fa molts anys que vius al barri de Gràcia, a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Ja vas deixar Figueres i Dalí.
1: Sí, sí.
0: Ja fa molts anys. Quants anys sí. fa que vius a Gràcia?
1: La meva filla té 51, doncs... Sí, 51.
0: 51 anys.
1: Sí.
0: Vull dir que ja ets supergraciencà. De fet, ja vas fer el pregó
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí, vaig fer el pregó.
0: Exacte.
1: Però
0: tu has notat al carrer aquest racisme?
1: No.
0: O aquest tracte...
1: No, perquè... Hi ha situacions que són privilegiades. Jo em aixeco al dematí, ara que estic jubilada, em aixeco al dematí, me vaig al mercat, que ara ho tenim a Passeig Sant Joan, perquè estem fent
0: obra. Sí,
1: Vaig al mercat, a lo millor almorzo, agafo la premsa i llegeixo, compro i me'n vaig a casa. O si no, vaig a una llibreria. No vaig ni a buscar feina, no vaig ni a buscar...
0: Ni casa.
1: I per tant,
0: estàs en una situació de privilegi.
1: Sí, estàs... Ningú te diu... Bueno, a vegades trobes un boig o una boja al carrer que diu, negra, vete a tu país. Jo l'admiro i digo, bueno, ja me n'iré quan... Sí, però les noies joves tenen problemes de treball. La gran majoria, moltes d'elles estan al servici domèstic, a la llar, cuidant.
0: I aguantant situacions de violència i de...
1: Sí,
0: i d'abusos,
1: sí,
0: jo crec.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Hi ha abusos, hi ha... Ara està, jo estic parlant amb noies que fins a tot algunes ja tenen la seguretat social, o sigui, ja les han fet paper, ja les han contratat. Hi ha algunes que les contraten, però li diu, tu pagaràs tu seu... Però dices, bueno, l'agafo perquè m'interessa. Sí, sí.
0: Vols dir que no és la teva situació de senyora jubilada, tranquil·la, ja...
1: Sí, no.
0: Però el que explicaves ara és que tu tens una filla d'uns 50 anys ara i ella ha nascut aquí i és més catalana que jo.
1: Sí.
0: I amb ella sí que, per exemple, li pregunten coses o li han preguntat tota la vida i dius que això crea problemes identitaris.
1: Sí.
0: Perquè malgrat haver nascut a Catalunya, encara li pregunten, i tu d'on ets?
1: No, d'on ets? Jo d'aquí vaig nascut a l'Hospital de Sant Pau. No. Però d'on t'és? Però d'on t'és? Aquell d'on t'és és... D'on són les teves pares o el que sigui, no? I bé, la meva filla ho té bé perquè ella és abogada. Llavors també no ha passat per aquella situació de buscar feina. Té el seu despatxet. Però té problemes. Jo, els meus net que són fills de català i d'una mestissa, van a un col·legi que a vegades el gran, sobretot, li mira, no, este no és blanco del todo.
0: Heu de canviar de col·le.
1: Sí.
0: Jo crec.
1: Sí.
0: Aquí ho deixem.
1: Sí, sí.

0: Hijas del Sol, també en la llista de Remei Sipi, avui a les dones i els dies, parlant amb aquesta dona activista, feminista. Parlàvem d'aquest racisme, no? Doncs que encara es va transmetent. Sí. Sembla que hem millorat per moltes coses, però per altres sembla que no.
1: No, jo penso que no, que hi ha un fons que costa molt, costa molt.
0: Hi ha el feminisme africà, tu sempre dius, que té característiques pròpies i que a vegades les blanques ens pensem que l'hem inventat nosaltres. Explica'm això.
1: Home, característiques pròpies...
0: O maneres de fer.
1: Manera de fer per l'espai, per la situació, per... Llavors, però és un feminisme. Nosaltres no li donem el nom, però ara que ja tot és internacional, sí, decim feminisme, tal. Jo vaig fer aquest treball, per cert, te porto aquest llibre.
0: Sí, això és ràdio. M'acaba de donar un llibre a la Remei Sipi, que es diu Mujeres africanes más allá del tópico de la jovialitat.
1: Sí.
0: Perquè, clar, teniu fama de que aneu lentes, que sempre esteu rient, que esteu contentes, i després també us sexualitzen molt a les dones africanes.
1: Sí, també.
0: Calentes, no?
1: Sí,
0: tot això com ho portes, tu?
1: Jo, com no estic en una situació de pensar que em diuen... Jo no soc...
0: No, ara no, però potser fa un temps, sí.
1: No, jo no he sigut mai.
0: No tiraven la canya.
1: Home, jo a vegades...
0: Tu has lligat molt, que a jo mi... tu no, tu.
1: A vegades a mi m'ha fet gràcia quan passaves i veies que estaven a l'obra, tia buena, i tot això...
0: O sigui, a les floretes t'agrada.
1: Sí, home, no em feia... No, per mi no era cap problema. Ara, quan ja estàs en un espai... Jo vaig treballar anys abans d'anar a justícia. Tenia guarderia. I quan...
0: Abans d'anar a justícia vols dir que has treballat molt de temps a justícia, a l'administració de justícia.
1: Sí.
0: Però abans vas treballar
1: a
0: guarderies i escoles bressol.
1: Jo tenia escoles bressol, tenia dos, una a Les Corts i altra a Sant Gervasi. I quan venien i decien bones tardes, por favor, la directora. O sigui, bueno... De moment sóc jo. Ah, no, llavors, no. Totes aquestes coses. Ah, ja, però per què?
0: Perquè tu eres la directora de les escoles bressols.
1: Eren meves.
0: Eren teves.
1: Sí.
0: I trobaven sospitós.
1: Que tu
0: fossis...
1: Sí.
0: Que fossis negra i fossis directora.
1: Sí. La directora, que era matricular, vaig trobar gent que van deixar de matricular els seus fills, però... D'una altra banda, vaig trobar mares i pares que eren feliços en portar els seus fills amb les meves guarderies. O sigui, això del racisme és molt complicat, perquè trobes de tot.
0: Però jo t'estava preguntant per lligar, eh? No sé com hem arribat aquí, eh?
1: Home, lligar...
0: Perquè em deies allò de les floretes, dels paletes, que tu no tens cap problema amb això.
1: No, mai.
0: Però sí, potser aquesta mirada sexualitzada que es té cap a les dones negres.
1: Sí,
0: això és diferent.
1: Sí, és diferent. És
0: com, si sempre estiguéssiu disponibles,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, però no és una cosa que hem de posar en paper o hem de debatir, perquè sempre surt de gent ignorant, gent que quan se troba davant d'una persona que pensen que poden ser ells superior i poden ser, allà és la manera d'arribar allà.
0: Clar.
1: No és per... Perquè una dona, podem parlar de les dones cordobeses, són maquíssimes, són tal, però mai entren en este círculo de social, de sexualitat i de coses així.
0: Sí, però vull dir que és tot això, com em deies, com aquest llibre que tenim a les mans, de més enllà del tòpic de la jovialitat, més enllà de la idea de pensar, les africanes sempre estan contentes, sempre...
1: Con la situació que tenen, però estan contentes sempre, com a reis. No solament tenim jovialitat, no solament. Hi ha dones, jo quan vaig fer aquest treballet, vaig pensar que estaria bé desterrar tòpics.
0: També esteu enfadades? Les dones negres? No, però ho dic d'enfadades sí. per aquest sentiment d'injustícia? Sí. Creus que també hi ha un punt d'enfado?
1: Sí. Hi ha un punt d'enfado. Hi ha moltes dones que quan parlem diem, escolta'm, ja està bé, però hem de posar la nostra petita...
0: gra de sorra.
1: Sí, gra de sorra per explicar que no, que no és això només. Jo ara vinc de Tànger i de Tarifa i he trobat dones negres afros, dones negres que venen d'Àfrica i venen d'Amèrica Latina, i quan ens hem quedat soles nosaltres i hem parlat, hi ha tantes coses en comú, però per què? Preguntem per què? Per ser negra només, hi ha tantes coses. Oh, a mi em passa això, a mi...
0: Per exemple, posa'm un exemple d'això.
1: Jo, per exemple, una noia que ha fet un llibre, la noia viu a Galícia, ha fet un llibre de les filòsofes negres. Diu, cada vegada que vaig a presentar aquest llibre, me diuen, de veritat, han existit? Per què? Perquè no hi ha la informació. No hi ha aquella pedagogia. Els llibres de textos no reflejan mai la nostra realitat. Solament les nanos amb moqueta, no sé què.
0: I de fet, jo sempre penso que fins i tot els mitjans, quan parlem de l'Àfrica, sempre parlem de la fam, però mai diem coses positives.
1: Sí.
0: És estrany que diguem coses positives.
1: És difícil. Hem de canviar molt els llibres de text. Ara tenim la sort de que la joventut viatja molt. El tema de sortir fora també omple les mirades.
0: I obre el cap una mica.
1: Sí, i obre el cap.
0: Escolta, nosaltres obrim el programa amb la publicitat, un minut de publicitat i tornem aquí amb Remei Sipi a Les Dones i els Dies.
2: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Com una

0: Ara em pensava que la Remei Sipi, després de triar-nos totes aquestes cançons de cantant africana, ens triessis Com una ola de Jurado.
1: Com una ola és una canció que m'agrada molt.
0: Per què? Perquè a qui li cantaries?
1: Home, a qui li cantaria? A tothom la cantaria. Nosaltres, les africanes, com fem festes,
0: sí,
1: ballem, cantem, i no solament fem la endogàmia de la música africana. I llavors, a vegades, en una festa d'amigues i de gent nostra, surten cancions i com una ola és una cançó que surt.
0: Meravellosa.
1: Sí, a mi m'agrada molt.
0: I també hi ha... És una cançó un pèl romàntica, però sí, també un pèl de persona amb el cor trencat.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu
1: sí,
0: també
1: sí,
0: has passat per aquestes fases de trencar-te el cor alguna cosa a la vida?
1: Jo no.
0: No, tu no et trenques res el cor, eh?
1: Sí, bueno, he tingut que agafar un cor fort, perquè sí, si no he tingut situació des de les 16 anys.
0: Ja.
1: Sola. Per no perdre parlar amb Bubi, memoritzava jo sola. El Bubi, no he perdut el Bubi, ara parlo Bubi.
0: Sí, la llengua Bubi la segueixes sí, parlant, perquè sí, també ha estat molt denostada molts sí, anys a Guinea Equatorial,
1: sí,
0: perquè, clar,
1: també
0: volien que parlessis en castellà.
1: Sí, i ara també. I sí, llavors, el cor, jo que sé què és el que em pot trencar el cor. He perdut un germà aquí, que érem dos aquí, uh-huh, un germà aquí a Barcelona, òbviament, vaig patir, però tancar el cor no, eh?
0: No, no, ja ho veig, ja ho sí, veig, que no, estàs feta no, d'un altre material.
1: No,
0: escolta,
1: no,
0: ens,
1: no,
0: ha trucat, ens ha trucat el Víctor Alexandre.
1: Hola, Víctor!
0: Sí, sí, en directe.
1: Hola.
0: No, no, ens ha trucat, eh? Ja ha penjat.
1: Sí, sí.
0: I em va dir que vau fer un text,
1: sí,
0: el TNC,
1: sí,
0: que era Trifulques de la Catalana
1: de la Tribu.
0: Tribu.
1: Sí, sí.
0: Com va ser això?
1: Oh. Jo vaig disfrutar amb aquesta obra. Jo feia...
0: Però tu... interpretaves un paper.
1: Clar, home,
0: bueno, sí,
1: jo interpretava el paper de l'àvia d'una noia que estava aquí a Catalunya, i llavors portava la seva àvia aquí, que era jo, uh-huh, i perquè anava amb metge i tot això, i, però jo un paper petit. Però jo disfrutava perquè passava tota la el moment d'ensaig. Jo sí, veia tota l'obra i anàvem... No solament ho fèiem aquí a Barcelona, eh? Sortíem. Per...
0: És que tu has fet moltes feines diferents,
1: sí,
0: perquè a part
1: sí,
0: de la teva feina d'activista,
1: sí, sí, sí,
0: a associacions, sí, defensant dones africanes, sí, etcètera, sí, sí, has treballat molts anys també al ministre... O sigui, has treballat a Justícia.
1: Sí, sí.
0: I com a l'administració,
1: sí,
0: podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Has tingut llars d'infants, però també has muntat un editorial.
1: Sí, jo he treballat a SIDOP 18 anys.
0: Exacte.
1: Centre d'Estudis Africà. Estava ja amb els cursos especialitzats. Jo feia de secretària i de contactes.
0: I també has parlat molt de literatura africana.
1: Sí, sí.
0: Has fet clubs de lectura.
1: Sí, sí, sí, sí. El temps, per no tenir tants fills, la meva àvia que em deia que...
0: Llavors... Així estaves ocupada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Estaves
1: sí,
0: ocupada. Escolta, jo no vull acabar aquesta entrevista sense que parlem de... Aquests últims anys has parlat de dues coses, jo crec, molt importants que han marcat molt Catalunya, mm-hmm, i de les que no se n'ha parlat mai gaire. Una és l'esclavatge, és a dir, el comerç de persones, que molts dels llocs on vivim ara i on trepitgem cada dia
1: sí,
0: estan fets
1: sí,
0: de sang de totes aquestes persones.
1: Sí, sí.
0: Tu
1: sí,
0: vas estar lluitant molt també doncs, perquè llancessin a terra, tiressin a terra l'estàtua del López.
1: De López, sí.
0: Sí,
1: sí.
0: Però a part... Això vol dir moltes coses sobre el nostre país i sobre la poca memòria que tenim.
1: Això vol dir una memòria històrica que no és que no existeix. Existeix la memòria històrica, però no volen que surti. Jo hem parlat abans dels llibres de textes. Tot això s'ha de posar en els llibres de textes sense acritud, però que la gent, els joves, la gent gran, tinguin aquesta, jo diria, aquesta reflexió. Quan parlem de racisme, si molta gent pensassin tot el que han passat els negres des de l'esclavitud, la colonització, etc, etc, molta gent se menjarien aquesta actitud.
0: Clar, jo avui buscant coses de l'esclavatge, els negrers, etc, he buscat que, per exemple, a Vilanova i la Geltrú hi ha 119 entre edificis, nomenclàtor de carrers, etc, que són referències als a l'esclavatge i al món negrer.
1: Sí.
0: Clar, és que està tan ficat a la nostra vida.
1: Està molt ficat. I la zona del Maresme està ple, també. I la gent...
0: I la gent a vegades diem, oi, quina casa més bonica.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I com s'ha fet aquesta casa?
1: Sí, però hi ha gent que comença a fer aquest treball de recuperar. Perquè jo vaig estar en un programa de la tele que precisament parlava de l'esclavatge. És una situació que fa angúnia. Angúnia. Jo a vegades...
0: Posa la gent es posa una mica tensa,
1: sí,
0: quan parlem d'això.
1: Sí, posa la gent tensa i quan trobes algun llibre que parla del tema, dius, com pot ser que ha passat tot això? Sortien milers i milers de gent a l'Àfrica i arribaven a lo millor 100. La majoria se quedaven a meitat del camí. I quan arribaven
0: allà... I venien allà, aquí a servir, a treballar.
1: Sí, sí. I quan arribaven allà, separaven els fills, el matrimoni, el pare aquí, la mare aquí, els fills aquí. I veies mares que... És una situació que bueno. Jo no vull que sin que passéssim una situació de venjança, però de pagar una mica, de respondre una mica, i de... Jo no vull que vagin a Àfrica i agafin les Àfrica. Jo vull que quan un africà entra, que no li facin aquestes merdetes que les fan, que pensen una mica. Qui ha anat primer a nosaltres?
0: I sobretot, per què marxa un del país? Normalment sempre és per trobar una vida millor.
1: Però nosaltres estàvem al nostre país i al nord va anar allà a colonitzar. I va deixar unes realitats que no són les nostres. I el món està obrint i pensem, nosaltres a Figueres diem que atan los peros con longaniza i ningún puesto, cap puesto.
0: Home, tu no has passat per una història d'aquestes, però sí que expliques moltes vegades i em sembla molt, molt bonic i també molt que reflecteix molt doncs, el patiment que a vegades tenen les persones, que no som conscients. Quan vas venir aquí i de sobte van tancar les portes del teu país i tu no podies tornar, tu vas estar 10 anys sense poder anar al teu país i tu te n'anaves aquí al mar, a la Barceloneta,
1: sí, quan
0: veies un barco els hi demanaves, sisplau, que t'enviessin notícies de la teva família.
1: Més de 10 anys, jo diria 15 o 20, no, però 15 segur. Guinea, matèria reservada. No podies llegir res de Guinea. No hi havia relacions diplomàtiques per anar i tornar. Jo tenia la meva família allà, el meu pare...
0: Tu vas estar 10 anys sense saber res de la teva família.
1: Res de res. Res. Cada nit que anava al llit, deia... I en Bubi, quan jo parlo amb els meus ancestres...
0: Parles amb Bubi.
1: Bubi, sí. Les dic, escolta'm, continuo aquí, jo penso que vosaltres també. I així, 10 anys.
0: 10 anys que vas estar, pràcticament, podríem dir que resant.
1: No, 10 anys resant, no.
0: Resant, no, però parlant sola.
1: Parlant sola, sí. Parlant sola, 10 anys. Sí. Sí, sí, sí. Però, bueno, per això, quan parles que jo no tinc... Quan parles que jo tinc el cor fort, és que he tingut situació que m'han obligat a tenir...
0: Que el tens a prova de bomba.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: I, escolta, després de tants anys d'activisme, de tants anys de lluita... ara que ja agafes la jubilació tranquil·la, puc dir els anys que tens o no?
1: 74.
0: 74, està estupenda.
1: 74.
0: Com t'imagines la teva bellesa?
1: Home, ja sóc vella, ja la tinc, ja l'estic imaginant.
0: Però com et veus?
1: Jo, bé, els meus nets, com em veuen que jo no tinc molta idea amb les tecnologies i tot, ai, àvia! Ells me diuen bonana. Bonana vol dir àvia en bubi. La llengua nostra. Jo les he ensenyat que m'han de dir bonana i em diuen bonana. Fins a tot una profe de la meva nieta le diu a la meva nieta, dile a bonana que... Diu la meva nieta.
0: O sigui, que feu el mateix que fèieu a Guinea. Les àvies són molt importants.
1: Sí.
0: I tu també els hi fum uns sermons.
1: Sí, i llavors diu dile a tu bonana, diu, tu no és tu bonana, és mi bonana. Bonana vol dir àvia. I l'explica la seva professora, la meva àvia es diu Remei, però nosaltres li diem bonana. Jo penso que lo petit que puc transmetre als meus nets és que jo sóc una dona negra, que sóc bubi de Guinea Equatorial, on és Àfrica, i totes aquestes coses. Un dia...
0: I com li explicaries, per exemple, a la teva neta el feminisme? O què és el que és ser una dona forta?
1: No l'explico, t'explico jo una cosa. Un dia me diu, es diu Elna, la meva nieta, me diu, àvia, jo li regalo llibres de...
0: Tu li vas enxufant el verí.
1: Diu, saps què ha passat avui al col·le? Què ha passat, Elna? Sí. Teníem que fer un treball sobre una dona. Les meves companyes, totes, Isabel Pantoja, la Presley, jo vaig dir, escolteu, per què no fem la Rosa
0: Parks?
1: Mm-hmm. Dic, Elna, sí. I no sabien qui era la Rosa Parks. Jo les vaig explicar i vaig fer fotocòpia i vam fer el treball de la Rosa Parks.
0: O sigui, que és la teva neta
1: està
0: educant a les altres.
1: Sí, ella ja és feminista negra.
0: No es pot ser d'una altra manera. Doncs, estimada Remei Sipi, moltíssimes gràcies. Et podem dir tia Remei o no?
1: Sí, home, sí.
0: Sí, perquè t'ho diu tothom.
1: Tothom, sí. Tothom. Les noves generacions, moltes, me tenen com a referència, m'estimen, me truquen i diuen tia Remei.
0: Doncs la tia Remei. Avui hem parlat amb la Remei Sipi. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí divendres, pràcticament les 10 de la nit. Roser Parera, Moragues, Nil Via, Ferran Badia, Mireia Dalmau i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Com es diria en bubi, Les Dones i els Dies?
1: Abaisulilo.
0: Abaisulilo.
1: Abaisu. Abaisu.
0: Abaisulilo.
1: Lilo. Les Dones i els Dies.
0: Estic practicant. Bona nit, bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església durant la seva visita oficial a Espanya, que comença avui. Així ho ha confirmat aquest divendres el Vaticà, que ha explicat que només es facilitaran detalls de la trobada un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. Miguel Hurtado, víctima d'abusos de l'Escolar Colònia de Montserrat, lamenta que no se l'hagi convocat a la reunió.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Lleó XIV ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir nous casos. Més notícies. Els sindicats USTEC, CGT i també Intersindical la reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Veïns i comerciants de Collserola faran avui una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. L'exèrcit nord-americà ha atacat instal·lacions de radars iranianes després d'haver interceptat drons llançats per Teheran sobre l'estret d'Hormuz. Segons Washington, els drons anaven dirigits contra el trànsit marítim de la zona. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat bases nord-americanes a la regió amb míssils i també haver obert foc contra patrullers que travessaven l'estret sense permís. A Kuwait, les defenses antiaèries han interceptat míssils i drons, mentre que a Bahrain han sonat les sirenes antiaèries i s'ha demanat a la població que busqui refugi. L'Iran sosté que ha atacat bases dels Estats Units als dos països, però Washington assegura que 6 míssils han estat interceptats i que un setè no ha arribat a l'objectiu. L'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut públicament aquest divendres a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units l'imputés per l'enderrocament ara fa 30 anys de dues avionetes d'exiliats cubans.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions 2 de film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora local de casa nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu 15è disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free i Bring Your Love, amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp per a que sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
2: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
3: Que hi podia, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
4: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte, i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
4: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat, i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
4: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre
7: és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: No el recordo i l'havíem fet molt, aquest joc. Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, nen.
2: Marta Montaner, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Estàvem comentant si miraríem per una finestra com serà el nostre futur d'aquí a 7 anys. I jo he dit que no. I fins ara sempre havia dit que sí. I ara no vull mirar a veure què passarà d'aquí 7 anys.
3: Que jo sí que miraria a saco, vaja. Però llavors viuries molt condicionada per aconseguir aquella imatge, no? O què?
2: O per evitar-la.
3: Però és que vist condicionada igualment, sí, sí, perquè sí. Saps que, bueno, no, amb aquestes tesis i aquestes pel·lícules que s'han fet de les escenes futures, que tu no el pots canviar, el futur que ha de venir.
4: Clar, clar, no es pot modificar.
2: No, clar, que està escrit i que aniran passant coses perquè acabi sempre en aquella escena que tu veus des de la finestra.
4: Saps què passa? Que com que ja tenim aquesta escena al cap, perquè això és el que són les expectatives, prefereixo tenir-les de veritat, saber què és realment i que això substitueixi tot d'imatges i d'imaginacions que em construeixo jo al meu cap de com serà la meva vida en el futur, no?
3: Jo prefereixo no saber-ho.
2: Jo tampoc. Tu què, Fran? Sí o no?
3: Qui fa anys avui?
4: Mira,
2: avui una persona molt estimada,
3: ja l'he felicitat,
2: una persona que estimem moltíssim, que és el nostre col·laborador Víctor Navarro. Per tant, Víctor, per molts anys.
5: Per molts anys. Per molts anys. Moltes felicitats. Riu, canta, balla.
2: Fes-ho tot, Víctor. Sigues feliç. Per cert, la Juli i jo ahir gairebé ens carreguem l'aniversari d'en Víctor perquè va haver un petit problema de comunicació.
4: Però perdona, va ser culpa teva. Jo vaig arribar aquí i en Roger em va dir, bueno, suposo que ja deus haver felicitat en Víctor. I dic, hòstia, què és avui l'aniversari? Diu, jo ja l'acabo de trucar. Anant com de xulo, saps? Dient-me, jo ja l'he trucat
2: no
4: i tu no.
2: Mai pels aniversaris.
3: No, i tu mai ets el primer, Roger, això és el més important. Que sempre ets l'últim.
4: Molt detallista.
2: Aniversari d'en Víctor, i el truco. I jo ja vaig veure que quedava una mica parat quan li vaig dir, Víctor, per molts anys. He decidit que et trucava i et felicitava, que no ho faig mai. I ell, hòstia, gràcies per la trucada i tal.
4: Sí, bueno, a mi també em va flipar que quan el vaig trucar va actuar, és a dir, a mi si em truques el dia abans et diré gràcies, però és demà, no? Que és el que faríeu vosaltres. Ell, gràcies, Juliana, quina il·lusió, sí, tal, ens veiem
3: sempre
4: al primavera. Sí, ell no va voler-me incomodar, ni a tu tampoc, Roger.
2: A mi em va liar una mica el tema que ahir en Víctor Navarro se li havia preparat una festa sorpresa. Ell no ho sabia i uns amics seus van organitzar una festa que va estar molt bé. A quina hora ens havien citat, Juli? A 9:15, va ser?
4: Efectivament, i ell arribava en principi a 9:00, havia quedat per sopar amb un dels fundadors de Vicio i l'excusa era que pujaven un moment a dalt, que li volien donar un detall, i el detall resulta que eren tots els amics i coneguts de Víctor Navarro, o almenys moltíssima gent.
2: Aquest és el moment que en Víctor descobreix que hi havia com 80 persones esperant-lo.
3: Quina monada, per favor. Li va fer molta il·lusió.
2: No s'esperava res, vaja, perquè la sorpresa va ser increïble.
4: I a més hi havia l'amor de la seva vida, l'Abril Vicente, que...
3: Sí, ell està ok, amb que donis aquesta informació.
4: Ell o ella?
3: Ell.
4: Ho hem comentat mil vegades al programa, que ell està boig per l'Abril.
3: Mira, veig que posem una foto d'ells dos junts.
4: I ella ho sap, a més.
3: Avui ella ho sap.
4: Ho sap tothom.
3: Molt bé.
2: Hi havia l'Àlex Tous, també. Hi havia l'Abram Urriols, de TV3.
4: I després també va passar una cosa, que això ja és un detall totalment personal, no com la resta de coses que es comenten en aquest programa. Que és que a mi el Víctor m'havia dit mil vegades, jo li havia dit 15.000 cops, presenta'm algun amic guapo, tal. I vosaltres havíeu sigut testimonis moltes vegades de com ell em deia, no tinc ni un amic guapo, Juliana, ho sento, ho vaig fatal amb aquest tema. Ahir, a part de que tot eren tios, però tot...
2: Hi havia molt poca noia en aquesta festa. Molt poqueta.
4: Tots estaven bons, Marta. Era una cosa espectacular. O sigui, feia angúnia de ser-hi. Jo per això vaig marxar de manera immediata. Però em vaig sentir una mica traïda per en Víctor, sincerament.
3: Hi havia una noia, l'Anna Tormo, no?
4: L'Anna Tormo, efectivament.
2: L'amiga de Gerard Piqué, treballadora de Cosmos, també.
4: Com estàs tu amb això?
2: Amb qui vam estar parlant molta estona. Ja la coneixíem una mica, perquè ella és qui en el seu dia ens va presentar amb Víctor Navarro. I...
4: Esperant un nen que el tindran breu.
2: Exacte.
3: Ah, mira,
2: per ir a això
3: ens aviat. Ho havia dit en Víctor, em sona.
2: I res, l'Anna és increïble, vam estar parlant del programa perquè li agrada molt, ens escolta molt.
4: I a tu t'agrada molt ella.
2: I a mi ella sempre m'ha caigut genial.
4: En Roger va tornar tocat a casa.
3: Sí, eh?
4: Va tornar tocadot.
2: Bueno, escolta'm.
4: Això
2: saps
4: passa.
2: Allò que ens coneixem molt poc però connectem molt? Bueno, almenys jo amb ella connecto, ella amb mi no ho sé, però vull dir que vam estar parlant una bona estona.
3: I ella és oient, no?
2: Saps, i ella és oient del programa, i sí. Bé, en tot cas, hi havia també...
4: També hi havia els nois de 31 FAM.
2: 31 FAM, en Quim i l'Uri del Barbocata.
4: Moltíssims
2: tots
4: dos. Les
2: noies de Can Putades, els socis també, vull dir que hi havia molta gent.
3: I en Gerard Romero.
2: I va estar molt bé. No el vaig veure jo.
4: No, jo no crec que pogués venir, però té el crio, té molta feina.
2: Potser no podia. Bé, en tot cas, Víctor Navarro, per molts anys, per aquest aniversari, aquesta festa sorpresa que li van fer ahir els seus amics. Passen 4 minuts d'un quart. Ahir vam parlar un moment de la... Ah, voleu sentir en Víctor com ho va viure? Que m'ho descuidava, que m'ha enviat una nota de veu.
4: Home, sí.
3: Ai, sí. Com
2: va reaccionar.
4: Com ho va viure.
2: Perdona,
6: recuperem-ho. Va ser una barbaritat, o sigui... Jo havia quedat ahir per sopar en un restaurant proper on tenen les oficines Vicio. Arribo 5 minuts més tard del temps que havíem pactat, però em diu no passa res perquè estic acabant coses a dalt a l'oficina. Em diu, escolta, puja un moment que t'ensenyo un vídeo del Primavera Sound que tenim preparat. I llavors entrem com a la sala principal, que tenen uns tobogans i tot, la ve baixa de Vicio Gerant i pam, de sobte em vaig quedar en xoc. I jo en aquell moment pensava, dic, jo m'he mort... I ara estic, perquè m'han atropellat algú, i ara estic al·lucinant, no sé què està passant, no sé com la vida, estic veient a gent, tal. I veia cares, i veia des de 31 FAM, us veia vosaltres, veia amics del col·le, companys de feina, que jo era com, ostres, com pot ser tanta gent en xoc, molt content, la veritat, gràcies a tots per venir, per aquesta gran sorpresa, o sigui, molt fort, molt fort. Un pató gegant.
2: Un altre per tu,
3: Víctor. Que mono.
2: Sí, jo crec que estava emocionat i tot, perquè és normal, normal. Bé, ahir vam parlar un moment de la pensió Regàs de Barcelona, un hotel on van molts amants.
3: La caixa de Pandora.
2: D'amagar, ho sé, i de fet tenim els oients desbocats amb aquest tema. I el 677-27-10-58 ens està arribant informació extra que evidentment us compartirem. Doncs si podríem anar, eh?
4: Clar que sí.
2: A acatar una mica això, a provar-ho. La Juliana té molt interès.
3: Vols fer una detectiva del cor allà?
4: Crec que és molt difícil per qüestions de privacitat. Si el lloc és una mica seriós, hauria de ser una mica difícil poder-hi gravar.
2: No et deixaran gravar absolutament res.
4: Però jo crec
2: que... Però viure l'experiència.
4: Puc ser tintint, anar-hi només a investigar i després explicar-vos-ho.
3: I amb qui aniràs?
4: Home, amb en Roger.
2: Com? No, home, no. Jo sí hi vaig.
3: Home, si hi aneu, és obligatori fer una cosa.
2: Sí, però escolta'm una cosa.
4: Home,
2: jo sí hi vaig.
4: És obligatori. Puc anar-hi amb el Marc Andreu.
3: Jo crec que aneu amb algun vigilant.
2: Estic amb la Marta.
3: Que em deu forçar a fer-ho.
2: Jo vull gaudir de tota l'experiència completa, sí.
3: Clar.
2: I si vaig amb tu, hi ha una part de l'experiència.
3: Seríeu els únics que han anat allà per
2: no acabar
3: al llit.
4: M'ho pillo ara mateix.
2: Bueno, espera't. Espera, que potser hi ha un altre lloc que també s'ha de provar i ens el repartirem. Mira, un oient ens diu que coneix la pensió. Diu, bon dia, perfectíssims. Estic escoltant el programa d'ahir que parlàveu de l'hotel Regàs. Vaig estar treballant davant a les oficines...

0: Val clar, hora clar, mil, clar, família. Clar. I quantes coses saben els nostres oients, que és igual del que parlem, que sempre després hi ha una crònica.
1: Que algú hi ha anat i és meravellós. I llavors també ens diu, com a detall curiós, és discret, però fins a cert punt, ja que els detectius privats coneixen el lloc i bastantes vegades havien detectat algú fent fotos d'amagat. I, evidentment, al sentir el clic-clic sempre ens acostàvem a tafanejar una miqueta a veure si era algú conegut. Per tant, de la mateixa manera que hi ha gent que s'amaga, hi ha detectius que van a caçar els que s'amaguen. I atenció, perquè ara ens parlen d'un altre hotel que tot amant hauria de tenir controladíssim. Per tant, apunteu...
0: Fomentant la infidelitat des dels micròfons de Catalunya Ràdio.
1: La ruta de l'amor. Bona tarda, perfectes. Estava escoltant el programa d'ahir i sobre l'hotel que dèieu, a Barcelona n'hi ha bastant eixidores. Jo he anat a un que es diu La França. Hi he anat amb el meu marit, no tenim fills, però ens va donar morbo provar-ho i hem repetit.
2: Molt bé, clar que sí, cadascú lo seu.
1: Tal qual com explicàvem.
0: M'encanta que ens ho comparteixis. Sí, sí, sí. Ets perfecta.
1: Déu, nosaltres ens vam agafar la suite amb jacuzzi, uns 60 euros aproximadament.
0: Quant de tard?
1: Reserva al moment.
2: És molt barat, no?
1: Sí.
0: S'hauria de veure també... S'hauria de veure.
1: Quan hi van anar. Llavors, jo he buscat, aquest hotel ja no es diu La França, sinó que han fet un...
0: rebranding.
1: Un rebranding, i ara es diu La France Love Hotel. Està a la... No, és veritat. Està a la zona de Sants i us he posat unes quantes fotos per si ho voleu veure, perquè els... hi ha llits que són com circulars.
0: Ai, nois,
1: saps?
0: Que estic superatabalada, que no és broma, que la setmana que ve ho provo. I us ho explico, vale?
1: Un llit com circular,
0: sí,
1: hi ha jacuzzis...
0: Sí.
1: Uf! I hi ha un detall també molt important, perquè tu quan entres a l'hotel i mires la façana i mires els primers pisos, les finestres es veuen estranyes, perquè tenen com una mena de barrots que impedeixen que des de fora tu puguis veure mai què passa a l'interior. I jo entenc que des de l'interior ja estàs prou enfeinat com per mirar fora. Vull dir que són habitacions...
0: Vaig a mirar si hi ha lloc per demà.
1: Totalment aïllades. Repeteixo, aquest hotel ara ha fet un rebranding i es diu Le France Love Hotel.
0: A veure, primer, si et sembla bé, provarem el regàs i després...
1: La pensió regàs, llavors regàs. Aquesta, i us ho explicarem, però bé...
2: Ens envien una última hora... No sabem si ella s'haurà allotjat en aquest hotel, potser no, però tenim una famosa internacional a Barcelona en aquests moments. Ens ho diuen al 677 27 10 58 i el missatge diu això. Última hora, Marta! Tot en majúscules.
0: Que bé.
2: La Charlie, ex i ex, està a Barcelona. Potser és perquè l'Addison Rae canta el Primavera Sound i sortirà cantant amb ella. Això ja és una teoria.
1: Això s'ho fa ella, però...
2: Però ens ha adjuntat un TikTok d'una botiga de roba vintage que ella ha visitat aquest migdia al carrer del Comerç, a prop de Ciutadella.
0: Sí, jo he vist un TikTok avui...
2: Aquesta música d'atenció ens encanta, la Charlie XCX.
0: Jo he vist avui un TikTok que també deia això. El que passa que em semblava que eren com imatges de l'any passat i l'he passat a en Jaume, avui a la tarda, preguntant-li...
2: Ai, quan ens l'han colat?
0: Jo crec que no, perquè ara ja ho veig circulant per més llocs, però comprovem-ho i, en tot cas,
1: si algú
0: si és a Barcelona,
1: trobat,
0: ho sabrem demà, perquè cantarà amb l'Addison i en Jaume ens farà un monogràfic, evidentment.
1: O sigui, tenim Barcelona
2: la Carlota,
1: patada,
2: Li vam dir Carlota.
0: La Carlota ha arribat. És que té la Charlie una cara de catalana.
2: De Carloteta.
0: Que te la pots trobar qualsevol dia a l'Almodós Bar amb el Pol Mescal.
1: Sí. 4:02. Mira, ara feia molts dies que no obríem la carpeta Pombo. Jo crec que toca segurament actualitzar-la. No sé si ha parit ja alguna germana, Marta.
2: Tu ja vas marejant, no? Has oblidat tot el que et vam ensenyar
1: totalment.
2: Durant anys i anys de feina.
1: M'hauré de tornar a posar al dia.
2: Doncs de moment encara no. No hi ha hagut part. La Lucía, que és la gran, està molt embarassada, però encara no ha donat a llum. Està previst pel juliol, si tot va bé. Uh-huh. Llavors tenim la Marta, també, que és la mitjana, que ha estat unes quantes setmanes desapareguda perquè estava gravant un concurs que s'emetrà a Antena 3, que es diu La Caja Amarilla. Ara ja sabem que ha tornat a casa amb les seves tres filles i el marit en fama, que crec que ja no podia més. I pel que fa a la matriarca, la Maria Pombo, tenim un parell de novetats.
1: Aviam.
2: Novetats per no dir polèmiques. La més recent i més fresca és que ella, Maria Pombo, ha estat la protagonista de les proves d'accés a la universitat 2026 a les Illes Balears.
0: Wow.
2: Com et quedes?
0: Wow. Que treguin el router de totes les cases del país.
1: A mi m'agraden aquests cameos de famosos a la selectivitat, eh?
2: Ara veurem com és aquest cameo. Perquè no acaba de ser un homenatge, tampoc. No et pensis que és així. Tal com llegim al diari Ara Balears, l'examen de castellà de la selectivitat ha tingut la Pombo com a eix central perquè 7 dels 10 punts que hi havia en joc estaven centrats en ella.
0: Déu-n'hi-do!
2: Llavors, ara pots dir, vale, la Pombo, no? Què preguntaven? Algú del seu docu-reality, no? Com parla ella, com s'expressa, que la Juliana i jo ho comentem moltíssim.
0: Parla, pobra, molt i molt malament.
2: En el sharenting que practica amb els menors de la seva família, no? Possibles temes. Doncs no. Les preguntes s'han basat en aquella polèmica que va viure el passat mes de setembre per la lectura.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
2: Poc s'ho imaginava ella, jo crec, el mes de setembre, que aquestes paraules acabarien desembocant en moltes preguntes de les PAU, de les Illes Balears, de l'assignatura de castellà, que va tenir lloc ahir, per cert. Voleu que les comentem una mica?
1: Si
2: nosaltres sabríem respondre o no.
1: A
0: mi això és un tema que m'atabala moltíssim, i ja no només amb la selectivitat, sinó, seria jo capaç d'aprovar un examen bàsic de naturals de segon de l'ESO?
2: No us remou molts fantasmes? Tornar a parlar de les PAU, no? Aquesta època de l'any que s'examinen la setmana que ve aquí a Catalunya.
1: Jo és de l'època que he estat més malament.
2: Més nerviós.
1: Més
2: nervis a les PAU o a l'examen de conduir?
0: Carnet de conduir, molta diferència.
2: Jo també.
0: També, com que el vaig fer 8 vegades, clar, és diferent que les PAU les vaig fer un cop.
1: I perquè el carnet de conduir un moment que tu jugues tot, en aquella hora.
2: No depens tant de tu.
1: Exacte.
2: En el terreny intel·lectual jo em sentia més còmode, en canvi, amb el de cotxe, hòstia.
0: Sí, a mi també em semblava més atzerós. I a part és que jo m'ho vaig passar molt bé, també, a la selectivitat. O sigui, tot el procés de la biblioteca, d'estar amb els meus amics,
2: d'anar una uni, no?, examinar-te.
0: M'ho passava molt... Tot i que jo vaig fer la selectivitat amb els dislèxics, llavors anaven horaris diferents i tot, i això el dia aquell va ser una mica raro.
1: Hi ha selectivitat de dislèxics.
0: És exactament la mateixa, però et compten diferent les faltes i pots estar 30 minuts més, cosa que a mi em va molestar moltíssim perquè és que jo no els necessitava, però bueno.
2: Bueno, llavors, aquesta vegada tot partia del comentari de text que es va escollir per la prova. L'alumnat havia d'interpretar un article del País signat per Diego S. Garrocho, que es va publicar el mes de setembre quan es van viralitzar les declaracions de la Maria. Llavors, l'article es titulava Una biblioteca heretada, que anava una mica més enllà de la polèmica com a tal, perquè remarcava la importància de tenir llibres a casa, ja des que són petits, no?, i com acaba impactant en el nostre nivell educatiu, una mica per resumir. Doncs bé, les preguntes sobre aquest text es dividien en dos blocs. Hi havia el primer bloc, que era el de comunicació, i el de reflexió sobre la llengua. I, com dèiem, s'hi jugaven un total de 7 punts sobre 10. Llavors, en aquest primer bloc de comunicació tocava el més habitual, de fer un comentari de text, de fer una mica de resum de les idees principals, interpretar, parlar de la tipologia del text que es presentava. I llavors, pel que fa al bloc 2, es demanava als alumnes que identifiquessin i expliquessin les relacions sintàctiques que s'establien en la següent frase.
1: Hòstia.
2: Obro cometes. Si la frase analitza era aquesta, que llegirem ara. La polèmica de Maria Pombo sobre la lectura ha demostrat la capacitat que tenen avui les xarxes socials per fixar un debat en la conversa pública.
1: Vale.
2: Tanco cometes. Llavors, aquí havies de trobar tot allò de subjecte, predicat, les subordinades, tot això que tant en ressona a fa molts anys i que no hem tornat a fer servir gaire més. No sé vosaltres.
1: Ho sabríeu fer?
0: A mi m'agradava molt perquè
1: quan ho pillaves...
2: Era el punt en què les matemàtiques i la llengua s'unien.
1: Sí, totalment.
2: A mi em divertia.
1: Sortir la pissarra i fer-ho bé.
2: Però és veritat que no he tingut oportunitat de tornar-ho a fer servir fins ara.
1: No se t'ha demanat mai, aquí a Catalunya Ràdio.
2: No, fins ara que he vist que el tema m'ho demanava, però, saps? Una pregunta de 3 punts, aquesta, per cert. I llavors, el bloc 3 de l'examen era l'únic que quedava lliure de Maria Pombo. Però la resta... No sembla fort.
0: Què dirà ella?
2: Ella no ha dit res.
0: Per això t'ho dic, que també fa com il·lusió, no? Imagino,
2: no, perquè no és gens un homenatge, tia.
0: No, però tampoc la insulten, i a part entenc que l'article no és malsonant cap a la Maria Pombo, senzillament aprofita l'excusa de Maria Pombo
2: per parlar
0: de la lectura, que ella ja ho sap que va despertar tot això.
1: Jo a favor d'aquests càmeres.
2: I ella li va servir la polèmica,
0: sí,
2: també.
0: Exactament. Jo crec
2: que aleshores ha començat a llegir.
1: Jo una vegada vaig sortir a l'examen de selectivitat. Una entrevista.
2: Sí.
1: Ara m'ha vingut al cap, de fa molts anys, una entrevista que m'havien fet.
2: Quina assignatura?
1: I jo crec que devia ser a català, segurament, i vaig començar a rebre missatges d'estar sortint a selectivitat. I jo, perdona.
2: Quin honor!
1: A mi em va fer moltíssima il·lusió. Jo crec que haurien d'haver més cameos a la selectivitat.
0: Quants secrets té aquest nen?
1: No ho recordava. I ara anava pensant, dic, hòstia, et sona.
2: Ets molt important,
0: No,
1: cada cop
0: ets
1: menys.
0: Ets la persona més important.
1: Escolta'm, no és l'única polèmica recent de la Maria, aquesta.
2: Mira, jo fa molts dies que em mossego la llengua per no parlar d'aquest tema. Jo volia fer un detox important, necessari, de l'espombo.
0: I ens ha anat bé, eh?
2: Se m'havia cridat molt l'atenció que estava abusant. Jo penso que mai he abusat de l'espombo en aquest sentit.
1: No, però
2: sempre
1: el detox ha estat ben fet, eh?
2: He intentat fer-ho, no?, de manera equilibrada en el nostre calendari, la nostra escaleta. Tot i així, se'm cridava molt l'atenció també de part de l'audiència. I des de l'abril que no en parlem.
1: Uau, ho tens
2: sí,
1: clavat
2: i apuntat. És que podria dir fins i tot quin dia va ser l'últim.
1: Jo em trobo gent que li encanta que es parli de l'espombo i gent que ho detesta. Llavors és amor-odi i anem fent el que...
2: Com el nostre programa, també et diré, que és amor-odi.
1: O com la Juliana, també, en un altre cas, d'amor-odi.
0: Les millors coses són d'amor o odi, jo també ho penso.
2: Doncs, penso que ara anem de parlar perquè el que va passar la setmana passada va ser molt gros. Perquè la Maria, després de crear molta expectació amb el fet que trauria al mercat un producte per vendre, ella ens va anunciar que es tractava d'una beguda. Quina beguda, no? Doncs un refresc, Roger.
0: No t'ho esperaves, eh?
2: Un refresc que ven amb aquest eslògan. Atenció.
1: Aviam.
2: Refresc per fora, skin care per dins.
1: Vale, no és un Aquarius.
0: Ja fa molt mala pinta només aquest titular.
2: Només amb el titular. No en direm el nom perquè no li volem fer promoció, però sí que et diré què és el que conté la fórmula secreta, que tan secreta no és. Atenció, aquesta beguda conté àcid hialurònic, vitamina C i, per descomptat, és de color rosa i baix en calories.
1: Això t'ho veus, eh?
2: T'estàs prenent, t'estàs bevent una pomada, pràcticament. Amb gust, això sí, de rosa, de tarongina, de préssec, albercoc, totes les fruites del mercat, tocs cítrics i salins al final. I una base de suc concentrat de poma. Una beguda, per cert, que la Pombo ha creat de la mà de Mau, que és la marca de cervesa.
1: Correcte.
2: I que promocionen també amb aquesta frase. Beu-te el teu skincare.
0: És insuportable.
1: És,
2: o sigui, la pressió estranya. Estètica està arribant a uns nivells de no poder-se suportar de cap de les maneres si també hem de prendre begudes que són skincare. Però és que a sobre, a l'espot publicitari, on veiem la Maria Pombo anunciant aquesta nova beguda, ella te la venia com un antídot contra la pressió d'haver d'estar sempre tan perfectes.
4: Sé natural, però no demasiado. Arrégate, però que no se note. Haz deporte, però no te obsesiones. Sé madre presente, però no te olvides de ti. Trabaja, cuídate, llega todo, però sin agobiarte.
5: A lo mejor no se trata de hacerlo todo tan perfecto.
4: Quizás todo es más sencillo.
1: Costa
0: com
1: molt
0: va dir aquell savi, tantes
1: actiu.
0: Coses a dir i ens queda tan poc temps per dir-les.
1: Això ho va dir en Lluís.
2: En Lluís Gavaldà, però va dir fer. És igual.
1: El mateix.
2: És el mateix en aquest cas. A banda de com de cutre llueix aquest anunci, ja diguéssim per una qüestió merament estètica, fins i tot de com està gravat, la música, em sembla que està mal fet. Però és que a part d'això, el concepte d'una famosa traient una beguda que és skincare és una copiada majúscula a Kylie Jenner, una de les Kardashian. Tot el que és la manera de patrocinar-ho, que surt la Maria Pombo, us ho heu d'imaginar pels que ens esteu escoltant, amb una mena de rulos al cap fets amb les llaunes, és una copiada de Rode, la marca que té la Hailey Bieber, la dona del Justin Bieber.
0: La copia moltíssim,
2: eh? La copia moltíssim i es nota molt que és la seva gran referent, fins i tot
0: i
2: després...
0: I que no està malament, o sigui, és una inspiració, però...
2: Una cosa és una inspiració i l'altra és un plagi. Sobretot perquè ens estàs tractant d'estúpids. I la resta també tenim accés a internet i també hem vist les campanyes de Rode, Maria. No les has vist només tu. Sabem perfectament el que ha fet ella. Llavors, intenta controlar-te perquè és que
0: la seva actitud, per això, ara ho sentirem, és una mica de... És que la gent potser no està preparada, la gent potser no ho entén, aquest moviment que hem fet a Can Pombo.
1: Va massa avançada.
2: Més enllà de misogínia, perquè a mi aquest producte em sembla profundament misògin, el concepte d'haver-te de veure la teva skin,
0: que era horrorós.
2: I és el que deies tu també, a sobre jugant amb aquesta publicitat enganyosa des del principi de... Treu-te totes aquestes pressions, però per fer-ho resulta que encara has de comprar un altre producte.
0: I després direm el que costa, si vols.
2: És una santa vergonya, en tots els sentits, per mi.
0: A mi també és un tema que m'indigna moltíssim. Digues, Roger.
1: No, dic que al principi actiu i tot això, algú s'ho ha mirat bé? Veure l'àcid hialurònic, si funciona?
2: Bueno, es veu que també... És que, mira, justament també estan molt indignats els sectors farmacèutics i en general la comunitat científica. Perquè TikTok i internet en general s'han omplert d'experts criticant el producte de la Pombo i assegurant que no hi ha manera de poder-te veure la teva skincare. Vull dir que no et pot afectar tant i que segurament la dosi que hi ha d'àcid hialurònic en aquesta beguda és tan... patir, tenim fincans que no t'arreglarà la pell, tampoc, saps?
0: Per què no ha venut una aigua amb gas amb gust d'algú?
2: Una mascareta dels cabells. per què no ha fet alguna cosa així? Jo no he entès aquest moviment que ha fet ella. Doncs ahir la Maria Pombo era una de les convidades a Eivissa d'aquesta festa que va organitzar Desigual per celebrar els 40 anys de la primera botiga de la marca. I, evidentment, els reporters li van preguntar per la seva polèmica nova beguda.
6: Muy contenta. Y más que es un proyecto que me apetecía mogollón sacar ya, porque llevábamos mucho tiempo. De hecho, se me ha hecho muy largo porque estaba embarazada. Entonces, como que ha sido todo el embarazo. Y muy contenta, la verdad. Muy feliz con todo tipo de comentarios. Pues buenos, malos, ya sabía que iba a haber de todo, entonces pues feliz y contenta.
7: ¿Hay el nombre de María Pombo detrás siempre al final? Hola, chicos, en la crítica.
6: Sí, yo, y encima el grupo Mau lo sabía, yo también sabía, o sea, sabíamos perfectamente que al sacar un producto tan novedoso en España iba a generar conversación y lo tenemos perfectamente.
1: Jo crec que no el comprarà ningú.
2: Mira, Roger, parlant d'això, aquest producte es ven a la web de la marca i també per Amazon. Pack de 12 llaunes.
1: A quant?
2: 19 euros amb 80 cèntims.
0: I de moment, perdona, però està el número 1 a més venuts.
2: Ah, sí, però valorat amb un 1 sobre 5. Això sí que,
1: això sí que és baix.
0: Això a Can Montaner no es tolera.
2: Lídia Barbella. A part, només hi ha dues ressenyes, que no me'n fio. Veurem com va aquest negoci. Només recordem què va passar amb Tipitent, que van acabar tancant la persiana, que era aquella marca de roba que tenia amb la seva germana Marta i el seu excunyat, que era en Lluís Surfer, que anava sempre descalç.
0: Que entenc que aquí ha hipotecat molt menys, en realitat, perquè està col·laborant ja amb una marca,
2: una marca molt grossa.
0: I ella ha participat en tot el procés creatiu, però no ha començat de zero tot el projecte, que és el que desgasta molt i també el que és una inversió molt bèstia. Per tant, si hi perd, hi perd.
1: Ella deu cobrar royalties una mica com un llibre, quan poses la cara.
2: Però és una beguda que tu podries demanar-te a un bar? Ara, per prendre alguna cosa, no?
0: No, perquè només es pot demanar per Amazon. És l'única plataforma on es pot comprar.
2: Bueno, que no ho faci a un bar, saps? Per comprar-ne.
1: I entenc que al supermercat no et trobaràs aquesta beguda allà exposada.
0: Jo entenc que no. Explico una mica, ja que hem parlat de l'esdeveniment de Desigual, com va anar això?
1: Sí, fem una pausa i ho comentem.
0: Fem-ho, sí.
8: Que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7. Crec que hem d'anar fins a Eivissa per comentar aquest esdeveniment, no?
0: Efectivament, la Marta ja ho apuntava una mica, però és que va ser un esdeveniment molt i molt gros. La gent de Desigual ja ens té acostumats a muntar uns espectacles de caldeu, uns esdeveniments impressionants, i aquest s'organitzava a Eivissa, i de fet les famoses convidades, us puc informar que s'han allotjat a l'hotel Los Felices, que és un hotel d'Eivissa on just vam ser nosaltres fa uns 15 dies.
1: Doncs sí.
0: Sí. Són uns 200 euros la nit, i és un hotel que us l'heu d'imaginar, tot de colors crema, i que gira al voltant del món de la moda, de l'univers cinematogràfic, tot seguint una estètica molt dels Estats Units, colors molt grocs, colors molt rosa pastel, realment un espai molt Desigual. Igual que és una marca que es va crear a Barcelona ja fa 4 dècades i la primera botiga la van obrir als 80 a Eivissa, que és per això que han volgut celebrar allà l'esdeveniment. També perquè diuen que és una illa que va servir de gran inspiració per construir aquesta identitat estètica de la marca, no?, que juga tant amb les textures, amb els estampats, amb colors molt atrevits. I des de fa uns anys en parlem més que mai perquè han estat treballant en un canvi d'imatge i això també ha comportat començar a treballar i apostar per diverses cares VIPs que representen la marca. I, esclar, us heu d'imaginar que totes elles eren a Eivissa ahir a la desfilada especial que feien per commemorar l'aniversari. Això es tradueix en que ahir hi havia noms de gent tan important com Nicki Nicole, la cantant argentina que va sortir uns mesos amb la Lamine Yamal.
2: De fet, tu la vas entrevistar quan vas anar a cobrir aquell acte per Desigual a Barcelona.
0: Quan encara estaven enamorats, presumptament, que ella...
2: Em va parlar en català.
0: Em va parlar en català, va haver-hi aquell moment que em va dir ai, com es diu, us estimo, tal, no? I que va ser bonic i jo crec que els culers ens vam emocionar perquè la vam veure que tenia ganes d'integrar-se aquí, no? Que és d'on era en aquell moment la seva parella. Llàstima que en un parell de setmanes ho van deixar, tot i que en Víctor Navarro sempre ens digués que estaven tan i tan bé. També hi havia ahir les cantants de pop, la Zara Larsson, que està molt de moda últimament i que és la imatge de la seva última recent campanya
2: mítica, Roger?
1: Mítica, amb David Guetta fotien uns temazos.
0: Sí, però ella és molt mítica, però és algú que jo crec que no havia acabat de consolidar la seva marca, igual que sí que ho han fet altres divas del pop.
2: Com a diva en solitari, sí.
0: Senzillament, jo crec que la gent poder conèixer més les seves cançons, vosaltres que veniu de la ràdio musical, evidentment, en profunditat, però la gent coneixia les cançons i no tant no el nom, la persona, correcte, tot i que té una estètica prou reconeixible i que efectivament encaixa moltíssim, amb la marca de Desigual.
1: I que és joveníssima, jo pensava que
0: era molt jove.
1: 28 anys, veig.
0: I ara, gràcies a TikTok, està tenint com una revifada que aquests fenòmens sempre són molt interessants. I també hi havia Demi Lovato, que s'hi va plantar allà amb el seu marit. I entre totes elles, a banda de moltes influencers, com comentava la Marta, per exemple, la Maria Pombo, també hi havia l'Esther Expósito, l'actriu espanyola. L'Esther ja fa un parell d'anys que està molt estretament vinculada a Desigual. És cara de la marca, protagonitza 1.000 campanyes, apareix constantment a les seves xarxes per patrocinar la seva roba. Aquí ho havíem comentat fins i tot, de dir, poder aquesta col·laboració, no sé, la rebaixa fins i tot com a actriu d'alguna manera, no? Perquè és una implicació tan bèstia amb la marca, que és que feia com una mica
2: semblava
0: de feredat de veure.
2: Semblava un tracte d'esclavatge, perquè és que la veia...
0: Està segrestada
2: completament.
0: Tot i que ens ha regalat grans moments, perquè recordo que si hem vist Esther Expósito ballant una cançó de Wineta, és gràcies a aquesta col·laboració amb Desigual.
2: Mira la Wineta.
0: Mira-la.
2: Està actuant al Primavera Sound, ara.
0: Que ha cantat amb la Irma per primer cop la cançó de Nois,
1: sí,
0: no?
1: Que
0: per primer
1: dues
0: cop,
1: en...
2: les dues a l'escenari cantant juntes.
0: Que bé, que mones són. Les adoro.
1: Això és de fa una estona,
2: sí,
1: no? Aviam.
2: Ens ho han enviat els oients.
1: La mosca ja pot saltar, perquè
0: no,
1: estava encara amb el
0: no
1: genoll
0: saltar
1: en recuperació.
0: Crec que encara no pot saltar. Tornant a l'Esther Expósito, doncs, no és d'estranyar que ahir hi fos, que ens deleités amb la seva presència, ni tampoc és estrany que els periodistes se li llencessin al coll durant el panell fotogràfic.
10: ¿En qué momento estás?
11: Bien, estoy muy feliz.
12: Es directo, escuchando el concierto de Madrid.
11: Bien, súper divertido, lo vimos todo.
13: Oye, qué envidia, ¿eh?
11: Sí, ¿no?
13: Dicen que es muy difícil acceder ahí, no sé cómo tú llevas todas esas informaciones.
11: Bueno, no sé. Te invitan y vas, ¿no? Es un concierto divertidísimo, que sabes que te lo vas a pasar bien.
0: Saqueta, ¿eh? ¿No? Sí. A veure, no acaba de ser molt acollidora, no? No és una persona que et dona la sensació que t'hi podries llançar als seus braços i abraçar-vos.
1: Ja sempre com
0: altres
1: distància.
0: Famoses, sí,
2: també
0: saps?
2: Em sembla, vull dir que em sembla molt respectable la seva posició.
0: Absolutament, clar. És veritat que no acaba de quedar del tot clar qui la va convidar al concert de Bad Bunny.
1: Crec que no ho sap ni ella.
0: Ni qui et fa pujar la casita i a ella se la veu. No passa res, visiblement incòmode. Ella no vol respondre aquestes preguntes sota cap concepte i dribla una mica, però no sé si se n'en surt. En tot cas, la premsa tenia ganes de saber l'opinió de l'Esther en tota aquesta gran polèmica que tenim ara muntada, de sobte, al voltant del concepte de la casita de Bad Bunny, que és aquest espai destinat a famosos i a guapos del concert del porto-riqueny, on tothom lluita pel seu minut d'atenció. Clar, l'Esther fa menys d'una setmana va ser-hi i va acaparar totes les mirades, primer perquè estava espaterrant, perquè és que ella sempre està despampanant, però també perquè va estar tota l'estona molt a prop d'en Bad Bunny. Ella intenta explicar una mica com viu la polèmica i què en pensa, i he de dir que, malgrat que jo crec que la seva opinió és molt valuosa i a més m'interessa de veritat, no s'acaba d'entendre del tot, en part perquè els reporters tampoc li deixen gaire espai per explicar-se.
14: Acaparaste todas las miradas en la casita y muchas críticas por estar ahí. Cuéntanos tú lo que puedas decir, si quieres decir algo, porque ha sido muy criticado.
11: Sí, yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, ¿no? Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño.
14: Ese es el problema. ¿Por eso?
11: Sí. Bueno, una parte del problema es ese, y para lo que utilizamos eso y no... Bueno, perdón, me están... No, eso. Creo que el problema es ese y en lo que tenemos que poner el foco cuando pasa este tipo de situaciones.
1: El tema és que perd el fil perquè li fan una repregunta mentre està responent.
0: I els hostessos també li van dient, que a més són fantàstics perquè són qui munten sempre aquests esdeveniments i per mi formen part de la meva família. De fet, tinc un sobresalt sempre que no són al sopar de Nadal. Clar, la van com enganxant de dir marxem, que ho fan per salvar-la en realitat d'una possible situació incòmoda, perquè també és el seu paper, però es nota que l'Esther té ganes de respondre en profunditat
1: no
0: la pregunta.
2: Comença molt bé.
0: Sí, sí, jo crec que és molt interessant el seu punt, però clar, no s'acaba perdent una mica el fil. Tot aquest debat al voltant de la casita, en qualsevol cas, és molt interessant. Jo crec que està molt bé que tots els famosos i que en general tothom hi col·labori i que tots plegats hi reflexionem una mica.
2: La Maya, per exemple, la Maya Romero, diu que ella no voldria pujar mai de la vida a la casita.
0: que seria tan i tan incòmode, que
2: guanyar un premi,
0: violenta.
2: Que sí?
0: Sí, ahir, és que ahir paral·lelament també hi havia la gala Elle, on també hi havia la Jessica Goicoechea, el que passa que també és que ens fan tots els esdeveniments sempre el mateix dia, sempre
1: coincideix tot. Coincideix tot, el juny està patat.
2: I no hem anat a cap dels dos, imagina't.
0: A cap dels dos, no entenc molt bé per què. En qualsevol cas, a mi m'estranya també tot el tema de l'Esther Expósito en l'esdeveniment aquest d'Eivissa de Desigual, perquè se'm fa molt curiós, em crida l'atenció, que els reporters no intentin ni una mica preguntar-li sobre Kylian Mbappé, que és
2: això, que li han vetat.
0: I efectivament, jo crec, ja, però fins i tot quan t'ho veten, perquè mira, justament en un esdeveniment de Desigual, fa un parell d'anys aquí a Barcelona, que jo hi vaig anar a cobrir-lo, i va venir també l'Esther, era l'època que hi havia el rumor sobre que s'estava embolicant amb en Miguel Bernardó, company seu de la sèrie Elite, que els va popularitzar, i ens ho van vetar, i tot i així, sempre acabava venint alguna pregunteta que més o menys t'hi conduïa.
1: És molt estrany que els reporters d'Europa Press no li demanin, perquè normalment sempre fan la pregunta. També et diré que l'altre dia que repassàvem l'entrevista de la Pija i la Kinky, no hi ha ni una sola menció, ni una sola pregunta,
0: diferent, eh?
1: Ni un comentari.
2: A
1: vull
2: la
1: dir que...
2: Pija i la Kinky no sé si ho fan gaire.
1: Però vull dir que això segur que estava pactat, de ja, que però... no sorti ni el nom del futbolista.
0: Sí, però és molt
1: moment.
0: Diferent una entrevista a premsa com la que és a la Pija i la Kinky, o inclús venir al nostre programa, que hi ha uns temes que et diuen, escolta,
1: això
0: no pots parlar d'això,
1: i si la vols, ho acceptes.
0: Que no pas aquesta premsa
1: a
0: peu de carrer.
1: Aquí és molt sorprenent.
0: Que no hi ha tant marge i que tu també et sents com a reporter molta més llibertat per dir, em peto les indicacions que m'hagin donat i pregunto sobre el que em surt del rabo, saps?
1: Bé, passen 3 minuts de 3 quarts a 7.
10: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
1: Bé, no sé si esteu al cas, però l'Alfred García, molt amic del programa i de la Marta,
0: un
1: amic històric, ha anunciat que cantarà pel Papa Lleó XIV la seva visita a Barcelona la setmana que ve. Ho ha fet amb un post d'Instagram en què veiem una foto en blanc i negre i ell caminant per la gespa de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, completament buit, amb una guitarra a la mà.
2: Mira, tan amics no serem... Si me n'he assabentat per la premsa, això.
1: Mm-hmm. Mira que...
0: Devia ser molt top secret, Marta.
1: Jo crec que ell ho guardava com una gran exclusiva.
2: O molt gestionat a última hora.
1: També podria ser, aquest.
0: Vols dir que potser va fallar el nom principal? Insinues que és el segon plat?
2: No.
1: No, ah, jo crec que...
2: Que potser es va tard en general. No ho sé.
1: L'Alfred està molt content perquè la descripció hi posa hola món, hola papa, lleó 14 i un cor.
2: Déu
1: una
2: Déu.
1: Mica com amb la
0: té
1: sensació
0: contacte
1: de...
0: directe.
2: El... Crec que és l'eslògan, també. Pot ser que sigui una mica la línia.
0: Pot ser que no estiguem molt dintre del món de la vida.
1: No, ha sigut de fotre
2: el més fora possible.
1: Una incursió i m'ha costat moltíssim.
0: Jo no sé ni quan ve.
1: Ara repassarem el cartell perquè fa com una mica de...
2: El cartell, com si fos un festival.
1: Com una mica de festival.
0: El cartell és que ho farà tot en castellà. Això sí que és una santa vergonya. Ha canviat això?
1: Això s'està negociant pel que tinc entès.
0: Doncs
1: està intervenint
0: bé.
1: Tothom,
2: que
1: estaria molt bé.
2: Que va ser informatius a corregir-nos, perquè no sé si hi havia hagut canvis.
1: Bé, escolteu-me, l'Alfred ha acompanyat la publicació d'una cançó seva que es diu Rumba Catalana.
15: De la vida per fer una rumba catalana i ara que jo l'estic fent...
1: Jo que el papa pugui sentir aquesta cançó i que se li mogui una mica l'espatlleta, a mi em funciona, això.
0: És tan clàssic, és que et funciona tant aquests mons, sí. La monarquia, el papa, no?
1: Sí, jo estic, diguéssim, no nerviós, però tinc molta curiositat a veure com es gestionarà, com... què passarà. Llavors...
2: Però sobretot, aviam, té algun pop. El que t'excita és el desordre públic,
0: el
2: no? I els protocols, i
0: policies.
2: La policia, i
1: sí, sí,
2: tancar,
1: que es trenqui com...
2: carrers.
1: Sí, exacte. Com l'ordre habitual, que quedi trencat. Hi hagi un papa mòbil, hi hagi tots els Mossos anant de cul, tot de gent amb banderetes del papa, com un dia diferent.
2: Saps qui crec que ho viurà moltíssim?
0: Víctor Navarro.
2: Víctor Navarro. No.
0: Són dies que munten expressament per ells.
1: És que ell,
2: però
1: avui
2: que ens ho expliqui tot. És el seu regal d'aniversari.
0: Allà al Vaticà estaven discutint, aviam, quines ciutats volem visitar de l'Estat, tal, no sé què, i va sortir un secretari que va dir, perdoneu, però és que per Barcelona hem de passar sí o sí, perquè Víctor Navarro fa anys, el 3 de juny, i sí o sí li hem de donar aquest regalet. Ell serà molt feliç.
1: Jo crec que ho tractarà com els futbolistes. Ell mirarà el fly radar aquest que mira sempre i el anirà a esperar a l'aeroport.
0: Aviam, jo empatitzo una mica amb aquest fenomen pop, de dir, aviam què genera.
1: És que és un fenomen pop.
0: Però no tanta, perquè no sabia ni quan venia.
1: És un fenomen.
0: Ara amb l'Alfred sí que ja estic totalment enganxada.
1: A veure, com funcionarà tot això? Que m'ho he estat mirant aquest matí, he estat mirant l'agenda del papa, sobretot per saber en quin moment coincidiran l'Alfred i el papa de Roma a l'escenari.
2: Creus que
1: saludaran? Coincidiran a l'escenari, pel que tinc entès, i no sé com l'has de saludar. El papa. Aquí deu un protocol increïble, no? T'has de genollar
0: com a genollar?
1: I fer-li un petó a la mà.
0: Sí. De veritat, m'ho estàs dient?
1: Bueno, és que ara hauríem de mirar quin protocol hi ha.
0: Escolta, però és que no cal anar tan lluny al president. Tothom li diu, vull dir, molt honorable. I després, vosaltres sabeu aquesta història de la Marina Vilalta, que és aquesta pagesa que canta cançons de tradició oral i que... bé, és igual, el meu amic Abraham Urriols, que treballa...
1: Sí, que viu a les muntanyes,
0: que
1: té
0: cabres... Que li va dedicar llibre. I ella sempre, quan va anar-li a donar la Creu de Sant Jordi, perquè ella no va ni baixar a Barcelona per recollir-la, li deia a en Pere Aragonès, que en aquell moment era el president, li deia Pere. I li tractava de tu i li deia Pere. I ella deia, però escolta, no es diu Pere, que es diu Pere de nom, doncs ja està.
2: És que té tota la raó, la Marina.
0: Una mica igual amb el papa, no? Però l'Alfred anant bé farà tot el que calgui.
1: L'Alfred, jo espero que s'estigui estudiant el protocol i segur que l'hi explica.
0: I l'Alfred farà una cosa, que és que quan ja tingui la fotografia d'ells interactuant, farà un borrador pel dia que mori el papa, que encara deu quedar molt si Déu vol.
1: I s'ho guardarà per aquest
0: moment
1: perquè li funcionarà.
0: És que és el típic, que sí. Això va passar molt també quan es va morir el papa Francesc, eh?
1: Que tothom tenia fotos amb el papa, llavors.
0: Tothom tenia fotos amb el papa i semblaven ells els protagonistes d'aquella història. O sigui, però és que tothom, eh? Gent també que està en aquest estudi tot sovint. Escolta'm una cosa, s'ha mort el papa, eh? No el teu tiet? No sé, una cosa raríssima.
1: A veure, tornant a aquest acte que es farà dimarts a l'Estadi Olímpic, sota l'eslògan de Alça la mirada amb el Papa Lleó 14, s'obriran portes, atenció, a les 4 de la tarda. És un esdeveniment que es preveu multitudinari, bàsicament perquè no hi ha entrades. Entrades esgotades. Estarà ple.
2: Quan costaven?
1: Gratuïtes. Eren gratuïtes, però havies d'anar amb temps i baixar-te-les. Això a les 4. Hi haurà com una animació pel que he vist i no serà fins a les 6 que sortirà el papa a l'escenari i que també començaran les actuacions musicals, entre elles les de l'Alfred. No sé quines altres actuacions musicals hi ha perquè no s'han fet públiques de moment.
0: Voleu dir que l'Alfred podia fer-la pública, doncs, o li ha pogut la il·lusió?
1: Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat?
0: Ah!
1: Serà una de les
0: cançons. Em dones força! Quina cançó, eh?
2: Uau, eh?
1: Bueno, és mítica.
2: T'ha quedat
1: aquesta...
2: bastant bé, eh?
0: No, a veure si em truquen a mi al final.
1: I just després el papa farà el discurs. I serà molt interessant veure l'Alfred com interactua i quines cançons canta. Aleshores, aquest migdia, hem parlat amb l'Alfred perquè ens expliqués, per una banda, com el contacten, si diu que sí de seguida, i quines cançons tocarà, si ja ho sap.
16: Hola, amics i amigues del Que no surti d'aquí. Ja fa molta il·lusió explicar-vos que cantaré pel Papa Lleó 14. La proposta va arribar fa algunes setmanes i va ser una sorpresa preciosa. Poder formar part d'un esdeveniment així a Barcelona, a casa meva i a l'Estadi Olímpic és un honor molt gran. A més, em fa especialment feliç explicar-vos en exclusiva que cantaré en català. Totes les cançons que canti seran en català. Així ho havíem de fer. Tant jo com l'organització estàvem d'acord que havíem de fer-ho així. També hi haurà una col·laboració en una de les cançons que em farà especial il·lusió compartir allà. Crec que serà un moment molt emotiu, molt únic i tinc moltes ganes de viure'l i de compartir-lo amb tothom. Una abraçada ben forta.
1: Aquesta segur que no, perquè ha dit que cantarà només en català. Vull dir que Mateo no sonarà.
0: Saps que a mi també em van contactar per aquesta campanya de Barcelona Alça la mirada sobre el Papa Lleó 14 perquè participés?
1: Et miraven a l'estadi.
0: Et pagaven diners?
1: Per promocionar l'esdeveniment.
0: Crec que em pagaven diners, però no vam ni arribar a negociar, perquè jo ja vam escoltar una cosa, no m'encaixa, no?
1: Però sí,
0: deia, t'escric perquè estem preparant una cosa bastant especial en relació amb la visita al Papa Lleó 14 a Barcelona, i creiem que el teu perfil encaixa perfectament.
1: Clar.
2: Ai, sí.
0: El 9 i 10 de juny, el pontífex visita la ciutat amb motiu de la finalització i benedicció de la Creu de la Sagrada Família, un moment simbòlic i històric per la ciutat.
2: I passarem al reel dels préssecs, que tenim penjat el que no surti.
0: T'adjunto al briefing perquè tinguis una mica més de context.
1: Obre el briefing, a veure què havies
0: d'anunciar. Mira, em proposaven un post col·laboratiu a Instagram amb el compte, és a dir, crosspost, que també aparegués en el compte
2: amb el papa,
0: arroba Barcelona Alça la mirada.
1: Perquè si t'ho arriben a fer amb el papa s'ha d'acceptar, això.
0: No, és l'Instagram.
2: Però el papa té Instagram.
0: Home, en tots els idiomes.
1: Sí, no?
0: Sí, sí, té una comunitat per cada país, crec. Res, també em donaven accés a la vella a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys.
1: Mira, allà a primera fila.
0: I una invitació a visita privada a la Sagrada Família amb un grup reduït de creadors, que això sí que em sap greu perquè la Sagrada Família mai està de més mirar-la.
1: Molt bé, estarem pendents d'aquesta actuació de l'Alfred amb el Papa Lleó 14. Jaume Miranda, molt bona tarda.
17: Bona tarda, com estàu?
1: Avui segona part de Pol Mescal a la ciutat de Barcelona.
17: Iubi.
1: L'audiència ho està reclamant, hi ha molta informació, ella està rodant la pel·lícula dels Beatles i se l'ha vist disfrutar de locals com el Gràcia Latina, que ens han escrit un missatge de que el van veure per allà en un ambient frenètic, i ell per allà al mig.
0: Algú li pot enganxar un AirTag d'aquests que llavors se sàpiga on està sempre i el puguem perseguir?
2: Bueno, no és gens polèmic, això. Molt bé, Julián.
0: Per què, Marta?
1: Molt legal.
0: És l'amor de la meva vida. Moro per fer roleplay amb ell.
1: A veure, Jaume, avui tens més informació d'aquest home.
17: Sí, des d'ahir ha rebut una avalanxa de missatges de gent que ha vist en Pol Mescal per sa capital, alguns amb més credibilitat, alguns altres fruit des de l'iri febril, però en qualsevol cas, tornant a sa nit de divendres, ja vàrem dir que en Pol Mescal va estar gastant cadera en aquest Gràcia Latina. I entre altres coses, ahir vàrem mostrar un vídeo de recurs on se pot veure en Pol Mescal fent petar sa xerrada amb un noi i dues noies a fora d'aquest bar. Un vídeo que fa pensar que són quatre amics, però no. Una de ses noies del vídeo s'ha sentit interpel·lada i m'ha escrit i m'ha dit que ella i sa seva amiga se varen posar a parlar amb dos nois aquella nit. Un era en Pol Mescal, però l'altre era en Harris Dickinson.
0: Nena, què se sent al viure el meu somni?
1: Deixa el roleplay a casa.
2: Però qui és en Harris?
17: Jo també pensava que molts vos demanaríeu qui cony és en Harris Dickinson.
0: Ha tingut un orgasme aquesta noia.
17: És que la Juliana ja no sé si interpreta o realment està febril.
1: És que no sap ni qui és i se m'ha fotut ja calent aquí.
0: Que era per les noies que van estar parlant amb el Pol Mescal, que estan vivint el meu somni.
2: No has tingut mai tanta pressa.
0: How it feel, o sigui...
17: Bé, vos explicaré qui és en Harris Dickinson, perquè és un director i actor britànic de 29 anys, també molt popular per haver protagonitzat El Triangle de la Tristesa o més recentment Baby Girl, on s'enrotlla amb una madura Nicole Kidman. Sí, un sexy britànic increïble.
0: A tu aquesta pel·li t'encanta, em vas dir un dia.
17: Baby Girl, uf, allò sí que és roleplay. Allò acabes i com a mínim t'has de dutxar en arribar a casa amb aigua freda. És molt forta aquella pel·lícula. Bé, en Harris Dickinson encarna en John Lennon en aquesta nova producció dels Beatles, així que ja sabem que en Pol Mescal no ets l'únic actor d'aquest projecte que està per Barcelona. I també us puc informar que en Pol Mescal ha estat a més bars de Gràcia.
2: Ell està a punt d'obrir un forn de pa.
1: Ell obrirà un turrista.
2: Demà se va.
0: Ha anat ja a demanar el DNI d'aquí.
17: Bé, més enllà de Gràcia Latina o Salmo d'Osbar, en Pol ha estat en es bar Vinil, un santuari mític per als amants de Cindy Rock, des post-punk i sa música alternativa, i un dels pocs locals de Gràcia que manté un públic fidel i local a pesar del turisme. I d'allà hi va estar en Pol Mescal, precisament rodejat de pòsters dels Beatles, que m'ha semblat curiós. I així mos explica na Cris, sa copropietària del pub, que ha recopilat informació a través dels camarers del Vinil.
18: Bones, què tal? Perdona, estava intentant treure informació escambrés. La veritat és que, bueno, sempre els diem que tractin a tothom igual, i bueno, ho van fer segur, perquè no el van reconèixer ni un ni l'altre. De fet, van ser els clients que van avisar, i jo crec que ells ja es van com donar compte, perquè la gent va començar a parlar, i clar, no és un bar molt gran. M'han dit que anava ell, i anava una noia també, que crec que era la seva parella, que em quadra bastant perquè ella és cantant, i els hi va agradar la música i l'ambient indie del bar, que de fet nosaltres també posem diverses bandes irlandeses, ell és d'allà, i tal, i va fer algun comentari. I van estar aproximadament, m'han dit, una hora i mitja, prenent unes copes de vi blanc. Supermacos, aviam si repeteixen.
0: Perdoneu, acabo de rebre un missatge ara mateix d'un noi que em passa una foto amb en Pol Mescal. I diu, si necessites informació de Pol Mescal del seu dia a dia, et puc ajudar amb el que necessitis o de qualsevol de l'elenco. Entenc que ell és l'AirTag que jo necessitava.
1: Bueno, això és una mica...
0: Segurament ho és.
1: No pagarem, per aquest servei, ja t'ho dic ara.
17: És que, a més, no el necessites si m'atens a mi de col·laborar en aquest programa de ràdio, no?
1: Exacte.
17: Bé, segons aquesta informació d'Anna Cris, la copropietària del Vinil, que és una informació no contrastada, en Pol Mescal podria estar per Barcelona acompanyat de la seva parella Gracie Abrams, que és la famosa cantant de pop indie, amb la que porta 2 anys.
2: Ai, Juliana, no, estic molt malament.
17: Com dic, no tenim cap corroboració de que sigui així i pot ser simplement la va acompanyar una amiga. Però continuant amb la ruta d'en Pol Mescal per Barcelona, per compensar tots els pitis que demana per el carrer, que, per cert, una seguidora que va intercanviar ses cigarros amb en Pol Mescal me diu que el seu tabac és Marlboro Gold.
1: A veure,
17: industrial.
2: Prou,
1: de tenir problemes.
2: Amb el tabac no, bueno.
0: Perquè això era una exclamació.
1: Marlboro.
17: Ella va fent crits com la dona Summer a la seva discografia de gens 70.
0: A mi m'agrada perquè la Rosarona, que és una artista que m'encanta, té una cançó que es diu Marlboro.
17: Ah, sí?
0: Però no
1: és
0: Gold.
1: És aquella de...
2: I tu fumant.
0: I dedicaré en Pol.
2: I tu fumant, Barcelona...
17: M'encanta. Bé, idò, en Pol Mescal, per compensar tots aquests pitis, també ha practicat una de les seves activitats més icòniques i que ja forma part de la cultura pop d'internet, perquè en Pol Mescal ha fet running amb pantalons d'estamany d'una falda de na Juliana Canet i auriculars de cable, com fa sempre. Així mos explica na Marina, una barcelonina perfecte que se'l va creuar mentre ell anava amb sa seva mare.
19: Està guanyant amb ma mare per davant del Soho House, que li anem al costat. És que no, i no. Vec un tio que dic, bof, el meu tipus antiu, així modernillo, tal. I em vaig dir a ma mare per dir-li, mama, aquests nois així són com m'agraden. Total, que torno a mirar i dic, és literalment el puto meme del Paul Mescal amb els seus pantalons cortets, i a sobre s'estava posant els auriculars amb cable, que dic, qui cony surt a fer esport amb els auriculars amb cable? No té cap sentit del món. Total, que s'apropa i dic, no pot ser. Pues sí, anava sola a córrer pel passeig marítim, jo literalment flipant, dient-li a ma mare, hiperventilant moltíssim, em vaig començar a suar, estava jo en xoc. Ella, ni puta idea, jo intentant dir-li, mama, a Gladiator. Total, que no, ella no hi va caure. I aquesta és la història fantàstica de com em vaig morir al carrer.
17: La Marina és increïble i no té la pronunciació en anglès de Néstor Espósito, perquè no. Aquest Gladiator m'ha fascinat.
0: Ella l'hem de contractar, però si podem ara mateix, avui a la tarda.
2: Nivell de perfecció extrem, eh?
17: La Marina és absoluta perquè... millor.
20: Mama, així és com m'agraden.
0: És que de vegades et falten paraules per descriure,
17: sí.
0: No?
17: Sí. Sí, a part, jo quan vaig amb els meus pares i m'agrada algú per el carrer, m'intimida molt, m'infantilitz molt i no li dedic ni una mirada a aquella persona perquè els meus pares no ho notin.
20: No
17: i ella ho diu.
0: Jo estic molt a favor, o sigui, m'agrada molt, ho he descobert amb la data adulta, d'aquesta època on ja comences a explicar aquestes coses als teus pares. Jo els explico tot, també.
17: Però tu ets un oversharing així de manual, Josep.
0: Sí, en general. Per la ràdio sí que seria raro no dir-los amb ells, també.
17: Bé, més enllà d'aquesta neurosi col·lectiva, vos record que en Paul Mescal està per Catalunya per motius laborals i que rodarà la peli dels Beatles per indrets com Barcelona, Salou o Tarragona. I de bé, segons fonts del Diari de Tarragona, l'actor estarà aquest dijous en el nou estadi de la ciutat rodant part de la pel·lícula. De fet, el redactor de la notícia, Marc Liviano, explica que en aquell estadi s'hi recrearà un concert multitudinari que els Beatles van donar realment a Nova York.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 6 de juny del 2026, avui El Suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 ens visita la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. La mama de Roma avui, com sempre, a les 10 al Suplement, en una setmana en què el nom d'en Dic continua sent notícia. Avui també ve Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres, en un matí de dissabte on reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona. Això serà a partir de 10:45, joves amb molta fe, que tenen ganes de rebre el Papa i que els emociona tenir-lo a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al Suplement per explicar-nos com li va la vida. A més, avui també, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a 1:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui, pendents de l'arribada del Papa Lleó XIV, que ha anunciat que es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Avui aterra a Madrid i dimarts a Barcelona. I ho han confirmat l'oficina de premsa del Vaticà, que s'ha trobat amb víctimes d'abusos poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta, però, en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de supervivents d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Mentrestant, a Madrid ja està tot a punt per a l'arribada del Papa Lleó XIV. Avui s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. A banda de la visita del Papa, que centrarà en l'actualitat d'aquest cap de setmana, pendents també de les negociacions en educació, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, van participar en la manifestació unitària d'ahir al matí a la capital catalana. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquesta reunió per saber com es concreten les protestes de cara a la setmana que ve. I l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Ahir al vespre els bombers van poder controlar el foc, del qual encara no se'n saben les causes. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
4: La cosa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar, doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
2: La zona de producció de Montesa Honda no està afectada pel foc i hi han treballat en aquest incendi 32 dotacions dels bombers. De la crònica internacional, pendent dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, que es reuniran demà a Londres amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, per donar-li suport després que el Kremlin s'ha negat a un diàleg directe amb Ucraïna. Així ha expressat el president francès Emmanuel Macron la importància que els dirigents dels dos països en guerra parlin cara a cara.
5: Je pense que c'est une bonne initiative.
6: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
5: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
2: I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha reiterat que Rússia ha d'obrir-se al diàleg.
7: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
2: I de la cultura, Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions to the Film, que dilluns que ve, dia 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que la pel·lícula s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar aquest Confessions to, el seu 15è disc d'estudi, que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X, amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. En les últimes setmanes, Madonna també ha participat a Coachella com a artista convidada al concert de Sabrina Carpenter. I en esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Avui a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. En futbol, el president interí del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. En handbol, el Barça jugarà avui les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
9: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
8: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
10: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
8: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
11: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
12: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
8: Desnonaments silenciosos.
0: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, és el Mans amb el Quim Rutllant.
13: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
14: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, el programa de la cultura popular i de l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Cap de setmana, en plena celebració de Corpus i plena celebració de Patum, esclar. Avui posarem el focus en el Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la força del teixit associatiu i tota la feina que fan cada dia centenars d'entitats d'arreu del país per mantenir viva la cultura popular.
15: El Dia de l'Associacionisme Cultural, doncs, és una jornada dedicada a reconèixer, doncs, i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014 com Dia de l'Associacionisme Cultural i l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís, doncs, de les entitats culturals catalanes que contribueixen, doncs, cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva.
14: També repassarem la gran final dels Premis Preludi, celebrada dissabte passat a la Garriga, al Vallès Oriental, on ja s'han escollit les millors sardanes estrenades durant el 2025.
16: També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall.
14: I ens acostarem a una de les grans exposicions visuals i comunitàries del calendari festiu. Les catifes de Corpus, aquest cap de setmana, pobles, ciutats, d'arreu del territori, tornen a omplir carrers i places de flors i art efímer en una de les tradicions més participatives de la cultura popular a casa nostra.
17: Per nosaltres és un any molt especial. L'any passat ja vam fer un rànquing de moltíssimes catifes col·lectives i aquest any els propòsits són, pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO i, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada seu poble.
14: Tot plegat sense deixar de banda les festes majors, trobades, aplecs i activitats associatives que continuen omplint el país. Amb en Diego Monroy i Guerra, el muntatge musical, la Mònica Muñoz i Monsalve a la producció i Quim Rullan i Valls a la direcció. Aquest és el Mans en tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
13: Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
14: Vinga, doncs, que és Corpus. I per Corpus, el de la Garriga. Amb en Joan Garriga i tot de músics d'aquest municipi. Cançó de Corpus.

0: Així hem obert el mans amb aquesta cançó de Corpus.
1: Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Estem en plena celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la feina de milers de persones que des de les entitats mantenen viva la cultura popular arreu del país. La commemoració recorda l'inici, l'any 1864, del quart festival Euterpe impulsat per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé, una figura clau en la història de l'associacionisme cultural català. La Carol Durant, directora de Cultura Popular i Associacionisme al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en parlava d'aquesta manera.
2: Jornada dedicada a reconèixer i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014, any en què el govern va declarar el 4 de juny com Dia de l'Associacionisme Cultural, i l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís de les entitats culturals catalanes que contribueixen cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva. I en definitiva es tracta d'això, de la festa de les entitats i de la cultura popular, oberta com sempre a tothom que hi participa i que té aquest compromís dia rere dia.
0: A motiu d'aquesta diada, d'aquests dies, s'estan fent jornades de portes obertes als ateneus, casals, locals d'entitats, equipaments culturals associatius, perquè la ciutadania pugui conèixer de prop la feina que fan les colles, els grups i les associacions. L'objectiu d'aquesta diada de l'associacionisme, que se celebra des de l'any 2015, és acostar als ciutadans, aquests ateneus i casals, casinos, orfeons, locals castellers o qualsevol mena d'equipament cultural gestionat per associacions, i convidar-los a entrar i fer-los partícips d'aquesta important tasca de difusió cultural que realitzen les entitats d'arreu del país. Una jornada que té el seu punt culminant en el dia 4 de juny, aquest passat dijous, on es va fer l'acte institucional.
2: I ho fem mitjançant dues iniciatives que impulsem des de la Direcció General. D'una banda, les portes obertes d'equipaments i entitats. Com sabeu, les portes

0: central de la celebració, un reconeixement doncs, a aquesta tasca diària del teixit associatiu.
1: Aquest acte que es va fer dijous al vespre al Teatre dels Lluïsos d'Horta, una celebració que posa en valor el paper fonamental de l'associacionisme en la cohesió social, la transmissió cultural i la vida comunitària en el país. I ara, fins demà mateix, encara, doncs, un cap de setmana ben ple i atapeït d'aquestes jornades del Dia de l'Associacionisme Cultural.
2: El Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
1: Canviant de tots, parlem dels Premis Preludi que es van celebrar dissabte passat a la Garriga. Els premis que reconeixen les millors sardanes estrenades durant la temporada anterior. S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents després de diverses fases de concurs. I aquesta gran final que us diem ja es van donar a conèixer els guanyadors. La sardana galanesa d'Anna Abad es va imposar en la categoria audiència després de les votacions populars.
3: I sí que voldria dedicar també aquest premi doncs, a la meva família, a tots els meus amics, a la meva parella, a tots, òbviament en Lluís i en Jordi. Jo vaig començar ballant sardanes amb sardanes d'en Jordi Molina, tocant la tenora amb sardanes i solos de sardanes d'en Lluís Alcalà. Així que ha estat un plaer, jo ja em sentia guanyadora de compartir aquesta final amb amic i amb tots la resta de categories, així que també per tots vosaltres, moltes i moltes gràcies.
1: Pel que fa a la categoria musical jove, el premi va ser per País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, confirmant l'empenta d'una nova generació de compositors que continua renovant el repertori sardanista.
4: Espero que l'objectiu màxim d'això sigui que aprenguem una mica tots de tots. Com en aquest curt que sentíem, crec que deies tu que la música al final no és de ningú. La música que fem és gràcies a l'entorn en el que estem. No? Llavors, al final, és molt maco quan podem venir aquí i compartir la música. Per tant, també enhorabona a tots els finalistes i participants.
1: I el guardó de la categoria musical va recaure finalment en Joan Droguet per la sardana Quan no es troben les paraules.
5: Bé, doncs avui no em toca més remei que sí que trobar les paraules i són, òbviament, d'agraïment, primer de tot el jurat, els membres del jurat, per les seves consideracions. També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall. I bé, al final, un premi musical no és com els concursos, carreres o de curses, on qualsevol de nosaltres pot determinar qui és el primer a arribar i, per tant, donar-li el premi guanyador. La música és molt més complexa. Crec que qualsevol dels nominats, qualsevol dels participants que van estar escollits pel tribunal podria ser mereixedor d'aquest premi. M'ha tocat a mi, estic molt honorat i molt agraït.
1: Amb aquesta sardana ens quedarem. Quan no es troben les paraules de Joan Droguet, és la principal del Llobregat, tal i com es va poder sentir en aquesta final dels Premis Preludi.

0: Del contrabaixista de la Cobla Sant Jordi, Joan Droguet, hem sentit quan no es troben les paraules sardana guanyadora dels Premis Paludi en la categoria de Premi Musical.
1: Dissabtes a les 6, el Mans et desperta. 22a temporada.

0: Sense deixar l'àmbit de la Copa, seguim amb més coses al mans. Recordar-vos que ha començat la celebració de l'Aplec de Calella des de dimecres passat i fins demà mateix al Maresme. En aquest cas, per avui dissabte, hi ha concert amb la Copa Sant Jordi a partir de 6:45 del vespre al passeig Manel Puigverd. Al vespre, doble audició de sardanes a partir de 10:00 amb el principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. I demà diumenge, doncs, ja al Pati de l'Os, des de 10:00 del matí durant tota la jornada, tant matí com tarda, la Marinada, la principal del Llobregat, els Montgrins i la Bisbal aniran desfilant interpretant les 41 sardanes previstes per aquesta jornada. Una aposta, en aquest cas, que arriba ja gairebé als 100 anys, amb 98 edicions de l'Aplec de Calella, l'Aplec Pairal de Catalunya, i que fa gala també d'unes quantes de les millors cobles d'aquest país. Caral Pedemonte és la presidenta de l'Agrupació Sardanista de Calella.
1: Això és molt important perquè, al final, si tu vols exportar a fora del món de la sardana el teu aplec, has de posar coses de qualitat, no? I de sardanes n'hi ha de molts tipus, igual que molts tipus de música, i s'ha de saber destriar el gra de la palla. I, evidentment, que hi ha coses molt balladores que tenen qualitat i s'ha d'apostar per aquestes, igual que la música hi fa molt, no? Evidentment, a qualsevol altre tipus de concert o d'acte on la gent balla, no hi haurà el mateix públic si poses un tipus de grups de música com els altres, doncs en el món de la cobla passa el mateix.
0: Avui i demà, per tant, traca final de l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquests qui sentiu són La Coixinera, de Mataró, una formació que aquest dijous ha estrenat el disc Quanta Ballera, on hi trobem peces com aquest ball de pedretes. La Coixinera la podreu sentir avui en directe a Ivars d'Urgell.

0: de Valls, segurament no el de Badaretes, però tants altres, ja us volem parlar. Avui dissabte a Lleida, el Segrià acull la cloenda de la Roda d'Esbarts Catalònia, una gran trobada de dansa tradicional que reuneix més d'un centenar d'infants i joves dansaires d'arreu del país. L'acte central es farà a la plaça de Sant Joan, on diversos esbarts oferiran una ballada conjunta amb copla en directe, amb una jornada pensada per compartir danses, convivència i cultura popular. La trobada l'organitza l'Esbart d'Arrel de Lleida amb el suport de l'Ajuntament i forma part d'aquesta roda d'Esbarts Catalònia, una iniciativa que promou les trobades entre grups infantils i juvenils de dansa tradicional durant tot l'any. Carles Solaní, que és el responsable de la Roda Catalònia.
1: Bé, la Roda d'Esbarts Catalònia és un projecte que va néixer sense ser projecte. Quatre esbarts de Barcelona vam veure que els nostres nanos feien molt poques ballades, dues a l'any, tres, quatre a l'any, i vam decidir organitzar-nos entre els quatre i fer una ballada, diguem, doncs, a cada entitat. A partir d'aquí se'n van entrar altres molts esbarts, la majoria de fora de Barcelona, i es va anar afegir gent, fins que ara som una pila d'esbarts que ho fem. Durant l'any els ensenyem a cada esbart una colla de balls, perquè tots els fem igual. Els coordinem, els ensenyem, si no tenen instrument de sol, la fem instrumental, i tots ballem el mateix. És a dir, a la cloenda tots els esbarts ballen el mateix, cada grup amb el ball que li pertany, però tots, i a més ho fem amb música en viu.
0: A la cloenda hi posarà la música a la Copa Sabadell per fer ballar aquests més de 100, gairebé 200 nois i noies de diversos esbarts d'arreu de Catalunya que seran avui a Lleida.

0: I encara demà diumenge, en aquest cas a la Llavor del Prat de Llobregat, aquest centre autogestionat del Baix Llobregat, que acull una nova edició de l'Aplec d'Associacions Fem-ho de Traca, la trobada anual dedicada al ball participatiu d'arrel tradicional. La jornada reuneix entitats, músics, dansaires i persones vinculades al ball folk d'arreu del país amb l'objectiu de compartir experiències, debatre i, sobretot, ballar plegats. Ho explica la Clara Ribatallada, presidenta de Fem-ho de Traca.
1: Ens volem aplegar totes les entitats que formem part d'aquesta federació i també altres persones vinculades d'alguna manera al ball participatiu d'arrel tradicional, és a dir, balladors, balladores, músics i sonadors, persones que els agradi el ball folk o que vulguin descobrir què és, simplement. I és la trobada anual que volem fer més gran perquè ens anem trobant periòdicament al llarg de l'any, assemblees, grups de treball, però sí que un cop l'any ens agrada doncs, aplegar-nos tanta colla com puguem per treballar i debatre al voltant de què és això del ball participatiu d'arrel tradicional i també per ballar plegades, que és el que ens agrada més fer.
0: El programa començarà demà al matí amb tallers i tastets de dansa participativa a càrrec de diferents mestres, amb propostes que aniran des de danses occitanes fins a les contradanses angleses, les seguidilles de Lucena, o bé les bolangeres. Després hi haurà un dinar compartit i a la tarda un debat obert sobre l'estat actual del ball participatiu d'arrel tradicional, les necessitats d'aquest sector i la gestió de les ballades populars.
1: Es fem un debat que pot ser un espai de participació on puguem recollir tant les inquietuds i les necessitats de les entitats i de les persones vinculades al ball participatiu, com també debatre sobre l'estat d'aquesta activitat a casa nostra, això amb idees de propostes de millora i de veure com podem gestionar millor les places quan es fan ballades participatives, etc.
0: Demà diumenge aquest aplec d'associacions que formen part de la Federació de Músics i Dansaires de Música Tradicional acabarà amb un sarau obert, una fórmula vinculada a la cultura folk i tradicional, on músics, cantadors i balladors compartiran música i dansa de manera espontània. Fem-ho de Traca es va constituir formalment com a federació ara fa 3 anys, però fa més d'una dècada que treballa per crear xarxa entre entitats i reforçar el sector del ball participatiu al país.
1: On sí que penso que s'ha fet un pas endavant és, per exemple, que puguem ser un òrgan d'interlocució amb l'administració pública o amb altres estaments, no?, per una mica representar el sector, que aquesta era una cosa que sí que abans de que ens formalitzessin com a federació, doncs potser no podíem exercir i llavors s'ha treballat bastant també en aquesta línia.
0: Demà diumenge, per tant, al Prat de Llobregat, aplec d'associacions Fem-ho de Traca.
2: Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, i ara us parlem sobretot d'aquest cap de setmana que ve marcat per Corpus.

0: Aquest cap de setmana, coincident amb la celebració d'aquesta festa, són desenes de pobles i ciutats arreu del país que tornen a omplir carrers i places de catifes florals, una de les expressions més vives i participatives de la cultura popular i que, a més, aquest any està pendent de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Avui dissabte, demà diumenge, sobretot, municipis com Sitges, el Garraf, la Garriga, el Vallès Oriental, Lleida, el Segrià, Reus, el Baix Camp, Caldes de Montbui, el Vallès Oriental, Santa Coloma de Gravenet, el Barcelonès o a Barcelona, i tantes d'altres es tenyiran de colors, flors i art efímer, gràcies a centenars de voluntaris i catifaires. Un any especialment important per al moviment catifaire, tal com explica la presidenta de la Federació Catalana que les agrupa, Vicenta Pallarès.
1: Nosaltres pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO. I, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada el seu poble, que tots estem fent autèntiques meravelles.
0: A Sitges, al Garraf, més de 1.200 persones confeccionen una trentena de catifes amb prop de 370.000 clavells. A la Garriga, al Vallès Oriental, se celebraran 210 anys de la tradició catifaire amb 32 catifes i més de 250.000 clavells. A Reus, el Corpus commemora enguany els 700 anys de la primera referència documental de la festa. O Barcelona, que també viu intensament la celebració amb gairebé una trentena de catifes repartides pels diferents districtes, així com l'ou com balla i la tradicional processó festiva. Segons Pallarès, el moviment catifaire català mobilitza cada any centenars de milers de persones d'arreu del territori.
1: Nosaltres sí que tenim clar que hem creat un moviment social, cultural i artístic a l'entorn de la catifa de Corpus. Nosaltres ho tenim clar perquè nosaltres hem treballat 20 anys, 21 anys portem treballant això. I no tenim manera que es constitueixin entitats que facin de pal de paller i per això és necessari tenir el reconeixement de l'UNESCO. Per què? Perquè serà una manera de que l'art efímer que nosaltres fem a Catalunya perduri.
0: A Lleida, les festes tradicionals de Corpus mobilitzen més de 150 voluntaris i nombroses entitats culturals i juvenils. A Santa Coloma Gravenet, els gegants i els traconaires tornaran a trepitjar les catifes florals aquest diumenge al vespre. I així, tants i tants exemples arreu del país. La Federació Catalana de Catifaires també està dedicant aquest any moltes de les seves creacions d'Antoni Gaudí i Pau Casals, coincidint amb els homenatges als dos creadors catalans, i més amb la catifa especial que faran aquesta setmana a motiu de la visita del Papa.
1: Entrem Gaudí, aquest any treballarem Gaudí, i a partir de la tardor també treballarem Pau Casals. Són els dos personatges il·lustres els que nosaltres volem portar al món, perquè també el coneixen i perquè també és una manera de rendir-los l'homenatge, no?

0: I han marcat en aquesta festa, aquest cap de setmana, doncs, una altra de les grans tradicions que torna a aparèixer arreu del país és l'ou com balla, una celebració singular, delicada, que combina aigua, flors i patrimoni. Una tradició que consisteix a fer ballar un ou buit damunt d'un raig d'aigua, d'una font, generalment ornamentada amb flors i elements vegetals, en claustres, patis i jardins d'esglésies, així com edificis històrics. Documentada des del segle XVII, l'ou com balla és una de les expressions més característiques del Corpus a Catalunya i aquests dies es podrà veure en espais emblemàtics, per exemple a Barcelona, com el claustre de la Catedral, el monestir de Pedralbes, l'Ateneu Barcelonès o la Casa de l'Ardiaca, però també en moltes altres poblacions del país, al Palau Marissal a Sitges, a Tarragona en diferents claustres i espais patrimonials, i ciutats com Girona, Lleida o Vic, que també s'hi mantenen diverses fonts guarnides. Tot plegat una tradició efímera, contemplativa, que acompanya les catifes florals i converteixen el Corpus en una celebració on el patrimoni, el simbolisme i la cultura popular van agafades de la mà. Quan ja van fer les estores, la setmana passada, ara celebren les enramades, és a Arbúcies, a la Selva, una celebració que combina carrers engalanats, passades nocturnes, atxes, danses, sardanes, concerts i sopars populars, un origen documentat a les enramades que ja es remunta a l'any 1589. Una festa que ha anat evolucionant sense perdre els seus elements més característics, com la passada, la dansa amb la melodia de la góndola, o els tradicionals xotis i valsos que sonen després de cada recorregut. Aquest 2026, a més, els enramades estrenen una important reorganització de calendari després d'un procés participatiu, un referèndum, vaja, entre el veïnat. Les enramades es concentren des del passat dijous fins dilluns amb l'objectiu d'afavorir la participació i adaptar la festa als ritmes actuals, així aconseguint molta més gent en cada festa. Pere Garriga és l'alcalde d'Arbúcies.
1: I rectificar és de savis. Si això no funciona i va malament, escolta, si ho fem 2 o 3 anys i no va bé, escolta, serem molt tontos si ho mantenim. Aleshores, fem aquesta proposta perquè la gent prengui una decisió. Què vol, l'opció A o l'opció B, com fins ara, o intentant compactar aquests dies d'enramades aprofitant el diumenge que és festiu. I dues, sabent que això és una cosa que pot ser reversible si les coses no rullen i no funcionen, perquè al final, si el que fem és aconseguir que la gent marxi d'Arbúcies, també l'efecte contrari, d'acord? Per això la consulta popular vinculant, perquè és el poble qui té la paraula, el poble ha de decidir, la gent ha de decidir. I per això posem majors de 16 anys, perquè el jovent balla la dansa, el jovent participa en els actes, el jovent surt a la nit a les passades, etc.
0: Durant aquests 5 dies, la vila acull concerts, espectacles infantils, havaneres, sardanes, balls, activitats juvenils i les tradicionals danses dels barris. Enramades que es tancaran dilluns amb una jornada conjunta dedicada als barris del Sorrall i a la carretera, amb el tradicional fi de festa a la plaça de la Vila. I a Sallent, al Bages, també celebren aquests dies les enramades. Durant tot el cap de setmana hi ha concerts, cercaviles, sardanes, havaneres, espectacles infantils i activitats esportives, però un dels moments centrals arriba demà diumenge amb el seguici festiu d'enramades amb geganters, bastoners, l'esbart, grallers i la copla rosaleda, a més de la tradicional trepitjada de catifes d'herbes aromàtiques. Les enramades de Sallent transformen una vintena de carrers i espais del poble amb guarniments elaborats pels veïns i veïnes, mantenim viva una celebració molt arrelada que combina creativitat, treball comunitari i identitat popular. I dijous, tot i la pluja, no va faltar a la plaça del Tabal de la Patum de Berga.

0: bon ambient, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, que és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
1: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig cap a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
2: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
0: És el primer cop, molt bon ambient, la gent superagradable.
3: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
1: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops. Però, bueno, si no salten d'hora, doncs ho aplaçaran segur, però no crec que se canceli.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
5: Aquestes són algunes de les declaracions que va recollir a la plaça la nostra companya d'informatius Natia Dell a la primera Patum completa d'aquest corpus i creiem que ja diuen molt més del que puguem explicar nosaltres. Així doncs, que Berga, el Berguedà, aquest cap de setmana són les darreres grans jornades de Patum amb els actes centrals d'una de les festes més emblemàtiques del país i, recordem-ho, patrimoni de la humanitat. Avui dissabte, passada matinal a les 11, passada de tabals i masses, guites i gegants vells a la tarda pels carrers de la població. La jornada també inclou sardanes amb la Cobla Berga Jove, concerts a residències i lliurament de títols de patumaires d'honor. I demà diumenge, últim dia de festa amb coets i passada matinal, missa major amb la interpretació de la missa patumaire, la Patum de lluïment al migdia, més sardanes i una nova Patum completa a la nit, quan acabi una de les ballades de sardanes més sorprenents amb la Berga Jove a la plaça Viladomat, que tancarà les celebracions d'enguany.
6: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.

I d'aquesta manera tanquem el mans. Ja hem estat amb en Diego Monroy, el muntatge musical, la Mònica Muñoz, a la producció, i Quim Rullant, qui us parla. Marxarem encara més petomaires. Si voleu veure com acaba tot plegat, com us explicava fa un moment, el vostre lloc és a les 5 del matí, a la ballada de sardanes, que us dèiem, després de la completa de demà diumenge. Quan soni aquest Corpus a Berga, de Marià Miró. Ara és amb la Salvatana. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, el protagonista va ser una setmana més, de fet també ho serà avui, Jonathan Andic, i concretament la trucada que la seva defensa utilitza per justificar que no va tenir res a veure amb la mort del seu pare. Una trucada que va fer plorant el 112 pocs minuts després de l'accident.
9: Les periodistes, en aquesta història, no hem pogut llegir la causa. Cap de les dues parts ens les deixa llegir. I clar, tenim extractes, o sigui,
7: per què?
9: No puc parlar en nom de totes, però si alguna hagués llegit tota la causa, ho veuríem el resultat en els mitjans. Bueno, perquè cap de les dues parts els interessa. I cadascú està explicant
7: les parts que els interessen.
9: Bueno, a la seva manera. Jo, la causa ja no és secreta. En el moment que Jonathan Andic va ser detingut, la magistrada va aixecar el secret de les actuacions.
8: I també vam entrevistar el divulgador científic Pere Estupinyà, que acaba de publicar el llibre Què quieres ser de mayor? Una excusa per parlar sobre la quarta edat i també de l'augment de l'esperança de vida que s'espera les pròximes dècades.
10: En realitat, la nova etapa no és la quarta. Però la quarta ja la teníem. La nova és la tercera.
7: Tu quants anys diries que viuràs, Pere?
10: Jo, per la meva genètica, que és convencional, però pels meus hàbits de vida, que estan bé, i pels progressos de la medicina, doncs a la millor puc arribar als 93 o als 94. Per dir alguna cosa, si tu penses, jo penso, que possiblement viure fins als 94 o 95, i possiblement en qualitat, com a mínim, fins als 87, 89 o més, dius, ei, me queda molt de temps per davant. I no sóc només jo, perquè jo t'he dit, jo tinc una genètica convencional, però si algú, perquè m'he dit algunes coses i, bueno, hay genes buenos y genes normales o malos, saps? Però algú que tingui una bona genètica i us cuide i tal, pensa que al 2074 se calcula que hi haurà 200.000 centenaris a Espanya. Ara n'hi ha 16.000. És a dir, hi haurà, és el sector demogràfic que més creixerà en les pròximes dècades. O sigui, tenim una expectativa de vida molt més gran.
8: I a la jugular, amb el Joan Callarissa, vam recordar un d'aquells videoclips una mica pujat de to que ens van marcar molts l'adolescència. El Gipsy de la Shakira, acompanyada d'un famosíssim tenista.
7: El protagonista d'aquest videoclip, a banda de Shakira, és Rafa Nadal, amb un episodi molt tòrrid.
11: Exacte.
7: Entre ells dos.
11: Exacte. Molt tòrrid. És que realment jo vaig haver de recuperar el document... Ai, el documental, el
7: videoclip.
11: Vas
7: tornar a mirar el videoclip, eh?
11: Home, no em vaig perdre l'ocasió de tornar a mirar aquest videoclip perquè la cançó, em recordo, quan va sortir m'agradava. I, clar, vaig descobrir que això és soft porn. És a dir, o sigui, és absolutament soft porn. Se passen tot el videoclip fent petting. O sigui, en quin moment mos va aparèixer que això era light? O sigui, no té res de light.
7: Està Estava en Piqué, aquí, a Shakira?
11: Clar, és que això és aquí un gran tema. En principi, el videoclip del Waka Waka se grava una mica després.
7: O sigui, és més o menys l'inici de la relació amb Piqué, o potser una mica abans?
11: Una mica abans, és una mica abans.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
8: Als cinemes arriba una nova versió de He-Man i los Masters de l'Universo.
13: When you hold the magic sword, what do you say?
14: By the power of Grayskull.
13: Go on.
14: I have the power!
13: Now you're ready.
12: Nicolas Galitzin encarna la nova versió del príncep Adam, cridat a l'aventura per la mítica espasa del poder que ha estat 15 anys perduda, tot plegat per salvar el regne d'Eternia de les mans del malvat Skeletor.
8: I encara als cinemes, Backrooms.
12: La pel·lícula de terror protagonitzada per Renate Reinsbeth, Chiwetel Ejiofor i Marc Duplas ens presenta el propietari d'una botiga de mobles que descobreix una dimensió amagada d'espais liminals infinits al soterrani de la seva tenda.
8: I el TNC a la sala Tallers, Inventari de fugues.
12: L'espectacle multidisciplinari parteix del Manual d'Escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 del vespre.
8: Bon dia, Sònia Dolofeu.
15: Molt bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca de la Selva, la primera, la festa de les enramades d'Arbúcies.
15: És una celebració tradicional d'arrels medievals i una de les festes més importants de l'any per als veïns i veïnes d'Arbúcies. Se celebra sempre per Corpus i se'n diferencien dues parts, les catifes de flors i la festa dels barris. La paraula enramada prové de l'ornamentació amb branques i rames que es posava davant de les cases creuant d'un costat a l'altre del carrer. Avui dia, els veïns continuen engalanant els carrers amb catifes de flors, però també hi han incorporat altres materials com el paper o el plàstic i competeixen entre ells per guanyar el premi al més original, al millor disseny i a la millor catifa. I a la nit, cada barri pren el protagonisme amb cercaviles, balls i música, com si fos la festa major. Avui ho faran acompanyats de la Copla Montgrins i la Copla Jove de la Selva, que tocaran sardanes, un xotis i un vals.
8: I podem dinar o sopar al restaurant Saps Què de Sant Hilari Sacalm.
15: Situat al carrer Doctor Morales, número 23, a tocar de la plaça de Cal Ros i de l'església de la Mare de Déu dels Dolors, un restaurant modern, acollidor i sense grans pretensions, on fan cuina mediterrània amb plats actuals i suggeriments de temporada i de la casa. Va obrir portes fa 4 anys i la líder del projecte és l'Eva Cornellà, filla i veïna de la població de Sant Hilari. I podem tastar la piruleta de gamba, el tartar de salmó amb crema de mango, el pop a la brasa amb cremós de patata, els ous trencats amb gules i gambes, els porros confitats, els peus de porc desusats amb bolets i salsa de tòfona blanca o el caneló de rostit de pollastre, de postres, colant d'avellana, torrija de crema de limoncello o pastís de formatge. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert només els caps de setmana, de divendres a diumenge, de la 1 del migdia a les 4 de la tarda i de les 8 del vespre a les 11 de la nit.
8: Música. Perquè si som per Sant Hilari, podem anar al concert de Tomeu Penya.
15: A partir de les 8 del vespre, als Jardins de Can Rovira, enguany en Tomeu celebra 45 anys com a cantautor sobre els escenaris i ho vol festejar com toca, amb una gira fent concerts que es converteixen en una gran festa on repassa la seva trajectòria musical i els seus èxits que han marcat tant la seva vida com la dels seus fans, però també amb alguna de nova. No perd l'humor ni les ganes de continuar brindant noves cançons per sorprendre el públic. Fa 2 anys que el de Vila Franca va publicar el seu últim disc dels 30 que té, titulat Sa vida són dos dies, que recull un ampli ventall d'estils musicals, temes que parlen del camp mallorquí, els pagesos, la terra, els pobles i els costums de la gent de l'illa. Un concert molt especial avui a Sant Hilari, compartint escenari amb Guillemino, al Perifèria Cultural. Si hi voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar entre 13 i 21 euros a la web del festival.
8: Arribarem a les 7 amb la cançó Fora Vilera de l'últim disc de Tomeu Penya, que avui actua al Perifèria Cultural a Sant Hilari Sacalm. Nosaltres ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui aterra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa, o als seus intermediaris, que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim Esperit Sant.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
0: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
0: Un espectacular incendi que va començar ahir la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
0: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
0: El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
0: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça ha de guanyar a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semis.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Amb una mica de munt i avall els termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols, hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp, sobretot núvols aquest matí a la façana litoral al prelitoral, també algunes boies a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí, migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs, no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo, t'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El Papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí, el suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
0: Avui a 11:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
0: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i, en paral·lel, al Corte Inglés també ven el marxandatge oficial de la visita.
2: Sí, la majoria d'establiments ofereixen marxandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
10: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical la reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
11: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
12: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
11: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir de tot l'incendi, del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
2: L'incendi es va declarar a 3:45 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
0: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
2: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre, a Collbató.
0: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
14: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
13: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
15: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
13: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prema el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve, Marta Corbalán.
16: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info.
17: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
16: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
17: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
16: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: La plataforma Per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
2: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
18: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar a l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
2: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà la

0: viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
1: I a Collserola avui caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
2: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
3: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
4: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
5: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
6: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
2: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
7: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
2: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
1: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
8: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
9: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
8: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
10: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
8: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
11: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
12: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
11: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
13: Je pense que c'est une bonne initiative.
14: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
11: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
1: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
15: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari, va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
1: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
15: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara

0: Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment, a bord de l'Estació Espacial Internacional, hi ha 4 astronautes nord-americans i 2 de russos.
1: Són els The Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera, amb els The Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra, des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
2: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High, del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
3: L'informatiu del suplement.
4: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
5: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
8: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
9: Que Hipodellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
3: L'informatiu del suplement.
1: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
10: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
11: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser... Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
10: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament, dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre igual a l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
12: El primer partit, el que ens va fallar va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
10: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
12: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills, i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
10: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luka Murcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Murcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 2:15 del matí.

0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Serem molt poc objectius
2: avui.
0: Perquè
2: sí,
0: el David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja, mira, pell de gallina amb aquesta cançó.
1: Sí. I tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
2: És que no, clar,
1: com pot ser?
2: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
1: Sí, ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès.

0: Com sona, això, com sona de llunyà i de marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és...
0: No, si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí,
0: és molt fàcil
1: perquè
0: cada...
1: És veritat,
0: només, només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és, és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, primer disc de Mishima cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara podríem dir que tots canten en català,
1: perquè
0: el Santi Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.
3: Tan cert.

tan breu. Amb qui no espera resposta.

0: I ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé...
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
0: Sí, sí, sí, moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses...
2: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
0: T'estimo molt. No, com, sí.
2: Ho dius en sèrio?
1: No, t'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries ni...
0: A veure, ni
1: que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
2: En sèrio? Que la gent es casa amb
0: Oques Grasses? Tu a quina Catalunya vius?
2: No ho sé, a la...
1: Va, tira.
3: Tan cert... Com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
0: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
0: Han convertit mànager, també, i jo crec que hi va haver un dia, el 2010, que va canviar tota la història, d'alguna manera. El Ordre i Aventura, a la Sala Apolo, el presenten els Mishima i apareix, per sorpresa, Manel. En un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat gira al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era, i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
2: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar a molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català. I això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
0: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona... Ara hi ha de trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
1: Envellit.
0: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
2: Però bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
1: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
0: L'Òscar de la Fe...
1: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
4: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quina ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quina ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quina ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set, encara... el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
0: per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: Tu de què creus que parla del Quina ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quina ha begut. És que és fantàstic. El Quina ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quina ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí, aquest Daki, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica, també, nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. Hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.
3: Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia.
1: Soc guspira, estel i carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Mishima.
4: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
0: A mi del David m'agrada moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
0: Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
0: Doncs,
2: perdó, eh?
0: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset,
0: hi ha David? Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Bellver, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Aurda i Aventura, crec que era, el disc de Guspira, Estela, Carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es deia, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no? Fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no? Al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no? Jo era més...

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Qui no ha begut. Aquí s'explica tot. Us heu d'imaginar el David Carabén de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabén, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser, aquelles trobades,
0: i tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?

0: El Gente Joven a la tele. És una crònica, crònica costumbrista, és una foto, no?, de casa seva.
1: I la fusió de dos universos,
0: sí, el
1: dels Països Baixos, no?, i el de Catalunya, perquè també, entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en Pau, descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa, i també hi havia una relació que van teixir especialment amb la dona del Johan.
2: Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
1: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí. També a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
2: No, a casa dels meus
1: tampoc. Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena, en aquest cas.
0: Bueno.
1: Va, amb què acabem, Olga?
0: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que cada any en fan una, i crec que és una... Bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
1: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
2: I tant.
1: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. Gràcies.
1: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
5: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
8: una cullerada de silenci,
9: dos reflexos de llum,
8: 5 quilos de cadira
9: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
8: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
10: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
11: Contes, novel·les, poemes, cançons...
10: Ciutat Maragda, cada dissabte a 1:00 PM, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 7:45. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
12: Bon dia.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
12: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni amb qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
1: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
12: Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
1: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
12: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
1: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
12: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
1: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
12: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
1: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
12: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
1: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
12: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
12: Organitza la plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
12: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui última jornada del festival.
1: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
12: I en futbol el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
1: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. Aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdic, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera Valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
1: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
2: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui: la lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobocano, que deixa aquest titular: l'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
1: Marta Ferrer, anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
13: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les òperes més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
1: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
14: I al final jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
13: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
1: I 59 espelmes, Paul Giamatti.
15: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a hen house ladder, shitty and short.
13: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 li van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
1: Vida social. Aquests són Goril·les. Avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
13: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de The XX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda. Diumenge sense drama.
1: Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
13: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred García i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros. Perquè fora plou
1: i se m'han passat les hores. I els tiets celebraran la Patum de Berga.
13: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar banda sonora a les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
1: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
13: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
1: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
13: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella d'Am en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
1: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
16: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
17: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
17: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb Belén Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belén Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belén Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins, després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el Suplement, i avui tenim més que mai Esperit Sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A aquesta hora, s'enlaira direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
2: Pensava que em l'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
1: Home, el vol suposo que plàcid.
2: Sí. Bueno, potser una mica de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el Tarnot arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla de Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda, no pas generals, però malgrat s'obrin clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleria, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes, per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre el Solsonès, el Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees, de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Com expliquem, a aquesta hora surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a 10:15 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
3: No, és un gran misteri. Dintre del moviment de la xarxa d'activistes ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil no, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals, i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
1: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa, em consta. Has tingut resposta?
3: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre de l'itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
1: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
3: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució, va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa es reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
1: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
3: Home, jo crec que hi ha que tenir en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal. I són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Per què se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu? Perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
1: És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del Papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel. Una abraçada. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el Papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 14:45, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del Papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del Papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el Papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el Papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó 14, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
5: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
6: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
5: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que ahir va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
7: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
1: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
8: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
9: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares.

0: En aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
1: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions, malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'Eire 10 i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díaz i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de l'Eire 10 hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
2: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
2: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
4: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
2: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
1: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
6: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
5: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
7: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
5: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
8: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
9: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
8: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
10: Je pense que c'est une bonne initiative.
11: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
10: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
8: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
1: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500

0: 500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
1: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
2: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
1: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
3: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: A Collserola, una altra mobilització. S'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació, i els comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
4: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
5: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
6: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
7: No serà que això del tema dels ports senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
4: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
8: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
4: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de la Trànsit.
9: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
0: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua, Marc Ruiz.
10: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un salt nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Aaliyah han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
0: Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula. Es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho ha anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, Aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la 1:00 del migdia.
11: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
0: El termini per abonar aquesta quantitat vença el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix al seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
14: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
18: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
19: Peugeot.
20: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Per tu alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la tarrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
21: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
22: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
23: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
24: Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
25: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
24: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
25: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
5: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
3: L'aventura de fer créixer el català.
5: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
3: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
5: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
6: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada, mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafa Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: Al Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise.
0: Victòria de la penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre igual a l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills, i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista, també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinç al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalinska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de futbol sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: a les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores han estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial, és una estació que s'està tornant velleta, es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència, i a més hi deu haver petits impactes de micrometeorits, i especialment un dels mòduls russos, que és el Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat. I clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir 2 dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs, on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades, sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides per si s'ha de retornar, i aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació, la NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a les seves tasques habituals.
0: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genuer.
5: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a la Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarins a l'interior, tot i que hi ha núvols prims, tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixen algunes nuvolades, poden començar a primer de la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà, aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies la temperatura puja, la calor s'intensifica entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
6: Blat de moro
0: i iuca. Perdó. Hòstia, és que és la sisena hora del programa i aquí ja començo a fallar.
7: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
8: Quines proves?
9: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
0: Sisko, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de...
10: A veure... Home, la competència sí que l'escolto.
0: Però nosaltres també, de tant en tant.
10: Nosaltres també.
0: Què m'has de dir, no, ara?
10: Hombre.
11: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot, però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, no em coneix.
12: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
13: Sí, sí, sí. Sol, calor i coets, i coca.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina de notte del món.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido... Nunca
2: la Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació. Reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada The Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
2: Els voluntaris que la Plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: 211.
2: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
0: 300.
2: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Marc i Núria Oriols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada els estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. I també aquest altre. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal al 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
5: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un tall amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
5: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà, i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara els de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina. I enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
0: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
5: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme té poc a perdre. Ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
0: Amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
5: El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la glòria, i a l'As i al Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
0: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
5: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta tres vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part, s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
0: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
6: Bon dia.
0: Avui comencem amb migdiada.
6: De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica El Món.
0: Efectivament. Oli.
6: D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
0: I acabem amb equipació.
6: De 2.500 euros. Entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
7: Los términos y condiciones de fichaje de Julián son los siguientes.
8: Ay, a ver ahora.
7: Uno, 150 millones a Tocateja.
8: Bien.
7: Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, Club Jorgens.
9: Este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Mari Chusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle y acabar en Soto del Ferraz.
8: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
4: El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement a les 10, la mama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt, amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Graham, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
4: El suplement amb Roger Escapa.
11: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
12: Les joguines?
11: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
12: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
11: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
12: A la botiga web i app.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
15: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
16: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
19: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
18: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
19: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
18: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
19: Consulta els models i marques que hi participen.
20: La casa nostra ja és casa teva.
21: Que bé!
20: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
22: Tranquils, que no ens avorrirem.
20: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
23: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
24: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
23: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
24: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
23: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
24: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
23: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
25: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
26: 55.436 55436 de la sèrie número 2 002.
25: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Som 3CAT.
1: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Fa una setmana us despertàvem amb un preacord entre sindicats i educació que ha quedat en paper mullat, si bé el govern ha reaccionat mantenint la pujada salarial acordada. És un gest, però les protestes ni de bon tros s'han acabat, perquè tots ens vam equivocar quan vam posar el focus en els sous, quan les demandes anaven molt més enllà. Ahir ja vam comprovar que hi haurà més mobilitzacions i els sindicats, que també han quedat retratats, criden ara a escalar el conflicte amb més vagues a partir de dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa i l'inici de la selectivitat. Acabi com acabi el conflicte, serà un missatge del qual prendran bona nota els pagesos, els metges, els infermers, els bombers. En definitiva, la resta de sectors públics també tensionats, perquè això no va només d'ensenyament, sinó del model estructural d'un país que ja ha superat els 8 milions de persones.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i la Núria Oriols. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què tal per Berga, Núria?
4: Molt bé, aquesta setmana molt bé, ja ho sabeu.
0: Heu pogut fer patum malgrat la pluja?
4: Sí, sí, sí, sí. La patum no es para, va més tard, però no es para. Vam haver de parar de forma intermitent mentre plovia, però bueno, la vam acabar.
0: I et veig amb prou bona veu, vull dir que...
1: Exacte.
4: Sí, però no et pensis, no he estat amb aquesta veu cada dia, tampoc.
0: O sigui, has passat per moments de tot, eh?
4: Sí, perquè ja portava un refredat a sobre i diguéssim que no ha anat molt bé, això de forma addicional, però bé, anem fent.
0: Tinc el Jaume Clotet a l'estudi entusiasmat per l'arribada del Papa. Avui a 2:15 és previst que arribi a l'aeroport de Barajas. L'avió ja ha sortit de Roma fa una estona, poc després de les 8 del matí, per tant, a 11:15 que veurem l'arribada del Papa. I que seguirem també en directe aquest primer discurs. Ha aterrat ja, crec, l'avió, eh? Ha aterrat fa uns instants l'avió i bé, el Papa, tenim algunes imatges ja de que ha arribat a Barajas a 11:15. També al llarg d'aquest matí aquest primer discurs amb la rebuda al Palau Reial per part dels Reis i dimarts el tindrem ja a Barcelona. Jaume.
1: Bé, a mi m'interessa des de molts punts de vista, sobretot la part, diguem, del que suposa una visita d'una persona amb aquesta rellevància mundial.
0: Deixa'm dir que no ha aterrat encara. Tinc imatges amb diferit de fa una estona de quan ell ha pujat a l'avió. Està volant hores d'ara.
3: Si ha d'arribar, em sembla 11:45.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és de la sortida allà a Itàlia. A mi m'interessa, crec que qualsevol persona que li interessa una mica la política, la comunicació és una cosa que no passa cada dia i per tant m'interessa molt des de molts punts de vista, sobretot també de tot el que suposa aquesta visita, també evidentment la projecció que oferirà Catalunya, Barcelona, Montserrat arreu del món, i crec que aquí és on hi ha hagut també per part de molta gent, jo el primer, l'interès de la qüestió política, lingüística. És a dir, és molt diferent que en escenaris com aquests, especialment a la Sagrada Família, faci servir o no el català, més enllà d'un tema per nosaltres, és un tema de projecció de la llengua i la cultura catalanes arreu del món, perquè evidentment aquestes visites van molt més enllà del lloc on es produeixen, sinó que és un esdeveniment global.
0: Ara hi entrarem amb aquestes qüestions, també la qüestió lingüística. Abans, però, Duna, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La Duna Holàndia, quants anys tens, Duna, ara, tu?
5: Jo ara tinc 17.
0: 17 anys. Què passa dimarts?
5: Sí. Bueno, comencem les Pau. Sí, sí. Serà el primer dia.
0: Com ho portes?
5: Bueno, ara ja amb nervis, eh? Ara ja ho veig molt a prop. No m'ho puc creure i ara ja està sent dies de nervis i d'estudiar moltíssimes hores.
0: Què vols estudiar, tu, després, ho saps?
5: Periodisme.
0: Periodisme, molt bé. On faràs les proves de les Pau?
5: Nosaltres ens toca a l'Autònoma, la UAB.
0: On vius tu?
5: Jo a Gràcia.
0: Més enllà dels exàmens, dels nervis previs, et fa por alguna cosa més del dimarts?
5: Bueno, sí, ara mateix és que hi ha tantes coses que s'han ajuntat que... Entre la vaga que s'ha convocat pel dimarts d'educació i l'arribada del Papa, se sent com tot molt inestable, la veritat.
0: Des de dimarts del matí, cap a quina hora et llevaràs? Tens plans de com has d'arribar a l'Autònoma?
5: Sí, bueno, m'he estat fent com rutes alternatives perquè a la nostra institut ja havíem planejat una mica com fer-ho. I ara, doncs, cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers, amb el transport públic i tot això està sent una mica caòtic. Llavors, jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
0: A les 5 del matí per anar a fer els exàmens de selectivitat,
5: sí.
0: Que deuen començar a les 9, us han citat una estona abans, no? A les 9 o a les 8?
5: Sí, a les 8 i mitja.
0: A 9:15. Per tant, la idea, quina ruta seguiràs? El pla A quin és?
5: Ara mateix el pla A és anar caminant des de casa meva fins a la parada de ferrocarrils de Gràcia, a Gala Placídia, i llavors allà agafar els ferrocarrils i arribar.
0: Clar, perquè, evidentment, tu vius als entorns de la Sagrada Família, allò està molt, sí, molt, molt blindat, per tant necessites caminar, sí, arribar fins a Gràcia i almenys allà esperar que en principi sí, que els ferrocarrils funcionin i et puguin portar l'autònoma.
5: Sí, exacte. Mm. És més temps a dedicar-li.
0: És, suposo, un nervi afegit a un moment ja de tensió, no, vital?
5: Sí, completament. O sigui, ja estem prou nerviosos aquests dies per tot el que significa per nosaltres la selectivitat i ara que, a més, ens hagin de preparar com arribar fins allà, rutes alternatives, matina més d'hora, mm, i vigilar el transport públic i els carrers tallats, està sent realment com si sí, un estrès afegit, una pressió.
0: Escolta'm, Duna, i les vagues d'aquestes últimes setmanes, us heu perdut gaires, sí, classes? Us han condicionat molt el temari?
5: Bueno, clar, nosaltres aquests últims dies, des de que es va acabar el curs cap a segona setmana de maig fins ara, hem estat fent classes de repàs per l'ESPAU. I sí que han faltat, per les vagues, han faltat alguns professors. I sí que potser, per exemple, ahir, que serien com les nostres últimes classes abans de fer l'ESPAU, que són classes a resoldre dubtes, i tot això sí que s'han fet com dures perquè me les he hagut de resoldre jo mateixa les preguntes que tenia o coses així, perquè realment els professors no hi eren en aquest moment. Però també entenc perfectament la seva situació i les seves reclamacions i que estiguin fent vaga. Mm. Però sí que ha sigut una mica més complicat.
0: Jo recordo la preparació de la selectivitat, que va ser un moment de passar moltes hores també a les biblioteques. Penso en un altre, sí, element que heu tingut damunt la taula, i és que moltes biblioteques també estaven de vaga aquests dies.
5: Sí, sí, completament. És que, bueno, s'ha ajuntat tot, la veritat. Nosaltres, bueno, jo i les meves amigues hem estat estudiant cada dia a casa d'una amiga meva, perquè a les biblioteques no sabíem si serien tancades, obertes, mm, o si hi hauria molta afluència de gent. Mm.
0: Què faràs quan acabis la selectivitat? Teniu algun viatge, també?
5: Sí, sí, sí. Jo, bueno, jo i les meves amigues anirem a passar uns dies a Tossa de Mar, allà, a relaxar-nos i a celebrar que ja s'haurà acabat tot.
0: Duna Holàndia, merescudíssim també, segur, passi el que passi. Una abraçada, molta sort.
5: Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies.
0: Ben atent al testimoni de la Duna, que segur que connecta amb una situació bastant generalitzada entre els estudiants de selectivitat, que aquest dimarts s'estrenen i s'examinen, la Núria Montserrat, que és consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Núria, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
0: Quin missatge hi ha per la Duna i per tota la resta dels estudiants que dimarts comencen les selectivitats? Han d'estar tranquils?
2: Sí, en primer lloc, comprensió absoluta, envers la Duna. Entenem perfectament el neguit i entenem perfectament aquests nervis. I tranquil·litat i serenor, perquè, de fet, nosaltres des del Departament de Recerca i Universitats hem anat sempre, doncs, compartint amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública, no?, totes les dades referents a la ubicació dels tribunals, on estan aquestes 1.500 aules que tindrem per tota Catalunya els dies 9, 10 i 11 obertes, preparades pels estudiants. I llavors, en aquest sentit, comprensió envers la Duna, comprensió envers els estudiants, però també dir-los que s'ha treballat amb rigor, com s'ha fet sempre, perquè les PAUs porten fent 40 anys, i enguany, els darrers, jo diria, gairebé més i mig, dos mesos, amb grups de treball amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública per compartir aquestes dades i reforçar, i sobretot un missatge que ha arribat als centres i que la Duna també, doncs, estava comentant, no? S'ha recomanat, sobretot, intentar arribar una miqueta abans, com per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Això és un procediment habitual, és a dir, si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, també està contemplat en el procediment de l'ESPAU, no ara, no enguany, sinó sempre, si és justificat, poguessin començar, doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no? Mm. Ho volem també transmetre perquè comprenem absolutament el neguit i estem totalment, doncs, a treballant com no pot ser d'una altra manera, adaptant-nos a la situació i doncs, comprensió absoluta cap a la Duna i també transmetre-li doncs això, serà no.
0: Si els docents fan vaga, com està previst aquest dimarts, hi ha previst també un pla B per col·locar altres supervisors als exàmens? Ho dic perquè normalment, habitualment, els que supervisen les PAU són els profes de batxillerat, no?
2: Sí, mira, aquest és un punt important, perquè, de fet, supervisen i vigilen tant professors de les universitats com professors de batxillerat, eh? És a dir, es fa una convocatòria voluntària, això es porta fent des de que es porten fent les PAU a Catalunya, deia abans, no, aquests 40 anys, es fa una convocatòria aproximadament al mes de febrer i de forma voluntària els professors d'universitats i també de batxillerat s'apunten, es registren en aquesta activitat de vigilància, no? En previsió que hi hagués alguna afectació, sobretot per les mobilitzacions, és a dir, que poguessin doncs, haver problemes de mobilitat, doncs sí que s'ha previst, no?, a intentar reforçar en el cas que fos necessari i en aquest sentit, doncs per això seria una altra mesura de contingència, no?, per garantir sobretot també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat. Tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir, com deia la Duna, no?, la normalitat. Nosaltres, com a institució, hem de garantir la plena normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat. Sí, sí.
0: A tot això, clar, suposo que aquests justificants en cas de retard que explica la consellera que ja està previst que si un estudiant arriba tard doncs es pugui allargar també el temps que té per fer l'examen, de quina manera són, tenint en compte que hi ha aquestes vagues, aquesta mobilitat doncs alterada també per la presència del Papa, quina mena de paper han de presentar?
2: Mira, des de fa molt de temps, segurament tu també vas fer les PAU com jo, potser ja no ens en recordem, però sempre havíem de portar un document, que és el document que certifica que tu has de realitzar les proves, no? Que és el document que després has de presentar amb el DNI per entrar a les aules, no? S'entendrà, doncs s'entén, doncs que si hi ha un problema, com aquests estudiants no van sols, van, et deia la Duna, que van amb diferents rutes, no? Però si hi ha mobilitzacions i hi ha talls de carreteres o qualsevol situació que es pogués realitzar, doncs es tindrà en compte que aquests estudiants estiguessin i poguessin arribar tard i aniran documentats amb aquest paper, no? que indica doncs, que han d'entrar en aquestes aules. No? Uh-huh. I en contacte permanent també, com dèiem, no? Amb altres cossos d'emergències i seguretat aquells dies, no? I això doncs, s'ha previst. I com dèiem abans, no? Això també ha passat altres anys per altres circumstàncies. Hi ha un registre de situacions en els darrers 40 anys a l'oficina de les PAU que també han permès aquesta flexibilitat a l'hora de planificar possibles plans de contingència. No? I aquest procediment no s'ha fet enguany per aquesta situació de la visita del Papa o per possibles situacions que poguessin esdevenir la setmana que ve per mobilitzacions, sinó que és un procediment habitual, no? Que hi ha aquest marge d'entrada i que estiguin tranquils, perquè això enguany doncs, encara té més força que mai, té més pes que mai, més sentit que mai, que es pugui tenir en compte.
0: Molt bé. Alguna recomanació més per part de la conselleria?
2: Mira, doncs nosaltres, des que vam entrar al mandat, des de l'agost del 24, vam estar treballant amb una campanya posant l'estudiant al centre. Ara, de fet, tenim activa una campanya Fes les PAU en pau. Serenor, tranquil·litat. Els estudiants estan preparats. Han treballat moltíssim per les PAU, no només enguany, sinó també des de l'any passat i porta l'estudiant tota la vida. Els exàmens estan preparats fa molt de temps i que estiguin tranquils i sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que a Barcelona tenim molts tribunals activats i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no? La Duna deia, he de sortir més aviat de casa perquè visc a prop de la Sagrada Família o potser li passarà a algun altre estudiant. La visita del Sant Pare a la Sagrada Família i la missa està planificada a les 13:30. Els estudiants des de les 8:39 ja estan a les aules. No? No hi ha aquesta coincidència. Els estudiants ja estan ubicats en els espais on han de fer els exàmens. Tot i així, com dèiem, entenem perfectament, no?, la situació de neguit, però transmetre'ls i, doncs, com diu la campanya que hem preparat, no?, fes les PAU en pau i hem de garantir com a institucions aquesta normalitat, aquesta tranquil·litat. I bé, doncs també a la Duna donar-li també molts ànims.
0: És la Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats. Gràcies, bon dia.
2: A vosaltres, gràcies, adeu.
0: Passa un minut, un quart de deu. Petitíssima pausa i continuem la tertúlia amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i la Núria Orriols.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot. Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Angie Ange!
12: Ho veus?
13: Okay.
12: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
13: Molt.
12: Tan nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
12: O com dir... Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
15: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
16: I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
12: Molt nostre.
17: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
18: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
19: Aquest dissabte, el tot gira...
20: Dribla, dribla, dribla, dribla, dribla.

0: en un partit de caixa o faixa.
1: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
0: Tot gira.
1: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 4 minuts d'un quart d'10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Tenim el Papa volant des de Roma cap a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Arribarà cap a 10:45, just després rebuda al Palau Reial per part del rei Felip VI. I a partir de les 12, visita de cortesia amb els reis i la primera intervenció, discurs del Papa, cap a 1:15 del migdia. Des de Madrid, també el seguirem en directe aquí al suplement. No serà fins dimarts que arribarà a Barcelona amb aquesta visita que entusiasma Jaume Clotet per tot el que significa, suposo també per el símbol de la Sagrada Família, de veure també aquesta Torre de Jesús acabada, i que, Oriol, no sé tu com et prendràs.
4: Jo molt bé, molt interès periodístic, molt interès perquè no cada dia ve el Papa a Barcelona, no cada dia ve un cap d'estat amb aquesta significació a la capital catalana, i també perquè tinc molt interès, com el Jaume, en veure finalment quin ús li dona el català, tenint en compte que en un primer moment jo tinc la sensació que el cardenal Omella ha menys tingut l'ús de la llengua del país en tots aquests actes, que van molt més enllà de la llengua, tenen un component simbòlic per tot el que significa la llengua per Catalunya, i tot el que significa també, no només Montserrat, que això és una cosa diàfana, sinó també la figura d'Antoni Gaudí, i pensar que algú que en teoria està arrelat a Catalunya, com el cardenal Omella, pensar que en un acte tan rellevant com la benedicció de la Torre de Jesús el català es mereix un lloc testimonial, crec que és tenir molt mal posat el termòmetre del que hi ha, i crec que hi ha hagut també la sensació de un cert sentiment d'ai, que passats que sou, que demaneu que es parli català a Catalunya. Doncs sí, amb això doncs ho podem arribar a ser una mica, la veritat.
3: Olga.
5: La rebo amb un interès professional obvi, comunicatiu especialment, i amb una indiferència personal òbvia. També, és a dir, la festa no és meva, per dir-ho d'alguna forma, amb tot el respecte cap als creients, que crec que és una visita especialment adreçada amb ells, perquè no recordem que representa una fe religiosa, i per tant jo crec que la trobada és més interessant per ells. Jo, com no sóc creient, doncs lògicament no és per mi. I la rebo una mica més aliviada després d'una setmana en la que he estat molt crítica i en la que li deia al Papa que tenia una oportunitat única per marcar una diferència en el seu pontificat, una diferència que fos real i valenta, que era mirar als ulls a aquells que van veure troncada la seva infància i la seva innocència desgarrada per gent, per capellans, per gent de l'Església, i dir-los que posarà tot el que tingui al seu abast perquè aquestes situacions no només no es tornin a repetir, sinó també per apartar de forma definitiva a tots aquells abusadors que han destrossat infàncies. No? Jo era molt crítica aquesta setmana, t'ho reconec, perquè no s'havia publicat en cap tipus d'agenda pública que hi hagués una trobada amb les víctimes de la pederàstia, i em semblava absolutament incomprensible perdre aquesta oportunitat, especialment perquè crec que el Papa el que ha de fer és això. És que crec que entre les moltes trobades que té, especialment crec que el claim, el leitmotiv de la seva visita és escoltar tothom, parlar amb tothom, doncs home, crec que no hi ha ningú aquí hagi de reparar més que les víctimes de la pederàstia. No? I em sembla bé, tot i que no hem conegut gaires detalls de com serà aquesta trobada, però crec que l'Església ha d'afrontar aquests temes ja. Que fins ara el que ha fet no només no és afrontar-los, sinó esquivar-los. I en moltes ocasions el que ha fet és agafar aquella persona acusada de pederàstia a la Conferència Episcopal. Sense anar més lluny, fa un mes va reconèixer que hi havia 1.000 capellans. La Conferència Episcopal, 1.000 capellans acusats d'abusos sexuals. I el que ha de fer és afrontar aquest tema pel bé de l'Església Catòlica i apartar aquests capellans, perquè durant molts anys les víctimes el que han sentit és que aquestes persones el que han fet és estar destinades a d'altres escoles, a d'altres esglésies, a d'altres llocs on també tenien accés a nens i nenes fàcil. No? Per tant,

0: és el moment de que s'afronti aquest problema i després amb un interès, lògicament, doncs molt periodístic, no? Poca cosa més, no estic emocionada.
1: Núria.
2: Sí, jo també m'interessa periodístic. És veritat el que deia l'Olga, és a dir, jo crec que el gest era molt rellevant, i després també amb el que deien el Jaume i l'Oriol, jo crec que és molt important veure quin és l'ús final que es fa del català, perquè jo crec que marcarà la diferència sobre la visita a Catalunya. I que
1: teniu una mica la sensació que, vist tot el que hem dit i explicat aquesta setmana, Núria, estarem comptant les paraules que pronuncia el papa en català d'una amb una?
2: Una amb una no ho sé, però sí que crec que serà molt rellevant veure quin és el balanç final de l'ús de la llengua, i crec que la seva visita en relació a Catalunya també es valorarà molt per això, quin és l'ús final que fa de la llengua, perquè és el que és la característica fonamental, no? Sobretot si és en homenatge a Gaudí, i el fet de que en un primer moment es fes públic que gairebé no en feia ús, i la pressió que s'ha fet, jo crec que serà molt rellevant l'ús que faci finalment del català. I després a Madrid, al Congrés dels Diputats, que fa el discurs dilluns, també marcarà molt, crec, el debat polític en funció de quin sigui el missatge. Si el missatge és el que va lligat a la seva agenda, que al final va molt lligada a la migració, va molt lligada a les persones vulnerables de la societat, jo crec que això marcarà el discurs polític, perquè el govern espanyol doncs ho posarà en relleu, sobretot després de la regularització de migrants que ha fet, i la dreta, i sobretot l'extrema dreta, Vox, que ja ha marcat diferències amb l'Església en aquest debat, també segurament hi haurà una confrontació aquí. És a dir, més enllà de la visita del papa en el seu sentit religiós, més enllà de la visita del papa en el sentit lingüístic, sobretot a Catalunya, segur que hi haurà una repercussió política i un ús polític que hi haurà en el debat de la política espanyola de quin serà el seu missatge.
3: I també és veritat, coincidint amb això que diu la Núria i ampliant-ho, que si el papa és més o menys un referent mundial, no només per la qüestió de la fe, que això evidentment és, no ho podem negligir, però crec que és dels pocs líders mundials que ha plantat cara amb una certa intel·ligència davant Donald Trump. Igual que ha fet també, per exemple, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, que sembla ser que Trump la respecta, i en el cas del papa hi ha declaracions molt altisonants del president dels Estats Units contra ell, i ell es manté inflexible contra les guerres.
1: Fins i tot va fer aquell muntatge disfressat de papa al propi Donald Trump.
3: Sí, això, les coses grotesques aquestes que fa Donald Trump, ens en fem ressò perquè realment són molt grotesques i, per tant, tenen molt volum i molta distribució. Però en el cas del papa, sent nord-americà, està sabent marcar molt bé la distància amb les polítiques de l'actual govern nord-americà, i això és interessantíssim.
2: Per mi és una gran paradoxa, per això, que al final el papa i l'Església s'acaben convertint en el far del progressisme, perquè això és el que estem veient en el debat aquí a l'Estat, que el papa s'ha convertit en el referent dels partits progressistes quan no hi havia aquest vincle abans, i en canvi hi ha aquesta distància sobretot amb l'extrema dreta.
1: Qui ho provoca segurament, o qui ho comença això, és el papa Francesc. L'Olga Ruiz, quan has dit que el papa s'erigeix com l'ala més progressista, s'ha posat les mans al cap. Jaume, que t'han deixat amb la paraula a la boca, i després l'Olga.
4: No, sobre el caràcter progressista d'aquest papa, que crec que en teoria tots haurien de ser-ho, no? Dues coses. A Catalunya ha transcendit que el govern de Catalunya i altres governs paguen part del que costa aquesta visita. Per tant, els contribuents catalans pagarem molts diners per aquesta visita, més enllà, evidentment, de la seguretat i la logística. Però crec que si fos un papa conservador, o fos un papa molt, molt, molt de dretes, diguem, tindria més rebuig social a Catalunya del que ha tingut. I no n'ha tingut tant, perquè, com deia l'Oriol, s'ha erigit en un dels referents antitrumpistes a nivell mundial, i, per tant, diguem que ens cau millor que altres papes, ens cau igual de bé que el papa Francesc, i, per tant, aquesta polèmica que podria haver-hi hagut sobre per què hem de pagar els contribuents catalans aquesta visita, doncs no s'ha produït, o no s'ha produït gaire. I en relació a la part de l'Estat espanyol, crec que aquí hi haurà un líder, que és Pedro Sánchez, que entrarà molt de rèdit d'aquesta visita. Perquè tot el que pugui dir el papa a Madrid, per exemple, en relació als migrants i a la regularització de migrants, tot això són aigua que va cap al molí de Pedro Sánchez. Per tant, és una visita molt oportuna, penso, que per Pedro Sánchez. És un professional de la comunicació política i estic segur que entrarà a rèdit no només durant la visita, sinó en els mesos després. Estic segur que el citarà des del faristol del Congrés de Diputats, d'alguna manera dient que el que ell pensa, no només a nivell del president Donald Trump, sinó també a nivell de polítiques socials, és bastant en línia amb el que pensa l'actual papa.
1: Olga.
0: Sí, jo em posava les mans al cap, no pas pel comentari de la Núria, sinó pel que significa, no? Pel nivell de conformitat i de perversió del terme progressisme, quan ja hem de creure que el papa, amb tot el que representa, doncs és el far del progressisme, no? A mi, personalment, em preocupa estar situada aquí, no? Jo crec que hem de tenir clar què és el que representa el papa, i el papa al final és el màxim representant de Déu, no? A la Terra, no? I és el màxim representant de tota la seva comunitat, que és l'Església Catòlica. I, home, jo crec que l'Església Catòlica, precisament, el que ha d'aprendre és a fer aquesta progressió i aquesta evolució per situar-se en un present que sempre ha rebutjat, en un present que comporta doncs que la societat no és la mateixa de fa 50 o 60 anys, en un present que comporta que hi ha noves formes de viure, noves formes d'entendre, inclús la fe, noves formes d'entendre la religió, i crec que l'Església, amb el papa francès, va fer un pas endavant per intentar situar-se en un present més actual, que no sé si continuarà, en aquest cas, el papa Lleó, no? Ara bé, sí, és una figura contrària a Trump, sí, però és que jo crec que tampoc cal ser molt progressista per ser una figura contrària a Trump. El que cal ser és, en fi, tenir una certa coherència i estabilitat mental per ser-ho. Vull dir, no associaria el progressisme amb ser una figura contrària a Trump. I després una qüestió molt breu. Tinc la sensació, no sé si us ha passat, de que l'agenda del papa a Espanya s'ha anat reorientant / modificant per intentar salvar algunes polèmiques, no? Tenim la del català, que en principi, bé, no se'ns deia, no estava gaire contemplat. S'ha vist que aquí hi havia un conat de malestar i s'ha rectificat. Veurem fins a quin punt es rectifica, no? Hi ha hagut molta crítica pel tema de la trobada amb les víctimes de la pederàstia a l'Església. En principi se'ns deia que el papa tenia l'agenda plena i que no estava contemplat, i ara de seguida es fa un comunicat més o menys urgent, breu, per dir-nos que sí que es reunirà. A mi és positiu, perquè significa que almenys hi ha una certa receptibilitat a allò que demana la societat, no? Per tant, em sembla que la capacitat de modificar és sana, que s'hauria d'haver produït abans, és a dir, que abans d'organitzar una agenda tan complexa com la visita del papa a Espanya, s'hauria d'haver tingut en compte quines són les sensibilitats del país, quines són les necessitats, quines són les casuístiques i les característiques, també, però almenys s'ha modificat, i a mi em sembla que està bé aquesta modificació. I després Pedro Sánchez, jo crec que, en fi, no sé si és creient o no, ho desconec, però se'n farà, perquè clar, crec que li ha caigut el cel, mai millor dit, aquesta visita del papa. És com el millor que podia passar en el millor moment que podia passar, encara que sigui per durant uns dies aparcar tot allò que fa mal i reconvertir-lo en un èxit novament de comunicació política, de presència, de responsabilitat, de lideratge. Per tant, en fi, és un miracle per ell.
1: Oriol.
3: Ho és, perquè podríem dir que no ha tingut una bona setmana. Hem conegut més detalls sobre el sumari del cas Leire Díez. Ell mateix ahir se'n va haver de desmarcar. També ha hagut de remar entre bambolines perquè el PNB no se li emprenyés més del compte. Crec que no és casual que ahir Pedro Sánchez digués que no hi haurà un superdiumenge electoral que faci coincidir les municipals amb les espanyoles, perquè és precisament el que el PNB no volia, i és una manera més de donar-li una volta a l'agenda internacional, que és l'únic que està salvant a Pedro Sánchez. Fa unes setmanes el veiem aquí envoltat de líders progressistes, després va esclatar el cas Zapatero i d'això ens en vam oblidar, però sí que ara tindrà una setmana de marge per imposar almenys una agenda que a ell li sigui propícia, perquè l'agenda fins ara de propícia no li és gens, i realment el mes de juny serà complicat, perquè la setmana després de la visita del Papa hi ha la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, i després crec que encès 10 o 12 ciris perquè Espanya arribi lluny al Mundial i no es pugui parlar gaire dels casos de presumpta corrupció que assetgen el PSOE.
1: Núria.
2: Sí, jo crec que això és el que espera la Moncloa, que l'agenda mediàtica del Papa doncs pugui contrarrestar tota la qüestió dels sumaris del cas Leire i també del cas Zapatero, però veurem fins a quin punt dura, no? Perquè, com deies, la setmana següent ja hi ha la declaració de Zapatero i la setmana de Sant Joan es preveu que sigui Pedro Sánchez qui hagi de donar explicacions al Congrés a petició pròpia, però també per pressió dels socis de quina era, no?, la seva implicació i quina era la seva coneixença en el cas Leire i en el cas Zapatero, si manté aquesta confiança després de la declaració. A mi em sembla que el que vindrà serà cada cop pitjor pel PSOE, perquè de moment estem coneixent la punta de l'iceberg d'aquests casos i hem de veure fins a quin punt ell ahir va dir que no en sabia res, que no tenia cap tipus de coneixement del que estava fent Leire Díez, però aquesta estratègia del PSOE de circumscriure-ho tot a Santos Cerdán, hem de veure fins a quin punt doncs Santiago Pedraz ho compra, perquè serà en funció d'això que aquesta causa de Leire Díez pot escalar més amunt o no a l'estructura del PSOE. I hem vist que ja ha citat a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, com a testimoni. Hem de veure fins a quin punt això pot afectar o no a Pedro Sánchez, ja sigui com a testimoni o fins i tot com a investigat en una causa o en una altra. I després de tot això, doncs el Moncloa contraataca amb el missatge de la compareixença, també amb la qüestió dels pressupostos, i després també em sembla molt rellevant el que deia l'Oriol de descartar un superdiumenge, perquè aquesta era la principal preocupació del PNB i també ho podia ser la de Junts, perquè si s'ajunta tot en el cas del País Basc i Catalunya, les municipals, sí que hi pot haver un efecte d'arrossegament a favor del vot del Pedro Sánchez i del PSC, que no hi hauria en altres llocs, perquè en altres llocs de l'Estat el que demanen els barons territorials és precisament el contrari, que no s'ajuntin les eleccions i que les eleccions espanyoles siguin abans de les municipals i les autonòmiques, perquè d'aquesta manera creuen que el desgast del govern espanyol doncs se l'emportarà Pedro Sánchez i no se l'emportaran ells.
5: Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral.
1: Amb el que t'hagués agradat a tu, Jaume, un superdiumenge electoral.
4: A mi m'hauria agradat molt, tot i que entenc que el PNB té terror a aquest escenari, perquè les municipals també són forals allà i per tant s'escullen les tres diputacions i el frec-a-frec entre el PNB i EH Bildu allà és molt gran i per tant jo entenc que no ho volguessin. També entenc que molts alcaldes socialistes no volen un superdiumenge electoral, perquè pues és igual, pues en el cas de l'alcalde de Barcelona, jo crec que anar a unes eleccions i ajuntar la política espanyola amb la política barcelonina segur que no convé a molts alcaldes socialistes, que no ho diran en públic, però també tothom tenia molt interès en separar-ho. Segurament només el PP tenia interès en ajuntar-ho de debò per fer el caldo gros, però crec que això no es produirà. Jo, una punt darrer sobre la visita del Papa en relació a la part política. A Catalunya és una visita de lluïment del Papa, al marge del tema del català, però a mi el que m'interessa molt és el discurs del Papa al Congrés de Diputats, perquè pel que he llegit...
1: Dilluns.
4: Pel que he llegit no s'estalviarà cap comentari ni farà res molt protocolari, sinó que anirà a temes de debò. I tinc ganes de que renyi a PP i PSOE per la falta de moral de la política, de la corrupció, d'aquesta bralla fratricida que hi ha a la política espanyola, i per tant sembla que no s'estalviarà res a la cartera. I
1: tu creus que baixarà tant a l'arena que es pugui sentir interpel·lat fins i tot el PSOE amb aquest discurs?
4: Sí, jo crec que farà un... És probable, de fet, és el que jo espero d'un papa, que faci una apologia de la virtut de la política. I a Espanya, en aquest moment, la política no és exemple de virtut ni d'honestedat ni de res, i per tant no crec que s'adreci a ningú en concret, però estic convençut que parlarà del valor de la política com a eina de diàleg i de resolució de conflictes. Res de l'altre món, però que a Espanya en aquest moment això no passa.
1: 9:45, 10 del matí. Pausa i tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
8: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
9: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: I després, quan guanyes, què més hi ha?
15: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
16: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
17: I el moment de retirar-se va ser complicat?
16: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
18: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
19: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
16: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
15: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
20: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
21: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
20: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
16: Cada dissabte a les 11 de la nit...
21: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
16: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
22: El suplement... Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, la Núria Oriols i l'Oriol Marc, amb el Papa volant des de Roma cap a Madrid, on és previst que aterri d'aquí una mica més de mitja hora, cap a 11:15 del matí, a Palau Reial, que ja s'hi concentra gent també per aquesta rebuda. Dimarts arriba a Catalunya amb aquesta nova convocatòria de vaga del sector educatiu, després que el preacord que us explicàvem fa tot just una setmana acabés amb paper mullat, si bé aquest increment salarial sí que el govern l'aplicarà. Per tant, escenari d'allò més incert pel que fa a aquest final de curs i per l'arrencada del proper, perquè això s'allarga, i doncs la patata calenta és a veure com es resol això, perquè no fa la sensació que estiguem al final de res, sinó encara en un lloc on no veiem llum pràcticament, Oriol.
3: No, home, costa de trobar el desllorigador final de tot això. Ahir els mestres deien aquesta frase de no era només qüestió de diners, i això és veritat. El que passa és que en bona part de l'últim tram de la negociació els sindicats majoritaris parlaven exclusivament de diners. És veritat que també es parlava d'escola inclusiva, però bona part del cavall de batalla dels sindicats majoritaris en educació era incrementar les condicions salarials dels mestres de manera merescuda, per descomptat, perquè al final...
1: Però això aleshores és que els sindicats no han detectat la pulsió que hi havia dins
3: aquest...
1: del... Dins...
3: Aquí anava, Roger, que al final és una crisi de representativitat. És una crisi de representativitat. Primer el govern es va equivocar, això ja ho podem dir sense cap mena de por equivocar-nos, tancant un acord exclusivament amb Comissions i UGT, que en qualsevol altre àmbit et garanteix pau, però en aquest cas no era així, i després crec que l'USTEC potser no tenia ben posat el termòmetre entre els seus afiliats, perquè tu quan fas una consulta a 45.000 persones i el 65% no avala la feina que has fet tu durant uns quants mesos, tens una crisi enorme de representativitat, i el que vol dir és que hi ha problemes molt més profunds en l'educació que van més enllà de les condicions salarials dels mestres, perquè a les aules hi conflueixen una sèrie de malestars que van molt més enllà de condicions laborals, els mestres fan més feina de la que toca, segurament han d'assumir una sèrie de problemàtiques a l'aula que no les haurien de gestionar ni molt menys en exclusiva. El funcionament de l'escola exclusiva, ara ja ho podem dir, és un petit desastre. El model d'immersió que durant anys ha dirigit l'escola catalana tampoc està funcionant, i això crec que amb els resultats de qualsevol enquesta sobre la llengua ho podem dir sense por equivocar-nos. I té un problema tant el govern per haver arribat tan lluny en el pacte amb els sindicats, perquè també s'han rostit en tot aquest procés, com els sindicats mateixos, per no haver sabut conèixer la seva pròpia gent. I passarà, com ja ha passat en el cas dels pagesos, que al final un dia trobes tot de tractors a la Gran Via de Barcelona i preguntes, però això com hem arribat fins aquí? Doncs amb els mestres estem exactament igual.
0: Saps què passa? Que jo creia que realment els sindicats estaven fent la seva feina i estaven representant els interessos d'aquells a qui representen. Per tant, a mi, abans d'ahir dijous, m'esclatava el cap. O sigui, jo escoltava la setmana passada una entrevista aquí en aquest programa amb la Yolanda Segura.
1: No té res a veure el discurs que va fer dissabte passat amb el que ha fet aquesta setmana aquí mateix, o sigui, a Catalunya Ràdio, vull dir,
0: on tu, de forma molt incisiva, li preguntaves, però llavors vosaltres esteu satisfets amb aquest acord? I et deia, per activa i per passiva, que sí, que de fet, sí. Si ella personalment hagués de decidir, anularia, és a dir, no faria la vaga, però que
1: els seus propis afiliats l'han desmentit.
0: Exactament, però jo crec que una portaveu d'un sindicat el que fa és ensumar quin és el tarannà de la gent a la qual representa.
1: Segura, sí, concretament, la Ventxiula.
0: I després l'escolto el mateix dijous, sortint tot just després del resultat, amb una combativitat i amb un orgull de que hagués sortit el no, que, clar, em fa qüestionar fins a quin punt continua estant legitimada per representar aquells a qui representa. O per representar-se amb ella mateixa, inclús, perquè el que no pot ser és que en una setmana la teva variació d'opinió i de sensacions, inclús de posat en escena, sigui absolutament antagònica. Absolutament antagònica, sense matisos. És negre, blanc, millor dit blanc, negre, dia i nit. I a partir d'aquí, jo he passat per molts processos amb aquesta negociació. Crec que s'ha equivocat molta gent amb aquesta negociació, però al final crec que us sorprendrà quin és el meu resum final. El govern s'equivoca en un inici, pactant només amb uns determinats sindicats. La consellera s'equivoca amb el desenvolupament de les negociacions quan no fa d'aquesta negociació la seva principal, ja no carpeta, sinó presencialitat. Jo sempre he defensat que la consellera havia d'estar asseguda a totes les reunions, perquè era el conflicte més important que ha tingut en aquests moments. ¿Vale? I després s'arriba a un acord, després de moltes reunions, que sembla ser és de màxims en alguns aspectes, o així vam entendre la resolució d'aquest conflicte, que millorava el que en principi inclús pensaven els propis sindicats que aconseguirien i que, per tant, és beneficiós. La consellera el ven com un esforç important per part de la seva conselleria, però necessari per arreglar la situació desastrosa en la que es troben els professors, i després es sotmet a una votació i els professors diuen que no. Bé, l'opinió pública és molt voluble i l'opinió pública canvia, i tots aquells que durant tot aquest temps possiblement s'han manifestat a favor de les reivindicacions dels professors, jo no sé fins quan es manifestaran a favor, però és que jo crec que qui surt guanyant d'aquesta negativa dels professors és la consellera d'Educació.
1: I després que tampoc ara, després del que ha passat amb aquest no dels mestres al preacord, no està gaire clar qui és l'interlocutor que representa els mestres per tornar a la taula de negociació. No, potser.
4: Avui no sé quin titular d'un diari és que els treballadors, diguem, els docents, volen interlocutar directament amb el departament sense els sindicats. Però això és impossible. Ostres. Que milers de treballadors ho puguin fer. Jo faig dues reflexions. Una és un risc i una és un problema. El risc és que els sindicats han tingut en la seva vaga el suport, crec jo, molt majoritari, no només de les famílies, sinó de l'opinió pública. I de l'opinió publicada. I d'uns dies cap aquí començo a veure articles i opinions respectables que comencen a dir que això s'està una mica anant de mare, i que segurament moltes de les condicions laborals que han assolit eren prou bones com per arribar a un acord, i tinc la sensació de que els sindicats poden començar a perdre una mica el suport o l'empatia que han tingut per part de molta gent que ha patit aquesta situació. Ahir, per exemple, ahir era Crexi, quan els sindicats van parlar en l'acte que van fer, van dir algunes coses que ja començaven, per mi, a ratllar una mica el populisme. Quan un dels representants va dir que es poden treure diners de la Brimo o del Papa, de la visita del Papa, per dedicar-los a ensenyament. Això, evidentment, que són, a nivell global, 4 duros, em va semblar molt poc raonable per part de representants sindicals. I la segona part, que deia l'Oriol abans, que és crec que és el problema principal, no era una vaga només de tema salarial, era una vaga també de model, de la inclusiva, sobretot, i del malestar que hi ha amb el sistema. Però els sindicats no poden negociar el model. O sigui, un sindicat, per definició, negocia qüestions laborals. I en el cas de la inclusiva, que no funciona i ja s'ha de dir amb totes les lletres, des del punt de vista laboral només es pot assolir posant més personal, canviant les ràtios, però el model serà el mateix. I crec que el malestar de molta gent que simpatitza amb la vaga era, per exemple, pel tema de la immersió, pel tema de les ràtios, pel tema de les aules d'acollida. Però tot això és un model que aquest govern ha decidit que manté com els governs anteriors. I, per tant, crec que ni tan sols que s'arribi a un acord o els sindicats puguin votar i rebre el suport dels vaguistes, arribarem a una situació en la qual el model realment començarà a canviar. I, per tant, hi ha la pilota laboral, que és la que estem vivint aquests mesos, però hi ha, crec, una pilota de model que va més enllà de la vaga, que haurien d'afrontar, crec, els nostres representants polítics.
1: Núria Orriols.
2: Sí, doncs jo crec que al final el fet que hagi sortit que no té mèrit per part dels professors, en el sentit que estan reivindicant alguna cosa més que les seves condicions laborals. És a dir, jo crec que en aquest sentit respon més o entomen més una reivindicació que pot ser de les famílies i més enllà de les famílies, que el model no funciona, que no només el seu propi interès, que seria el salari, que és el que ha defensat al final l'USTEC i que és legítim perquè és el que fan els sindicats, però el fet que hagin dit que no, a mi em sembla que ens volen, que aporten la reivindicació més enllà de les seves pròpies condicions individuals i que estan dient que necessiten més dotació per l'escola inclusiva. L'oferta que va fer el departament i va acceptar el sindicat, que eren 6.400 dotacions més, molts mestres diuen d'acord, això és una persona i mitja més per centre, amb això no solucionem res, necessitem més assistència a l'aula perquè hi ha moltes necessitats especials i perquè no poden fer classe. És que és un crit d'auxili al govern i a la societat més enllà de dir així no podem continuar. I que ho facin més enllà que el seu propi interès, a mi em sembla que és una cosa que socialment, lluny d'ara posicionar-se en contra del que és la reivindicació de la vaga, hauria de generar més empatia, perquè si només pensessin en les seves condicions individuals i no com surten els infants de l'escola, doncs seria fàcil acceptar l'oferta de l'USTEC i cap a casa. I el que estan fent és dir, no, era una oferta salarial molt important, perquè era important i el departament havia fet un esforç en aquest sentit, però no només és això, no és una qüestió només de diners, sinó és una qüestió de climatització a les aules, per exemple. Hi havia un testimoni ahir a les manifestacions que deia aquesta setmana hem fet classe a 37 graus. Qui es pot concentrar a 37 graus? No? És anar més enllà del que són les seves pròpies condicions i després també que parles amb qualsevol mestre i el que venen a dir és que no puc ensenyar els continguts perquè estic fent més de policia a l'aula perquè doncs els alumnes estiguin asseguts escoltant que no pas poder-me estar concentrat amb el que estic exposant. Per tant, segurament hi ha molt cansament per les manifestacions i per les vagues, i entenc el cansament que també poden tenir moltes famílies, però precisament crec que el col·lectiu de mestres està anant més enllà, amb una reivindicació que pot ser més àmplia d'un col·lectiu laboral concret, i estan recollint el malestar de molta gent per al model d'escola que hi ha actualment a Catalunya.
0: Sí, estem d'acord. El que passa és que llavors això ens haurien d'haver explicat a través dels seus sindicats, que veig
2: clar,
0: que no estan legitimats.
2: És un problema
0: de
2: representació.
0: Justament el que està dient la Núria.
2: El que els crítics els que estan dient és que potser els sindicats fa 15 anys que no trepitgen l'aula. Clar. Això és un problema.
0: Clar, és que imagina't que tot just després de sortir de la mateixa reunió ens diuen això. Mireu, si hem arribat a un acord econòmic, però així tot considerem que no és suficient, perquè aquest no és un tema econòmic, perquè ens fa falta això, perquè ens fa falta allò altre, per tant, nosaltres no hi estem d'acord. I crec que tots haguéssim dit, ostres, doncs bé, el que passa és que se'ns ha venut una cosa que no era del tot certa quan després s'han manifestat els mestres, no? I després una cosa, amb una negociació, jo crec que tu sempre has de tenir clar, és evident que per aconseguir coses has de molestar. És a dir, jo no em queixaré perquè tallin carrers o perquè facin manifestacions. És a dir, és que si no molestes, no aconsegueixes un avenç. No? Fins aquí estem d'acord. Però sí que és cert que en una negociació, i parlo de la negociació quan seus a taula, sigui qui sigui, has de tenir clar què és el que vols aconseguir i fins a on estàs disposat a cedir una part i l'altra. Sempre una part i l'altra. I jo tinc la sensació de que amb aquest no tenim clar si el que volen aconseguir és un màxim, més màxim, sense cap sessió, estarien en el seu dret, eh? Estarien en el seu dret. O si li estan demanant a la conselleria que vagi molt més enllà i que accepti totes les seves peticions, siguin les quines siguin, cosa que llavors faria que la conselleria es planti també, perquè com a filosofia política no pot cedir absolutament a tot, i després la porta que s'obre per futures reivindicacions d'altres col·lectius. Aquest és un tema molt important.
1: 6 minuts per les 10, un segon. Què de passar per Madrid a aquesta hora, pendents del Papa, que aterri a l'aeroport de Barajas, on serà rebut pels reis Felip VI i Letícia. Després es dirigeixen cap al Palau Reial, on hi haurà la cerimònia de benvinguda oficial. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, què tal? Bon dia.
5: Hola, Roger, bon dia.
1: Explica'm quina estampa tens al davant al Palau Reial, no sé si ambient, si l'estan esperant, si falta gaire estona perquè arribi.
5: Sí, sí, ja comença a haver-hi ambient. Som just entre la catedral de l'Almudena i l'esplanada del pati d'armes del Palau Reial, que és on se suposa que arribarà el Papa a lloc 14 cap a 11:45 amb la comitiva reial. Dins hi ha, com dius, una de les primeres cerimònies, un dels primers actes de la visita papal, que serà la rebuda institucional amb els reis d'Espanya, també el president del govern. Hi ha una trobada privada amb Felip VI, Letícia i la princesa i la infanta. I aquí a l'esplanada, com comentaves, del Palau Reial, ja comença a haver-hi ambient, hi ha gent que ja s'acosta per agafar lloc, no tanta com potser jo m'esperava, perquè es preveu que a Madrid hi hagi al llarg del cap de setmana més d'un milió de persones, però de moment és aviat, per tant, veurem si això es va omplint. El que sí que farà després el Papa, i això ho van anunciar ahir, és un recorregut en Papa Mòbil, el primer que farà d'esta gira per Espanya, podem dir així, des del Palau Reial, per carrers de Madrid, fins a l'Anunciatura Apostòlica, que és la seva residència aquí a Madrid, ja esperant a la tarda la resta d'actes que hi han programats.
1: Hi ha un primer discurs cap a quarts d'una del migdia, oi?
5: Sí.
1: Quina mena de discurs serà, tenint en compte el de dilluns al Congrés? Suposo que no tindrà res a veure. I on serà aquest discurs, davant de quines autoritats?
5: Doncs és la primera vegada que els sentirem parlar a Madrid, a l'estat espanyol. És una salutació, unes paraules protocolàries que dirigiran tant el Papa Lluís XIV com el rei Felip VI al pati de columnes del Palau Reial, que és, diguem, ja sortint del Palau, no? Ja abans de marxar i després de la rebuda protocolària al Saló del Tró, on el Papa saludarà a les diferents autoritats, i ja després també de la trobada privada que et comentava abans, seran les primeres paraules del Papa. Després el sentirem també a la tarda al centre Sedella 24 Hores, que és un centre que té Càritas, un dels barris més populars de Madrid, el barri de Lucero. Allà també diran les paraules. I finalment, avui dissabte, a la vigília de joves, que és on el Papa s'adreçarà als joves, també es preveu que sigui multitudinari.
1: El Dani Sainz de Aja, des de Madrid, pendent de l'arribada del Papa. Anirem connectant amb tu al llarg d'aquest matí de dissabte. Una abraçada, Dani. Fins ara.
5: Adéu.
1: 3 minuts per les 10. Jaume Clotet, Olga Ruiz, Oriol Marc, Núria Oriols. Una abraçada. Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Fem una pausa, ens actualitzem amb les notícies de les 10 i de seguida Maica Navarro al suplement, la mama de Roma.
22: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com
6: suros. Adéu, gràcies.
22: T'aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Hola!
23: Ja som aquí!
24: Aventures infinites.
7: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
24: Amistats de les bones.
7: És veritat!
24: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
7: Quina meravella!
24: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
25: Hola.
26: Hola.
27: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
29: Les joguines?
28: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
29: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
28: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
29: A la botiga web i app.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
8: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
1: Les 10.
0: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

Amics i amigues de Ràdio d'Esvern, avui comencem el programa no pas amb la sintonia habitual de Just Sardanes, sinó amb un tast de la sardana galanesa. Per què? Perquè és la guanyadora dels Premis Preludi en la categoria Audiència. Acabem-la de sentir.

0: Bé, ja heu vist quina dolçor de sardana. Dissabte passat, 30 de maig, es va celebrar al Teatre de la Garriga la gran final dels Premis Preludi, l'equivalent al que fins ara era la sardana de l'any. Les sardanes guanyadores van ser Quan no es troben les paraules, d'en Joan Droguet i Sallent, en la modalitat musical, País d'Atzur i d'Or, d'en Martí Delgado i Pont, en la modalitat musical jove, i la sardana que acabem de sentir, totes elles interpretades per la principal de Llobregat, allà a la Garriga, la sardana que acabem de sentir, galanesa de l'Anna Abad i Gils, en la guanyadora en la modalitat audiència. Molt bé, ara que ja ens hem posat al dia de les notícies que calien, més recents i importants, anem per la programació que teníem prevista fer avui, que és continuar amb la sèrie de programes dedicats a les cobles. I per aquest motiu, doncs, avui entrevistarem el Joaquim Burjacs i Gómez, Fiscorn i representant de la cobla Ciutat de Girona. Aprofitant la vinentesa del seu cinquantenari, és a dir, el cinquantenari de la cobla, que commemorant aquest fet, doncs, es van editar i enregistrar un CD que es diu 50 G, 1975-2025, 50 anys fent música. És un CD que, a més, ens servirà per amenitzar el programa. Quim, benvingut al programa i gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Hola, bon dia, benvingut. I gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Molt bé. Mira, abans de res, m'agradaria que ens fessis 5 cèntims de com va anar l'enregistrament i edició d'aquest CD. I després començarem a sentir algunes sardanes que ens ha seleccionat.
1: Bé, aquest CD va ser amb motiu de la celebració dels 50 anys de la cobla. A la producció del CD, com tots els que fem últimament, va a càrrec de Josep Maria Sarracant. La direcció va anar a càrrec del nou director d'aquesta temporada, en Jordi Picorelli, i la cobla Ciutat de Girona. Vam escollir una selecció de peces, bueno, que diguéssim representés la cobla Ciutat de Girona amb aquests 50 anys, les seves característiques més principals, com són, per exemple, les sardanes obligades. Hi ha un recull de sardanes obligades, volíem que també estiguessin presents les composicions dels diferents directors que ha tingut la cobla, com Marcel Sabater, en Jesús Ventura o en l'Esteve Molero. I després també hi ha, doncs, sardanes d'estrena, que també és una característica de la cobla.
0: Molt bé. Ah, sí, ja ho anirem treballant durant el programa. Comencem, doncs, amb una d'aquestes... No és ben bé sardana, El primer tema que ens ha seleccionat per radiar avui i que no és una sardana, sinó el que se'n diu un ossit per cobla. I, precisament, l'autor és en Esteve Molero, que des del 2023 fins al 25 va ser, si no m'equivoco, en el període, director de la cobla Ciutat de Girona. Si et sembla, sentim aquesta peça que es titula Ciutat de Girona, parada obligatòria, i després l'acabem de comentar. D'acord?

0: Bé, la suite per coble, Ciutat de Girona, parada obligatòria, de l'Esteve Molero i Olivella. L'hem retallat una mica per poder encabir també més temes del disc, perquè és una peça que durava, o que dura 6 minuts, déu-n'hi-do. Què ens hauries, o què t'agradaria comentar d'aquest tema, Quim?
1: Bé, aquesta composició de l'Esteve Molero, en referència a l'any passat, dels 50 anys, la va escriure expressament per la cobla. Bueno, l'Esteve aquí, d'entrada, ja amb el títol ja va jugar una mica, que ell amb això, amb les paraules, és molt hàbil. Ciutat de Girona, parada obligada. Aquí ja va jugar amb obligada, no? I Ciutat de Girona, parada obligada. Per què? Perquè fa referència a la característica del grup La Ciutat de Girona, que sempre ha tocat moltes obligades de tots els solistes. I llavors aquí és un recull de 5 obligades. Comença per la trompeta, segueix el flabiol, el fiscorn, el tiple i la tenora. I ho junta molt hàbilment també amb un tema principal de la Ciutat de Girona característic, com és el foc de Castelló. I va intercalant el tema el foc de Castelló amb les sardanes aquestes obligades. Llavors va fer aquesta suite. Molt maca.
0: Sí. No, de fet, com que l'hem volgut retallar una mica, doncs, però jo, si no m'equivoco, almenys a YouTube, tot el disc es pot recuperar, no? Reproduir des de YouTube. No sé si Spotify també.
1: Sí, està a les xarxes, Spotify, aquestes xarxes que estan... Sí, sempre els nostres CDs tots els posem a les xarxes.
0: Jo recomanaria que aquest tema de Ciutat de Girona, parada obligatòria, que el recuperéssiu i el sentíssiu tot per anar sentint tots els diversos instruments com l'Esteve Molero ha jugat amb ells de manera deliciosa, jo diria. Parlant d'encàrrecs, doncs aquest CD incorpora tres, en aquest cas sí que són sardanes, tres sardanes també fetes per encàrrec pel cinquantenari. Deixa-me-les llegir perquè no les hem inclòs en la selecció, però l'audiència que vulgui les pot anar a escoltar a la xarxa. La primera és Ventall d'il·lusions, la primera en ordre que els he trobat al CD, d'en Josep Cassú i Serra, que es va estrenar el 23 de desembre del 2025 a Montgat, el concert de Nadal. La segona és Germans de Copla i Dansa, d'en Josep Antoni López i Álvarez, estrenada l'1 de maig de 2025 a l'Aplec de Girona. I la tercera són, ja dic, les sardanes que es van fer per encàrrec, que la Copla va encarregar per commemorar el cinquantenari de la Copla. Una Copla de primera, d'en Francesc Picard i Olivelles, no, perdó, i Oliveres, estrenada el 3 de maig de 2025 a l'Aplec de Lloret de Mar. I aquí m'agradaria que, ja que no les sentirem, me'n fessis una mica d'explicació de per què les vau incorporar i quin sentit tenen dins del CD i el cinquantenari.
1: Sí, bé, aquests tres autors tenen una característica amb la Copla Ciutat de Girona que, bueno, durant les temporades, cada temporada, en el llarg de plecs, audicions, els hi estrenem diverses sardanes. Sobretot en Josep Antoni López, que és gironí, durant tot l'any té una composició bastant extensa i nosaltres, clar, fem molts aplecs i audicions, doncs li estrenem moltes sardanes. Francesc Picard també i en Josep Cassú també. Llavors, bueno, com que ens uneix això, hi ha una afinitat i una amistat molt àmplia i bueno, els hi vam demanar doncs, que per el motiu dels 50 anys si ens volien fer una sardana i, bueno, i tots tres van dir que sí i llavors doncs, els anem tocant en el nostre repertori i els vam posar-ho en aquest CD.
0: Molt bé. Que algun d'ells ha estat director de la Copla també?
1: No, amb en Josep Cassú hi hem treballat i treballem cada any un o dos concerts amb diferents produccions que fem, doncs amb ells sí que hi hem treballat, amb els altres no.
0: Molt bé. Doncs continuem amb una altra sardana i la que sentirem ara és l'Avi Rau, de l'autor Lluís Buscarons i Pastells, que aquest sí que diria que va ser el fundador de la Copla, si no he llegit malament el llibret, no?
1: Sí, correcte, correcte.
0: És una sardana obligada a Flaviol i el flabiolaire serà el de la Copla Ciutat de Girona, Òscar Sánchez. Es va estrenar el 1949. I deixa'm que aquesta vegada te la demani que la comentis una mica abans de sentir-la.
1: Ah, D'acord. Sí, va, aquesta la vam posar, com comentava, doncs, primer, perquè va ser d'en Lluís Buscarons, el fundador de la Cobla, i no hi podia faltar una peça obligada de Flabiol. Aquesta, l'Avi Rau, és una sardana que va fer en Lluís, la va dedicar al seu avi, era en Baldomer Pastells, que a part de ser el seu avi, va ser el seu mestre. A partir d'aquí el va iniciar musicalment, li va ensenyar solfeig, flauta i el flabiol. I li va dedicar aquesta sardana obligada de flabiol.
0: Sí. Lluís Buscarons i Pastells va néixer el 1913 i ens va deixar el 1999. Quasi bé a tocar, bé, a tocar del segle XXI.
1: De
0: Ara sentim l'avi Rau.

0: tota la meva joventut ja vaig iniciar a la banda, tocava el bombardí, i a la cobla Office Corn. Vaig tocar també la tuba, l'helicon. Després del pas de la banda vaig formar vaig tocar el baix elèctric amb un conjunt de festa major. I després vaig ser fundador de la cobla orquestra Vila de Blanes, que aquí amb la cobla doncs tocava el fiscorn, i a l'orquestra el trombó de vares. Doncs ja vaig passar a estudiar el trombó de vares, piano, harmonia i una mica de tot. Aquí vaig estar 10 anys a la cobla orquestra Vila de Blanes, i després ja vaig passar a la ciutat de Girona des de l'any 96. Des del 1996 formo part de la cobla ciutat de Girona com a fiscorn. I del 2003 al 2023, em sembla que vaig ser representant de la ciutat de Girona. I, bueno, i els 10 anys que vaig estar a la Copa Orquestra Vila de Blanes també vaig ser representant. I, bueno, més o menys aquest és el meu...
1: Sí, jo acostumo a fer una xafarderia aquí. I és, vius de la música, tu, o tens alguna altra, necessites alguna altra feina a part per...
0: No, faig una altra feina. Bueno, els primers anys no, només feia de música, on estava a les orquestres. Només feia de música, però les orquestres no m'acabaven de quadrar a mi personalment, ambients i, bueno, coses personals. I llavors, quan vaig tenir la sort de poder formar part de la ciutat de Girona, doncs llavors, bueno, tocar sardanes ja es pot compaginar més fàcilment amb alguna altra feina.
1: Amb la feina habitual. Molt bé, fes-nos 5 cèntims dels altres membres de la cobla.
0: Allò... Sí, la formació actual, doncs, tenim a l'Òscar Sánchez, del Flaviol, que és un músic blanenc, també, que està a la formació des de l'any 2001. També és un dels veterans. També es va iniciar, doncs, a la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes i a formar part d'altres cobles, no? Com la Palomera i alguna més que no recordo. El Tiple tenim també és un veterà, és en David Plans, que és de Berga, que està a la cobla des del 97. I és, bueno, és docent de música, està en l'escola d'Olot i també fa de professor en instituts. Uh-huh. En Josep Saubatella és l'altre tiple. Aquest és un component nou d'aquesta temporada que hem incorporat. És de Cervià de Ter i també forma part de diverses cobles. Ara ell venia de la cobla Bisbal Jove. A les tenores hi tenim el Josep Coll, que també és un veterà, que està aquí des del 2001. Uh-huh. Bueno, tothom el coneix, gran tenorista i gran compositor, amb un munt de sardanes premiades. També exerceix la docència musical. Perdó, la tenora és l'Oriol Grèvol, que és
1: sí.
0: De Palafolls.
1: Quim, només dir-te o dir a l'audiència que del Josep Coll i Ferrando sentirem una, si tenim temps, una de les sardanes del disc, que es diu El Moll Grec, després.
0: Ah, correcte, sí, esperem que ho puguem sentir.
1: Sí.
0: Doncs l'Oriol Grèvol és de Palafolls i forma part de la cobla des del 2022 i també compagina amb docència. A les trompetes tenim en Joan Rematxa, trompetista de Blanes, també compagina amb la docència i està a la cobla des del 2010. Ha format part de diversos grups com l'Orquestra Miramar o la Flama de Farners. A l'altra trompeta, Anton Martín, també és una incorporació nova d'aquest any. És un músic de Vidreres. Ha format part també de moltes, ha passat per moltes cobles, la Vila d'Olesa, el Rossinolets, el Foment, la Costa Brava, la principal de Banyoles, i ara estava la Bisbal Jove. Al trombó hi tenim en Tomàs Espinosa, que també és la nova incorporació d'aquest any. És un músic blanenc, també. També es va iniciar a l'Escola de Música de Blanes i ha format part de diverses cobles. Bisbal Jove, la Flama... Llavors, els fiscorns, bueno, hi ha l'Enric Estrada, és el fiscorn primer, també és un músic blanenc que va entrar aquí l'any 2018 i es va formar també a la banda i cobla del Col·legi Santa Maria i ha passat per

0: diverses orquestes, per l'Orquestra Figueres, la Vila de Blanes també va ser-hi, a la Salvatana, i ara actualment és el representant de la Cobla Ciutat de Girona. I en el contrabaix tenim...
1: Perdona, l'Enric Estrada i tu, els fiscons, eh?
0: Sí, exacte, sí.
1: Bé, llavors veig que compartiu la representació, perquè sí que em va dir...
0: No, jo, bueno, vaig... Ara ja no ho fa tot ell.
1: Ah,
0: ara la representació ja la porta ell.
1: Menys aquest programa, diguem.
0: Sí.
1: Molt bé, davant.
0: No, tots ens ajudem i ho fem.
1: Sí, home, sí, normal, com bons amics, sí. I col·laboradors i col·legues.
0: Sí, sí. Doncs això, el contrabaix l'Eudald Santlleí, que és de Castelló d'Empúries, que està a la Cobla des de l'any 2019. I es va formar a l'Escola de Música de Castelló d'Empúries. I llavors el director actual, que és en Jordi Picorelli, que també s'ha incorporat a aquesta temporada, és un director de... va néixer a Barcelona, es va graduar a l'ESMUC com a director, i bueno, actualment és director a part de la Cobla Ciutat de Girona, de la Jove Orquestra de Figueres, de la Girona Bandaband, de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, entre d'altres, no? Ve del món del clàssic i bueno, estem molt contents amb la seva incorporació i la seva visió musical que ens dona.
1: Sí, deixa'm repassar, potser després en parlarem també una mica, els diversos directors que han passat en les diverses etapes de les que ja en parlarem després de la Cobla. El Lluís Buscarons, que és el que va fundar i el primer director, després en Francesc Camps, Marcel Sabater, el Jesús Ventura, l'Esteve Molero, del que ja hem sentit a la suite per a Cobla, i ara actualment el Jordi Picorell.
0: Correcte.
1: Sí, sí, i què me'n dius de la Marta Valero? És de la Cobla? L'heu agafat, l'heu incorporat només per aquest CD? La mezzo-soprano?
0: La Marta Valero ja la coneixem de fa molts anys perquè amb ella hem treballat diversos espectacles que han portat a terme durant aquests anys. Fèiem un concert que era de Lied i que va ser quan ens vam conèixer i vam actuar amb ella, i des de llavors que, bueno, quan sorgeixen coses així de cop i veu, doncs ens adrecem amb ella i ella col·labora amb nosaltres i estem molt contents perquè és una gran mezzosoprano.
1: Sí, ho dic perquè a continuació la sardana que sentirem, que és l'Aplec de l'Estany, ella hi intervé cantant. Aquesta sardana, l'Aplec de l'Estany, és d'en Jesús Ventura i Bernet, i així ara recordo que em vas comentar que la selecció que havies fet és una mica de almenys una de cadascun dels diversos directors que havien passat per la...
0: Sí,
1: per la
0: correcte. Sí,
1: doncs
0: sí,
1: ara
0: sí.
1: Sentirem l'Aplec de l'Estany d'en Jesús Ventura i Bernet, i cantada per la mezzo-soprano Marta Valero, a part interpretada per la Cobla, naturalment, i que està dedicada al foment de la sardana de Banyoles. Es va estrenar a Banyoles el 5 de juliol de 1992 per la Cobla Mil·lenària. I hi ha una versió, deixa-m'ho dir aquí, que ho he trobat com a curiositat al web dels Músics per la Cobla, una versió de la mateixa sardana amb el títol Vora l'Estany, per veu i cobla, amb la lletra d'en Josep Maria Andreu i enregistrada per la Núria Feliu, en un CD que es diu Uso de Via. Això per qui vulgui comparar interpretacions. I llavors, no sé si vols afegir alguna cosa més, si no, la sentirem.
0: No, no, només dic que la versió que vam gravar és aquesta, la de veu i cobla,
1: sí.
0: Que llavors hi ha l'altra versió que només és en cobla, bueno, però aquesta, la que només és en cobla, es va estrenar a Banyoles en el 40è aplec de Banyoles, amb motiu dels 40è aplec.
1: És això que he dit, per la Cobla Mil·lenària?
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Bé, doncs, però llavors el títol que consta en el CD és l'Aplec de l'Estany. En canvi, el que sí. Jo he llegit que va interpretar la Núria Feliu era Vora l'Estany. Deu ser una qüestió de matisos de títol.
0: Sí,
1: però és la
0: sí.
1: Mateixa sardana.
0: Sí, sí, sí, l'única és cantada i...
1: Molt bé, doncs sentim l'Aplec de l'Estany d'en Jesús Ventura i Bernet.

0: Quina veu més captivadora, eh? La de la Marta Valero, realment m'encanta aquesta, plec de l'Estany cantada. De fet, tot el CD és una obra d'art, eh? Deixa-m'ho dir abans de que ens quedem sense temps i no puguem afalagar-vos, perquè he gaudit preparant aquest programa, escoltant aquestes sardanes del vostre CD, de manera, bueno, no pas la interpretació, també la selecció, tot plegat. Felicitats, Quim, a tots els...
1: Quem, no, també, vull dir que, bueno, pues que a la gent li agradi i quedi contenta, disfruti.
0: Molt bé. Anem per pràcticament l'última part de l'entrevista. Entrant una mica més a fons amb els temes de la pròpia cobla, no? I jo m'agrada organitzar aquesta part de l'entrevista com dient d'on veniu, on sou i cap on aneu, no? El d'on veniu són 50 anys de feina, són força anys, i que heu fet un munt de coses. M'agradaria que les repassessis alguns aspectes, sobretot breument les diverses etapes per les que heu passat. I després, doncs, fites importants que s'han assolit i èxits aconseguits. I, per cert, quants discos tens al cap? Quants discos?
1: Sí, estem cap ja al centenar.
0: Centenar de discos de la ciutat de Girona. Una producció molt interessant,
1: sí,
0: i que val la pena remarcar. Molt bé. Entre CDs i vinils, suposo, eh?
1: Sí, comptant ja des de l'inici amb els vinils. Sí.
0: Molt bé, doncs ara deixo la paraula. És d'on veniu, després parlarem d'on sou i cap on aneu. D'on veniu, sobretot una mica revisant les diverses etapes per les que heu passat.
1: Vale, sí. Bueno, doncs, la ciutat de Girona va iniciar la seva etapa el 1975. De la mà d'en Lluís Buscarons i d'un, bueno, tot un seguit de grans músics d'aquell moment que van formar la cobla, en Josep Cullell, en Burgués, en Jordi Comte, trompeta, bueno, el Moreno, el Fiscorn, amb en Tudela, de company de Fiscorn, també, grans músics, en Josep Joli, el contrabaix. Bueno, i aquests inicis, a l'inici va ser, el que diu la gent i tot això, i per la història, va ser impactant. Vull dir, van sortir amb una força descomunal. Per exemple, en el concert d'inauguració que es va fer al Teatre Municipal de Girona, van treure la sardana El Foc de Castelló, que des de llavors ha sigut com un himne per la cobla. Era una sardana que estava oblidada, no s'havia tocat. I això també és una característica de la cobla, perquè sobretot en la primera època, en Lluís Buscarons, ell tenia un arxiu personal que no el tenia tothom. Llavors tocaven sardanes que no, només les tenia la ciutat de Girona. Mm-hmm. I llavors això va ser, bueno, va ser un punt, no? Perquè es tocaven coses que en aquell moment no se sentien, no s'havien tocat, ningú coneixia, i a més eren sardanes balladores, amb força, com El Foc de Castelló i d'altres, no?
0: Devia ser un reclam molt especial per la cobla, esclar.
1: Sí. Això, amb tot el carisma d'aquests músics d'aquell moment, doncs, bueno, tot això va ajudar que la cobla pugés molt ràpidament, no? I aquesta etapa, diguéssim, va ser fins a l'any 78, que en aquest any es va iniciar, diguéssim, una segona etapa. Aquí es va donar la coincidència que van plegar molts dels fundadors, i eren grans, i llavors va haver-hi una renovació bastant gran, de 7 o 8 músics, parlem, a la cobla. I llavors aquí se li va dir la nova ciutat, i d'aquí va venir la sardana que va fer en Francesc Camps, que ell llavors va entrar i va agafar la direcció, i va fer una sardana que és, diguéssim, nosaltres en diem obligada de cobla, perquè toca tothom, i li va posar aquest nom, Nova Ciutat. I aquesta etapa nosaltres en diem, pues, l'etapa de la nova ciutat, no? Amb una formació renovada. Direcció eren Francesc Camps, com ja he dit, i la representació la portava trompeta en Marcelí Trias. Una etapa per anar pujant.
0: De fet, a continuació d'aquesta part de l'entrevista sentirem aquesta sardana, Nova Ciutat.
1: Correcte. Després, cap a l'any 2, que era el 9, bueno, el 96, Francesc Camps va plegar, va deixar la direcció, la va agafar en Marcel Sabater i també va haver-hi una petita renovació, ho he comentat, vaig entrar jo, va haver-hi el canvi del contrabaix i aquí es va amb en Marcel Sabater, ell va agafar la direcció i tocar, llavors tocava el flabiol i al cap d'uns anys va deixar el flabiol i es va dedicar només a la direcció. Això ja va ser un canvi important per la cobla, que només tingui una persona dedicada a la direcció. Aquí a la cobla ja es va voler potenciar el que és els àmbits dels concerts, els enregistraments també, es van ampliar molt els enregistraments, i els concerts, sobretot concerts, produccions pròpies. Aquí van començar a crear ja produccions pròpies, la cobla, com concert de temes i variacions populars i diferents propostes que oferíem. No? Llavors, una altra etapa, ja passaríem... va deixar la direcció en Marcel Sabater, la va agafar en Jesús Ventura i aquí vam seguir potenciant les produccions pròpies. Produccions com, per exemple, amb l'Albert Guinovart, el piano, com amb la Marta Valero, com hem comentat abans, diversos concerts de lead, de teatre líric, amb tenors i sopranos, concerts temàtics, com imatges, moltes produccions i molts enregistraments. Produccions que han donat fruit en diversos premis, com per exemple es va crear amb en Jesús Ventura i la Cobla la Fonoteca de Cobla, de compositors gironins, que ja anem, si no recordo malament, pel volum 15, em sembla.
0: Sí.
1: Ja portem 15 volums de la Fonoteca, que això és un, bueno, és un treball que ens apassiona perquè és un treball de recerca i de difusió, divulgació de la música de compositors oblidats avui en dia i que nosaltres recuperem. És una feina que porta un treball de recerca, d'arxius, no només de partitures. Hem recuperat moltes partitures i d'història també de cada composició, perdó, de cada compositor. Que treball la Fonoteca va tenir el Premi Divulgació Musical l'any 2018 per part de la Confederació Sardanista, Premi Arts de la Cooperativa a l'Activitat l'any 2019 i una producció pròpia també, que va ser el concert que em van dir Més Bertrana Més, que el van fer amb motiu d'un, em sembla que era el centenari de Prudenci Bertrana, i va tenir un premi també de la Confederació Generalista de premis a iniciatives renovadores. Bueno, més o menys això ha estat el...
0: Sí. La Fonoteca de Cobla, un treball molt interessant, pel qual també us felicito particularment. De fet, en vam parlar amb l'Esteve Molero. Amb l'Esteve Molero fa uns quants programes enrere, ho recordo també per l'audiència, i de fet ell va estar com a director en 4 d'aquests sí. CDs. Ara no em facis dir els compositors, però els vam
1: sí,
0: repassar...
1: Sí.
0: Bé, però l'audiència els pot trobar a Spotify i a YouTube, però els vam repassar una sardana de cadascun d'ells i ho vaig trobar molt interessant perquè efectivament es pot veure com va evolucionant la sardana, com es feien les sardanes, diguem-ne, fa un parell de segles i com... Molt interessant, molt interessant. Però també t'ho volia dir, per si no ho sabies, que la part que li corresponia a l'Esteve Molero el vam repassar bé, de forma que quedés clar que era una feina molt d'aportació. Bé, i que és el de la etapa anterior, no? Diguem, l'Esteve Molero.
1: Sí, ja, bueno, ja va ser d'aquesta última etapa,
0: sí.
1: Tot junta, doncs això, i ara doncs amb la formació actual que he comentat abans, amb el director Jordi Picorelli,
0: sí.
1: I pues, seguim treballant amb la Fonoteca, cada any fem un volum de la Fonoteca i creant produccions pròpies per oferir a la gent i treballant com sempre amb tota la temporada plena de plecs, audicions, concerts i enregistraments.
0: Molt bé, Quim, felicitats. Com hem dit abans, anem per sentir la nova ciutat d'en Francesc Camps i Comelles, 1868-1909, sardana oblidada de trompeta. Qui és el trompeta solista en aquest enregistrament?
1: Aquí hi ha Joan Remacho.
0: Val bé. I és una sardana que es va estrenar el 1989 i està dedicada, precisament com has dit, a la segona etapa de la Copla.

0: Molt bé, interessant. Bé, estem arribant al final, Quim, del programa. Ens queda temps per un parell de sardanes i potser la segona no la podrem sentir tota. Si et sembla bé, començarem pel Moll Grec, perquè n'has parlat abans del Josep Coll i Fernando. És una sardana d'en Josep Coll i Fernando, i a més obligada a tenora, interpretada per ell, i estrenada al 40 plec de l'Escala el 7 de juny de 2015, i per no deixar-nos cap dels directors que han format part de les diverses etapes, excepte l'última, després acabarem el programa amb Manel, que és del Marcel Sabater i Reixac. Algun comentari addicional sobre el moll del Moll Grec?
1: No, bueno, se li va fent a la plec, la va fer ell aquesta sardana, perquest en aquest plec li van fer un homenatge personal a en Josep. Ah. I ell, com a agraïment, els hi va fer la sardana i a sobre obligada i tocada per ell.
0: Molt bé. Doncs sentim-la i després acabarem amb l'última de Manel, del Marcel Sabater.

0: Excel·lent, no hi ha paraules, vull dir, se sent i s'escolta i t'entra dins del cor. Molt bé, doncs Quim, estem a punt d'acabar i acabarem, per no deixar cap dels directors que han anat passant per les diverses etapes, amb la sardana Manel, que ja he dit, és del Marcel Sabater i Reixac, sardana dedicada al mestre Manel Saderra i Puig Ferrer, i que es va estrenar el 29 d'octubre de 2024 a la festa de Sant Martirià de Banyoles. De fet, va ser la sardana guanyadora de la ronda d'estrenes Cocó, que se'n diu competició de cobles, d'aquell any. Deixa'm fer-te una pregunta, que ho he buscat i no ho he trobat, no dic que no ho digui. Qui va ser el director del CD? El Jordi Picornelli? Ja,
1: el Jordi Picornelli, sí.
0: Sí, o no era de l'època de l'Esteve Molero? El Jordi Picornelli.
1: No, sí, Jordi Picornelli. Sí.
0: Però no hi ha cap sardana d'ell, perquè pel que he vist, serà el pròxim.
1: No.
0: Ja serà el pròxim.
1: Una, però no la van posar. Bueno.
0: Tenim temps encara. Sí. Molt bé, doncs anem... Algun comentari més sobre Manel, que és una sardana que es toca molt a les ballades, vull dir, l'audiència
1: la
0: reconeixerà.
1: Ho interpretem molt, és que és una gran sardana.
0: Bé, doncs ens anirem amb aquesta sardana. Quan falti una mica per acabar el programa, doncs t'acomiadaré sobre la sardana mateix, en comptes de la sintonia, i haurem passat una hora molt agradable, almenys jo. Molt bé.
1: Igualment.
0: Doncs, Manel. Sí.

0: Bé, Quim, és l'hora dels adeus, moltes gràcies per la teva presència, amabilitat, comentaris i explicacions, i esperem retrobar-nos en algun altre programa amb noves produccions de la ciutat de Girona.
1: Esperem que sí, que ens puguem tornar a retrobar, i gràcies a vosaltres.
0: Molt bé. A l'audiència, doncs, amics i amigues de Ràdio d'Esvern, fins divendres vinent, adeu-siau.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: De contes i de rondalles, jo us en contaré un grapat. La meitat serà mentida, l'altra meitat veritat.
1: Història del conillet Tabots. Aquesta història la va contar una dona índia a un noiet blanc fa molts anys. Aquest noiet vivia amb els seus pares a prop d'un campament d'indis. Perquè Tabots és el nom indi de conillet. Doncs vet aquí que fa molts i molts anys Tabots no era petit com ara, sinó tot el contrari. Era molt gran, era la bèstia més grossa de totes les bèsties a quatre potes. I a més era un gran caçador. Tenia el costum de sortir cada matí a caçar molt aviat, així que s'hi començava a veure. Però cada matí trobava ja en el camí el senyal d'un peu molt gros. Això li feia molta malícia perquè el seu orgull era tan gran com tot el seu cos i no volia que ningú passés pel camí abans que ell. Qui és aquest que va caçar primer que jo i que fa unes passes tan grosses? És algú que em vol fer sentir vergonya? Xxxt, calla, li deia la seva mare. No hi ha ningú al món que sigui més gran que tu. No, si això ja ho sé, contestava Tabots. Però hi ha unes petjades al camí. L'endemà es llevava encara més aviat, però en el camí ja hi havia les grans petjades. Oh, està bé, va dir-se Tabots. Ara faré un parany per enxampar aquesta bèstia tan descarada. I com que era molt traçut, va fer un parany amb la corda del seu arc i la va posar al mig del camí. Quan l'endemà al matí van a veure la seva trampa, mai no diríeu què hi havia. El sol! Havia atrapat el sol! I tota la terra del voltant començava a fumejar de tanta escalfor. Ets tu qui deixava les petjades en el meu camí? Cridava Tabots. Sí, sóc jo, és clar. Però afanya't a deixar-me anar si no vols que tota la terra es cremi, deia el sol. Tabots va veure l'urgència i va pensar què calia fer. Clar, havia d'alliberar el sol de la trampa, quan abans millor. Es va treure el ganivet i va córrer per tallar la corda, però quan s'hi va acostar la calor era tan gran que el conill va haver de fer un salt enrere abans d'haver-la tallada. Va tornar a provar-ho i va tornar a llançar-se contra el sol per tal d'acostar-s'hi i trencar la corda, però amb l'escalfor va tornar a quedar-se enrere. Però Tabots, cada vegada que s'acostava al sol, amb l'escalfor es fonia fins a la meitat. I el sol cridava, «Torna, Tabots, torna!» I Tabots hi tornava, una vegada i una altra, però no aconseguia arribar-hi perquè es cremava tant que saltava enrere abans d'arribar-hi. I és clar, al final va quedar així de petit, perquè finalment la última vegada que ja doncs va aconseguir tallar la corda i el sol de seguida es va enlairar cap al cel com un globo que s'escapa. Però el pobre Tabots va quedar reduït a la mida que té ara, la meitat de la meitat de la meitat de la meitat de la meitat del que era. Hi heu vist mai els conills saltant per un camí amb aquells salts tan grossos? Ah, enyoren quan eren grans. Només així podeu comprendre com havia de ser de gran abans d'haver atrapat el sol en un parany. El conillet Tabots és un antic conte dels indis de Nord-Amèrica.

0: el gall, el xai, el porquet i el drac renyac. Una vegada hi havia un gall molt eixerit que vivia al mas Retort. I va dir, es va aixecar un matí, me'n vaig a Montserrat a donar un vol. I va començar a caminar, i li va caure una fulla de parra al cim de la cresta. I es va assustar, tremolar, va desmaiar-se. No sabia el que li passava. Assustat perquè m'ha caigut al cel, al cim de la cresta. Amb això va passar un xai que menjava herba al prat i li va dir, què et passa? Què et passa? Doncs mira, que m'ha caigut al cel, al cim de la cresta, anant a Montserrat. Ui, no hi vagis, no hi vagis. Mira, saps què? Ja, anem a donar un vol que et tranquil·lisis. Anem a donar un vol pel món. Vinc, pues sí, vinc. Caminant, van trobar una porqueta més bonica, més eixerida, i era de casa Planxat, d'un mas que es deia Planxat. A una neu, a una neu. Mira, aquest anava a Montserrat i li va caure el cel al cim de la cresta. I, assustat, molt assustat, ui, no hi ha neu, no hi ha neu. Vinga, saps què podríem fer? Anem a donar un vol pel món, que així ens tranquil·litzarem i ens agradarà molt. I van anar caminant. I amb tot això es va fer de nit. S'ho havien passat molt bé, tots tres, donant vols pel món. I van dir, ara potser que mos féssim una casa, jo no vull tornar a Can Retort, jo no vull tornar a Can Grenges, jo no vull tornar a Can Planxat. Saps què podem fer? Fem-nos una casa. I el gall va dir, jo em plomaré i de les plomes me faré una casa. I així ho va fer. I se'n va anar a dormir. El xai va dir, jo em tondré i de les llana em faré una casa. I així ho va fer, i s'ha posat a dormir a casa. Però la porqueta va dir, jo ves que ho puc fer? I diu, va començar amb el morro a furgar la terra i va trobar unes ferradures. Les va agafar, les va portar cal ferrer, i el ferrer diu, fes-me una casa. Li va fer una casa molt forta, amb les ferradures de ferro, i es va posar a dormir. Però allí vivia, a prop del bruc, vivia el drac renyac, que tenia una gana, s'ho menjava tot. Sobretot animals que no fossin ni massa petits ni massa grans. Clar, va sentir l'oloreta i va dir, ui, avui. I va, se'n va a la casa del gall. Truca a la porta. Qui hi ha? Sóc el drac renyac, que em deixes entrar? No, que em menjaries? Doncs si no m'obres, bufaré, xuclaré i la casa te tiraré. Bé, així ho va fer. Va començar a bufar, a udolar, a xuclar, i al final a casa totes les plomes van volar. I llavors el drac va xuclar i es va xuclar viu al gall. Després va dir, no tinc més gana, i sento l'oloreta del xai, i se'n va a casa del xai. Pom, pom, qui hi ha? Sóc el drac renyac, que em voldries obrir? No, no pas, perquè si t'obro, se'n menjaràs. Doncs jo bufaré, ho doblaré, xuclaré i la casa t'esfondraré. No, no, ja pots fer el que vulguis, però sí, sí. El drac va bufar, va xuclar i tota la llana va volar i al final va xuclar tant que es va xuclar el xai sencer. Bé, que quedava satisfet, però diu, no, jo encara me'n vaig a buscar la porqueta, perquè fa, jo és tan rodoneta, tan groseta, i se'n va cap allà, truca a la porta. Pom, pom. Qui hi ha? Sóc el drac renyac. Que em deixes entrar? No, que et menjaries? No? Pues, doncs jo bufaré, xuclaré i la casa esfondraré. Ja pots bufar, ja pots xuclar, jo no t'obro. I el drac va bufar, va xuclar, però no va poder. Es va enrabiar, la casa era molt forta, no la va poder esfondrar. I es va enfadar molt. I va donar toms, oh, i que tinc que pensar. I va pensar, bé, ja en tinc una de pensada. Torna a trucar. Pom, pom, qui hi ha? Sóc el drac renyac i m'hauries de fer un favor molt gros. Estic ple de polls i em piquen, que és un desastre. No puc aguantar. Bé, me voldries obrir i me'ls podries treure. Sí. Mira, passa el cap per la gatonera, i te'ls trauré. I ell va pensar, bueno. I va entrar i va posar el cap al forat que les portes ja dels gats. Va entrar el cap. Quan va tindre el cap a dins va dir la porqueta, ara vaig a buscar el pinte i te'ls passo i te trec tots els polls. I què va fer? Va agafar una destral i va tallar el cap amb rodó. Després va agafar un ganivet gros de la cuina i li va obrir la panxa. Què crec que va sortir el gall més content? Al cap d'una mica, bé, bé, va sortir el xai. I al final, ell més content, la porqueta, i van dir, ja podem tornar un cap a casa, que aquí això no, aquestes aventures no ens convenen. I van tornar. Xinochano, Xinochano, se'n van anar, pues cap a casa el retort, cap a casa el grenyes, el xai, i cap planxat la porqueta. I pel camí, a tothom que hi trobaven, li deien, mira, mira, anava a Montserrat el gall, i se li va caure el cel al cim de la cresta. I vam trobar el drac renyac i l'han matat i és ben mort, no cal que tingueu por, que és ben mort. I jo anava amb ells i m'ho anaven explicant, però també els he deixat per vindre aquí per explicar-vos-hi. I ja està explicat, ja s'ha acabat.
1: Vet aquí una vegada.

El ferrer de Figueres. Aquesta història va passar quan Nostre Senyor i Sant Pere anaven pel món i va passar a Figueres. Vet aquí que al carrer de França, a Figueres, hi havia un ferrer que arreglava totes les ferradures dels cavalls. I un dia, quan Nostre Senyor i Sant Pere anaven pel món, cansats, molt empolsegats, amb molta set, van arribar a Figueres. Van caminar pel poble i, quan van ser al carrer de França, van veure el ferrer. Que el ferrer tenia fora, a la vorera, i tenia un banc. Havia fet un banc de fusta perquè quan la gent, els pagesos, anaven a ferrar els cavalls, mentre ell ferrava, poguessin descansar. Ai, Sant Pere, quan va veure aquell banc, estava cansat, assedegat, va dir, Nostre Senyor, ens podríem assentar aquí, seure aquí una estoneta. Diu, sí, sí, va dir, Nostre Senyor, però ho hem de demanar al ferrer. Van cridar al ferrer, bon dia, bon home, com us deixaríeu assentar-nos una miqueta en aquest banc? Oh, tant, descanseu el que vulgueu. I així van ser, com Nostre Senyor Sant Pere van ser al banc del ferrer de Figueres. Mentre estaven allà assentats, assedegats, resulta que el ferrer tenia al costat de la seva casa un hort. I en aquell temps, just en aquell hort, hi havia una perera que tenia les peres a punt estaven daurades, rosadetes allò, madures. Oh, i Sant Pere bé que les reullava, però no gosava dir res. Quan el ferrer va acabar la seva feina, va sortir fora, va veure Nostre Senyor i Sant Pere i els hi va veure la boca resseca. Diu, bona gent, no voldríeu pas fer un traguet de vi? Va, entreu, que farem un mos. I els va convidar a entrar a la seva botiga. Va entrar al seu taller i sí, sí, allà mateix tenia un pa, va tallar un bocí de pa, va deixar-los fer un traguet de molt porró i Sant Pere va dir a aquelles, oh, que voleu peres? Va, doncs, pugeu, pugeu. Vos mateix colliu. Així Sant Pere es va enfilar al banc, ai, a l'arbre, i les volia agafar totes i el ferrer li va deixar el seu serró. El ferrer tenia un serró que sempre el portava perquè de tant en tant, quan no tenia feina a la botiga, s'anava per les masies i comprava als pagesos trossos de ferradura, trencades, claus velles, i de tot allò ho fonien, tornava a fer ferradures. Bé, li va donar el serró i, escolteu, Sant Pere, zim-zam, zim-zam, el va omplir. Van baixar, se les van menjar, eren bones, tan bones, oh, que van cansar descansats. I llavors Nostre Senyor li va dir, ferrer, nosaltres no tenim diners, no et puguem pagar. El ferrer ja ho veia per la fila que feien, que eren més pobres que una rata. Però, si vols, et puc donar tres coses que tu vulguis. Vols dir? Sí, sí, sí. I Sant Pere es va acostar a l'orella del ferrer i li va dir, escolta, és Nostre Senyor, demana-li quan em mores puguis anar al cel. Ah, però el ferrer de Figueres no es volia, pensava, jo tinc la vida llarga, ara em aniré a morir. No, no, no. Diu, sabeu què vull? Què vull? Déu mireu, tot aquell que vingui aquí i es vulgui seure al banc no pugui aixecar-se si jo no li doni permís. Ah, va dir Nostre Senyor, fet. Oh, Sant Pere va dir, però com ets de beneit? Perquè no sap, li va tot donar un dia a cau d'orelles. Nostre Senyor, demana-li quan em moris pugues entrar al cel. Ah, per això de la mort, ja us ho he dit, el ferrer la veia molt llunyana. Quin altre favor vols? Home, diu, doncs mira, aquell que s'enfili a agafar les peres tampoc pugui baixar de la perera si jo no li doni permís. Fet. Oh, Sant Pere s'estirava els cabells. Com pot ser, com pot ser? Ferrer, ferrer, demana-li. Va, calleu, calleu, bon home. I Nostre Senyor li va dir, demana l'últim. Doncs mira, l'últim, rumia que rumiaràs, diu, ja ho sé, tot aquell, tot allò que posi a dins del meu serró, no pugui sortir fet. Així va ser que Sant Pere i Nostre Senyor van marxar de la botiga del ferrer de Figueres. Res, no feia ni 5 minuts que havien marxat que el ferrer va sentir com trotaven un cavall pel carrer. Va sortir a guaitar i va veure un cavall preciós, negre, brillant. I un cavaller a dalt, que al moment que el va veure ja li va fer com a fredat. Li va fer com un esglai a l'esquena. Va saltar el cavaller i li va dir, entrant ara aquí a Figueres, m'ha saltat una ferradura. Ferrer, que me'l pots arreglar? Ho va dir amb un to molt així, molt imperiós, molt... I el ferrer va dir, i tant, quan trigareu? Oh, doncs un quart, va dir el ferrer, mig tremolant. Però així que va tenir la pota del cavall a les seves mans, va veure una cosa.
d'aquella mida de ferradures no en tenia cap. Eren més petites. Aquell cavall tenia unes penungles tan grans que no hi havia manera. I li va dir al seu client: senyor, no trigaré un quart, trigaré més perquè he de fondre tot el ferro. Com fondre? Oh, perquè la mida no va bé, la ferradura que tinc feta. Ah, i l'has de fer. Vine, porta el ferro. I aquell personatge va agafar un ferro i el va estirar just a la mida que necessitava el ferrer. Oh, el ferrer va quedar tot sorprès. Ah, oh, però quins poders teniu? Diu: ai, què? I ha allargat el ferro. Que vos voleu tenir els mateixos poders? Oh, va dir el ferrer, si fos tan fàcil. Si jo pogués allargar ferro la mida dels meus, del que jo necessito. Oh, bé, si tant. Oh, això és molt fàcil. Com que és fàcil? Que no m'has conegut, qui sóc jo? I el ferrer, que ja us he dit que havia sentit una esgarrifança i que era molt murri, el ferrer va dir: ai, em penso que sou el diable. Sou en Banyeta, no? Diu: i tant. Per tant, mira, jo et dono poder de llegar el ferro, però tu m'has de donar l'ànima. Ah, el ferrer, que no es volia morir, es pensava que viuria molts anys, diu: tranquil, ja us la dono. Ah, no, no, no n'hi ha prou amb això. Com que n'hi ha prou? No, no. M'heu de signar aquest paper. Es va treure de la seva, dins de l'americana, un paper. Diu: i ara et punxes, fas una mica de sang i signes. Conforme en donaràs la teva ànima quan em moris. El ferrer ni s'hi va pensar. Va signar. I vet aquí que cavall i cavaller van marxar rebent. I així va ser que el ferrer que entrava, animal que havia de ferrar, doncs només calia que allargués amb les mans el ferro i sempre tenia ferro a la seva mida. Ja no li calia anar recaptat, ja no

vestit de negre, de dalt a baix, a la seva botiga. Diu, Ferrer, suposo que saps qui és. I el Ferrer ja ho va saber. Era el dimoni, però no era el que havia anat primer, era un altre. Diu, et porto un paper que tu vas signar. Home, li va dir el Ferrer. Home, sí que sabia que havies de venir, però... Perdona un moment, mira. Jo sóc un home de molta paraula i ara tinc una rella d'una arada que l'estic arreglant i me la vindran a buscar, deixa'm. Ja sé que m'he de morir, però deixa'm un horet, un res, 10 minuts que acabi, perquè m'agradarà morir-me i que la gent em recordi com un home de paraula. Bé, el diable diu, d'acord. Dic, doncs mira, vés, descansa aquí fora, en aquest banc que hi ha aquí fora, a la vorera. I el diable va anar a seure a la vorera. El Ferrer va acabar la rella. I quan el diable va sentir que acabava la feina, es va voler aixecar. Però que es va poder aixecar? De cap manera. Va estirar amunt i avall. No podia, estava enganxat, no podia sortir d'aquell banc. El Ferrer va sortir i li va dir, què passa, doncs? Oh, que no puc, què ha passat, que no sé què. Diu, mira, una condició. Si tu m'allargues el contracte, em dones 10 anys més de vida, jo et deixo aixecar del banc. No s'ho podia creure el diable, però certament. El diable va haver d'acceptar, li va allargar 10 anys més de vida i el diable va poder sortir. Però ja sabeu que el temps passa a vegades volant i aquells 10 anys li van passar al Ferrer volant. Ell anava bevent, anava vivint molt bé, però li van passar volant. I al cap de 10 anys va tornar a aparèixer un altre diable. I aquell diable se'l va trobar també treballant. I va dir, ah, saps qui som, no? Perquè també anava tot negre i feia un efecte, feia com a por. Diu, sí, ja han passat 10 anys. Va, doncs, has de venir amb mi. Home, diu, d'acord, sí, ara ho preparo tot. Esclar, aquell diable ja estava avisat, ja li havien dit, aquest Ferrer és molt murri, vigila que no t'enredi. Sí, el tant, va treure el davantal, va tancar tot, anava tancant. Diu, home... li va dir el Ferrer al diable, el camí serà llarg. Mireu, ara tenim aquí les peres que estan madures. Què us sembla? En podríem agafar unes quantes pel camí, que fa molta calor. El diable va dir sí, doncs val, d'acord. Diu, home, mira, sabeu què? Mentre jo acabo de tancar-ho tot, en queden 2 portes i una finestra, enfileu-vos vos mateix a l'arbre i agafeu les més madures. I el diable què va fer? Va pujar dalt de l'arbre, va començar a omplir el serró de peres, quan les va tenir plenes no podia baixar. I vet aquí que, què passa, vinc a cridar. Sabeu què va fer el Ferrer? Va cridar a tot el carrer, a tota la canalla. Lladres, veniu, ajudeu-me, tinc un que m'està robant les peres. Tots els veïns del carrer de França van sortir i les pedres que hi havia a terra les van agafar i van començar a pedregar el diable. Ai, que no, el diable va quedar tot ple de cops. I va dir, ah, mira, si vols baixar de la perera ja ho saps, m'has de donar 10 anys més de vida. I el que va fer el diable? Li va donar 10 anys més de vida. Així va ser que va marxar tot ple de bons, de nyenyos, i el Ferrer es va quedar tranquil 10 anys més. Però els anys van passar també volant. La seva dona es va morir, la seva dona és molt pietosa, i va dir, ai, vigila. Però ell va continuar la seva vida. Van passar els últims 10 anys i... Era un dia a la matinada, com que els dimonis s'ho havien dit entre ells, vigileu el Ferrer de Figueres, resulta que el diable que li va tocar anava a dir, jo no hi aniré quan treballi, jo hi aniré a punta de dia. I així no l'enganxaré, vaja a la botiga, l'enganxaré encara que serà dormint. I així va ser. Va anar a primera hora del dematí i ell encara era al llit, el Ferrer. Truc a la porta. Ferrer, que saps qui sóc? I el Ferrer diu, i tant que sé qui ets. Però la porta de baix estava tancada. Diu, ai, espereu-ho, que m'he de vestir, encara estic al llit. Però el Ferrer, ai, el dimoni estava molt neguitós, i ara aviam si jo també fallaré com els meus companys. Aviam si fallo, si no fallo. I vosaltres sabeu que abans a les cases dels pobles hi havia baix de tot un forat rodó que en deien gateres i que els gats hi entraven i sortien quan volien. I la casa del Ferrer també, aquest forat, a baix a la porta. Vet aquí que el Ferrer va anar baixant a poc a poc, i mentre baixava el dimoni es posava més neguitós, i veient que no posava, ell va agafar el serró i el va posar just al forat de la gatera. I el diable, com que veia que no baixava, va dir,

0: Aquest home no m'obrirà la porta. Doncs ja està. Em transformo en gat, entro per la gatera i seré dins i així el podré agafar. Mireu, va transformar-se el gat, va saltar dins i va agafar amb el sarró, va tapar i va lligar ben fort el sarró. Així que va ser, quan van tenir el diable dins el sarró, que era un gat, va cridar els veïns, el van posar damunt l'enclusa i cop avall, cop ben, cop de mall, i el diable uns grinyols i uns crits i xamanats, no sé què. Total, que li va dir, m'has de donar uns anys més de vida. O em signes el contracte o no et deixo anar del sarró. I així va ser com es va poder salvar per tercera vegada del diable. Però vosaltres sabeu que la vida dels humans té una fi. I ell es va posar malalt perquè era molt gran, però va demanar a les seves veïnes que el cuidaven que el dia que es morís li posessin dins el sarró la caixa ple de les peres que ell tenia a l'hort. I així va ser. Es va morir i les veïnes van fer el que ell havia demanat. Van collir les penes més maques, van omplir el sarró i el van posar dins de la caixa. Quan es va morir, i es va trobar que estava a l'altre món, el ferrer es va trobar amb el seu sarró de peres. Camina que caminarà, se'n va anar a l'infern. I va trucar. Van obrir la porta. Qui ets? Sóc el ferrer. Ui, van tancar de seguida. Els diables no en volien saber res del ferrer de Figueres. Diu aquest que ens ha enredat tant. Encara ens embolicarà la troca. Camina que caminarà, se'n va anar al purgatori. I ells també hi havia diables. I quan va obrir, i va dir, qui ets? I només diu, no el van voler. Diu, bé, doncs me n'he d'anar al cel. I va trucar a la porta. I va sortir Sant Pere, que ja sabeu que Sant Pere és el porter del cel. Diu, soc, ai, va dir, tu, el ferrer de Figueres, aquell que Nostre Senyor va donar l'oportunitat de... I ara, bé, tu aquí no hi pots entrar de cap de les maneres, que no veus que vas tres vegades vas perdre l'oportunitat. Home, és que jo, diu, ara què faré? Ara no puc anar a l'infern, que no em vol, al purgatori tampoc, i ara aquí al cel tampoc. I el ferrer va dir, mireu, doncs, Pere, jo porto aquí un sarró de peres, que només us demanaré una cosa. Doncs agafeu-les, que sé que us agraden molt. I els hi va donar. Sant Pere va obrir una mica la porta i va agafar el sarró i va començar a menjar peres, però va quedar la porta una mica oberta, entreoberta. I llavors, quan el Sant Pere ja s'havia menjat la meitat de pera, sabeu què va fer? El ferrer va fer un salt, va posar-se dins el sarró. O sigui, que diuen que ara quan ens morim i anem al cel, quan ens obrin la porta, a esquerra, hi ha un sarró, i a dins encara hi ha el ferrer de Figueres, perquè encara no ha sortit el sarró, però ell és al cel. I si us ha agradat, aquest conte ja està acabat.
1: Vet aquí una vegada.

0: Ana Mor.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Molt bona tarda a tots i benvinguts a un nou programa de Veus de la Parròquia. Els temps estan canviant. Avui parlarem de les novetats i activitats de la parròquia de Sant Just, parlarem de les comunions, noves instal·lacions, la visita del Papa Lleó, la festa del Sagrat Cor i les activitats de l'estiu. Avui estem una tarda més amb Lucía Fuentes, mossèn Xavier Sobrevià i jo mateix, en Rodrigo Martínez. Doncs comencem amb aquestes... comencem amb aquestes comunions tan pròpies del mes de maig i comencem... Bueno, començo donant-vos la benvinguda a un nou programa. Hola, Lucía, hola, mossèn.
1: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Què tal, Rodrigo?
0: Bona tarda.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Lucía. I disposem-nos a comentar una mica l'actualitat més recent de la parròquia amb la celebració doncs, sempre esperada i amb molta emoció. A vegades doncs, també impressiona i agrada doncs, veure doncs, com algunes de les persones que van a, dels nens o nenes, no?, que s'han preparat durant dos cursos per fer rebre bé el Senyor la primera comunió, doncs puguin realment doncs fer-ho i bueno, i veus una mica com també alguns ho viuen d'una manera com molt intensa, molt seriosament, molt especialment i en certa manera doncs que dius doncs bueno, molt bé. I bueno, potser comentar que aquí, diguem-ne, hi ha com tres grups, un que ja vam fer fa uns pocs dies doncs, en el Col·legi Madre Sacramento, que els preparen allà en el mateix col·legi, i després hem tingut ja aquí a la parròquia el dissabte passat doncs, un altre grup que també feia la comunió aquí a la mateixa església de Sant Just i Sant Pastor, i que eren nens i nenes doncs, preparats aquí a la parròquia, no? Era un grup de 10. I l'últim dissabte, que ja ha passat, doncs farem un grup també que s'ha preparat en el Col·legi de la Miranda, on també es fa la catequesi doncs, durant els cursos doncs, que corresponen, tercer i quart principalment, també algun que continua, doncs, ja potser a cinquè o sisè de primària, i doncs, allà també doncs, fem aquesta tasca doncs, de portar, doncs, facilitar una mica més el que puguin doncs, els nens doncs, rebre la preparació, la formació per poder fer la primera comunió.
1: Hi ha molts nens que s'apunten a la catequesi?
2: M'agradaria que fossin més. M'agradaria que fossin més. Certament també hi ha gent que ho fa per altres vies i tal. A la parròquia aquest any han fet la comunió 10, preparats específicament a la parròquia, i algun més que ha fet ho farà després. Llavors una mica més de 10 són els que aquest any s'han preparat. Després també doncs això, aquests altres dos grups d'aquestes dues escoles i escoles que van o altres persones o famílies que van potser a altres parròquies o que van a llocs, diguem-ne, a les escoles on potser també ho fan, però potser de Barcelona.
1: I quins temes tracteu a la catequesi?
2: Pues toditos. Todos, tots, en principi, es fa doncs, això, una visió primera de Jesús, de qui és Jesús i el missatge que ell dona, l'exemple que ens dona, sigui de pregària, sigui de preocupació pels pobres, sigui la importància doncs, d'això, de conèixer doncs, el que ell també ens va anar ensenyant per tenir una millor vida i donar sentit a la vida i tenir l'esperança doncs, també en l'encontre amb el Senyor en el cel. I després doncs això, hi haurà una part important que es dedicarà també a treballar doncs la vida moral i després els manaments i després doncs també preparar la confessió, perquè a vegades dic doncs preparem per dos sagraments, la comunió i la confessió, perquè per poder rebre bé la comunió necessitem abans estar lliures de pecat i abans doncs ens confessem. Llavors la importància de confessar-nos i de preparar-nos doncs per saber trobar el sentit que això té i sobretot d'encontre d'abraçar amb el Senyor que ens perdona, no? I després estaria doncs, la part més de l'Eucaristia, és a dir, preparar-nos també doncs, per captar una mica doncs, la profunditat que té doncs, el Jesús que s'ha quedat amb nosaltres en l'Eucaristia, en la comunió, i el que això realitza en la missa. Llavors, conèixer una mica les parts de la missa i animar molt els pares, doncs, perquè també cuidi molt el tema de la missa dominical, que això sabem que costa molt, perquè hi ha poc hàbit, s'ha perdut molt, ja fa molts anys, i hem de recuperar la centralitat de l'Eucaristia en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida de la parròquia, també. En aquest sentit, doncs, home, també és molt interessant, doncs, veure gent xoc, que no es conforma només amb venir a missa el diumenge, sinó també que ve a missa entre setmana, doncs, significant que realment estem donant-li, doncs, un valor adequat a aquesta presència de Jesús que s'ha volgut quedar en el pa de l'Eucaristia, que això és un miracle fantàstic i impressionant.
1: I hi ha alguna pregunta que els nens li hagin fet que li hagi cridat l'atenció durant la catequesi?
2: A veure, alguna hi ha, però ara últimament doncs poques, sincerament. Sí que jo ara faig també alguna catequesi, em preparo una mica amb ells, i sí que algú pregunta alguna cosa, però ara recordar exactament alguna cosa m'hauria de fer una mica...
0: Ara ja li fan les preguntes a ChatGPT.
2: Sí, però bueno, sempre, bueno, a vegades hi ha coses curioses o interessants i a vegades també molt ben pensades, vull dir que no són tonteries, no?
1: No,
2: els nens no... Sí, que en aquest sentit, doncs, no els infantilitzem massa, perquè pensen més el que a vegades potser podem pensar-se.
1: Clar. El següent tema que tractarem és la recaudació per fer una nova cuina a les instal·lacions de la parròquia.
2: Això de recaudació sembla ja que estigui aquí a Hacienda, que viene a recaudar,
1: no, home, no.
2: I bueno, també hi hauria que recollir, doncs, per aquí a la ràdio de Zavern, que també tenen necessitats, i millorar les possibilitats tècniques perquè, doncs, tot funcioni millor. És a dir, necessitats n'hi han. Ara mateix, doncs, una mica com un projecte així prioritari i immediat és el poder donar resposta a la demanda de molts grups, siguin de Càritas, sigui a l'Hogar de Maria que tenen les dones embarassades, sigui als grups de catequesi, sobretot de joves i de no tan joves, sigui també alguna reunió de, que això es fa d'adults, i doncs també s'acaba, doncs, fent potser un sopar o un dinar, i que veus que, clar, no tenim un lloc on rentar els plats, o a vegades algú s'ho emporta a casa seva. Bueno, és a dir, hi ha una situació una mica precària en aquest sentit, no? Per poder... I veus que sí que realment doncs és una necessitat, i per tant, doncs, hem pensat en habilitar una sala, doncs, que bueno, servia per altres coses, però que podem remodelar, diguem-ne, perquè es converteixi no tant per venir a fer grans cuines de sopes de Nadal, sinó perquè puguem, doncs, això, escalfar coses, tenir un forn, tenir un microones, i sobretot tenir un lloc on rentar els plats, a part d'un rentavaixelles, que això hi ha hagut una família que ens ha regalat un rentavaixelles, i llavors, i també, per exemple, això, en part de la cuina ha arribat de segona mà, com és molt típica a les parròquies. Si tu preguntes a una parròquia quantes coses s'han anat a comprar, segurament una tercera part, com a molt.
1: És a dir, bueno, això avui en dia a les cases també.
2: Aquesta taula ve del Col·legi Núria. Aquest armari ve de la donació de no sé qui. Això ve de... bueno, moltes coses d'aquestes, no? I sí que... bueno, llavors, això, a la cuina, doncs, això, també vam tenir aquesta part de donació, doncs, dels mobles. Encara en falten i s'estan fent, i hem de, doncs, de fer una mica d'arreglos, la lampisteria i totes aquestes coses, doncs tal. Llavors, si sumem tot això, perquè suposo que... bueno, potser m'he adelantat a la pregunta, no? Però, en certa manera, doncs, el pressupost que tenim està al voltant de 15.000 euros.
1: Era la següent pregunta, sí.
2: I ja havíem començat a parlar de recaudar, doncs... quin és l'objectiu? Doncs això, aproximadament, sí. En el que és la cuina, n'hi ha uns 8.000 o 9.000, en qüestions de lampisteria i reformes, i coses, doncs, de 3.000 més, i després uns altres, fàcilment, uns 2 o 3.000 més, sí, en qüestions d'arreglos més, de pintar les parets i coses que es tinguin que fer.
1: I quan porteu recaudat fins ara?
2: Molt poc, perquè encara s'hi han posat molt poc. Jo diria que ni 1.000 euros. Bueno, el que passa és que segurament algun donatiu el derivarem a aquesta finalitat, per dir d'alguna manera, no? Però sí que campanya, han hagut 180 euros del concert de Gregorià que vam tenir fa dues setmanes o tres, el dia 16 de mes de maig, que va venir el grup de la Capella Gregoriana de Barcelona a cantar, i que es va fer això de la taquilla inversa, doncs, que la gent aportés, i que la finalitat del que recaudés, doncs, era aquesta, no? així doncs també ara farem una col·lecta especial durant el mes de juny, específicament per això, i també doncs anar demanant a la gent doncs això, conscienciar-se una mica més i donar més informació perquè també vegi les necessitats i la importància de fer tot això, no?
1: I com es pot col·laborar? A través de Bizum? O...
2: Sí, es pot fer a través del Bizum o a través de, bueno, portar un sobre metàl·lic o a través d'una transferència a la parròquia.
1: Això s'ha d'anar a parlar amb vostè?
2: Sí, home, el número de Bizum el tinc aquí apuntat. Si voleu, doncs l'acabarem donant també per antena. I si algú doncs, pot, doncs endavant, no?
1: Sí, és més fàcil, a lo millor ara estan pensant igual.
2: Sí, són Bizums aquests. Ahir l'altre dia, doncs, amb una persona doncs, em deia, però si té 5 números, no? Sí.
3: Codi, no?
2: El Bizum per donatius, entitats, doncs és el... doncs té només 5 números i cal anar no a telèfonos sinó a donatius, no? I és el 05968, repeteixo, 05968. Tornem a donar al final del programa perquè algú potser encara estava sense possibilitats de...
3: I si algú està avorrit amb el mòbil, doncs ja sap el que pot fer.
2: I tot el que arribi per Bizum també doncs, pot ser desgravat. En aquest sentit, doncs, automàticament, com queden les dades del DNI, del nom, doncs això es rep i hi ha automàticament doncs, un certificat que pots doncs, desgravar doncs, a la declaració de renda.
1: I que qualsevol quantitat ajuda, que no fa falta tampoc grans quantitats, aniria bé, però...
2: bueno, això, tothom pot, dintre la que pugui, doncs que col·labori, no? I jo dic que realment doncs, és una cosa que aquest estiu, per casualitat, perquè teníem que anar tornant al campament d'estiu, que anem a prop de Madrid, i que sí, potser en parlem al final de tot, doncs el tren no va poder sortir, va ser quan va haver-hi aquí unes tempestes molt importants, i vam anar a una parròquia que tenia justament això, un espai de cuina doncs, al costat d'un racó de la sala gran, i em deia, doncs nosaltres això ho vam fer i ha tingut més èxit del que esperava, és a dir, que ha donat peu a més activitats, a més trobades, a més coses de les que inicialment s'havien inclús planificat.
3: Amb més vida i a les cases acostuma a ser sempre a la cuina, no?
1: és vital.
3: Doncs continuem amb...
2: Crec que ara passarem a la part musical que fem sempre en el nostre programa, doncs anar aquí a la meitat.

0: Doncs després d'aquesta pausa musical tornem al programa amb una visita molt especial, una visita que no tenim aquí a la taula, però que tindrem a Barcelona aquest mes de juny.
1: S'havia invitat el papa Francesc a venir, però no va venir mai. També cal dir que el papa Benet va venir 3 vegades, llavors en aquest sentit doncs, jo tampoc esperava que tinguent les preferències més per llocs llunyans i pobres, doncs veia difícil que vingués a Espanya. I, però sí que, mira, dels primers viatges, és a dir, ara fa poc va fer el seu primer any el papa Lleó XIV, doncs és a Espanya. Visitarà doncs Madrid i visitarà Barcelona, la nostra bisbat de Sant Feliu de Llobregat i també les Canàries. Una mica el motiu és, en part, doncs, això, el centenari de la mort de Gaudí, sobretot la culminació doncs, de la torre més important, que és la Torre de Jesucrist, que acaba amb aquesta fantàstica creu, una creu de 5 braços, molt interessant, i que doncs, era doncs, això, un motiu doncs, per venir aquí. No? Més important va ser quan va venir Benet XVI, que va consagrar la Sagrada Família, va fer la primera missa, però bueno, també era un motiu. Qui s'afegeix després on pot dir per què va a Canàries? Doncs home, doncs Canàries, el papa francès en algunes ocasions, sobretot quan va haver-hi molts immigrants que arribaven en patera, doncs que va dir d'aproximar-se doncs, en aquell lloc. No? Mm-hmm. Igual que havia anat a Itàlia, doncs a Lampedusa, també tinguent un gest per als emigrants, o després també va estar...
0: Va estar a l'illa de Lesbos, Grècia.
1: A Grècia. Va ser dels primers viatges que va fer el papa francès quan va ser escollit. I llavors, doncs, una mica...
0: Continua amb aquesta sensibilitat.
1: Jo penso que ha recollit una mica el testimoni, no? Diguem-ne, doncs, de dir... Bon, això s'havia plantejat i llavors bueno, tot aquest gest una mica de sentit de fraternitat amb la gent.
0: És un tema que està molt d'actualitat perquè encara no es soluciona, no? S'acaba de solucionar aquest problema de la... De la gent que...
1: Si tens la solució, que... jo crec que et donaran molts milions.
0: No, no.
1: Sí. Jo crec que esperar que això se solucioni, és a dir, primer, que hi ha molts factors, és un tema molt difícil, perquè dius, què, hem donat papers sobre tothom? I llavors, inclús gent molt a favor dels immigrants, diu, home, tampoc és això, però, bueno, però la situació és molt complicada, no? I després s'afegeix el gravíssim tema de la manca de natalitat al nostre país.
0: I aquí el papa ens visitarà a la Sagrada Família... A Montserrat...
1: Sí, el papa arriba el dia 6 a Madrid, ja té diferents actes, entre ells també anirà a fer un discurs en el Parlament espanyol en sessió conjunta del Congrés i el Senat, i té una trobada amb els joves, té també una missa a la plaça de Lima, etc. I després ve el dia 9 a la tarda aquí a Barcelona. Llavors el 9 a la tarda aterrarà doncs, el aeroport del Prat, que és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, allà... beneirà el Sagrari i es deixarà el Santíssim al Sagrari en una capella que hi ha catòlica a l'aeroport des de fa sempre, però que no hi havia la presència del Santíssim i es tindrà aquest gest doncs, també per deixar-lo allà reservat i que hi puguem anar doncs, més a pregar. I a partir d'allà, aquella tarda va cap a l'Estadi Olímpic on té la gran trobada, diguem-ne, doncs, bueno, doncs jo tinc entès que té una part com més festiva i després una part com més d'adoració de pregària. Això ho porta doncs, l'organització amb una empresa especialitzada en béns importants. Aquí hi ha hagut una mica d'enrenou amb tot el tema de les entrades gratuïtes doncs, per poder-les aconseguir, que és un tema doncs, bastant... Bueno,
0: és complicat.
1: Molt complicat i que s'ha gestionat, jo crec, d'una manera incorrecta o poc professional. Llavors, si les parròquies de Barcelona encara els van donar 50 entrades a cada parròquia, a nosaltres que som dels bisbats de fora...
0: Ja,
1: doncs,
0: hi ha gravis comparatius.
1: No gravis, senzillament, són 4, és a dir que en certa manera, doncs... I després també va fallar tot el sistema que molta gent estava esperant doncs, per internet, com s'havia anunciat, que on s'hi podria inscriure i això va funcionar molt malament, no? I es van esgotar en 20 minuts, vull dir... Una situació i...
0: Vaig viure l'experiència.
2: Sí.
1: Tu també?
2: Tots també, jo crec.
1: Allà intentant aconseguir una entrada. Sí. Bé.
2: I la parròquia de Sant Just, com organitza per, no sé, bussos?
1: Llavors, a part de la gent que pugui anar una mica més pel seu compte en aquesta trobada del Estadi Olímpic, sí que hi participen com molt més activament el dia següent a l'anada a Montserrat. El papa el dia dimecres 10 al matí primer anirà cap a Montserrat però fa una parada a la presó de Can Brians, a la presó de la secció de dones, tinc entès, doncs allà pararà, tinc un gest doncs, amb la gent que està a la presó, i després anirà a Montserrat, on està previst que a les 12 estiguin allà, i a Reis i el Sant Rosari, a la Basílica, i a fora s'ha habilitat l'esplanada amb pantalles i amb cadires perquè la gent hi pugui anar. Llavors, sí, a la parròquia ens ho vam plantejar i vam proposar doncs, fer un autocar, i s'ha omplert. Sí. Un autocar de 50 persones, que està ple, i alguna persona inclús en llista d'espera, i sí que, bueno, va ser la gestió de trobar entrades a Montserrat era molt més fàcil, ho portava directament a Montserrat, podies anar en família fins a 4 persones o parròquies et podíem dir, demanar doncs això, doncs això, no sé si fins a 50 o 70, llavors doncs aquest és el plan, l'autocar ens deixarà doncs a dalt i sí que doncs ha sigut una bona, molt bona resposta per part de la gent, no? Volem també allà que surti a saludar, suposo jo, fer algun petit parlament des del balcó de la Basílica i després ja ell dinant allà i després ja els autocars doncs aniran tornant quan puguin, no? A tarda quan arriba primer va a la parròquia Sant Agustí. És de les parròquies més grans de Barcelona, queda darrere del Liceu, queda en el Raval. Sí. I allà hi ha també al costat el que eren antigues locals de la parròquia, les missioners de la Mare Teresa de Calcuta, que donen de menjar als pobres cada dia doncs les 200 o 300 persones, no? I llavors doncs, allà hi haurà com una mena de recepció amb entitats socials de Barcelona. És una cosa com més limitada, no sé si potser hi cabran doncs, això, 800 o 1.000 persones anant al temple, però una cosa com bastant així és més restringida, i després ja se'n va cap a la Sagrada Família, on a 8:15, crec jo, té previst l'inici de la missa, i quan acabi la missa sortirà fora per fer la benedicció de la torre. Quan ja sigui fosc i quan la creu quedi il·luminada. Això és una mica la previsió. La previsió. Llavors sí que els mossens a la missa de la Sagrada Família doncs, bueno, hem pogut reservar doncs, el poder anar. I després el papa, jo crec que dorm les 2 nits al bisbat de Barcelona i molt d'hora al matí del dia 11 se'n va cap a Canàries.
2: Quina agenda més apretada que té el papa, eh?
1: Bueno, no tant.
2: No.
1: 2 actes al matí i 2 actes a la tarda. Llavors, home, depèn de la quantitat de gent que tingui que saludar i a quanta gent tingui que donar la mà, quantes fotos tingui que fer-se.
2: Jo crec que si fos per la gent, tothom voldria treure les fotos i donar-li la mà.
1: No, això sens dubte. Sí.
0: Doncs...
1: resem molt i preparem també espiritualment la visita. Hi ha aquest lema molt maco, no? Alça la mirada. Que també la torre més alta de la Sagrada Família ens invita a alçar la mirada cap al cel i cap a la creu. I aquí s'està doncs treballant molt el tema de que a la creu doncs ens veiem a la salvació de Crist i el sentit de la vida. I en aquest sentit també, per exemple, amb els joves, aquest divendres passat vam fer una sessió sobre això, la Sagrada Família i també alça la mirada i trobant la creu de Crist també doncs aquesta font d'esperança.
2: A continuació parlarem d'un tòpic més festiu, de la festa del Sagrat Cor que celebra Sant Just com cada any.
1: Molt bé, a Sant Just tenim la imatge de la del Sagrat Cor que es va posar fa 101 anys. L'any passat, doncs, d'una manera bastant important, doncs vam poder-ho celebrar els 100 anys. No sé si vau venir tots dos.
3: Sí, jo sí.
2: Jo també.
1: I llavors doncs això, va venir, vam fer la missa al carrer davant de la imatge, va venir el bisbe que la va presidir, vam fer després doncs això, l'ofrena floral, la consagració, i després vam tenir un sopar de germanor doncs al carrer del Sagrat Cor. Aquest any ho celebrarem, però la missa la farem a la parròquia a les 8 i després doncs baixarem doncs com els altres anys abans del centenari doncs a fer la pregària, els cants, l'oració de consagració i l'ofrena floral a les 9 de la nit, en allà que encara és de dia i encara és... I acabada doncs aquesta acció litúrgica i aquesta pregària, doncs vindrà el sopar, una fi de vegades repetim el sopar, i invitar especialment des d'aquí a tothom que vulgui venir a acompanyar-nos, doncs per 12 euros es demana doncs aquesta col·laboració per poder més o menys doncs cobrir les despeses del menjar, i que tindrem doncs el divendres dia 12 doncs això, tot seguit de la pregària sobre 9:15 de la nit, que encara també és bastant clar perquè són dies de molta... el dia és molt llarg, no?
0: Els tíquets per aquest sopar els podeu trobar a diferents locals de Sant Just, al Xabata, a la Cistelleria Ballart, a la farmàcia Marta Calduc i a la Casa d'Extremadura. Allà podeu comprar aquests tíquets fins al 8 de juny.
1: Exacte.
0: Per participar del sopar després de la missa i l'ofrena.
1: El Xabata n'hi ha diversos aquí a Sant Just.
0: Sí, el Xabata és el de la carretera Reial.
1: Ah, exacte, és el que dona més a un costat de, al final, sí. A prop, ja que anem a Esplugues, doncs una mica repartit perquè sigui fàcil que la gent ho pugui obtenir i no esperar l'últim moment a treure'ls perquè després puguem organitzar-ho bé i si bé esperem doncs això que com l'any passat doncs siguem unes 200 persones doncs també és important poder calcular-ho amb una mica de temps i podeu invitar qualsevol persona que ens vulgui acompanyar.
2: Clar.
0: Doncs per acabar parlarem de les diferents activitats de la parròquia que organitza per aquest estiu.
1: Sí, podem comentar que com altres anys anem als campaments organitzats per l'Aiftin, que es fa a les Rozas de Puerto Real, a prop de Madrid, bueno, prop no, a 100 quilòmetres de Madrid. Sí. jo dic a prop de Madrid, em surt així, però la veritat és que no és tan a prop, i allà doncs això, anem un grup de primer tercer de l'ESO, poden ser 13 o 14, i després també un altre grup que seran 6 o 7, doncs de ja de batxillerat i quart de l'ESO, doncs el segon torn. Són 6 dies fantàstics i jo crec que molt recomanables a qualsevol jove, adolescent, doncs això, des del primer de l'ESO fins a la segona de batxillerat. Jo crec que la Lucía potser podria dir alguna cosa d'aquests campaments, encara que ella no hi ha anat, no?
2: No, però ma germana va anar i s'ho va passar superbé, eh? Va fer una d'amics, va tornar canviada cap a bé, eh?
1: Exacte, això és la impressió molt positiva de que sí. M'ajuda molt, aquests 6 dies et canvien bastant la vida.
2: Sí, totalment.
1: Doncs donem el comiat a tots els que ens han escoltant.
0: Gràcies a tots per seguir-nos una tarda més. Gràcies, Lucía.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, mossèn.
1: A vosaltres.

Al llarg de les dues properes hores escoltaràs totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM a l'espai de la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, conductor d'aquest magazín, i és un plaer estar avui dissabte amb vosaltres aquí a les ones del 98.1 FM i també al www.radiodesvern.com. Recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes entrevistes al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Comencem, com sempre, aquí amb ganes, amb il·lusió, compartint el cap de setmana amb vosaltres. Bon dia!

0: Doncs obrim la setmana d'entrevistes en una setmana clau i decisiva per desbloquejar el conflicte educatiu en què els docents han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. També dos sindicats més que s'ajunten a aquest acord previ. En parlarem de tot això d'aquí uns instants, en posarem en context, però volíem remarcar aquesta setmana decisiva que comença avui dilluns pel sector educatiu del nostre municipi i evidentment també de la nostra comunitat autònoma, del nostre país, i que és important remarcar que avui les veus que escoltarem són les de la Frida i en Roger, que formen part de l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just i que en aquest cas parlaran, conversaran amb nosaltres en els propers minuts. Frida, Roger, bon dia, com esteu?
1: Bon dia, gràcies.
2: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Doncs un plaer. Nosaltres també és important per Ràdio Desvern donar veu a la dels professors. Ho hem fet sempre, ho seguirem fent, i en aquest sentit en aquesta setmana, com hem remarcat ja un parell de vegades, aquesta setmana decisiva, expliqueu-nos una mica de què va aquesta setmana i què és el que es vota.
1: Bueno, el divendres al vespre els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar un preacord que aquesta setmana es sotmet a votació de tots els docents de Catalunya. Aleshores, ara mateix hem de decidir si considerem que les mesures o el que ens ha ofert el Departament d'Ensenyament, Departament d'Educació i Formació Professional, si és suficient o no.
0: Molt bé, doncs la pregunta, el que es vota, és una pregunta plantejada de la següent manera. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig i la resposta a la que es poden adherir els docents és sí o, en segon lloc, no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Què us sembla aquesta pregunta i com han formulat aquestes dues opcions de resposta?
2: Bé, doncs és una pregunta que entenem que va dirigida que els dos sindicats majoritaris, no, tant USTEC com ASPEC, professors de secundària, fan campanya pel sí. Entenem que és un acord que per ells és suficient i per això el porten a votació. Però bé, ens sembla lògic que també que el no porti la clàusula de et compromets a fer més, no, les vagues pertinents necessàries, perquè en el fons ells entenen que fiançar les millores que ens proposa el departament és un pas estratègic acceptable, i que si no triem aquest, no, si diem que no a aquest acord, doncs hem de seguir lluitant per aconseguir un acord millor.
0: Per una banda, jo crec que som tots bastant conscients de la situació que està vivint ara mateix l'àmbit educatiu al nostre país, però fem 5 cèntims i que ens ho expliquin també els docents de Sant Just, en aquest cas de l'Institut Sant Just. Frida, Roger, en quines condicions s'està treballant actualment des del món docent?
1: Bueno, hem arribat al límit. Portem molts anys arrossegant deficiències i hi havia un malestar creixent entre els docents a tots els nivells, des de 0-3 fins a secundària i postobligatòria. I aquests darrers mesos hem sortit al carrer, hem renunciat a sou, ens hem dedicat moltíssimes hores, molta energia, perquè hem arribat al límit i ja havíem de dir prou. Ja no és només per les nostres condicions del treball, sinó pel futur del nostre país, que amb l'educació pública en aquest cas, però amb una educació així, amb aquestes mancances, no podem seguir.
2: Sí, en aquest sentit, entenem que els sindicats, no, majoritaris, han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no, a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no, amb uns professionals que no garanteixen la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva d'enfortir el sistema públic.
1: Hi ha un tema clau que no s'ha tocat, que són les ràtios a les aules. Que aquesta és la clau que ho marca tot. Quan estàs en una aula a secundària amb 30 alumnes i veus que la baixada de ràtio no està programada amb aquest acord, es parla de baixar la ràtio secundària 25, a primària 20, A primària hi ha un calendari que implica que la ràtio A20 arribaria a tots els cursos de primària d'aquí a 10 anys, perquè comencem per I3, i perquè arribi fins a 6 de primària hem d'esperar 9 anys més. A secundària s'implementarà a partir del curs 27-28, però progressivament, no es defineix com ni quan, prioritzant centres d'alta o màxima complexitat. Aquí a Sant Just no estem en aquests, no és el cas. Per tant, no hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules.
0: L'Institut Sant Just pateix ara mateix de ràtios altes?
1: Bueno, depèn del curs, però ara mateix a tercer d'ESO, per exemple, estem a 28-29 alumnes per aula. A primer d'ESO una mica més baix, perquè l'any passat ens van donar un cinquè grup, i aleshores sí que estem amb una ràtio de 24-25, estem amb aquesta, o hi ha algun grup, crec que a 27. A segon d'ESO estem tocant els 30. I a quart d'ESO, perquè fa uns anys sí que va haver-hi també ens van oferir un grup addicional, aleshores a quart d'ESO estem amb una ràtio de 25, més o menys. Aquestes, a quart d'ESO, es treballa força bé. A tercer d'ESO, suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes, amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs, un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible, no podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, que si estan amb unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Llavors, la solució evidentment passa per reduir les ràtios, i en aquest sentit també doncs entenc que hi ha moltes qüestions que des de la visió docent doncs no s'acaben d'entendre d'aquests detalls, no? D'aquestes mesures que contempla el preacord, perquè es deixa coses fora, com estàvem escoltant ara mateix els docents de l'institut que ens ho estaven detallant. Però posem la mirada també a l'alumnat. Què està significant per l'alumnat aquest tercer trimestre del curs 25-26? Perquè un curs anòmal, diferent.
1: I tant. A veure, els nostres alumnes són adolescents, no ho perdem de vista, i estan encantats quan fem vaga. Això és el primer, perquè ells pensen que bé, tenim un dia de festa.
0: No?
1: És un dia de festa i no és així. Clar, nosaltres intentem explicar, vosaltres esteu perdent. Jo, si no puc acabar el temari de tercer d'ESO, vosaltres esteu perdent i comenceu quart d'ESO, més endarrerits encara. Jo els dic als meus alumnes, això és el que hauríem d'haver fet. Jo els deixo feina als meus alumnes perquè ells puguin treballar i preparar-se per poder seguir el curs vinent. Aleshores, però clar, està en mans dels alumnes. Òbviament, ells perden quan nosaltres fem vaga. És una realitat. Ara bé, no perdem de vista que perden cada dia tot el curs quan són 30 alumnes a l'aula.
2: Perquè
1: no arribem a tothom. I estem hiperestressats, els professors, perquè volem arribar a tothom i veiem que no arribem. I estem deixant gent enrere i alumnes que queden enrere, perquè no tots tenen a casa les mateixes condicions. Aleshores, nosaltres, a l'aula, no podem ajudar-los a tots.
0: Clar, i per altra banda, hi ha els alumnes de segon de batxillerat que s'enfronten a les PAU, que ha suposat també per ells i elles, per aquests alumnes que han arribat a final de curs doncs d'una manera molt diferent a la que haguessin desitjat, probablement, no?
2: Sí, entenc la pregunta, no? Aquesta anomalia, per nosaltres també el problema és legitimar una normalitat on les coses no funcionen, i parlaves de solució, ara anirem a la pregunta, perdona que m'hi extengui.
0: Endavant.
2: Parlaves de quina solució hi hauria. Nosaltres proposem una que és la mateixa que van aprovar ells, que han legislat, no?, amb la Llei d'Educació a Catalunya, on el 2009 deien que en màxim 8 anys s'hauria de destinar un 6% del PIB a l'educació. Aquesta mateixa llei, que va ser aprovada per el tripartit amb els vots de Convergència, no només durant aquests 8 anys no s'ha arribat al 6% que ells mateixos posaven en aquest sentit que s'assalten la seva pròpia llei, sinó que fins avui en dia no hem arribat a aquest 6%, sinó al revés, no? Ja estem s'ha desinvertit, i per això parlem d'aquest desballestament de l'educació pública. I estem amb aquests acords que hem aconseguit ara, o que s'aconseguirà, no?, amb aquest acord i el preacord, entre el 3,5% i el 4% del PIB, no?, perquè veiem com des del 2009 no s'ha seguit invertint com tocava, i que de fet estem molt lluny, perquè estem parlant de dos terços del que, no?, del que deia la pròpia llei, no s'estan posant. Al final és una qüestió de recursos i és una qüestió de prioritats. També pensem que des del Consell, des de la Conselleria d'Educació i directament des del Govern, queda molt bé parlar d'educació pública, però al fons veiem que els recursos van a altres llocs, no? Podríem parlar de policia o de quins pressupostos militars es destinen, per entendre que la seguretat nosaltres l'entenem des d'una altra manera, no? Si eduques a la gent, no caldrà segurament gastar tants diners en cossos, no?, de seguretat o de repressió. Però bé, en quant a batxillerat, jo aquest curs no he fet segon de batxillerat, no sé si tu...
1: No, jo tampoc he fet, però sí que he vist els companys professors amoïnant-se pels seus alumnes de segon de batxillerat, igual que ens amoïnem durant tots els cursos quan veiem que no estan arribant allà on han d'arribar, perquè al final el segon de batxillerat i presentar-te la selectivitat és el resultat de molts anys de formació. No és una qüestió de mesos, de dies que perds classe. És qüestió de que tu arribis a aquest últim curs de batxillerat preparat, havent assolit uns coneixements, uns aprenentatges, i que no ho faràs en 4 dies. Dit això, jo sé que els companys professors de segon de batxillerat han tingut molts dubtes de si fer les vagues o no fer les vagues, perquè si deixaven els seus alumnes sense classe o no... Han articulat mesures per intentar compensar, doncs com jo mateixa, que he deixat, mira, teniu aquí material, teniu exercicis que podeu fer, que després treballarem i revisarem a classe. Els han deixat models d'exàmens corregits. Han seguit fent classes de repàs per resoldre dubtes d'allò que s'havia fet. Els professors ho donem tot. Uh-huh. Igual que ho portem fent durant tots aquests anys que estem treballant, durant vagues també ho donem tot a les aules. Aleshores, sí, és anormal, però la normalitat no és d'aquests dies de vaga. La normalitat és el que tenim cada dia durant tot l'any a les aules.
0: Clar, els professors, professores, docents, ho doneu tot. La pregunta que crec que és de fàcil resposta és si el govern també ho està donant tot per vosaltres. I afegeixo, creieu que aquestes situacions d'entès, que es podríem dir inclús shakespearianes, no?, de la irrupció de Mossos d'Esquadra, de camuflatge, no?, de paisà en reunions de docents, tot això que està passant sembla tret com d'una pel·lícula, d'una ficció, però clar, a vosaltres també us està afectant. Per tant, torno una mica a aquesta pregunta. Vosaltres ho doneu tot? Creieu que el govern ho està donant tot? I per què creieu que està actuant així?
2: Entenem que no, entenem que hi haurà manca de voluntat política, i entenem que és un model de país, també. És a dir, entenem que des d'una visió que no entenem neoliberal de l'economia, s'entén que l'educació pública, bé, queda molt bé defensar-la, no?, des del Parlament o des d'on sigui, però a l'hora de defensar-la veiem, doncs, que no hi ha aquesta voluntat real. Ho parlàvem abans amb aquest 6% del PIB de la LEC que ells mateixos se salten, i com a l'hora de destinar recursos, doncs, això, a altres cossos, com seria els policials, o a tipus d'economies, com seria, no?, el model turístic de Barcelona o de Catalunya. I bé, que és, nosaltres entenem que no, que és una manca de voluntat política i que fa que aquest acord sigui el màxim que han pogut extreure després de lluites i de vagues continuades.
1: Sí, no és només el Departament d'Ensenyament, és una decisió de govern i de governs, perquè des del 2009, que havien d'implementar aquest 6% del pressupost, és a dir, l'haurien d'haver implementat el 2017, encara no estem allà. A tot això s'han aprovat lleis, com la inclusiva, que afegien una pressió a les aules, que tampoc s'han destinat els recursos necessaris per atendre aquesta nova necessitat que s'havia d'atendre a les aules. Per tant, no ho estan donant tot, perquè no és una prioritat, tal qual.
0: Avui dilluns al migdia, sobre el període per votar, aquesta pregunta que fèiem i que repetirem, doncs, perquè els oients que se l'hagin perduda la puguin recuperar. La consulta es mantindrà oberta fins dijous al migdia. La pregunta era, doncs, acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? Sí, és la primera opció. No, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs, és la segona. En aquest sentit, què creieu que sortirà?
1: Bueno, nosaltres encara hem de debatre això en la nostra assemblea. Hem convocat les reunions al nostre centre per debatre la proposta i tenim temps per votar fins dijous al matí. Jo personalment et puc contestar que la meva, jo votaré que no a aquest acord, perquè per mi és un acord de moltes mancances i que no canvia la meva realitat del dia a dia. Jo insisteixo, sí que s'han fet passos en tema salarial, passos modestos, però bueno, sí que s'han fet passos, però la clau, que és canviar la realitat de l'aula, no s'ha aconseguit. Per tant, jo personalment votaré que no. I, òbviament, seré coherent i hauré de sortir i seguir manifestant-me i seguir lluitant perquè una millora real arribi a les nostres aules.
2: Sí, bé, entenem que és la proposta que els sindicats han acordat, entenem que estratègicament pot tenir un sentit, de fet jo penso que és bastant probable que surti que sí. Nosaltres defensarem el no perquè creiem que no és un acord suficient. Tot i així, sí, bé, encara ho hem de debatre a nivell d'assemblea, però jo a nivell personal també crec que no és un acord.
1: Sí. També he de dir, a veure, aquest acord contempla algunes millores, per exemple, la promesa de pagar el deute dels, dels estadis, que és un deute acumulat perquè es va canviar les regles del joc fa uns anys i abans podies anar guanyant uns complements per antiguitat, que són els estadis, i abans eren cada 6 anys i després ho van allargar cada 10 anys. Què va passar? Que s'ha acumulat un deute, es va fer una retallada que no s'ha compensat. Amb aquest acord s'ha inclòs, i jo entenc que això convenç a molts companys per votar que sí, perquè aquí hi ha, sobretot els que tenen més antiguitat, que sí que podrien tenir una entrada o una recuperació d'un deute que és una de les demandes que feia molt de temps que s'estava lluitant.
2: Clar, hi ha gent que, per exemple, li deuen 6.000, 7.000 euros. Hi ha parelles de professors que potser li deuen 9.000 i 8.000 euros. Clar, una entrada així et pot fer pensar, no?, si votar a favor o en contra.
1: També és cert que la mateixa USTEC, quan envia ahir ens van enviar el correu electrònic explicant l'acord i explicant els motius, ells mateixos diuen que aquest és un primer acord per seguir lluitant. El problema que veiem nosaltres és que signar un acord així desmobilitza els docents. Aleshores, aquest és el risc de quantes millores més podem aconseguir si estem desmobilitzats. Per això, per mi, és un altre argument per votar que no.
2: Sí, en quant a que és un error, no? Aquest moment de mobilització històrica que feia anys, segurament des del 2012, que no aconseguíem, clar, el pacte també ens fa ara perdre força col·lectiva de mobilització.
0: Molt bé, doncs ja per anar tancant una mica aquesta entrevista i tindreu un espai per si voleu afegir alguna cosa més. I per la nostra part volíem fer una última pregunta, que és, s'està acabant aquest curs 25-26, com s'afrontarà el curs 26-27, tal i com no tenim una bola de vidre, per tant no podem tampoc fer elucubracions ni pensar doncs en futuribles, però sí, a partir de la imatge que tenim ara d'aquest final de curs, podem vislumbrar una mica com pot començar aquest curs 26-27, que creieu que quins seran els trets per aquest inici de curs?
1: Jo crec que tot depèn del que surti de la votació, que tenim fins dijous a les 12 per votar si estem d'acord o no d'acord amb aquest preacord. Aleshores, si la majoria dels docents es pronuncien a favor d'aquest acord, jo crec que la mobilització perd força i, per tant, veig una normalitat l'any vinent, el curs vinent. Ara, si la majoria dels docents voten que no, la lluita continua. La lluita continua el que queda de lluny, que és poquet, però la lluita continua, i la lluita continua el primer dia de setembre, que nosaltres, professors, tornem a les aules, i el dia 8, que tornen els alumnes.
0: Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar l'espai, aquesta entrevista que

0: tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Terroristes.
8: Tot això és odi. Aturem-lo.
9: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

0: I marxem cap a l'entrevista del dia. Avui a la Rambla posem el focus en una cosa que fem tots cada dia, moltes vegades sense pensar-hi. Encendre els llums, obrir la nevera, posar rentadores o deixar aparells connectats, però sabem realment quan ens costa tot això? A motiu del Dia Internacional de la Llum, que es va celebrar el mes passat, volem parlar també de les claus de l'energia i també de l'electricitat, d'allò que consumim al dia a dia, i ho farem amb Víctor Bellavista, de Barcelona Energia. Víctor, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies, gràcies per rebre'm.
0: Primerament, deixa'm preguntar-te, quan rebem la factura, tenim una idea real de què és el que més consumeix a casa i de com podem prevenir doncs, aquelles factures abusives?
1: Mm-hmm. Sí, si fem una mica d'anàlisi del que les persones a casa, els electrodomèstics que tenim i on consumim més, el que veiem sempre i el que està clar és que aquells elements que estan connectats i estan en ús, diguéssim, tot el temps són aquells que se'ns en va més el consum. L'exemple més clar és la nevera. La nevera és un electrodomèstic que està connectat 24 hores del dia, 365 dies l'any. Això vol dir que de tot el consum que tenim dels electrodomèstics, doncs aproximadament el 30% se'ns en va aquí. I després, evidentment, doncs, altres coses com la rentadora o el rentaplat són electrodomèstics que si no en fem un molt, molt bon ús, doncs també se'ns en va una part important del consum.
0: Uh-huh. Deies aquests electrodomèstics que sí, que tenen doncs, aquesta part del consum, però quins aparells acostumem a culpar injustament del consum?
1: Doncs mira, per exemple, el tema de les llums, no? A vegades sí. Jo que parlo amb molts clients em diuen no, si estem amb les llums, que les tenim apagades i tal, i és veritat que, per exemple, les llums doncs, sí que representen aproximadament un 12% del consum de la factura, però simplement fent un canvi a llums LEDs, aquí tenim un estalvi impressionant, aproximadament del 80% del que consumíem abans amb un llum halogen. Per tant, diguéssim que és una part que potser podríem culpar, però que amb molta facilitat podem canviar. Després també tenim el tema dels els stand-by, no? Tots aquests electrodomèstics que tenen pilots, que tenen com la televisió, les consoles, els routers. Aquests sí que no els culpem perquè no ens en recordem, però en canvi ens estan robant una part important de la factura i jo sempre doncs, dic que és allà on hauríem d'atacar, no? Aquestes petites coses que no tenim tant en ment i que ens van robant euros, diguéssim, a la factura de llum.
0: Uh-huh. Quan parlem de consum fantasma, concretament de què estem parlant, i també ens agradaria saber si segueix sent un problema i què pot representar.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessària que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Uh-huh. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: I té sentit apagar completament els aparells o és un mite? Perquè ara ens ho deies, no? Apagar-los completament i en alguns que sí que tenen certa lògica, potser d'altres no tant, no, Víctor?
1: Sí, tots aquells aparells que no tinguin, diguéssim, un stand-by, no? Un sistema en el qual l'aparell no està apagat del tot perquè així és més accessible, diguéssim, immediatament, doncs aquests, si realment no necessitem aquesta immediatesa, doncs sí que els podem apagar. D'altres, en canvi, com podria ser el microones, per exemple, no? Podríem anar a desconnectar el microones cada dia? Sí, podríem, o al forn inclús, no? Podríem baixar els diferencials, perquè tenen moltes vegades doncs, el rellotge on podem veure l'hora i és una energia que se'ns està anant allà. Això ja depèn de cadascú, no? Si realment volem anar a l'extrem, doncs escolta, baixem els diferencials pràcticament de tot o apaguem tots els electrodomèstics i deixem només la nevera. Però, bueno, potser hi ha un punt intermig, no? Entre apagar el router a la nit i el televisor i apagar-ho absolutament tot.
0: Seguim amb aquesta línia de reduir la despesa, de reduir també la factura de la llum i parlem ara dels programes Eco. Fer servir aquest tipus de programa realment funciona o l'estalvi és mínim?
1: No, aquí sí que realment hi ha hagut un avenç molt important en els últims, diguéssim, 10-15 anys, sobretot per temes de normativa europea en la millora de la certificació, l'etiqueta aquesta que porten els electrodomèstics d'eficiència, i realment utilitzar els programes que venen ja predefinits per part del fabricant com a Eco tenen un impacte real en estalvi en electricitat i en el cas d'aquells que utilitzin també aigua, com pot ser el rentaplats o la rentadora, també en aquest cas tindríem un estalvi en la part de l'aigua.
0: I si haguéssim de donar tres consells fàcils per començar a estalviar avui mateix, quins serien, Víctor? Per on podríem començar?
1: Doncs són, al final, canvis en els nostres hàbits molt petits que tenen un cost per part del nostre molt baix a nivell d'esforç i tenen un impacte molt gran. Per exemple, ara que ve la calor, no? Bueno, ja ha arribat, ara que hi ha la calor aquí, doncs obrir les finestres a primera hora del matí per ventilar, deixar entrar una mica d'aire fresc i posteriorment baixar les persianes si tenim tendals, passar els tendals i evitar que durant les hores de més calor entri aire calent a dins de casa i que no entri el sol, doncs aquí ja tindríem un estalvi molt important en climatització, que és una de les parts on, sobretot a l'estiu amb molta calor i a l'hivern quan fa molt de fred, doncs tenim un extra de despesa important. Després, què més podem fer? Programar els electrodomèstics, com hem dit, amb el programa Eco, i si tenim una tarifa indexada, és a dir, que van preus del mercat, programar-los per aquelles hores del dia en les quals l'energia és més econòmica, que és normalment a les hores de solars, no? Diguéssim, des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda. Aquí també podríem. I després el tema dels stand-by que havia comentat, doncs a la nit començar a pagar això i si hem de fer una compra d'un nou electrodomèstic, per exemple, fixar-nos en l'etiquetatge i fer servir, diguéssim, els que puguem comprar, doncs els de la millor etiqueta.
0: Molt bé, doncs avui recordem, estem parlant amb en Víctor Bellavista, estem parlant d'energia, en Barcelona Energia, i en aquest sentit parlàvem ara d'hàbits i estalvi. Marxem a parlar de la factura elèctrica, perquè molta gent diu que paga molt, però no entén el que està pagant. Quins elements són els que formen la factura?
1: Vale. Això és diguéssim, una qüestió molt habitual i que comprenc i comparteixo totalment, doncs, que la factura elèctrica per a una persona, doncs, que no es dedica a això, al sector, pot ser una mica complicada d'entendre. Per simplificar-ho, hi ha, diguéssim, tres elements. La potència contractada, que seria un element fix, que és quanta potència tinc contractada jo, diguéssim, quanta energia al mateix temps puc demanar. Això és un preu fix, cada mes es paga el mateix, quilowatts per un preu. D'acord? Aquest seria el terme fix, que diríem. Després hi ha el terme variable, que el terme variable és el consum energètic que jo faig durant el mes, quants quilowatts he consumit durant els tres períodes que hi ha, punta, pla i vall, i hi ha algunes tarifes que tenen tres preus diferenciats, d'altres un únic preu, i si tenim una tarifa indexada al mercat, doncs aquí ens aniria variant cada dia, cada hora. I finalment tenim la part regulada, diguéssim, d'impostos, que tenim l'IVA, l'impost elèctric, el bo social i en molts casos el lloguer de l'equip que es paga a la distribuïdora. Per tant, aquest seria el resum. La part fixa, la part variable i la part regulada i d'impostos.
0: Perfecte. Molt bé, doncs seguim avançant. Parlem també dels impostos que comentaves, no? Del pes real que poden tenir l'IVA i l'impost elèctric en el preu final, perquè també és important, no? Tenir-los en compte i que també formen part d'aquesta factura.
1: Sí, clar, al final, malauradament, és una part de la, del preu final que pagarem que no podem controlar, que no està a les nostres mans, perquè és un terme regulat, que en el moment en el que ha pujat molt el preu de la llum o dels carburants respecte a l'any anterior, com ha passat ara recentment amb el conflicte a l'Iran, doncs el govern ha baixat l'impost del 21 al 10 i també ha reduït l'impost elèctric. Ara, però, tornem des d'ahir, dia 1 de juny, tornem als preus de 21% IVA i 5,11% d'impost elèctric. Clar, doncs estem parlant d'una part important del preu final de la factura. Per tant, allà on sí que tenim poder i on podem fer estalvi és en la part del consum que fem i després a l'hora de triar la nostra comercialitzadora i el preu al que paguem el quilowatt i la potència.
0: Víctor, anem a simular una experiència. Ens arriba una factura. Veiem que el preu d'aquesta és bastant elevat. És més important reduir consum o revisar la potència contractada?
1: Doncs aquí tenim dos punts importants. El primer que jo faria, com bé comentes, és la potència. Si jo porto vivint o estic en un local i ja fa més d'un any que rebo factures, doncs jo el que puc aquí revisar és quina potència màxima he demandat jo durant l'any. Que estic molt per sota de la que tinc contractada, imaginem que les meves lectures diuen que jo tinc uns pics de 3 quilowatts i jo tinc contractat 6. Doncs aquí sí que podríem reduir i de cara a la propera factura ja tenim un estalvi molt important, perquè jo estava pagant de més, perquè ens entenguem. I després el que jo també miraria és a veure què ha passat, no? És a dir, he pujat el consum realment, perquè és que ha fet molta calor, és que hi ha algun, imaginem, a vegades passa en restauració, doncs tinc una màquina que no funciona bé, o tinc una nevera molt antiga, o a casa tinc els llums que no són LED, doncs aquí és la segona part que jo miraria, de intentem reduir el consum. A vegades no és possible, a vegades és, escolta, és que ha fet molta calor, o ha fet molt fred, hem posat l'aire condicionat, i ha pujat. Bueno. I el tercer punt que potser que encara no hem comentat és el tema de la tarifa, de la contractació. Qui és la meva comercialitzadora, a quin preu estic pagant l'energia i si estic per sobre, per sota de mercat.
0: Entesos, perfecte. Doncs ens queden clar aquests conceptes. Marxem a parlar també de futur i de model energètic, perquè en aquest sentit ens agradaria saber com es relaciona l'eficiència energètica amb la transició energètica, que també doncs, són qüestions que estem sentint molt habitualment, no? I que a vegades posem nom però no aterrem aquestes idees.
1: Sí, diguéssim, l'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030 i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
0: I ja referent una mica al tema que ja ens avançaves, no? El tema de les energies renovables, quin paper poden jugar aquest tipus d'energies en l'estabilitat de preus, per exemple?
1: Doncs una mica el que acabem de veure en aquests últims dos mesos és que tot i que hi ha hagut una pujada molt important en el preu del gas i dels carburants que afecta a la generació d'energia, hem tingut una mena de reductor de l'impacte gràcies a les renovables, com són la fotovoltaica i l'eòlica i la hidràulica, perquè tenim els embassaments molt plens aquest any, doncs gràcies a això, en el mix energètic nacional hem pogut, diguéssim, minimitzar l'impacte de la pujada del gas perquè hem pogut generar energia de forma molt més econòmica. Per tant, les renovables són el camí que hem de seguir com a país per poder tenir una energia no només més verda, sinó més econòmica.
0: Mm-hmm. Doncs, Víctor Bellavista, ho deixem aquí per nosaltres. No sé si vols afegir alguna cosa per la vostra part.
1: No, moltíssimes gràcies per haver-me entrevistat i espero que tornem a parlar aviat.
0: Doncs avui hem pogut comprovar que entendre què consumim i com ho fem també pot marcar una gran diferència. Gràcies, Víctor. Una abraçada. Cuida't.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: I seguim avançant en el nostre magazín, seguim a la Rambla. Avui, a l'espai de l'entrevista del dia, posem el focus al darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig del 2026, una sessió amb decisions destacades en l'àmbit de l'habitatge, la normativa municipal i les polítiques socials. Entre els punts més rellevants, s'han aprovat inicialment les bases que regulen l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura clau en el context actual d'accés a l'habitatge. També s'ha donat llum verda definitiva a la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats, i s'han fixat les festes locals 2027, entre d'altres qüestions. Per analitzar tots aquests i altres temes, avui ens acompanya Isabel Darder, portaveu del Partit Socialista a Sant Just. Benvinguda, Isabel.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Un dels punts més destacats d'aquest ple, com dèiem, ha estat l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació de l'habitatge protegit de lloguer, i ens agradaria saber què suposa aquest acord per al municipi i quin problema busca respondre.
1: Bueno, el problema cap és fer unes bases per als pisos de protecció oficial, que ja en tenim a Sant Just i que periòdicament s'han d'anar actualitzant, perquè surten noves normatives, noves formes, tant a nivell estatal com de la Generalitat, i per tant hem de posar unes bases noves que compleixin amb la normativa existent per aquest tipus de pisos de lloguer. Llavors, el que fem és posem una mica les normes per accedir, i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, al registre d'habitatge, per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys. Per tant, quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys, per tant, ser major d'edat. Portar més de 3 anys empadronada a Sant Just, per tant, persones que portin menys no poden accedir, o que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja més de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar a diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut, i llavors ho unifiquem tot i posem una mica en aquestes bases. Ara entra en període de consulta i es poden fer al·legacions, etcètera, etcètera.
0: Aquests són els principals criteris que marcaran aquestes noves bases d'accés a l'habitatge públic. Pel que fa, a la paraula clau que la portaveu destacava, no? Allò de problema, no problema en principi cap, però sí que és una preocupació, no? El fet de l'habitatge, i de fet la ciutadania destaca com el problema l'accés de l'habitatge.
1: L'accés a l'habitatge és un problema. El fet que fem bases per un habitatge de protecció oficial, jo crec que és una bona notícia.
0: Efectivament, això és el que volíem destacar, aquest aclariment. L'accés a l'habitatge és una de les grans preocupacions de la ciutadania. I quin és el paper que aquesta mesura té dins de l'estratègia global del Partit Socialista Sant Just?
1: Bueno, fa molt temps que estem dient que som conscients i que hi ha una necessitat de pisos de protecció oficial, i estem intentant empentar i promoure al màxim, no? Hem comprat ja 2 pisos pel dret de retracte, i vam comprar 2 pisos a l'Ajuntament per posar en aquesta bossa. A més, estem demanant a les noves construccions, que s'estan, les edificacions que estan fent a Sant Just, que facin el tant per cent de pisos de protecció oficial que toca. Tenim una part dels pisos dels Garrofers que són de protecció oficial de l'Ajuntament i els hem de començar a construir. Estem fent els juvenívols, els 8 pisos per gent jove, i estem fent el segon mil·lenari. Per tant, hi ha una esforçada dedicació que això es vagi resolent. No és senzill fer pisos, i l'Ajuntament no té la capacitat de fer-los, ni per promoure, perquè és una despesa molt alta, però sí té la capacitat de promoure'ls, i a més promoure'ls els pot gestionar el lloguer, que això és el que nosaltres garantim des de l'Ajuntament.
0: S'està fent feina, per tant, en aquest sentit no sabem si la suficient, sí que és cert que les dificultats hi són, no, Isabel? Perquè ara comentaves, no, aquests 8 habitatges de protecció del Joc Juvenívols, veurem quanta gent s'apunten, no?
1: Bueno, és això. Però també a Sant Just queden pocs espais per construir. Vull dir que a Sant Just jo crec que des de que existeixen els ajuntaments democràtics, tots els alcaldes i equips de govern, jo crec que han fet una bona política d'habitatge i que no per aquesta política és que tenim pocs habitatges i els joves no es poden quedar a Sant Just, sinó perquè és un problema general del nostre país, però en tot cas sí que s'ha treballat molt en que els nous habitatges fossin respectuosos amb l'ambient, amb el poble, etc. No? I crec que estem amb el bon camí. Tenim més pisos de protecció oficial que molts altres pobles i ciutats de la comarca. I per tant, en aquest sentit, estem orgullosos. Suficients? No, evidentment, perquè la necessitat és una altra, perquè hi ha un boom molt creixent de persones també que volen viure fora de la gran ciutat de Barcelona, i Sant Just és un lloc molt llaminer. I bueno, cal donar espai per tots i per la diferència de persones que hi poden viure.
0: Recordem, aquests 21.000 més... Som 21.100 i escaig els habitants que som ara a Sant Just. El topall que deia l'alcalde a les darreres entrevistes aquí a Ràdio Desvern, 23.000. S'assolirà aquest topall? És a dir, és factible fer-ho? Dir a 23.000 paro?
1: És possible. Sí, perquè a més també hem fet la llei, el decret de densitats, que diu que hi ha determinats habitatges que en aquest moment són unifamiliars, que es poden convertir en dos o en tres, no? Vull dir que també hem fet en aquesta mateixa llei, hi havia que els baixos que eren per locals comercials podien convertir-se en habitatge. O sigui, hem fet tota una sèrie d'actuacions intentant promocionar més l'habitatge a Sant Just sense malmetre no? Sant Just, per dir-ho d'alguna manera ras i curt.
0: Clar, entesos. Marxem a parlar també de la normativa municipal i de convivència referent, doncs, a l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats. Quin és l'objectiu d'aquest canvi?
1: Sí, ja s'havia aprovat, però hi ha hagut una al·legació d'un particular, i aquest particular el que deia és que la normativa que a ell se li volia aplicar, ell no la complia, no? I llavors hem hagut d'ajustar una mica que ens hem donat compte que potser hi havia alguna escletxa que no ens satisfeia, i llavors l'hem ajustat arrel d'aquesta al·legació.
0: Per tant, podríem dir, doncs, que queda resolt per aquesta banda, no?
1: Esperem-ho. És la nostra intenció, en tot cas.
0: Molt bé. I en relació als equipaments municipals, també es va aprovar inicialment el reglament d'ús d'equipaments socioculturals. Per què era necessari l'actualització d'aquesta normativa?
1: Una mica pel mateix que he dit abans.
0: Sí, no?
1: Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que no té, que s'assemblen, com dient, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats, ni pels espais esportius. Per tant, són per la Vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestar, les escoles, Saló d'Espriu, Soledat Sants, el Mercat, i després hi ha dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
0: Bàsicament, xarxa d'equipaments culturals, sí, no? Podríem dir.
1: Però també hi ha aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica, perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests, això, i fer-ho d'una forma més, diríem, més democràtica per tothom.
0: Perfecte. Parlem ara sobre decisions institucionals i de planificació. Per una banda, el ple també ha fixat les festes locals. Com es prenen aquest tipus de decisions i fins a quin punt, doncs, els grups municipals tenen alguna cosa a dir? Vull dir,
1: en aquest aspecte
0: és més de calendari.
1: Fem els habituals, perquè no hi ha massa marge. En podem escollir dos, per tant, un serà el del Sant que és Sant Just, el dia 6 d'agost, i l'altre que triem, i estem sempre ho hem triat d'aquesta manera, és fer la segona Pasqua, perquè també ho fa Barcelona, perquè ho fan altres persones de l'àrea metropolitana, altres municipis de l'àrea metropolitana, i l'any que ve, l'any 27, és el 17 de maig, que és la segona Pasqua, que l'acabem de fer ara fa poc, aquest any.
0: Correcte, sí, sí, aquesta setmana passada, aquest dilluns, no? L'anterior. Sí. Molt bé, doncs marxem a parlar també de la ratificació de dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem. Parlem una mica de context, parlem una mica de què significa exactament això i què s'hi defensa exactament.
1: Sí, una mica el que es fa és un pla de millora urbana, es va fer un pla de millora urbana per, per reordenar el polígon i els entorns del polígon, el polígon sud-oest. I diríem, a més, aquella zona de Bòmer, que ara s'està construint tres torres grans d'habitatges. Però tota la zona de sobre, bueno, una mica reordenar tot allò, perquè clar, allò era un espai de fàbriques i ara passa a ser una zona d'habitatges. Per tant, es va fer un decret per regular tot això. El que va succeir és que, per indicacions, ens van dir que... és una cosa normativa, jo no sé si la sabré explicar prou bé, però en tot cas ho intento.
0: T'escoltem.
1: Es va dir en el decret que allà es faria un sol sector, tota aquella zona seria un sol sector, però una intervenció del conseller de Territori d'aquell moment va dir que allò serien dos sectors. I llavors bueno, ho vam tancar d'aquesta manera. Però... un dels propietaris d'aquella zona va posar un recurs i l'ha guanyat, però el resultat no és contra tot el decret que diu que allò ho regularem, sinó contra el que va fer el conseller de Territori. Per tant, no cau el decret de l'Ajuntament que diu que allò és un sector, sinó el que cau és el que va dir el conseller sobre que fossin dos sectors. I ara el que fem és un recurs de cassació, dir, bueno, com si diem, bueno, nosaltres ho volem recórrer perquè ens semblava que estava bé, però si també ho perdem, bueno, l'original també ens serveix. No, és una mica complicat perquè són les formes en què l'Ajuntament pot acabar decretant que es converteix un espai que només és dedicat a fàbriques a un espai compartit entre habitatges, fàbriques, bueno, espais diferents.
0: Entesos. Seguirem preguntant també referent a aquest tema.
1: Jo crec que si li preguntes a l'alcalde t'ho explicarà molt millor.
0: Exactament. Seguirem preguntant referent a aquest tema als portaveus i també ho farem a l'alcalde de l'espai doncs, que li pertoqui a mitjans de mes. Marxem a parlar també sobre mocions i política municipal, tot i que no ho hem deixat de fer al llarg de l'entrevista d'avui, però ens centrem ara en l'apartat de mocions, que s'han aprovat doncs, diverses propostes de caire social. Quin és el posicionament del PSC en relació doncs, a aquestes iniciatives? I després parlem també de la moció de Vox, que en aquest cas doncs, va sobre la regularització massiva, que no va prosperar en el ple del mes de maig.
1: Sí, primer hi havia una de Comuns, dels Comuns, que era sobre la llei de dependència. És una llei que s'ha d'actualitzar, i ja s'està treballant al Congreso dels Diputados, i en tot cas era nosaltres vam dir que ens hi adheríem, perquè ens semblava que era necessària, i a més adequar-la que fos una cosa urgent i que no hi haguessin tantes llistes d'espera, que no hi haguessin tanta demora per entregar el certificat de discapacitat, bueno, tot això, de dependència, tots els terminis i això, i ens semblava adient de fer-ho. Després hi havia una altra moció que va presentar la CUP i Esquerra Republicana sobre les mobilitzacions de la comunitat educativa i per arribar a un acord just sobre l'educació pública. Aquí al PSC el que vam dir és que nosaltres fèiem una abstenció crítica perquè nosaltres estem d'acord en que la situació de la comunitat educativa, dels docents, de l'escola pública, del servei públic d'educació, del sistema educatiu català, necessita una millora i una reforma important. Cal treballar molt per millorar què succeeix amb les ràtios, com impulsem millor l'escola inclusiva amb el decret del 2017, i també retribuir millor els mestres. En aquest moment, l'escola està patint un canvi radical que ha tingut la nostra societat. les nostres famílies, els nostres infants, els nostres pares i mares, els docents, hi ha hagut un canvi molt important, en poc temps i un canvi ràpid. Nosaltres, quan estàvem a la Conselleria, fins al 2011, vam fer una llei d'educació de Catalunya, el 2009, en què ja començàvem a posar una mica... dibuixar com havia d'anar evolucionant aquest sistema educatiu català. Nosaltres pensàvem que el que hi hagués dos sistemes, un de concertada i un de públic, ens semblava que no era bo, que havien d'anar-se unificant i tenir els mateixos criteris i funcionar de la mateixa manera. Nosaltres vam fer la sisena hora a l'escola pública catalana perquè era una hora de més que tenien les escoles concertades. Vam fer les aules d'acollida per les matrícules vives, vam començar a posar les bases perquè les escoles d'educació especial fossin centres especialitzats per atendre a l'escola ordinària i poguessin començar a atendre la diversitat d'alumnes que estava arribant a les escoles. Però això el 2011 va arribar a el govern d'Artur Mas i la regidora Irene Rigau i ho van desmuntar tot. Van fer les retallades, van tornar tot enrere, van anar reduint hores per tot, van treure la sisena hora... Va ser un pal molt gran per l'escola pública catalana. I el de que l'escola pública i la concertada comencessin a ser igualar-se i a ser iguals i treballar conjuntament, al revés, va haver-hi cada cop més separació i va ser una discriminació molt alta. Bueno, ells no creien en això. Estic parlant del 2011, que quan es va començar a notar va ser el 12 i el 13.
0: Estem al 26.
1: Però no ho hem recuperat. Tots els governs que des de llavors han anat passant no han recuperat les retallades. I fins i tot l'últim govern, que no era de Convergència, tampoc ho va fer. I ens hem anat quedant enrere. I els sous dels docents, que abans eren dels em sembla que els segons de millors d'Espanya, però perquè viure a Catalunya és molt més car que viure en una altra comunitat autònoma, s'han quedat molt enrere i han baixat molts graus i ningú ho ha recuperat. No? I nosaltres ens sembla que des del Departament d'Educació tenim clar que tot això s'ha de recuperar i s'ha de refer i s'ha de repensar, perquè realment la societat ha canviat moltíssim i les exigències han canviat moltíssim, els infants han canviat moltíssim i les famílies també han canviat moltíssim. I llavors, el que sigui, el Departament d'Educació està disposat a fer-ho i si la consellera sempre ha estat oberta al diàleg i disposada a resoldre aquest tema. Però el que no podem pretendre és que el que no s'ha fet des del 2012 i el que es va retallar des del 2012, ara de cop i volta ho resolem, i menys quan ha costat molt aprovar uns pressupostos, hi ha unes despeses, etcètera. Tot allò que no hem anat donant amb el temps no podem recuperar-ho de cop, ho hem de fer a poc i palutinament. Nosaltres vam fer un sí crític perquè estem d'acord amb que s'ha de fer això i que s'hi ha d'haver diàleg, que s'ha de resoldre, però no la forma en què s'està fent. Nosaltres no ens sembla la forma adient.
0: Surt un moment del guió perquè crec que també la situació ho demana i també doncs, el bagatge de l'Isabel, no? Vas estar també implicada doncs, en temes d'educació a la Generalitat de Catalunya i m'agradaria preguntar-te per l'acord, no? que s'ha plantejat. Creus que l'acord és, aquest preacord és favorable i què creus que sortirà d'aquesta pregunta, d'aquesta demanda que s'ha fet als docents, que demà al migdia doncs, sabrem el resultat. No sé si t'hi vols mullar.
1: No soc visionària, no
0: jo,
1: sé.
0: T'ho llenço perquè crec que
1: no
0: també...
1: No, jo ja tinc l'esperança i m'agradaria molt que diguessin que sí amb l'esperança de que són un inici per anar canviant les coses. Si no comencem a construir, és molt difícil que construïm. Si ho volem trencar tot, no sé cap a on anirem a parar. I qui surten perjudicats són els infants. I jo t'he de dir que, a més d'haver estat, com has dit tu, responsable del Departament d'Educació, jo sóc mestra jubilada d'escola pública. I sé el que és que els infants no puguin estar atesos correctament. Sé el que és que hi hagi uns mestres estressats, sé el que és que hi hagi uns mestres insatisfets, sé el que és que l'escola no pugui treballar per construir uns canvis importants que ha de tenir l'escola pública i l'escola, el sistema educatiu català en general. I si no comencem a posar les bases, que són aquest primer preacord, no podrem anar avançant. No podem trencar tot de cop, perquè no canviarem res perquè serà molt complicat. Això ara tenim, estem en, a més, jo crec que hem de tenir una visió molt més gran de país i d'època. En aquest moment estem en un moment en què hi ha bonança econòmica al nostre país. Hi ha gent que dirà, jo no ho veig, bueno, és que sí que es veu. I tenim un atur molt baix, eh? Hi ha tothom, molta gent pot trobar feina i hi ha moltes poblacions, de, com a Sant Just tenim un atur sistèmic, que no vol dir que quasi pràcticament no és atur, eh? Que és persones que els hi costa molt de trobar feina, però no perquè no hi hagi feina, sinó perquè bueno, les seves condicions personals també ho posen complicat. I cal ajudar aquestes persones. Però en tot cas estem en una època de bonança al nostre país, a Catalunya i a Espanya. I per tant, ara tenim una recaudació pel que fa a les institucions públiques alta, possible per invertir, per pujar els sous, per invertir en metodologies, en edificis, per millorar, etc. Jo sí que crec que no podem perdre aquesta oportunitat. No sabem com durarà aquesta bonança econòmica. Ens hem de situar en un nivell, perquè en el nivell en què ens situem amb l'educació, els diners que destinem del pressupost d'educació quedaran fixats. I bueno, quan deixi d'estar bonança econòmica o vingui algú que no cregui en l'escola pública, li costarà molt més treure tots aquests diners pressupostats per educació. Per tant, és una oportunitat. I d'aquesta oportunitat se'n poden derivar més millores. Però hem de començar per alguna cosa, que és aquesta, que crec que és important, i és l'acord més important que s'ha fet mai des del Departament d'Educació.
0: Molt bé, doncs tornant cap a Sant Just per anar tancant ja l'entrevista d'avui, parlàvem de les mocions, hem parlat de la del suport a la reforma de la Llei de Promoció d'Autonomia Personal i Atenció a Persones en Situació de Dependència que va proposar Sant Just en Comú, també hem parlat d'aquesta que va proposar CUP Amunt i Esquerra Republicana en suport a les mobilitzacions per l'educació pública i tanquem parlant de la moció d'urgència del grup municipal Vox sobre la regularització massiva que va ser rebutjada. Tots els grups van votar en contra, menys Endavant i PP, que es van abstindre, i Vox, que va votar a favor. Què en pensen des del Partit Socialista d'aquesta moció d'urgència de Vox?
1: A veure, d'entrada, evidentment, votem que no, perquè no tenim la visió que tenen ells de les regularitzacions. Hi ha hagut moltes regularitzacions a Espanya durant, si em sembla, 6 o 7 n'hi ha hagut, i s'han regularitzat 1.200.000 persones, per aquestes persones és per l'Estat espanyol és l'oportunitat que aquestes persones cotitzin, tributin i contribueixin també a la millora dels serveis públics. Són persones que en aquest moment estan aquí, estan treballant, i segurament estan treballant en precari, perquè com que no tenen autorització, doncs els contractes deuen ser precaris, en negre, etc. I nosaltres ens sembla que és una bona oportunitat per fer això. No cal barrejar això amb el que succeeix amb les persones, dir coses que no són certes, etc. No? Vull dir, nosaltres ho vam enfocar des d'aquest punt de vista, perquè no estem d'acord amb com ho enfoquen ells.
0: Molt bé, doncs Isabel Darder, no sé si vols afegir alguna cosa més respecte al ple del passat mes de maig, però nosaltres clouríem aquí l'entrevista i la deixaríem ja per la darrera de la temporada, que serà la del mes de juliol, on parlarem doncs, de tots els aspectes relacionats amb el ple del mes de juny i ja emplaçarem doncs, a les vacances estivals. Isabel Darder, un plaer tenir-la aquí al programa i també doncs, poder parlar de la política municipal.
1: Moltíssimes gràcies, bon dia.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla i ara és moment de parlar amb en mossèn Xavier Sobrevia de la parròquia del Sant Juli Sant Pastor, que ja el tenim aquí amb nosaltres. Mossèn, bon dia.
1: Molt bon dia, Dani.
0: Avui parlem de dos temes que tenim a sobre de la taula, que són d'actualitat. Per una banda, parlarem de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i per l'altra també voldrem parlar doncs, de la festa del Sagrat Cor de Jesús, que es celebra el 12 de juny a Sant Just Desvern. Comencem amb aquesta primera, comencem parlant de l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Recordem que passarà dos dies a casa nostra, al Papa Lleó XIV, la setmana vinent, per participar de diversos actes, entre els quals es destaca la visita a la Sagrada Família, on el pontífex beneirà la Torre de Jesús, que culmina el temple. També es desplaçarà al monestir de Montserrat, i aquestes són algunes de les qüestions que ara doncs, comentarem aquí a l'estudi, aquí al programa, amb el mossèn, però primerament deixin que li faci una pregunta, mossèn, per què és tan important l'arribada del pontífex? Per què és tan important que vingui ara en aquest moment?
1: Ara en aquest moment és... no és tan important, perdona.
0: No és tan important, eh?
1: A veure, jo diria que està molt bé que vingui perquè s'està celebrant el centenari de la mort de Gaudí. L'any 2026. Aquest és el motiu. I s'ha fet coincidir a l'acabament de la torre principal de la Sagrada Família, la torre dedicada a Jesucrist, que acaba amb aquesta creu de cinc braços, tan maca que ja haurem vist doncs, segurament algun cartell, doncs, i ell ve, diguem-ne, a venir aquesta torre. Abans de la pandèmia havia una mica una previsió molt optimista, inclús si es podia acabar del tot l'any 26, per fer-ho coincidir amb, amb la mort de Gaudí. Però ja es veure que era, si allò era ja difícil, doncs ja es va descartar. Ara hi ha alguna previsió que algú parlava si potser d'aquí 10 anys doncs, es pugui acabar del tot la seva família. La seva família es va consagrar doncs, fa 15 anys, quan va venir Benet XVI, però perquè es va cobrir la nau principal i es va ja consagrar l'altar, diguem-ne, i es va començar a celebrar missa a la, no només a sota la cripta, sinó també a la nau principal, i era un moment, doncs, realment, doncs, sí que es va veure l'oportunitat. En aquest cas, dius, el motiu és una mica menor, amb tot respecte, eh? Estem molt contents que vingui el Papa, això també, i també jo diria que recull una mica un comentari que va fer el Papa Francesc doncs de que volia anar a les Canàries, és a dir, aquest viatge hi ha a Madrid, Barcelona i Canàries, se'n parla menys, i una mica que és aquest gest amb la gent que arriba immigrada doncs, i que moltes vegades en situacions molt, molt difícils, lamentables, etc. Llavors, un també va preguntar i per què va a Canàries? Doncs una mica, és, doncs, és un altre motiu diguem-ne, que emmarca una mica la situació. També potser es presta, mira, el Papa Lleó porta poc més d'un any de Papa, és dels primers països on va visitar, en certa manera ens podem sentir doncs, una mica honorats. Jo penso que també compensa el que el Papa francès no va venir mai. Llavors, doncs, per què? Jo intueixo perquè abans el Papa Benet XVI va venir 3 vegades a Espanya. En els seus 8 anys o 9 de pontificat va venir, havia la trobada mundial de la joventut, havia la trobada mundial de les famílies i va venir per la consagració del temple de la Sagrada Família, que eren motius que... Llavors, bueno, ara doncs, un està molt content de que doncs, amb aquests motius hi hagi i vingui a la nostra terra i només i no un viatge de 2 dies ni 3, sinó doncs, si està una setmana i des del 10 fins al 12 i està aquí a casa nostra doncs, el dia de 9 i 10 arriba doncs, cap a sembla que és la 1 del migdia el dia 9 a l'aeroport, tenen recepcions, va a la catedral per la tarda...
0: De fet, aquesta arribada, perdó, mossèn, que el talli, és bastant important perquè és l'arribada del Papa Lleó XIV, que serà procedent de Madrid, és a dir, haurà aterrat a Madrid i vindrà, entenem que amb avió, a l'aeroport del Prat, on el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, el rebrà a la capella de l'aeroport. Això també, doncs, pels que som basllobregatins i basllobregatines, també és important, no? Vull dir...
1: Sí, a veure, aquí veiem que el Papa, en la visita a Barcelona, va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Can Brians, i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, però també ha volgut tenir aquest gest, diguem-ne, de la gent que està a la presó, sembla que és a la part de les dones, però bueno, suposo que també altres persones hi podran participar, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat, per resar el Sant Rosari, per suposo que per doncs, cantar a la Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat, uh-huh. i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats. Des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Parc de Llobregat, i després aquestes dues visites, doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos, i després ja per la tarda baixa a Barcelona. Uh-huh. Baixa a Barcelona amb dues trobades, la tarda del dia 10, la primera a la parròquia de Sant Agustí. Recordem que el nostre papa és d'una congregació religiosa que són els agustins, i que hi va inclús doncs, això, el superior general a nivell del món doncs, d'aquesta ordre religiosa. Crec que per aquest motiu doncs, també va estar a Montserrat, és a dir, no és el primer cop que visita Montserrat i ni que està a Barcelona, a Catalunya. I llavors doncs, la parròquia de Sant Agustí, que queda darrere en el Raval, però relativament a prop de les Rambles, i és on té, per exemple, les missioneres de la Mare Teresa de Calcuta donen dinar cada dia doncs, a uns centenars de persones. I en aquesta parròquia, que és molt gran, si algú no la coneix sorprèn, perquè té unes dimensions molt grans, doncs té lloc una trobada amb associacions i persones més vinculades a l'acció social. Mm-hmm. Això és doncs, un acte més restringit, diguem-ne, aquest segur és amb invitació molt formal, i després, més tard, ja té lloc la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la torre dedicada a Jesucrist amb la creu, una creu de cinc braços que té uns finestrals molt ben pensats pels que surti durant la nit llum, no? Com una mica tot un sentit de voler il·luminar tot el món, uh-huh. i sigui cap al braç que puja cap al cel, o sigui els altres quatre braços horitzontals, molt típic de Gaudí, que feia moltes vegades doncs, creus amb quatre braços, i llavors doncs, que en acabar la missa ja siguin una mica de nit, doncs, tindrà lloc doncs, la benedicció i la il·luminació de la creu.
0: Uh-huh. Doncs, com bé ens esmentava el mossèn, recordem que l'interior de la Torre de Jesús no es podrà visitar fins al 2028, ja que caldran doncs, tres ascensors per accedir-hi. Només hi podrà entrar doncs, un percentatge molt reduït dels visitants, calculen uns 200.000 visitants a l'any. I, per altra banda, doncs, pel que fa per seguir aquesta trobada amb el Papa Lleó XIV, hi haurà pantalles gegants en diferents punts de la ciutat, possiblement a les Glòries i a la plaça Catalunya, i en les mateixes dates doncs, també hi haurà a Barcelona una trobada de bisbes de la Mediterrània, on participaran uns 50 bisbes, 70 capellans que assistiran a l'Eucaristia i en algun moment es trobaran també amb Lleó XIV. Una agenda molt apretada, la del Papa, aquests dies a Barcelona, eh?
1: És habitual.
0: És habitual, m'imagino, però jo és que només de veure el timing que és frenètic, vull dir, des del dimarts 9 de juny que comença a quarts d'una del migdia, no para en tot el dia fins a quarts de 10 de la nit, que va a sopar, ho posa el papa Marcia a sopar, a les 9 i mitja de la nit.
1: Vull dir... Aquí no hem parlat de l'acte que té lloc a l'Estadi Olímpic.
0: Exactament.
1: Que és això, el dimarts dia 9. Uh-huh. Sí, primer hi ha això, la rebuda de l'aeroport, suposo, no sé si dinarà a l'avió o dinarà després, no, això no sé si ho tens apuntat.
0: Això crec que no posa, penso que no.
1: Però fàcilment intueixo que pot potser dinar a l'avió, si arriba a la una.
0: Pot ser.
1: I per la tarda doncs, té la rebuda de les autoritats, després la catedral sé que també té un acte, també una petita pregària i també una rebuda de la catedral de Barcelona, i doncs cap a quarts de... És a dir, a les 6 de la tarda ja comença els actes, diguem-ne, a l'Estadi Olímpic, i el papa està previst que intervingui o que no sé si arriba una mica abans, doncs a les 8. Llavors ja com allò doncs el preconcert,
0: sí.
1: Doncs que això doncs a l'Estadi Olímpic que s'obre cap a les 4 o quarts de 5 i després doncs a les 6 ja comença doncs a veure grups musicals i altres activitats i de festa, mm-hmm. Després hi ha una part també més de pregària, ja amb el papa jo crec que hi ha una part més de pregària, almenys no sé detalls, però sí que... I llavors doncs això, cap a les 9 o quarts de 10 doncs s'acaba la trobada doncs a l'Estadi Olímpic i el papa se'n va doncs a sopar.
0: Tant aquesta acció de l'Estadi Olímpic com l'acció de Montserrat, com han estat organitzades? És a dir, d'alguna manera s'ha obert als feligresos perquè hi puguin anar o ha sigut molt restringit tot, mossèn? Com ho heu viscut vosaltres?
1: A mitges. Llavors, per exemple, a Montserrat, l'organització l'ha portat directament a Montserrat, nosaltres com a parròquia vam demanar 50 places i les tenim. És a dir, la parròquia de Sant Just ha organitzat un autocar que està ple i que anem a Montserrat sortint a quarts de 8 del dimecres dia 10 i podem acompanyar doncs, el papa i estarem allà, ja estarem no dintre de la basílica, sinó a la plaça que està fora, que hi posaran cadires, posaran pantalles i en principi doncs està previst això. Sí que hi haurà gent a dintre, però tot això també és una mica més restringit, no? Llavors, sí que en aquest sentit jo estic relativament content de com ha anat la gestió. La gent podia inclús demanar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o hi havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar això.
0: Clar, Montserrat té unes casuístiques molt concretes, no? Per una banda, que està allà dalt de tot i s'hi ha de pujar, no? I s'hi ha de pujar i crec que l'accés està restringit a autobusos. Crec que no podràs pujar.
1: Exacte, a principi la gent que vagi més a nivell particular ha de posar amb el carabellera o amb l'aeri.
0: I a més que
1: no hi ha cap tanta gent. Això ja ha col·lapsat ja fa dies, ja està tot donat i pertany, en certa manera, doncs perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs, és limitada. Llavors, sí que nosaltres, doncs, això, amb l'autocar, doncs, esperem pujar fins a dalt, és l'establert, i en allà, doncs, poder participar dels actes, i després de això, cap a la una o quarts de dues, doncs, el papa s'anirà a dinar amb els monjos, i llavors, doncs, la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà. Bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer, si es queda una mica més o menys. No?
0: Però, clar, l'Estadi Olímpic, que hi caben ara més de 40.000 persones...
1: Ara anem a l'Estadi Olímpic. L'Estadi Olímpic es va dir que es podien demanar entrades. Llavors, això de dir, el dia 8 a les 7 de la tarda es començaran a poder sol·licitar per internet. Bueno, el dia 8 a les 7 de la tarda hi havia molts milers de persones davant de l'ordinador per demanar les entrades.
0: El dia 8 estem parlant de 8 de maig.
1: Sí.
0: El 8 de maig s'agafaven les entrades
1: per l'Estadi Olímpic. En 20 minuts va quedar tot donat. I molta gent en llista d'espera. I això, la gestió, inclús després sents que havien donat entrades, però no n'havien donat moltes. Després sí que a cada parròquia de Barcelona li van fer arribar 50 entrades directament, que les han repartit ells. Els altres bisbats de Catalunya tinc entès que van donar per cada bisbat 350 entrades, la qual cosa doncs, ha estat, almenys per Sant Feliu, molt, molt insuficient. Nosaltres, com a parròquia, per aquesta via ens han arribat 4 entrades i molta més gent doncs, havia preguntat d'anar-hi. Jo, més que... A veure, per un costat està aquesta gestió de l'Estadi Olímpic, que penso que ha pogut anar molt millor. Per l'altre, el que trobo a faltar molt és que es hagués fet un acte lliure, obert. Com a Madrid es farà doncs, la trobada a la plaça de Lima i pot anar tothom qui vulgui, o hi haurà la missa i a Cibeles i pot anar tothom qui vulgui. S'ha d'apuntar la gent, però si van 500.000 i van 500.000, i si n'hi van un milió i van un milió. És a dir, el que hi hagués algun acte on tothom qui volgués hagués tingut oportunitat de poder-hi participar doncs, més directament. Això és el que jo una mica trobo a faltar.
0: Entenc que el control de seguretat no és el mateix per mig milió de persones que per 40.000, no? I això, i en un recinte tancat que en un recinte obert. M'imagino que són coses que s'han tingut en compte, també,
1: suposo,
0: que s'han valorat.
1: Suposo que sí.
0: A l'hora de prendre aquesta
1: decisió. Però bueno, si en alguns llocs es pot fer, perquè no aquí? Llavors dius, no sé.
0: Perquè el recorregut amb papa mòbil sí que hi serà o no, tampoc?
1: Sí, pel carrer Rosselló, en la Sagrada Família, està previst que vagi amb el papa mòbil. I també hi ha un altre tram que també està previst que vagi amb el papa mòbil.
0: I potser aquest serà el moment de més contacte, no? Per aquells feligresos que no han pogut...
1: Sí, però tampoc s'ha dit massa. Jo, si no es diu... Bueno, encara falten uns dies, no? Sí. Però vull dir, la gent, bueno, no sé si... La resposta per anar a saludar el papa durant 15 segons que passa amb el cotxe, bueno, veurem quina és.
0: Sí, totalment, clar. Hi ha d'haver una mobilització i aquesta mobilització ha d'estar, com dius, previnguda, no? Ha de saber que això doncs, ha de passar i en aquell moment concret.
1: Exacte.
0: Parlàvem de la benedicció de la Torre de Jesús. Fem una pinzellada del que està passant, perquè ha crescut una mica durant aquests dies la pressió al Vaticà perquè el papa parli català durant la benedicció a la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i és que, segons fonts eclesiàstiques, l'últim acord perquè el pontífex combini el català, el castellà i el llatí de l'acte central, el papa doncs, es veu que aquest és com diguéssim com l'acord que s'ha arribat, no? A l'hora de combinar els tres idiomes. Clar, jo entenc que hi ha certa preocupació per depèn de quins col·lectius, no? De que el català no tingui una rellevància, no? en aquest esdeveniment que és mundial, que és una fita històrica i que en aquest sentit doncs, entenc que els catalans i catalanes vulguin la seva llengua en aquest esdeveniment, no? Però fins a quin punt aquí això està en mans de la diòcesi o en mans de, diguéssim, de nostres, no? És a dir, aquí hi ha un protocol vaticà que entenc que s'està seguint i també és important tenir en compte que és un papa que parla castellà i entenc que aquesta decisió també ve una mica lligada a això, no? A la facilitat que té el pontífex amb el castellà perquè és una de les seves llengües i a lo millor doncs, això doncs, ha decantat. Aquí ara no ens posarem a qüestionar si això és millor o pitjor, però clar, m'imagino que tot això deu ser complicat, mossèn, no? De gestionar.
1: Sí. La resposta ho has exposat molt bé, eh? Diguem-ne, s'ha de tenir en compte doncs, el català, s'ha de tenir en compte doncs, el castellà o el llatí, el que s'hagi establert i potser algun altre idioma més, vull dir, també en aquest sentit, doncs, sigui un acte, com tu dius, amb una repercussió mundial, doncs, si hi ha algun moment que es parla potser anglès o algun altre idioma, doncs tampoc hauria de sorprendre, però bueno, aquí potser seria també, dius, hi ha un moment com més central, no?, que és la benedicció de la creu i fins a quin punt, doncs, jo no estic al corrent dels textos que es faran servir i la seva extensió i si tot és en castellà i seria convenient doncs, que almenys hi hagués alguna cosa en català. L'himne, per exemple, de la vinguda del papa, la mirada, diguem-ne, doncs, té un parell de frases doncs, en català. Doncs mira, s'ha tingut una mica en compte. És una cosa una mica simbòlica, si volem, però dius, bueno, ja s'ha tingut una mica en compte, no? Llavors, dius, bueno, és això. Jo no sé exactament en quin punt de partida hem tingut, fins a quin punt, doncs, potser hi haurà alguna adaptació d'alguna cosa, perquè diguem-ne, doncs, tothom quedi content, no? I a vegades potser dius, no sé, a vegades fas a missa, tens una missa que ve família de Polònia i fas la primera lectura primer en català i després en polac, vull dir, i a vegades potser no costa res repetir les coses i tothom, doncs, ho entengui suficientment bé, no?
0: Doncs, mossèn, hem de deixar de bandejar el tema del pontífex, del papa...
1: Jo acabaria demanant que la gent que resi una mica pel viatge. Ho estem fent a l'Església, hi ha una oració molt maca sobre la visita al papa, doncs que també doncs, aquest dia, d'una manera o d'una altra, doncs, també encomanem aquest viatge doncs, perquè doncs, sigui, doncs, doni molts fruits i molta gent doncs, se senti apropada a Jesús. I aquest és l'objectiu definitiu. A Jesús.

0: ella una mica doncs, donant a conèixer doncs, aquest esdeveniment i la devoció, diguem-ne, a aquesta imatge doncs, de Jesús, que mostra doncs, el seu amor amb el símbol del Sagrat Cor. No? Aquest any, doncs, com fa ja 2 i 3 anys que també ho vam fer, doncs, tornem a un format doncs, una mica més modest, la missa serà a les 8 a la parròquia i després a les 9 de la nit, que encara és un dia és molt clar, doncs tindrem la pregària, tindrem l'oració de consagració al Sagrat Cor i l'ofrena de flors com hem fet doncs, els últims anys. Mm-hmm. I a continuació mantenim el de l'any passat que vam introduir, que és el sopar, un sopar de germanor. Aprofito doncs, per convidar tothom, doncs, que tindrem doncs, a continuació al mateix lloc, ocupant el carrer Sagrat Cor, amb taules i cadires, doncs, per la gent pugui estar allà doncs, bé. I a partir d'aquí doncs, es poden comprar ja els tiquets de diferents botigues doncs, aquí de la nostra població, com la Cistelleria Ballar o la Farmàcia Calduc o el xabata de la carretera Reial, costen 12 euros per cobrir doncs, les despeses de la Fira Huaca, podrem compartir tots i queda convidat tothom qui vingui doncs, a aquesta celebració o que vingui doncs, més tard al sopar també doncs, serà benvingut.
1: Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, la festa del Sagrat Cor de Jesús el 12 de juny amb la Santa Missa a la parròquia del Sant Jordi i Sant Pastor, en aquest cas a les 8 del vespre, i a les 9 l'ofrena de flors, la consagració i el sopar de germanor a la plaça del Sagrat Cor. Mossèn, gràcies per estar amb nosaltres aquí avui per parlar de la visita del pontífex, del papa Lleó XIV i també d'aquesta festa del Sagrat Cor de Jesús. Una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i a veure si ens anem veient.
1: I tant, i que vagi bé aquest final de curs, que entenc que ara doncs, una mica estem amb això, amb els tancaments, no?
0: Sí, sí, sí. Vam acabar les últimes comunions el dissabte passat i després també això. Encara queden bueno, aquests actes que hem anat parlant i alguns altres també per acabar el curs. Doncs, i per part també les activitats d'estiu, els campaments, etc. Vull dir que...
1: Molt bé. Doncs a seguir treballant, mossèn. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla i avui l'entrevista del dia parlem de cultura, parlem d'audiovisuals i parlem de curtmetratge, perquè avui tenim doncs també en presència Sant Justenca, Anton Fumador, que ve també de l'equip, de la mà de l'equip tècnic i artístic de El Poder, un curtmetratge que està realitzant, i saludem doncs, si us sembla, els protagonistes d'aquest projecte. Per una banda, com dèiem, Anton Fumador, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A la Malena Murillo, que també la tenim aquí. Malena, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I al Víctor, que també doncs, ens acompanya, Víctor Vila. Molt bones, com estàs?
3: Hola, molt bones. Com
0: tot
3: estem?
0: Bé?
3: Molt bé.
0: Molt bé.
3: Aquí
0: bueno,
3: estamos.
0: El Víctor ja, un clàssic d'aquesta casa, perquè hem compartit molts minuts de micròfons aquí parlant de cinema, i al final, doncs, de tant parlar del cinema, has acabat fent cinema.
3: Mm-hmm.
0: I aquí
3: sí,
0: estem,
3: sí.
0: No?
3: També vam venir a parlar del curt de l'any passat, o sigui que... Mm-hmm. Moltes coses.
0: I tant, i tant. Doncs, Ton, explica'ns una mica de què va El Poder, quin tipus de projecte és i com has arribat fins aquí.
1: Sí, el Poder va començar sent un curt. Bé, bueno, a mi em neix des de la voluntat de voler fer un western i una escena d'acció. Llavors, al principi va evolucionar cap a un costat on, com bé dius, El Poder com criticava molt aquest sistema en el que vivim i com s'exerceix un poder que moltes vegades no es toca les mans mai, etc. El que passa és que el curt va anar evolucionant fins a un punt en què va acabar sent una història més universal, molt més petita, en el que es tracta d'un amor impossible i un triangle amorós, simultàniament. I doncs és una protagonista, que es diu Agnès, que va a la taverna del poble, diguem, del món rural de la Catalunya dels 1930, més o menys. Va a la taverna a parlar amb l'Artal, que diguem que són dos amants per fugir perquè pues, ve el marit de l'Agnès que se'l ve a pelar, bàsicament.
0: Uh-huh.
1: Llavors, això que tracta de ser una fugida i ja està, acaba convertint-se en una espiral de violència dins aquesta taverna on s'acaba... per d'una manera matant tothom allà dins.
0: Uh-huh.
1: Llavors, això és una mica la sinopsi del curt.
0: Aquest curtmetratge és, diguéssim, formar part de la teva, dels teus estudis, de la teva formació a SCAC, oi?
1: Sí.
0: Uh-huh. I com està anant aquesta formació?
1: Bé. Bueno, ha anat...
0: En quin punt estàs ara?
1: Ha anat canviant. Jo ara estic a tercer.
0: Uh-huh.
1: Som la primera promo que fem un model de 4 anys. Fins ara eren 3 i ara tornen a ser 4. Llavors encara em queda un any més.
0: Sí.
1: Ja estan amb ell, jo estic a l'especialitat de guió. Llavors crec que és algo molt xulo perquè si saps escriure doncs tens el poder després de fer el que vulguis.
0: Uh-huh.
1: Llavors això és superinteressant, però també m'encanta la direcció, m'agrada molt la direcció, llavors per això també segueixo dirigint curts, tot i que estigui a l'especialitat de guió.
0: Si estàs a l'especialitat de guió, entenc que també d'alguna manera en aquest curtmetratge és la part mimada, no? És a dir, potser doncs, aquí és on tu hi has dedicat més hores o és el que potser t'agrada més fer. És així? Que el guió és treballat i és, en aquest sentit, doncs, escrit i reescrit, no? Perquè quan escrius alguna cosa, quan estàs en un departament que t'agrada molt, li dediques més hores, habitualment, no?
1: Completament. O sigui, és el meu segon curt d'aquest any. El febrer, el gener, vam rodar un amb una codirecció amb una companya meva. Que era un curt completament diferent, era realisme, estava basat en les xarxes socials i la tendència últimament d'aquests streamers que tenen conductes d'excessos i fins i tot hi ha algun que ha acabat morint en directe. I aquest guió, el del Poder, que de fet, això és un fallo nostre, però el guió es diu Agnès, o sigui, el curt es diu Agnès, va anar evolucionant i ara es diu Agnès.
0: Sí.
1: El cas és el guió que més m'ha gustat escriure perquè ha anat oscil·lant entre moltes coses, ha anat canviant molt i també una cosa que m'agradava fer amb aquest curt era molt poc ús de la paraula i que tot sigui molt més llenguatge audiovisual.
0: Però encara hi ha guió aquí. Vull
1: completament.
0: Dir, que o sigui, la gent no es pensi que no hi ha guió perquè no hi hagi paraula.
1: Exacte. Uh-huh. No, hi ha més guió que mai, de fet. Sí, sí.
0: I de qui vens acompanyat? No vull dir els noms, perquè els noms ja els hem presentat,
1: sí.
0: La Malena i el Víctor. Vull dir, qui són aquestes persones per tu i pel projecte?
1: La Malena és la directora de Produ i el Víctor és el meu ajudant de direcció.
0: Uh-huh.
1: I són dues persones imprescindibles en aquest curtmetratge. Si voleu, parlar a vosaltres.
0: Malena, jo començo amb la Malena. Malena, com es produeix un western? Com es produeix un tipus de projectes d'aquest?
2: Bueno, enfocant-se bastant en les localitzacions, primer, i intentant gestionar l'equip i els diners de la millor forma possible. Ara estem fent una campanya per obtenir més diners, al Verkami, que ho promocionarem al nostre Instagram, curtmetratge.agnès. I res, ara és això, que ens estem enfocant en les localitzacions.
0: Val. Clar, les localitzacions són molt importants. Què s'ha de dir, no, aquí? Perquè recordeu que Esplugues del Llobregat havia sigut una ciutat on s'havien rodat molts westerns, o sigui que la tenim aquí a tocar, i encara quan passeges per alguns carrers d'Esplugues encara veus aquell ambient, no? Però sí, no, és magnífic. I per altra banda, la teva feina com a ajudant de direcció, Víctor, com ha estat? Tu també portes, doncs, un recorregut en el món dels curtmetratges, n'has fet uns quants, i en aquest sentit, doncs, ara acabaves d'estrenar també, com ens comentaves, el teu treball de final de grau, i en aquest sentit, doncs, ens agradaria saber una mica com ha estat el repte també de posar-te les ordres d'una persona, d'un director, i com tu també has pogut assessorar i influenciar, doncs, en aquesta feina.
3: Bueno, jo realment, o sigui, la part part fonamental de formar part d'aquest projecte i de més és també, doncs, que el Ton el coneixia una mica de vista i de parlar un parell de cops, però amb la Malena sí que vaig treballar. Per exemple, la Malena va treballar moltíssim en el meu anterior curt, Agape, i el va produir i de més, i llavors, doncs, vaig dir, bueno, està ella, tal, no sé què, em ve de gust, saps? Em ve de gust també perquè trobo que a part de dirigir, d'escriure, de crear, diguem, també una part fonamental és formar part de coses, aportar el teu gra de sorra a projectes que trobis interessants. A mi el western sempre ha sigut un gènere que m'agrada moltíssim, de tota la vida, i fer aquesta part, no? Jo, doncs, sí que durant aquests anys he dirigit, però també ja ha sigut el que m'he enfocat, però la direcció no només engloba la part creativa de tu dirigir un projecte i crear-lo, sinó que també el departament té moltíssimes parts. He tingut experiència com a script, com a ajudant de direcció també molts cops, com a coach actoral, i em sembla molt interessant també afegir-me a aquests projectes quan valen la pena i són xulos, i estar amb un equip, sobretot, que et caigui bé, amb el que puguis treballar. I de més, el guió també, doncs, aportar les teves coses que tu vulguis, no? A nivell creatiu, doncs, proposar coses, estar en aquest procés. Crec que és molt xulo estar amb la major part de projectes amb els que trobis, i sobretot també perquè al final, de cara a treballar i en el futur, trobaràs moltes oportunitats de diferents tipus enfocades a doncs, el teu departament, al que és el teu, i no sempre serà necessàriament fer el teu projecte. Molts cops serà formar part d'un projecte i aportar un projecte, i al final el xulo d'aquest món és que cada projecte, encara que no sigui ideat del teu cap, és teu també, saps? O sigui, tu formes part, has estat en aquest procés, i per tant és un projecte conjunt, i em sembla molt xulo també. Òbviament és un repte, aquest és un repte a nivell d'ajudantia, perquè també hem començat el procés de quan jo em vaig afegir, quan la Malena es fa afegir i tot, doncs hem anat una mica més justos, no? O sigui, ara estem a la setmana menys dos, bàsicament, ens queda una setmana i després rodem. O sigui, llavors el calendari i tot, que són aspectes que es van treballant des de l'ajudantia de direcció, és molt més apretat. Ara, per exemple, doncs estem fent les loques superapretades, hem de tancar ja tot, hem de tancar càsting, estem ja en extremis, saps? De que ja anem justos amb tot. Clar. Per tant, el treball de l'ajudantia de direcció, a part d'alguna coseta creativa i sobretot en set, ajudar tal a que tot es coordini, tot l'equip i de més, on no s'arriba des de direcció principal, bàsicament perquè tu estàs més centrat en aspectes creatius, en aspectes dels actors i de més, doncs és també assegurar que es compleixin aquestes coses. I clar, és un repte, sobretot quan els timings són limitats, són justos, perquè estàs en un projecte d'escac, estàs en aquests estudis i de més, i clar, no tens carta blanca. A les productores, òbviament, tampoc, no? Però no tens carta blanca per tenir tot el temps que vulguis o tenir totes les oportunitats que vulguis, sempre estàs una mica més limitat, i això és el xulo, també. No sé.
0: Totalment, totalment, sí, sí. Avui estem parlant amb en Tom Fumador, amb en Víctor Pérez i la Malena Murillo, estem amb Víctor Vila, perdó, estem parlant avui d'aquest curtmetratge que abans es deia El Poder, que ara es diu Agnes, i que en aquest sentit doncs ara descobrirem una mica la calendarització i una mica com funciona un rodatge i també quines dates són les previstes doncs perquè aquest projecte estigui ja per estrenar. Ton, explica'ns una mica com va tot això, el tema del calendari de gravació i també quan es preveu doncs, tenir ja el projecte ja acabat.
1: Sí, mira, ara ja estem, com ha dit el Víctor, a la setmana menys dos, acabant la setmana menys dos, de fet. Això vol dir que des de la setmana en la que roda, tires setmanes enrere i vas comptant, menys un, menys dos. Llavors estem a dues setmanes de rodar. Uh-huh. Per aquesta setmana era molt important tancar dissenys de vestuari, ja tenir material de, per exemple, art, atrets o tot això, ja tenir el material adquirit o ha estat demanat perquè arribi a temps, amb el director de fotografia, tenir tot tancat, tot l'storyboard, com es vol plantejar cada escena, si es roda de nit, com es vol il·luminar aquesta escena, si es roda de dia, com... tot això, tema òptiques, quines es fan servir, tot això d'aquesta setmana ha d'estar tancat. Uh-huh. Ara, com ha dit el Víctor, que anem molt justos, la setmana següent ja serà per tot el tema d'assajos. També aquest curt té una escena d'intimitat i tenim un coordinador d'intimitat que doncs, també farà la seva feina amb els actors perquè es parla individualment, per saber límits, després col·lectivament, s'analitza l'escena, etc etc. I ja la següent seria rodar, que es roda del 17 al 21 de juliol, de juny. Uh-huh. És a dir, de dimecres a diumenge. Les localitzacions estan per tancar, però segurament són... Una és a Gallecs del Vallès, l'altra és a Lleida, i una altra és tocant entre Lleida i Cervera, segurament, o Gironella, més o menys, a prox. Uh-huh. I això seria una mica les localitzacions. Llavors, després, dies abans, doncs, sempre es fan les ordres de transport, el pla de rodatge, perquè l'equip estigui assabentat de... Si es queden a dormir, si fem colònies a Lleida uns quants dies... Si és pujar i baixar, qui agafa quin transport, etc etc. Tot això es va muntant a la mica en mica en les setmanes. I jo volia dir una cosa quan has dit que és això, que anem superjustos. Completament, al final, si no és un TFG, si no és un treball d'aquests grans que ja ho planteges tot l'any, tot l'any vista, doncs sempre vas aquí i apurau. I trobo que també és una mica la gràcia d'aquests curtmetratges, que és sempre com... tenim dos mesos, tres mesos per fer-los i vas apurat. I a mi em recorda molt quan fas una obra de teatre que sempre dius, hòstia, si haguéssim tingut una setmana més d'assajos, segur que hagués quedat genial. I al final és una cosa que em fa molta gràcia i m'agrada perquè sempre es repeteix que al final jo crec que és part de la vivència d'aquests projectes, l'anar amb el temps a correcuita, que saps que tens una deadline, que ja sigui la funció, ja sigui quan rodes, i l'equip com... Tots junts notes com tothom està treballant alhora, tothom està treballant sota aquesta pressió que després fa que el resultat sigui el millor possible.
0: Mm-hmm. Totalment, totalment, sí, és així. I en aquest sentit, deies que gravareu ara el mes de juny. El projecte, quan l'heu de presentar o quan es podrà veure, quan estarà acabat?
1: El projecte s'ha de presentar el 7 de setembre, mm-hmm. perquè es fa una... Es mira en portfolis a l'SCAC per l'any que ve per la presentació de TFGs, llavors es mira el portfoli, i s'ha d'entregar el 7 de setembre, que seria una versió molt, molt, molt definitiva. Ara, que després potser hi ha més retoques petits, més detalls, potser alguns adlibs, algú ha de doblar alguna escena en algun moment, o hi ha alguns efectes visuals que s'han de millorar, segurament porta algun mes, octubre, novembre, no gaire més. Però sí que hi ha una deadline que seria el 7 de setembre.
0: Perfecte, doncs jugant també amb aquest calendari a l'hora de presentar aquest projecte, perquè recordem que és també forma part de la seva educació, del seu procés acadèmic a l'ESCAC, i que en aquest sentit doncs, són joves promeses del cinema que també tenim aquí a Sant Just. Doncs bé, ja per anar tancant, una mica convidar a tota la gent que li dongui un cop d'ull a l'Instagram, com deia la Malena, que el podeu trobar també doncs, en aquesta xarxa social buscant el nom del curtmetratge Agnès, i que en aquest sentit doncs, podreu trobar també les maneres de poder-los ajudar amb Albert Camí a través d'aquesta plataforma de crowdfunding en la qual doncs, també es pot participar. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar, els micròfons són vostres.
3: Sí, això és simplement que sempre és xulo i sempre és molt d'agrair, doncs si realment t'agrada el cinema, ets partidari, no, d'aquestes... Estem vivint en un món on cada cop hi ha més directors reconeguts, no, que són més joves, no? Ara, per exemple, aquest divendres s'estrena Backrooms d'un noi de 20 anys, no, que es diu Kane Parsons, que va començar en YouTube i, de més, a fer uns curs, o sigui... Com que jo crec que s'ha de recolzar cada cop més els joves a que expliquin les seves històries, doncs perquè aporten una mirada potser més actual, diferent, de tots els gèneres, no? En aquell cas del terror, però aquí potser un western fet per una persona jove, també per un equip de persones joves. Crec que és interessant si realment, òbviament, qualsevol ajuda és benvinguda, qualsevol tipus d'aportació també, sempre, òbviament, sigui la que sigui, i si no es pot, pues, òbviament també, però només amb el recolzament d'aquestes persones i de donar suport potser a aquesta indústria incipient que tenim aquí a Sant Just, perquè tenim molts artistes, jo crec, bastant, que alguns estan més amagats i els altres doncs exposen més, doncs crec que és xulo també, com a Sant Justencs, doncs en donar-nos suport una mica entre nosaltres. Per això també va ser una de les parts de la meva decisió de fer joining al projecte, per tant, això.
0: Perfecte. Mai. Ton, Malena, alguna cosa més també afegir?
2: Jo res, que estic molt contenta i que espero que el rodatge vagi tot bé i que intentaré cuidar la gent el millor possible, perquè per mi un rodatge és com un domino.
1: Completament.
0: Sí, com a director de producció diu, per favor, que tot vagi bé,
2: sí,
0: que no plogui, que no plogui quan no hagi de ploure, que tot vagi bé, no?
2: I que la gent mengi bé, ja està.
0: Exactament.
2: Sí.
0: Molt bé, i Ton?
1: Jo, res, la veritat que dic que part de l'equip amb el que estic treballant, també el Víctor i la Malena, és gent que he conegut en qüestió d'aquests últims 2 mesos i que m'està encantant treballar amb ells i amb tot l'equip en general, el director de foto també, és una persona que he conegut aquests últims mesos i, no sé, dic que estic molt content, que tinc moltes ganes de rodar, tot i que a vegades em vulgui estirar els pèls, però tinc moltes ganes, estic segur que sortirà superbé i això, estic molt ansiós per rodar ja.
0: Doncs moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern, Malena, Ton i Víctor. Cuideu-vos molt, que vagi molt bé aquest curtmetratge, aquest repte audiovisual que us heu plantejat i que segur doncs, que afrontareu amb escreix. I res, aviam si quan s'estreni, quan el presenteu, doncs, el podem veure i també doncs, tornar-vos a entrevistar perquè la gent de Sant Just el conegui. Una abraçada, cuideu-vos molt.
3: A tu, Dani, perfecte, moltes gràcies.

I fins aquí el resum de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el resum de la Rambla d'avui dissabte. Un plaer estar amb vosaltres compartint experiències, compartint entrevistes aquí al 98.fm. Soc Daniel Martínez, responsable de la Rambla, i és un plaer estar amb vosaltres, de fet, cada dia de dilluns a divendres i també els dissabtes amb aquest resum. Ja sabeu, ens torneu a escoltar a les ones del 98.fm a partir de dilluns amb el nostre magazín de 10 a 1 i en aquest resum els dissabtes en aquesta mateixa hora i a la mateixa freqüència modulada. Tornem dilluns, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Hola, hola, estimats aficionats i aficionades a l'hoquei. Ja hem entrat al mes de juny i això és sinònim de celebrar títols, ascensos, permanències i plorar pels descensos i la no consecució d'objectius. Les dues màximes categories de l'hoquei estatal estan jugant les semifinals dels play-offs pel títol. En masculí, els dos grans del nostre hoquei, Liceu i Barça, han agafat diferència davant Calafell i Igualada respectivament. Els liceistes ja porten un 2-0 després de dues victòries a Riazor, mentre que els culers porten només un 1-0, donat que el segon partit de la sèrie es juga avui dilluns al Palau Blaugrana a les 7 del vespre. I en femení ja coneixem un finalista, el Vilassana, que eliminava el Palau dissabte a migdia, el dia del comiat d'Anna Casaramona i Berta Busquets, i que coneixerà el seu rival demà dimarts al vespre a la finalització del tercer partit de desempat entre Fraga i Gijón. Aquí als estudis de la nova ràdio de Reus estem a punt amb David Fernández, control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Preparats per posar-nos al dia de l'Hockey Lliga Masculina?
2: I tant, tenim ja tot sobre la taula.
1: Doncs endavant.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: L'Hockey Lliga Masculina encara la seva recta final de la temporada, després d'uns quarts de final molt emocionants, on 3 dels 4 primers classificats han necessitat el tercer partit per accedir a les semifinals, i sembla que s'està aclarint quins seran els equips que disputaran l'última eliminatòria per aconseguir el títol de la competició domèstica. Però anem a pams. Com dèiem, el passat dimarts es jugaven els tercers partits de la primera eliminatòria de la play-off per al títol de l'Hockey Lliga, on el Liceu esperava el seu rival, que havia de sortir del duel que havien de jugar el Calafell i el Reus, el Joan Ortoll. El Barça i el Noia també van necessitar el tercer i últim partit d'aquesta sèrie, mentre que Igualada i Voltregà també haurien de jugar un decisiu en contra a les Comes. Amb tot això sobre la taula, repassem com van anar aquests tercers enfrontaments d'una eliminatòria prevista al millor de 3 partits, que, com dèiem, es van jugar el passat dimarts, tots a la mateixa hora.
2: Barça 5, Noia 3.
1: Un Noia molt crític amb l'arbitratge és a punt de donar la sorpresa al Palau Blaugrana.
2: Igualada 0, Voltregà 0.
1: Un Igualada sense gol torna a necessitar dels penals contra el Voltregà a les Comes.
2: Calafell 3, Reus 3.
1: L'encert a la tanda dels penals porta el Calafell a la semifinal. Amb aquests marcadors, Barça, Igualada i Calafell accedeixen a la següent ronda del play-off, junt, com dèiem, amb el Liceu. Curiosament, Igualada i Calafell ho fan sense haver guanyat cap partit de la sèrie en el temps reglamentari, o el que és el mateix, Voltregà i Reus es queden fora de la competició sense haver perdut cap partit en els 50 minuts de cap dels 3 partits de quarts. Al Palau Blaugrana, Barça i Noies jugaven l'accés a la següent ronda, en un duel on els de Ricard Ares van haver de remuntar el gol inicial dels cavistes. Jan Cortiellas rebia una gran passada a dins de l'àrea i els 3 minuts de joc feia saltar la banca amb el 0-1. 5 minuts van necessitar els culers per tornar a igualar el marcador, quan Marc Grau aprofitava una bola morta dins de l'àrea dels de Sant Sadurní per fer l'empat a 1. Quan faltaven 8 minuts per arribar al descans, un xut des de la mitja distància de Sergi Llorca, que tocava entre Pablo Álvarez i el patí de Pablo Nájera, va servir per capgirar el marcador i posar el 2-1. El 3-1 arribaria abans de marxar cap als vestidors, quan Eloi Cervera, amb un fort xut, va aprofitar una superioritat numèrica dels barcelonistes després d'una blava a Xavi Costa. El mateix Cervera posava el 4-1 a l'electrònic del Palau Blaugrana, finalitzant un contraatac en minut 7 de la represa. Semblava que aquest marcador ja seria definitiu, però a 13 minuts del final, Pablo Álvarez va veure la targeta blava. Aquest power play el van aprofitar els de Carlos Cortijo, i primer Jan Cortiellas i poc després David Gelmà escurçarien el marcador fins a un emocionant 4-3. Això va portar els nervis i l'empostí Xavi Costa veia la seva segona targeta blava per protestar, i ja dins de l'últim minut, mentre que Carlos Cortijo també era expulsat. Amb aquesta superioritat i els cavistes jugant sense porter, Sergi Llorca es va encarregar de marcar el definitiu 5-3 a pocs segons del final. Per Ricard Ares, reconeixia, per l'entrenador del Barça, com dèiem, doncs reconeixia que l'equip blaugrana havia patit en excés en aquesta eliminatòria, però que va demostrar caràcter contra un rival complicat.
3: Bueno, una sèrie molt competida, com ja esperàvem. Crec que el primer partit mereixíem alguna cosa més que el que va reflectar-se en el marcador, que va ser un 2-1. El segon partit no vam competir, no vam estar a l'alçada, i avui, en un partit que era caixa o faixa, jo crec que l'equip, més quan el Noia, l'única vegada que havia arribat a porteria, ens marca, crec que l'equip ha mostrat caràcter, ha sabut aixecar el marcador, i ha estat una llàstima no poder certificar amb el 4-1 un marcador més ampli. Però bé, el rival també juga, ha realitzat 2 4x3 molt ben treballats, que han aconseguit equilibrar una mica el marcador, però bé, al final jo crec que l'equip ha demostrat caràcter, lluita i ha sabut patir per guanyar, que era vital avui per passar semis. Sí, avui en dia tots els partits de la Hockey Lliga ja sabem que en qualsevol pista i qualsevol rival s'ha de treballar per guanyar-los. Ha estat una pena que amb el 4-1 no hem pogut rematar el partit i no patir fins al final, però ja sabem que el Noia competia molt bé. Els partits que ha fet aquesta temporada el Noia al Palau els ha treballat molt bé, però bé, al final el playoff va de guanyar o perdre i hem guanyat, que és el que compta, feliços i molt contents.
1: Al final del partit, el Barça va voler fer un homenatge a dos jugadors que en els últims anys han estat un referent a l'equip blaugrana i que al final d'aquesta temporada diran adeu a la disciplina culer, com són Sergi Fernández i Pablo Álvarez. Per al Ricard Ares, doncs, per entrenador del Barça, són jugadors importants i va tenir paraules d'agraïment.
3: Bueno, per mi és un luxe, no? Jo els he admirat sempre i els seguiré admirant per la seva trajectòria. Com s'ha dit, no sé si eren 45 o 48 títols de Chencho. Estem a davant de dos referents de l'hoquei mundial i que jo he tingut el plaer i la sort de poder compartir vestidor i entrenar-los. I molt content per ells, per la seva trajectòria, i desitjar-los el millor en el seu nou rol de vida.
1: Per l'argentí Pablo Álvarez, la victòria contra el Noia i el reconeixement a posterior van fer de la nit del dimarts una nit especial.
0: Bueno, la verdad que muy emocionado, ha sido todo muy bonito, ha sido una noche mágica, empezando bueno, por el partido, que ha sido un partidazo, por todo el ambiente, la gente que ha venido a apoyarnos, se sentía desde adentro espectacular el ambiente, y bueno, nada, después ha sido un detalle muy bonito del club, entregándonos la camiseta, compartir este momento una vez más con el Chencho. Ya somos los dos de la vieja guardia, ¿no? Que quedamos, y bueno, que me pueda retirar al lado de él es algo muy bonito también, así que nada, contento, feliz y nada, ahora a descansar y ya por lo que se viene.
1: Pel que fa al Noia, amb aquesta derrota posava punt final a la temporada, un punt final que no només era esportiu, ja que també era l'últim partit de l'home que està l'encarregat de dirigir-lo aquestes dues últimes temporades, Carlos Cortijo. El madrileny, la pròxima campanya, canviarà la banqueta de la Noia per la del Lleida i va aprofitar aquest últim encontre amb l'equip cabista per agrair la confiança en el seu pas pel club de Sant Sadurní. Carlos Cortijo.
4: Hoy nos hemos encontrado una versión del Barça de muy alto nivel, y mis jugadores han hecho un partidazo, lo han dado absolutamente todo. Solamente tengo palabras de orgullo, de agradecimiento. Hoy es mi último partido, mi despedida. Quiero agradecer desde aquí a mis jugadores cómo me han hecho sentir durante estas dos temporadas. Y la verdad que es un privilegio y un placer poder haber podido entrenarles. Respecto al partido, pues bueno, hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo, en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo. Y es para que todo el club, todo San Sadurní, esté orgulloso del equipo que tiene. Ha sido una pasada. Bueno, estas son las cosas que tiene el Noia. Ya el año pasado se hizo el desplazamiento a Matosinhos y hoy la verdad que nos han apoyado hasta el último momento. Hemos creído. Con el 4-3 hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Toni Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser, pero al final el resultado de este final no va a empañar la eliminatoria que hemos hecho contra el Barça. Creo que el Barça es el primer partido en cuartos de final que pierde el otro día. Nunca había perdido un partido en primera ronda, por lo tanto también nos tenemos que dar valor y estar muy orgulloso del jugador que tenemos. Bueno, la verdad que se nos ha dado bien estos dos años. Hemos conseguido, creo que, 5 victorias, que no es ningún título, pero bueno, ahí queda. Bueno, al final hay mucho análisis, mucho estudio, pero insisto, los protagonistas son los jugadores, ellos son los que ejecutan el plan de partido, y ellos son los que han demostrado que son unos grandes jugadores. Bueno, los árbitros, es mejor no hablar porque al final son humanos, se equivocan. Sabíamos que veníamos aquí a una pista muy complicada y que estas cosas podían pasar. Al final tienen que tomar decisiones. Pues mira, no seré yo el que me ponga ahora aquí a rajar porque es lo que hay y ya está.
1: El substitut de Carlos Cortijo serà, com ja se sabia, un Aleix Esteller, que amb la derrota d'aquest dimarts també penjava els patins després de tota una vida defensant la samarreta del Noia. El nou entrenador del conjunt de Sant Sadurní ja va deixar entreveure quin serà l'ADN del conjunt que vista de cara a la pròxima temporada.
5: Bueno, la veritat que ha sigut una decisió meditada, no és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat a aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia, i l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que super il·lusionat en encetar aquesta nova etapa. Sí, la veritat que sí, que és una responsabilitat molt gran. Aquest club m'ha donat tot, vaig venir aquí de molt petit, m'ha inculcat molts valors i em sento amb deute amb ell i penso que tant jo com el meu staff estem preparadíssims per afrontar aquest repte bestial, però alhora super il·lusionats i super conscients de que treballarem i treballarem molt per aconseguir realment el que volem. Serà un Noia que penso que la gent se sentirà molt, molt identificat. Al final la idea que tenim és molt clara, tots els membres de l'staff hem mamat el mateix i penso que intentarem traslladar tot això que hem viscut, tot això que la gent vol veure del Noia i convençuts de que ho aconseguirem. Bueno, de l'afició cal dir poques coses. Sant Sadurní és un poble de hockey, Sant Sadurní respira hockey, Sant Sadurní viu hockey i serà responsabilitat nostra engrescar-los perquè se sentin identificats amb la manera del joc de l'equip, se sentin identificats amb la manera de jugar, la manera de competir, i si som capaços de traslladar això, estic segur que l'Ateneu tornarà a estar ple, viurem nits xules aquí a l'Ateneu i espero que ens donin molt suport des del primer moment.
1: Amb la classificació del Barça per la semifinal, faltava saber quin seria el seu rival a la següent ronda. Igualada i Voltregà es tornaven a citar a les comes després de la victòria dels osonencs a l'Oliveres de la Riba. En un partit molt igualat, els dos equips arribaven als penals després de 50 minuts reglamentaris i una pròrroga de 10 minuts sense gols. A la loteria dels penals, Roger Barça, Joel Roma i Miguel Canyadillas van encertar en els seus llançaments des dels 50, mentre que els encerts d'Eric Vargas i Aleix Moles eren insuficients i els voltreganesos es quedaven a les portes de la semifinal. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, podia parlar amb els companys de Ràdio Igualada, on en destacava que tot i que l'equip no havia fet una bona eliminatòria, tot i que els dos punts s'havien aconseguit en la tanda de penals, reconeixia que s'havia fet justícia amb l'Igualada.
6: Ara mateix tinc sensacions estranyes. Per una banda, estic molt content perquè crec que ens hem tret una xila plena de pes a l'esquena de molts anys, que tothom ens ho deia, sinó que havíem quedat tercers a la Lliga a un punt i perdre quarts hagués estat injust pel que havia passat a la Lliga. Dit això, crec que l'eliminatòria no l'hem afrontat gens bé. Ho demostra els dos partits a casa, que no hem sigut capaços de fer cap gol. L'equip està cansat, hem de fer un reset mental. El Roger, tots sabem que té el genoll com el té, no l'estem trobant molt a faltar. I bueno, a veure si som capaços ara a semifinals doncs tornar a mostrar el nivell que hem tingut durant la Lliga, perquè aquests quarts de final no, a nivell de joc no han sigut bons.
7: Arriben els jugadors de l'Igualada, els veus, vull dir, pel cansament, arriben o estan fosos perquè han hagut de jugar a Champions, nanos que després han d'anar a treballar?
6: Bueno, que això és el que pensem, no? Que tenim tants partits a les cames i a l'esquena que crec que ens està començant a pesar, no? Però bueno, crec que ara ens hem tret la llosa aquesta de tants anys de no passar a semifinals, d'haver quedat tercers i haver de tenir l'obligació de passar a semifinals. Crec que ens hem tret això i crec que l'equip contra el Barça estarà més ben preparat, més i més alegre, espero, i amb una miqueta més de sense tant tantes tremolors i nervis en atac.
7: Quan tens el públic tot cridant, avui em recordava molt els anys 90, eh? Recordava aquell ambient dels 90 que feia temps que no el veia, des de les Cers potser. Quan veus això, el jugador pot ser que això senti una pressió extra que no se l'espera?
6: Bueno, jo crec que avui i l'altre dia, perquè l'altre dia hi havia molta gent, crec que hem guanyat per ells, eh? Perquè l'equip no està cansat, el que et dic, està cansat, està esgotat mentalment, físicament, tots estem, eh? Recordem que hem afrontat cinc competicions, ells només tres, molts més partits a les cames, moltes lesions, el Roger, repeteixo, està jugant i no hauria d'estar jugant, jo crec que avui hem tirat el partit endavant per l'ajuda de la gent, per jugar a casa i perquè ens han donat aquest oxigen que no teníem en molts moments.
1: El Calafell també aconseguia el bitllet per la semifinal de l'Hockey Lliga. Els verds, igual que l'Igualada, es van imposar al Reus a la tanda de penals després de finalitzar el partit amb un marcador d'empat a 3. Els dos primers partits van ser de color roig i negre i la missió dels reusencs havia de ser emportar-se un tercer derbi seguit després de la decisió del comitè de competició de castigar els del Baix Camp amb la pèrdua del primer partit per alineació irregular i que es va, doncs, els roig i negres guanyaven per un gol avui, però que finalment es decidia donar-li aquesta victòria al Calafell per aquesta alineació irregular per 10 gols a 0. Un partit d'alta tensió, doncs, com aquest no podia començar d'una altra forma que amb un ritme trepidant. I això ho va aprofitar el Reus Deportiu per inaugurar el marcador. Als dos minuts de joc recuperaven una bola en terreny de joc del Calafell que arribava a un Diego Rojas que, plantant-se davant de Martí Serra, la posava dins de la porteria per avançar els del Baix Camp amb el 0-1. El Calafell, però, no volia que els reusencs poguessin trobar-se còmodes i es van abocar sobre la porteria de roig i negre. Al minut 3 arribaria l'empat quan un xuc creuat de Carles Domènech sorprenia Càndid Ballar per empatar el partit a un gol. L'argentí Maxi Oruste va estar a punt de fer el segon dels reusencs quan al minut 15, sol davant de Martí Serra, desaprofitava una clara acció, però eren els verds qui aconseguirien posar el 2-1 a l'electrònic quan després d'una combinació entre Jepi Selva i Sergi Folguera va servir per posar els verds per primera vegada en tota l'eliminatòria per davant en el marcador. Tot seguit va arribar la polèmica, quan l'àrbitre Jonathan Sánchez, davant de les queixes del tècnic rojinegre i després de dues amonestacions verbals seguides, va ensenyar la targeta vermella al tècnic reusenc Jordi García, enviant-lo cap als vestidors. Això obligava a l'alemany Marcus Feldhoff que agafés les regnes d'un Reus que necessitava remuntar. Finalment es va arribar amb un marcador de 2-1 favorable al Calafell al final d'una llarga i trabada primera part que va durar prop d'una hora. En la segona meitat, el Reus va sortir amb la intenció de tornar a empatar el partit, mentre que el Calafell volia administrar l'avantatge i el cronòmetre, fins que al minut 7 de la represa, un fort xut de Guillem Jansà servia per tornar les taules a l'electrònic del Joan Ortoll amb el 2-2. Aquest gol obria un partit nou, on cap dels dos equips volia concedir cap avantatge al rival. El Reus continuava buscant les debilitats d'un Calafell que es va trobar amb 12 minuts de superioritat quan, a 12 minuts del final, Joan Salvat veia la targeta blava per una doble targeta groga. Poc després, era Marc Julià qui veia la targeta groga per enviar la bola a fora del terreny de joc, segons les interpretacions dels àrbitres, de forma voluntària. A 10 minuts del final, Martí Casas desaprofitava una falta directa enviant la bola al travesser, mentre que poc després, en una ràpida contra, el ballenc Jepi Selva, amb un fort xut exterior, posava el 3-2 a l'electrònic del Joan Ortoll. Els reusencs havien de tornar a remar amb el marcador en contra.

0: desena falta, però Càndid Ballar tornava a evitar el gol de falta directa de Sergi Folguera. El partit va entrar en un descontrol amb els dos equips anant d'una a l'altra porteria, però a 1:51 pel final i quan el Calafell ja es veia a la semifinal, un xut des de la mitja pista de Guillem Jansà va fer esclatar els aficionats roginegres que hi havia al pavelló calafellenc quan veien que la bola entrava i posava el 3-3 a l'electrònic. Un gol que va obligar a jugar dues parts de 5 minuts de temps extra. En aquesta pròrroga el marcador es va mantenir sense canvis i es va arribar a la loteria dels penals. En aquesta mort sobtada, els més encertats van ser els jugadors del Calafell. Jero García, Carles Domènech i Joan Pujalte van aprofitar el seu llançament, mentre que Martí Casas va ser l'únic jugador reginegre que va encertar davant Martí Serra. L'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, no podia amagar la seva alegria per aquesta classificació, un triomf que, a banda de portar els calafellencs a la semifinal, també es classificava de forma oficial els de Guillem Cabestany per la Champions de la pròxima temporada.
1: En primer lloc, celebrar la victòria, una alegria gran per l'equip, pel club, per passar una vegada més a semifinals de la Lliga i celebrar també el gran ambient que es va poder viure ahir, que penso que és de pell de gallina. Sempre tenim un suport de l'afició important, però en dies així la veritat és que és un orgull formar part d'aquest equip i d'aquest club. Per tant, la victòria, encara que ens deixa personalment molt bon sabor de boca, penso que deixa molt contenta tota l'afició i que és per qui juguem, per qui treballem i per qui intentem guanyar cada partit. Felicitar, evidentment, el Reus per la gran eliminatòria que ha fet. Haguessin sigut també justos semifinalistes, però no podem deixar d'estar contents pel partit que vam fer, sobretot els dos últims, a Reus, i inclús millor que ahir, però ahir doncs, amb el punt d'encert que no vam trobar altres dies i això ens va portar a la victòria.
0: Amb aquesta derrota, el Reus tancava abans d'hora la temporada i Jordi García es mostrava decebut i feia aquesta balança d'aquests play-off dels roginegres.
2: Bueno, en primer lloc, una decepció molt gran i difícil de pair, difícil d'assimilar. En primer lloc, m'agradaria, sobretot, felicitar el meu equip. Penso que hem competit durant 10 dies d'una manera brutal. Crec, sincerament, que hem sigut superiors als 3 partits, el del 8-1, el del 2-0 i el del 3-3 d'avui, que hem hagut de perdre les penaltis. Menys després del primer gol nostre i 5-6 minuts que ells ens han empatat i ens han fet mal, penso que tota la resta del partit, les ocasions claríssimes, moltes ocasions les hem tingut nosaltres, i tant el primer dia que vam guanyar 1-8 com l'altre dia aquí a casa també crec que vam ser francament superiors, per tant hem sigut superiors des del meu punt de vista als 3 partits, i el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. Això li ha servit per poder passar a l'eliminatòria. Felicitar l'afició per el civisme que ha demostrat, per l'acompanyament que hem tingut, pel suport que sempre ens dona, pel gran partit que ens van donar dissabte, pel gran partit que ens han donat avui. Eren bastant menys que Calafell i se sentien igual o més. Donar-los les gràcies per l'acompanyament. I res, em sap greu pel Reus, me sap greu pel meu equip, me sap greu per la ciutat. És una derrota dura que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i donar un temps de reflexió i res. Jo crec que el que sí que ha quedat clar a tothom i crec que tothom té claríssim és que el Reus s'ha refet d'un cop dur, sorprenent, a aquestes altures de competició, i s'ha refet i ha sabut competir d'una manera estratosfèrica. Jo crec que a la vida tot se demostra caminant. Els actes que fas, les decisions que prens, com afrontes els problemes, com afrontes les adversitats. El meu equip ha demostrat ser un equip campió, ser un equip que li agrada lluitar. I ho transmeto, ho porto al club. És a dir, jo em sento molt orgullós de pertànyer a un club tan gran com el Reus, perquè quan té adversitats, quan té que prendre decisions, quan les pren com un gran club.
0: Ja teníem els quatre equips que havien de jugar a les semifinals, Barça, Igualada, Liceu i Calafell. Curiosament, els quatre primers classificats després de les 26 jornades de la Lliga regular de l'Hockey Lliga. Sense temps per descansar, els quatre equips havien d'afrontar una eliminatòria que es jugaria el millor de 5 partits, o que es jugarà el millor de 5 partits. Els dos primers s'han jugat aquest cap de setmana a les pistes dels millors classificats a la Lliga regular i ens ha deixat aquests marcadors.
3: Liceu 4, Calafell 1.
0: Un efectiu Liceu es mostra molt superior al Calafell.
3: Barça 4, Igualada 1.
0: El Barça colpeja primer a una Igualada sense Roger Bars, mentre que ahir diumenge es jugava el segon partit a Riazor.
3: Liceu 4, Calafell 1.
0: Amb gols de Bruno Saavedra, de Batorres i Toni Pérez per mantenir el factor pista dels gallecs. El segon partit entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda, novament al Palau Blaugrana, on el Barça intentarà mantenir el factor pista favorable de cara a un hipotètic cinquè partit. Després de deixar pel camí el Reus, fora de la lluita pel títol, el Calafell havia de visitar Riazor per enfrontar-se al Liceu. Els de Guillem Cabestany havien de fer el que cap equip ha aconseguit fer aquesta temporada a l'Hockey Lliga, que era marxar amb el triomf de la pista gallega. En el primer partit van ser els de Juan Copa qui es van avançar en el marcador, quan Bruno Saavedra es va encarregar de fer els dos primers gols del Liceu quan només s'havien jugat 7 minuts de partit. Aquest 2-0 va permetre que els locals poguessin jugar amb tranquil·litat el partit i la superioritat dels gallecs va quedar reforçada al minut 10 quan Jacobo Copa va rebre una passada de Saavedra i només va haver d'empènyer la bola al fons de la porteria per posar un còmode 3-0. Amb aquest marcador finalitzava la primera part i als 4 minuts de la represa l'Aleix Marimon de penal reduïa la diferència amb el 3-1. Semblava que la reacció dels de Guillem Cabestany arribaria en aquests 25 minuts, segons 25 minuts, però els liceistes van poder aguantar el resultat i a menys de 5 minuts pel final Arnau Chaus feia el definitiu 4-1. Amb aquest marcador, el Liceu s'emportava el primer punt d'aquesta semifinal i el tècnic gallec destacava sempre que sempre és important començar una nova sèrie de partits de playoff amb una victòria, sobretot quan tens el factor pista a favor. Juan Copa.
4: Bueno, contentos por el primer punto de la eliminatoria. Siempre los primeros partidos de una serie de 5 son complicados de abrir la serie. Creo que hicimos una muy grandísima primera parte, muy buena primera parte, que es lo que cimentamos la victoria ahí con ese 3-0. Y sabíamos que el Calafell, que es un gran equipo, que al final iba a buscar alternativas y las intentó. Pero bueno, pues ahí el último tramo yo creo que lo jugamos bien, circulamos bien la pelota, que era lo que hacía falta, jugar un poquito con eso, ¿no? Y yo creo que ese tramo final lo hicimos bien y contento. Y bueno, y ahora preparar bien el partido del domingo, que seguramente será más complicado que el de hoy.
0: Per la seva banda, Guillem Cabestany es mostrava força crític amb el joc del seu equip i remarcava que si no es podien donar les facilitats, que no podien donar les facilitats que van donar-li al Liceu, sobretot en la primera part.
1: Doncs ara mateix molt emprenyats. Un partit de semifinals de play-off de la Lliga. No podem entrar amb la poca tensió que hem entrat a la primera part. Em sap greu per l'equip perquè inclús la primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur, i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament, penso que la segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret, doncs, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part. Però, clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per potser ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents. La primera, gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
0: Al Palau Laurana, el Barça volia fer valer el factor pista per sumar el primer punt de l'eliminatòria. Els de Ricard Arens s'enfrontaven a una Igualada que aquesta temporada ja s'havia emportat un punt de la pista culer en el primer partit de la segona volta de l'Hockey Lliga. El principal inconvenient dels de Marc Montaner va ser la baixa del seu capità, Roger Bars, qui no va poder recuperar-se dels problemes al genoll per un partit que va finalitzar 4-1, i que ens explica el Leo Imamí.
5: El Barça s'estrena amb victòria contra l'Igualada al Palau per arrencar les semifinals de l'Hockey Lliga gràcies als estel·lars Ignacio Lavar i Sergi Fernández, que han liderat el domini blaugrana. Els de Ricard Ares han començat el maig amb una actitud clarament ofensiva. Les ocasions s'anaven succeint una darrere l'altra, però una barreja de falta de fortuna i de definició han impedit que els locals trenquessin el 0-0. Els igualadins, per la seva banda, han aprofitat la falta d'encert dels blaugranes i també han exposat arguments per trencar l'empat. Marc González, que s'ha topat amb Sergi Fernández, i Xavi Barroso, que ha xutat la bola al pal, han tingut les ocasions més clares pels seus. Tot i l'inici intens de partit, les estadístiques ofensives han decaigut durant una bona estona, amb només una altra pilota al pal dels del Noia com a ocasió més clara. Finalment, Ignacio Lavar ha trencat l'Igualada al marcador amb un gol exquisit a menys de 5 minuts pel descans. Els locals han tingut temps per una última ocasió, però Arnau Martínez ha mantingut en vida l'equip visitant. A la represa, el porter blaugrana ha tingut probablement els seus millors minuts en el maig. La pena màxima després de les 10 faltes tornava a apropar l'Igualada a l'empat, però una triple parada de Sergi Fernández ha desquiciat completament a un equip que no trobava el camí, topant-se contínuament amb el mur culer. Els visitants han tingut un penal poc després, tot i que en aquest cas el llançament ha anat directament fora i Sergi Fernández no ha tingut que aturar. Després d'aquest inici, on els de Ricard Ares s'han trobat contra les cordes, han pogut tornar a generar. Ignacio Lavar, qui prèviament havia fallat una prèvia màxima, ha aconseguit justament a la següent jugada el 2-0 en col·laboració de Marc Grau. Amb el partit ja completament encarrilat, un dels protagonistes del maig ha tingut que abandonar la pista, Sergi Fernández, i per tant Carles Grau ha seguit el seu recanvi pels últims minuts. En aquest tram final, Sergi Llorca i Marc Grau ja han ampliat les distàncies al marcador per confirmar la golejada, mentre que Biel Vallès ha fet el gol de l'honor. D'aquesta manera, els blaugranes aconsegueixen la primera de les tres victòries necessàries per accedir a la gran final, on s'enfrontarien quasi segon Liceu, que només necessita una victòria més per donar l'estocada final al Calafell. El següent partit de la sèrie serà avui mateix al Palau, des de les 7 de la tarda.
0: Al final del partit, l'entrenador del Barça, Ricard Ares, i el jugador culer, Ignacio Lavar, destacaven la importància d'aquest primer punt aconseguit.
6: Sí, molt contents. Volíem arrencar amb una victòria vital, el factor casa és molt important i sabíem que no podíem fallar. Jo crec que l'equip ha estat concentrat, ha treballat bé el partit per guanyar-lo. Crec que som clars mereixedors de la victòria. És cert que ens ha costat marcar el primer gol i que hi ha hagut alguna fase d'errors que podia haver fet entrar l'Igualada en el partit, però bé, al final crec que un 4-1 totalment merescut, i però bé, tant és la diferència de gols, lo important en el play-off és guanyar.
7: Doncs molt bona sensació, que molt content pel partit que feu aquí, molt seriós, hem molt bé totes les facetes del partit i la veritat que orgullós, hem posat en dur a terme el que l'estat ens ha demanat en tot moment i això s'ha reflectit en el resultat i també a les sensacions del llavors.
0: Per Marc Muntaner, l'entrenador de l'Igualada en aquest partit, la falta de tensió va condemnar el seu equip, que sortia derrotat del Palau Blaugrana, tot i no fer un mal partit.
8: Penso que no hem fet un mal partit, però no tenim la intenció correcta per guanyar-los. Estem bé, els competim, anem fent bé, més o menys mateixes ocasions banda a banda, però no hi ha aquesta sensació de que és el mateix. Les seves ocasions són amb intenció de fer gol i les nostres són de veure què passa, de fer un rastrillo, no? I ens falta això, no ens acabem de creure que els podem guanyar i llavors a la que se'ns posem per darrere doncs encara és més difícil.
0: Els de Juan Copa van repetir resultat davant un Calafell que va donar símptomes de cansament, mentre que l'equip que entrena Juan Copa va tornar a tenir a la figura de Bruno Saavedra a un dels jugadors més destacats del partit. Després de la primera part, més Igualada, a la segona van arribar els gols i precisament el jove jugador gallec va ser qui va obrir el marcador quan als 3 minuts de la represa Saavedra s'encarregava de fer l'1-0. El Liceo ja havia fet el que era més difícil, que no era altra cosa que obrir la llauna i el capità Dava Torres faria el 2-0 al minut 33. Joan Pujalta, 3 minuts més tard, retallaria la diferència aprofitant la falta directa per la desena dels gallecs. Però tot seguit, Toni Pérez ampliava el marcador amb el 3-1. I a 10 minuts del final, Bruno Saavedra repetia com a golejador, marcant el definitiu 4-1. Bruno Saavedra.
9: Bueno, pues sensaciones muy buenas, el equipo se ha reforzado, yo creo. Era un partido muy complicado, en la primera parte aguantaron, hicieron un partido muy, muy largo, pero sabíamos que estábamos en Riazor, teníamos a toda gente que anima, que apretan. Eso mismo hicimos nosotros, apretar en la segunda parte para elevarnos o partido.
0: Per Guillem Cabestany, marxar de la Corunya sense haver sumat cap a punt, deixa l'equip tocat de cara als partits que d'aquesta eliminatòria que s'hauran, es traslladaran ara al Joan Ortoll, on els penedesencs intentaran allargar al màxim aquesta semifinal en el Joan Ortoll.
1: Bé, doncs, tornada cap a casa, cap victòria, amb tristesa, però a la vegada amb la satisfacció d'avui, sincerament, haver fet un molt bon partit. El resultat és el mateix, 4-1, però avui l'equip penso que ha fet el que tocava, ha jugat amb una concentració i una intensitat com cal per poder intentar guanyar el Liceu i competir contra el Liceu. El problema que ells estan amb una confiança molt gran, són un equipàs, evidentment, i tenen, a més, un punt d'eficàcia i de qualitat de els seus jugadors, que els errors que hem comès a la segona part, perquè a la primera part gairebé diria que no n'hem comès, doncs ens els han fet pagar, ens han tornat a repetir el resultat, 4-1, que ens deixa un viatge tristot, però amb la satisfacció d'haver donat una altra bona imatge ja a la segona part del primer partit, però aquest partit penso que ha estat més que bo, i ara passarem una miqueta al dol durant el viatge, però carregarem piles, tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge. Per tant, ara pensar només en el divendres, necessitarem refer-nos físicament, tornar a millorar, a intentar mirar què podem millorar per fer-ho encara millor i estarem el divendres, esperem que amb el Joan Ortoll ple per poder tornar diumenge i complicar-los la vida al Liceu enfocats en guanyar el divendres.
0: Recordem que aquest dilluns es jugarà al Palau Blaugrana el segon partit d'aquesta semifinal que enfronta el conjunt barcelonista amb l'Igualada. De moment el Barça domina l'eliminatòria després d'imposar-se dissabte per 4-1 en el primer enfrontament que també es va jugar al pavelló culer. La resta de partits d'aquesta semifinal es jugaran ja el divendres 5 de juny i es traslladaran cap al pavelló Joan Ortoll i a les Comes. Seran aquests, com dèiem, el divendres a les 7 de la tarda.
3: Igualada, Barça.
0: I a 2:15 de nou al Joan Ortoll.
3: Calafell, Liceu.
0: En cas d'haver-se de jugar un cinquè partit, o un quart partit, aquest es jugaria el diumenge a 1:45 del migdia i repetiria escenari. Però del que deparin aquests partits de semifinals en parlarem el pròxim dilluns aquí, a Xoc d'Estits.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: L'Hockey Lliga Femenina va disputar aquest cap de setmana els segons partits de les semifinals del play-off pel títol, que van deparar-nos aquest resultat, Nani.
2: Palau 1, Vilassana 2.
1: Les vilassanenques a la final per la via ràpida.
2: I Gijón 1, Fraga 4.
1: Les fragatines salven el primer match ball i es jugaran la classificació dimarts a casa. Al pavelló Maria Víctor de Palau de Plegamans, el campió de la Lliga Regular i recent campió de Copa Vilassana, es classificava per la via ràpida per la final de la Lliga Iberdrola en imposar-se per un ajustat 1-2 al Palau. Amb dos equips sortien a pista sense estalviar esforços i buscant la porteria contrària en ràpides transicions. Els primers 3 minuts van veure com eren les visitants qui més molestaven la porteria defensada per Laura Vicente, arrematades d'Elsa Salvanyà en 3 ocasions i de Lucha Agudo. A partir d'aquí, les palauenques tenien ja la primera bona ocasió de l'estic de Marina Codina i en els minuts posteriors s'igualaven les forces, tot i que qui més rondava la porteria contrària eren les lleidatanes, que obtenien el premi del gol cap al minut 12, obra d'Elsa Salvanyà, que marcava novament davant el seu ex-equip. La reacció palauenca va ser immediata i Laura Puigjoveta posava l'empat a 1 amb una rematada que tocava en la visitant Bea Gaete. D'aquí al descans, ocasions per Vicky Porta, Lucio Agudo i Aina Florença pel bàndol lleidatà, tot i que serien les vallesanes qui gaudirien de la millor ocasió en forma de directe que executava Casa Ramona i aturaven a Salvat. I quan tot feia pensar que els equips entrarien a vestidors amb aquest empat a 1, a 23 segons per arribar-hi, una penetració d'Aina Florença acabava en penal de la portera Laura Vicente sobre la seva excompanya. Llançava Bea Gaete, la bola s'estavellava al travesser, la xilena recuperava la bola i en el segon intent podia batre Vicente posant 1-2, que ja seria definitiu. La segona part ja no veuria doncs cap gol. Les vilassanenques van aplicar un joc control en possessions més llargues, deixant passar els minuts i intentant aprofitar alguna ocasió ofensiva on especialment Lucha Agudo i Aina Florença podien haver sentenciat. No va ser així, però tot i l'ajustat del marcador, les lleidatanes tampoc van patir en excés en cap moment i fins i tot en el darrer minut van gaudir d'una directa que Aina Florença no va poder transformar. Xiulet final i celebració per part vilassanenca de la que és la seva primera participació en una final de Lliga, després d'haver quedat eliminades a semis en les tres darreres edicions.
3: I per part del Palau, doncs tenia la Luchi Maldonado, Bianluchi. No ha podido ser, però habéis plantado cara a todo un equipado que es el Vilassana.
4: Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, que sabíamos lo que son los partidos así más de playoff. Luchamos mucho en el año para meternos en el playoff. Bueno, en Vilassana la verdad que el resultado fue abultado, no hicimos nuestro mejor partido, pero hoy bueno, sabíamos que jugamos en Palau, que queríamos dar todo y más que bueno, ahora se despiden dos compañeras, así que bueno, nada, bien, o sea, contentas por el partido que hicimos, no por el resultado, pero bueno, esto nos da mucho ánimo para el año que viene.
3: Además, una gran afición, el pabellón lleno con ese ambientazo, ¿no? Típico de playoff y un Palau que ha estado ahí, que no os habéis llevado nada, pero que habéis estado en todas las semifinales prácticamente.
4: Sí, a ver, este año hubieron muchos cambios, se fueron muchas jugadoras, por ahí la gente un poco dudaba, pero yo creo que demostramos lo que es Palau, la garra y el juego que tienen todas las chicas que ya venían, yo me sumé. Bueno, yo creo que nada, es un equipo en construcción y hemos intentado estar ahí, dar lo mejor y bueno, ya sabemos que para el año que viene tenemos mucha energía para seguir luchando.
3: La última pues, o sea que te esperamos, ¿no? Para la que viene te quedas.
4: Sí, espero continuar, bueno, porque como te digo, este equipo trae muchas jugadoras de la base que tienen muchas ganas de hacer lo que pidió la Berta recién, que es luchar y defender el escudo, así que yo creo que nada, es un buen proyecto.
3: Muchas gracias, Luchi, y suerte.
4: Bueno, gracias.
3: I per part palauenca que també teníem la Marina Codina, que ara li recordàvem que havia sigut titular, que havia jugat molts minuts i que vale, no ha pogut ser, però bon regust de boca, Marina.
5: Sí, al final ho hem lluitat, hem fet el que s'havia de fer. Al final tenim davant un equip molt complicat, el Vilassana. I contentes del que hem fet, el treball durant l'any, que era molt difícil, molts canvis, però jo crec que ho hem tirat endavant i agrair sobretot a l'Anna Casarramona i la Berta Busquets per tota la feina que han fet.
3: L'altre partit, el darrer que vau perdre a Vilassana, també parlava amb l'Ari Méndez, que és un cas com el vostre, que pugeu de la base i també li deia, escolta, que vosaltres sereu ja les futures, però entreu immediatament i a ser grans protagonistes, ja ho sou, però ara grans protagonistes sereu.
5: Sí, al final hi ha molts canvis, això és el bo de l'esport. Bueno, haurem de tirar l'equip del Palau endavant, tot l'equip, que hi hagi l'any que ve, com cada any ha sigut, i sí que serà més difícil perquè no hi haurà persones que ajuden molt i gràcies a elles el Palau està on està, però bueno, intentarem tirar endavant i no baixar el club.
3: Moltes gràcies i sort doncs, ja de cara a la temporada vinent.
5: Gràcies, igualment.
3: Doncs després de ja aquest pas i a la final, a la primera que teníem doncs, és a la Vicky Porta. Bé, què se sent en aquests moments doncs, d'estar ja amb una nova final de Lliga, Vicky?
0: Bueno, la veritat és que molt contenta, sabíem que el Palau a casa seria molt difícil, que no ens posaria les coses fàcils i al final contentes perquè és això, hem entrat a una altra final i satisfetes, però falta molt encara, són 3 partits i s'haurà de jugar i lluitar.
3: Esteu fent una temporada que elles diríem d'excel·lent, però us falta ja, doncs, si guanyeu la Lliga ja serà allò que diuen a la universitat, matrícula d'honor, eh?
0: Bé, la veritat és que sí que vam començar una mica complicat, no?, perquè vam tenir lesions, però la temporada ens ha anat posant al lloc, hem seguit treballant totes juntes i la veritat és que contentes i a veure si podem ficar la cereta al pastís.
3: A veure, teniu 2 partits a casa i no heu perdut ni un punt en tota la temporada a casa.
0: Bueno, però això és estadístic, és la realitat, sempre és diferent i els partits són diferents.
3: Moltes gràcies, Vicky, sort per aquesta final.
0: Gràcies, bé.
3: I també teníem 2 per part vilassanenca ja per finalitzar el Lluís Rodero, que bé, una nova final, això comença a ser una mica costum, eh, Lluís?
6: Bueno, sí, és el primer cop que ho aconseguim, crec que hem d'estar molt satisfets per aquest motiu, pel partit i l'eliminatòria que hem fet. Crec que avui hem anat de menys a més, la primera part ens ha costat molt, felicitar el Palau pel gran partit que ha fet, i la segona hem tingut molt més control i molt satisfet.
3: El ritme aquest que porteu, aquests dies que ho he vist més en directe, és el que m'està jugant més, un ritme molt frenètic i de no parar, no? Potser és perquè tens més rotacions, potser és que el preparador físic doncs és un crac, però jo no sé si m'equivoco, però he notat això.
6: Bueno, sí, últimament ho estem veient, nosaltres hem treballat molt juntament amb el preparador físic per arribar a la millor manera. Crec que està donant aquest plus i que la rotació i tot ens està donant. Però bé, al final avui aquest ritme, la primera part l'havíem d'haver baixat una miqueta per tenir més control. No ho hem sabut fer, però em quedo amb la segona part que l'hem tingut totalment i molt content.
3: Parlant un moment del vostre rival d'avui, doncs el Palau, no? S'han acomiadat doncs, la Berta, la Casa Ramona, el Palau estarà amb una gran renovació i no sé si l'any que ve estarà a l'alçada per poder seguir parlant dels 4 grans, que potser és el que tots volem, no? Perquè hi hagi molta més competitivitat.
6: Sí, evidentment tots ho volem, queden grans jugadores i una cosa molt important que fa el Palau és que hi ha moltes joves a darrere que poden pujar, ja que en poc temps seran com les grans. Per tant, felicitar el Palau i també m'agradaria felicitar a l'Anna Casarramona, a la Berta, que són 2 emblemes de l'hoquei femení i exemple per totes les petites que comencen, que juguen i que s'han de mirar amb elles.
3: I ara allò que pregunten els periodistes de qui prefereix per la final, no t'ho preguntaré, però sigui qui sigui, Lluís, us coneixeu ja tant, que ho teniu tan estudiats i tant, no, que no sé fins a quin punt tindreu tan estudiat, acabat, fa que no es disfruti tant o pateixis més o diguis allò, ostres, que mira que ho sabíem, explica-m'ho.
6: No tenim, jo com a mínim no tinc prioritat, nosaltres si volem guanyar la Lliga hem de guanyar qui vingui, són 2 grans rivals, igual que avui al Palau, i a mi em preocupa més com estem nosaltres que com està el rival. Sabem com juguen, ho estudiem, ho mirem, però si nosaltres estem bé, tenim molt a favor per guanyar. Si no aconseguim fer el nostre joc i ser nosaltres, doncs ens costa molt més i pot passar de tot.
3: Moltes gràcies, Lluís, i sort per aquesta final.
6: Gràcies a vosaltres.
1: El Fraga superava el primer match ball vencent per 1-4 a Matajove davant un Telecable Gijón que el passat cap de setmana havia capgirat el factor pista a favor amb la seva victòria 0-1 al Baixinca. El partit va viure 2 parts molt diferenciades. A la primera, les asturianes van poder anivellar la fortalesa fragatina i fins i tot van ser elles qui van portar les primeres ocasions de perill sobre la porteria d'Anna Ferrer, destacant a una de la catalana Mariona Colomer, que després d'una jugada individual feia Lluís Ferrer. Amb el pas dels minuts, les aragoneses van treure's el domini asturià i ja a la recta final de la part, Ainer Che avançava les de Capdevila en el marcador, culminant un gran contracop. No obstant, les locals encara tindrien temps de retornar a la igualtat amb un gol de Núria Almeida quan el cronòmetre lluïa ja un menys 41 segons pel descans. Us dèiem abans que del partit havia tingut 2 parts força diferenciades. La primera, que acabem d'analitzar, era presidida per la igualtat. Per contra, la segona, les fragatines imposaven la seva qualitat i si això hi sumem el seu major cert que ara portaria, veurem el perquè d'aquest 1-4 final. Un resultat que les locals consideraven excessiu pels mèrits d'unes i d'altres, però que la realitat era la que era. Tot i així, les primeres ocasions de la segona part van ser per un telecable que va gaudir d'una doble ocasió a càrrec de Núria Almeida i de Marta Piquero, que podien haver canviat el rumb de la semifinal, però Cana Ferrer ho va impedir. Amb aquest domini visitant i les grans intervencions de Ferrer, els minuts van anar corrent fins a entrar en els darrers 8, que seria quan arribarien els 3 darrers gols guanyadors de les usenses. Adriana Soto, de potent llançament llunyà, trobava la xarxa local, posant per segona vegada per davant el seu equip. Un avantatge que ja no abandonarien les de Jordi Capdevila en cap moment, sinó al contrari, Carla Fontglòria, venint de darrere porteria, trobava forat i ho aprofitava per fer l'1-3, que donava molta confiança a un Fraga que encara va tenir que saber gestionar uns darrers minuts d'assetjament asturià per acabar guanyant i forçant el partit de desempat. En aquests darrers minuts, ambdós equips arribaven a la desena falta grupal. Les primeres en fer-ho eren les locals. Al llançament, Marlena Rubio, que no podia batre Vicky Careta. Minut i mig després es girava la truita i ara eren les fergatines qui cometien aquesta mai desitjada desena falta. Marta Piquero tenia al seu estic la possibilitat d'ajustar el marcador a només un gol de desavantatge i donar emoció als 3 darrers minuts i mig, que encara restaven. No va ser així, i ja amb un telecable totalment abocat sobre la porteria d'Anna Ferrer, la bola arribava a la posició d'Ainer Che, que sola davant Vicky Careta certificava la victòria visitant amb el quart gol del seu equip. Li demanàvem a aquesta golejadora, Ainer Che, una valoració de la victòria i ens deia això.
7: Doncs la veritat que sabíem que seria un partit complicat. Anar a la pista del Gijón sempre és molt difícil, però bueno, en aquest cas vam estar encertades de cara a porteria, que és una mica el que ens va faltar el primer partit, estar més sòlides en defensa i més efectives en atac, i bueno, penso que vam fer bona feina i ara centrades per al tercer partit, a veure si podem acabar de rematar-ho.
2: Acabarem l'anàlisi d'aquesta segona jornada de les semifinals pel títol repassant l'horari del partit de desempat entre Fraga i Telecable, que es disputarà demà dimarts 2 de juny a 8:45 del vespre.
1: Fins aquí aquesta primera hora de Xoc d'Estics, d'aquest 1 de juny, on us hem apropat totes les protagonistes d'uns apassionants play-offs pel títol, tant en masculí com en femení. El que passi el proper cap de setmana, tant a l'hoquei lliga masculina com a la femenina, us en rendirem comptes dilluns vinent aquí a Xoc d'Estics de la Nova Ràdio. Fins aleshores, passeu tots una bona setmana. Salut i hoquei. Okay.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana seguim celebrant els grans clàssics del funky, aquells temes que han fet vibrar generacions senceres i que continuen omplint pistes de ball arreu del món. Durant la propera hora, un servidor us porta una selecció plena de groove, de baixos irresistibles i veus inconfusibles amb autèntics referents com el que sona Sister Sledge, Imagination, Cool and the Gang, Patrice Russian, Delegation i molts més. Una sessió carregada d'energia positiva, elegància disco i aquell so atemporal que mai passa de moda. Puja el volum, deixa't portar pel ritme. Això és Music Club Mix Sessions amb un servidor, DJ Carlitos. Gaudeix-lo.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B, girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: sucks, my friend. Hey, what?
1: Ja, frena, frena.
2: Venga, venga.
1: Oye, tingut, oye, oye.
2: Hem tingut un començament una mica accidentat. Això és Frankie Manning Radio Show aquí a Radio 2, 98.1.
1: Jo penso que la gent quan nota el desastre ja sap què som nosaltres.
2: Bueno, és que no tenia... tenia ja... Bueno, no ho tenia ben configurat. S'ha notat, no?
1: Hem estat aquí fent unes investigacions. Ladies and gentlemen. Ens manca un programa aquí a la vista. No sé si es va penjar malament o
2: sí, què. Sí, hem estat tocant coses i...
1: He tingut que arribar jo amb els meus arxius per detectar que aquí alguna ha passat.
2: Alguna cosa ha passat i...
1: Traurem l'entrellat.
2: Traurem l'entrellat, ja ho descobrirem. Farem de Sherlock i de Watson. I ho descobrirem.
1: I tant.
2: No passa res. Suposo que no es nota gaire, si ens hem equivocat en un programa.
1: No, no, que no.
2: Bueno, avui tenim programa de What's on the Jukebox, my friend.
1: My friend!
2: Hem començat amb... Ho tens, Diego? O
1: sí, Swinging on the Campus.
2: Molt xula, molt ràpid.
1: Molt guai. Deu ser un saxo tenor, allò que sonava. Bono. Daniel Duspiwa and the Big Five. Això té pinta... de... que és del 2024. I pues, es noten aquests sons més recents. Frescos, però recents. Frescos i recents. Però bueno, que en línia
2: ascendent.
1: Swinguera, no?
2: Ah, vale.
1: Que no desentona, no es nota allò que sigui molt impostat. És que hi ha grups que es nota que són d'avui en dia. I aquests... Podria ser que sí, podria ser que no.
2: Entren dues de seguida.
1: Sí.
2: I Was Doing All Right i la següent, Surprise, o la vols dir?
1: Surprise.
2: Vinga, Surprise.

0: Frankie Manning Radio Show, aquí Radio Esbel 98.1. Aquí hauria d'anar un... encabalgat.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: My friend?
0: Bueno, hem escoltat en Harry Belafonte com a sorpresa, amb un ritme una mica alocau.
2: Sí, pop, pop, pop, pop, pop. Aquí, veure, aquí tenies que entrar amb el...
0: A veure si... No, vale, a veure si pots ballar un Lindy Hop amb això.
2: No, no crec.
0: Aquest, volies?
2: No, l'altre que n'hi ha. Però bueno, hi ha un que es diu... També, algo semblant. Clar, això ho tenim escrit allà. Imagina't, jo el dia que vaig gravar això... Dic, quin nom li poso, això?
0: Bipipuludi. Bipipuludi.
2: Hi ha un jiribiribiri...
0: Ah, jiribiri, has posat.
2: Algo així ficava. Bueno, i ara sona això, aquesta cançó, ara que parlàvem aquí fora, quan hem sortit fa un moment, de que avui hem venut la casa de l'avi, que ens va deixar fa cosa de 5 mesos o 6, i just sona aquesta cançó que es diu Mon Home.
0: Bueno, perdona, eh?
2: Ara ve el profe. Deixa'm flipar una vegada.
0: D'acord, d'acord. No et corregiré.
2: Mon home, no?
0: Ho has vist tu, no?
2: L'he vist, l'he
0: vist. Cada un...
2: Tal com ho has dit, ja...
0: No, ho havia espatllat.
2: Tal com has dit perdona, ja he dit merda.
0: És, hi ha dues emes, tio.
2: És veritat, sí.
0: I a lo de món, ja ho deixem a part. Bueno, això em passa a mi, ara, perquè tu estàvem parlant de lo del teu avi.
2: Sí.
0: I, evidentment, tu has...
2: He fet un...
0: Has relacionat.
2: He vist el que volia veure.
0: Ah, exacte. Que és el que ens passa...
2: I una cançó trista.
0: Sí, i una cançó així una mica melancòlica. Sí. És el que ens passa molts amb Zara Home.
2: Ah, sí. No? A mi m'agrada.
0: Zara Home. Zara Home.
2: Sí. Jo, no, punto.
0: Jo veig
2: Zara
0: Home.
2: I entres allà, dius, però, què collons
0: però què és això? Però què és això? Va, fan cu... Va, què fa?
2: Jo volia comprar una samarreta.
0: Exacte, i aquí només hi ha cortines i... Què és esto, tio? I no sí, entens res? Jo, sí. I quant temps trigues a adonar-te que t'has equivocat?
2: Quan has creuat la porta, ja.
0: Ui, no, jo trigo una estona, eh? Jo trigo uns 20-30 segons, eh?
2: Són totes iguals.
0: Bueno, doncs sí, estem escoltant Mon Home, de Sidney Beckett. En homenatge al teu avi, tio.
2: Vinga.
0: I ara què?
2: Ens entra una tal Betty James. Ara no recordo qui és exactament.
0: Ara ho investiguem.
2: Amb una cançó que es titula I'm a little mixed up.

0: box, my friend.
1: Això és Frankie Manning Red Show. Hem escoltat el mixed up de l'enigmàtica Betty James.
2: Has buscat alguna cosa d'ella?
1: I tu?
2: Obviously. No, tira, tira.
1: No, no trobo gairebé res.
2: Perquè n'hi ha molt poca cosa. Sí. Es va ser, bueno, he trobat només una pàgina de That Girl Could Sing, o Betty. Se sabe muy poco sobre Betty. Tenia més de 40 anys cantant en clubs de Baltimore, amb el seu marit com a guitarrista i director musical. I el 1961 el segell amb set, amb la seda, com es diu, sede?
1: Seu.
2: Amb la seu, això.
1: Seta, sí. Seta. Bueno, amb la seu. Oi, amb la seta.
2: Avui estic sembrat, tu.
1: Amb la seta.
2: La Chess Records va fer un... va gravar un disc. I, bueno,
1: sí, això ho he vist, i també he vist que després ho va reprendre la Chess. Mm-hmm. Li va fer una espècie d'una altra pista, mm-hmm, que deia que ja no estava mixed up, ja no estava mixed up, que ja no estava confosa.
2: Mm-hmm.
1: Però que no va acabar d'enlairar-se en la seva carrera musical.
2: Mm-hmm.
1: Tot i que està present en bastants recopilatoris de música blues.
2: Perquè, bueno,
1: Northern Soul and Vintage Rhythm and Blues Compilations.
2: Ah, molt guai, eh?
1: Sí, té un bon so. Suposo que els músics que l'acompanyen també està l'ajuda a que,
2: clar,
1: la seva veu soni bé. Mm-hmm. Bueno, Diego, hem de vigilar, perquè ara ens ve una cançó que potser sona massa vegades.
2: Pues treu-la.
1: La trec, eh?
2: Sí.
1: April in Paris ens venia, i aquest What's on the Jukebox ja no...
2: Som uns tramposos.
1: Home, una mica sí, una però, April in Paris... bueno, estem a maig, no, ja?
2: Sí, ens hem passat.
1: Ens hem passat.
2: I amb aquesta calor, segons com vagi la cançó. Doncs tenim un... algo que potser sona més refrescant, no?
1: Sí.
2: Tots aquests dies, que es diu Wine Mint Julep.
1: Vale.
2: Sarah Bogan. Sí?
1: Som-hi, sí.
2: Anem amb una de moment, a veure com si entra la segona que ens agrada, la deixem també.
1: Vale.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Frankie Manning, Radio Show, aquí Radio Show 91.1, des de Can Ginestar, amb la caloreta de Radio Show.

0: composada i escrita per Rudy Toms. La primera d'unes quantes cançons que es diuen... com es diuen, com li fan dir això? Cançons de bar. Canciones para beber, no?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ho diuen així?
0: Bueno, sí, perquè tenen que veure amb alcohol i coses d'aquestes.
1: Vale, vale.
0: I és el compositor de One Scotch, One Bourbon, One Beer.
1: Sí, home, sí.
0: I Fat Back and Come Liquor, i Nip Sip. Que bueno, pues mira, ja... Aquesta és la primera, bueno, deu que és la primera cançó de veure que va convertir-se en un èxit. Vés a saber.
1: Sí. Okay.
0: Bueno, vés a saber. I l'hem sentit d'aquesta meravellosa cantant Sarah Vaughan, que ha pogut... hi havia un moment que feia... Havíem parlat d'això, de la seva gran ventall de tonalitats. Molt greu. I aquí ha fet un... molt simpàtic. Demostrant les seves perícies i dots musicals. Que, Albert?
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Volies dir alguna cosa? No, estava pensant en els èxits musicals que parlen d'alcohol. Estava pensant en Roman Coca-Cola.
0: Roman Cola, sí, sí.
1: Roman Cola, aquest mola
0: molt. Aquesta també l'hem sentit.
1: No sé de quan data Roman Cola, però... per la qualitat...
0: Aquesta la vam sentir, no?
1: Fa poc. Per la qualitat de la gravació hauria de ser dels anys 30, perquè sent... que passa que segurament sí. La van gravar a Trinidad i Tobago.
0: Clar.
1: I vés a saber.
0: Aquesta l'havíem sentit, no? Ramcona.
1: Sí, home, i tant que l'hem sentit, no fa pas gaire. Tenim una molt curta.
0: Sí, doncs poder anem amb dues de seguides.
1: Sí. Engage.

0: darling.
1: This is so nice. It must be illegal. So take it easy. I'll tell you about it.
2: Hey, what's in the jukebox, my friend?
3: Ladies and gentlemen.
4: Frankie Manning Radio Show, aquí a Radio Esben 98.1.
5: Molt ben tallada al darrere, eh? Aquí de 10, eh?
4: Ha sigut difícil, perquè estava guapa aquesta.
5: Sí.
4: M'agradava.
5: Sí.
4: Més que les altres que hem escoltat.
5: Sí, bueno, una, no sé d'on sortia.
4: Alicia Andrés, jo he estat buscant, no he trobat res.
5: Jo penso que d'algun programa aquell que van fer per especial Dia de la Dona, així, seria alguna músic que, pues, jo què sé, guitarrista, no sé quantos. I la vaig buscar i...
4: Però jo no he trobat, ara.
5: Ara tampoc, jo tampoc. Però en el seu moment, pues, buscaria jo alguna cosa i, bueno, em va poder semblar interessant posar-la.
4: Sí, havia un remalazo, un minut i pico, un remalazo artístic, no?
5: Sí.
4: Ha fotut aquí un pico de no sé què.
5: Si mires el nom, té tot de cançons d'un minut, no sé. No sé, ara no t'ho sé dir.
4: Que no sigui música generada per la intel·ligència artificial, que ja n'he posat alguna, eh? Cuidado.
5: Bueno, podria ser, eh? Bueno, ja... No sé, ja intentaré trobar l'entrellat.
4: Hem de vigilar aquestes coses. Però, bueno, no les hem de vigilar gaire perquè coneixem gairebé tots els artistes de swing. O sigui, que poc hem de vigilar.
5: I després hem sentit un Oh, Dudley, Da, amb una creació de, dels propis intèrprets, Luis Prima i Kelly Smith, que feien aquestes coses tan divertides, no? I ens ha dit després un It's a Pair of Wings for Me, que és la que està sonant de fons.
4: Un parell d'ales per mi.
5: Que si vols l'acabem de deixar sonar aquests 50 segons que queden i empalmem amb la propera.
4: Anem empalmant. Aquí ens entra First Domino i potser una altra.
5: Vinga.
4: No sé saber. Potser fem tres de seguida. Vinga,
5: dia de música avui. Celebrem la música, tio.
4: És el dia internacional de la música. Ho acabem de decidir. Nat Gonella, vinga, It's a Pair of Wings for Me.

0: Get going, get going.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Ladies and gentlemen.
3: Frankie Manning Radio Show, hem escoltat un parell de seguides, incloent, bueno...
4: Dos i mitja,
3: perquè la Nat Gonella també. Mm-hmm. I hem escoltat un Fats Domino.
4: Let the Four Winds Blow.
3: Que potser el coneixeu més per Blueberry Hill, Ain't That a Shame, no?
4: Exacte.
3: Aquesta no havíem... Diria que no l'havíem sentit mai.
4: No.
3: Hi ha un altre que el caracteritza també més a ell, que és The Fat Man, que també me'n recordo de Derrick Morgan, de cantant d'esca, que a vegades hem posat alguna.
4: Sí, bueno, alguna, bastantes.
3: Potser m'agradaria haver posat més, per això ho dic.
4: Hòstia, el Fat Domino n'hem posat l'hòstia, de cançons, aquí.
3: Sí. Pues era un home gras i suposo que per això va fer de Fat Man i ja se'l va conèixer per aquesta. Mm-hmm. Bueno, nascut a Nova Orleans, per cert.
4: New Orleans. Tio, allà hauríem de fer un viatget a New Orleans, eh?
3: Sí.
4: Sí. Segueix un grup que toquen al carrer. Hòstia, tio.
3: Jo de jove volia anar a passar-me un any a estudiar a New Orleans. De jove.
4: A estudiar francès?
3: No, a estudiar a l'institut. Però vaig... vaig fer una petició a Santa Claus i no va colar, saps?
4: No.
3: I no... Vull anar als Estats Units a estudiar, però vull anar a Nova Orleans, no als Estats Units, a Kansas o a Iowa. No. No, ni a Nova York ni a Los Angeles.
4: Bueno.
3: A Nova Orleans. No va colar.
4: Què té de...
3: Bueno, perquè... Per això, perquè té una capa així molt interessant de barreja de cultures, no?
4: Sí.
3: De barreja africana, europea, francesa, americana...
4: Bueno. Mm-hmm. Cert. És interessant, aquella ciutat.
3: No, tu ho acabes de dir. M'agradaria fer un viatge allà.
4: I tant. Què ens entrarà per aquí?
3: Get Going amb Benny Moore. Ah, no, perdona. Això és el que ja hem escoltat.
4: La zona de fons és Leapfrog.
3: Leapfrog, però hem escoltat a Benny Moore, també l'hem deixat, perquè també era feia estona que necessitàvem un bon lindy, un bon swing per fer lindy.
4: Exacte.
3: I ara ens entrarà Blues Minority Suit Gave to Me.
4: Amb L. Hines. Hòstia, n'hi ha dues de seguides, L. Hines. Serà massa, no, això? Bueno, anem a sentir aquesta que entra.
3: I després ja la següent potser entra amb nosaltres ja, d'acord? ¿Vale?
4: Vinga.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: El Heinz, ja l'havíem escoltada.
3: La cançó? Amb ell no. De fet, la vam sentir la setmana passada, aquesta cançó, amb el Sidney Beckett.
2: Ah, vale.
3: No sé si va quedar de fons o no. No, em sembla que la vam escoltar.
2: No, la vam escoltar, perquè a mi sí. Jo la recordo molt bé, em va molar mogollon.
3: Sí, molt guai. Però bueno, era la tercera vegada que escoltàvem aquesta cançó, tampoc és que l'hagin patada molt. Però just una setmana darrere l'altra.
2: Sí.
3: I ja que parlàvem de New Orleans, aquest disc era el Heinz amb el Wallace de Davenport a New Orleans al 1975, que van fer una gravació. I havien posat alguna cançó d'aquest disc en algun moment, ja, suposo que me'l vaig escoltar i vaig dir, si aquesta està guai. Bueno, toca molt... Toca el piano, aquest tio, per mi és un dels millors. A mi m'encanta com toca aquest tio. Tots els detallets que fa amb les notes, les floritures, i tal, molt guai. Sí o no, Albert? No t'agrada?
2: Sí, m'agrada. Estava pensant en el piano de la cançó. Jo no l'he notat tant, el piano de la cançó.
3: No?
2: Parava més atenció en la secció de vent.
3: La vent, que destaca més.
2: En aquesta melodia, en aquesta veu que no hi és, no? No sé com dir-ho, de lament, però... Mm-hmm. No sé, de profunditat.
3: El piano sempre és com el baix, no? No tant, perquè és més protagonista també, però és com el que dona base, el que està allà sempre, t'acompanyant. I va, sí, destaca més, en aquest cas, suposo que la trompeta, no? del Wallace Davenport era la que estava aquí més...
2: I potser m'he fixat en el ritme, cosa que no m'acabo de fixar mai gaire, però aquest... Pam-pam-pam-pam... No? No sé com explicar-ho.
3: La melodia...
2: La melodia.
3: El conjunt... Bueno... Ara m'hem recordat, i que podem ficar com a darrera cançó, ja l'he ficat aquí a la llista, però
2: bueno,
3: l'anirem movent...
2: Però ens quedarien dues, mínim?
3: Sí, encara no, però està per aquí... ja que aquesta setmana se'n va anar un dels músics...
2: Sonny Rollins. Ho he vist.
3: M'he recordat ara i dic, hòstia...
2: És veritat.
3: Hòstia, va néixer el 1930, eh?
2: Clar.
3: Oh, mama.
2: Jo quan veia que venia Sonny Rollins, però aquest pavo, tio, no s'acaba mai.
3: No.
2: Pues mira, sí.
3: 96 anys.
2: 96 anys. Què fem?
3: Ens entra Rosetta amb la Boilmakers Jazz Band. Aquesta banda em sembla que és actual.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Crec que hem entrat al show, hem escoltat dues de seguides.
3: Dos instrumentals.
2: Deeper Mouth Blues.
3: I
2: però Deeper, perdó, amb una I, eh? No amb dues S.
3: Ah, sí, exacte.
2: Que no faig la distinció.
3: Deeper que és deeper, això és sucar, no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Sucant més
3: entre cap sucar, entre sucar i profund no, no hi ha gaire diferència.
2: Hòstia puta, tio.
3: És anar a buscar al fondo, tio. No.
2: En fi.
3: I Rosetta, que l'aleatori no va mal encaminat. Creació d'El Heinz.
2: Ah, mira.
3: Aquí les triqui-triquis.
2: Doncs fins aquí el What's on the Jukebox, my friend, de la setmana del mes, en teoria. Però bueno, hem fet uns quants.
3: Segons com, la darrera, eh? Que el mes que ve, aquestes dates, serà Sant Joan, passat Sant Joan. No sé si ja farem programa o no, el dia després de Sant Joan.
2: Bueno,
3: ja després juliol ja tanca la barraca aquí.
2: Aquesta setmana no hem fet mogudes, eh? Portem molts dies fent mogudes. Suposo que esteu al tanto, només recordar-vos que... com era el...
3: BCN Swing.
2: Calendari mogudes, ja està, ja ho trobeu. Vale? I després hi ha el Planet Swing, també, que us parla dels festivals. Fins aquí el programa i tanquem amb Sonny Rollins.
3: Sonny Rollins, així... L'única que tenia en aquesta llista de Sonny Rollins, doncs aprofitem. Alguna cosa de bo tindrà. Aquesta, en Slow Boat to China.
2: Doncs des d'aquí el nostre homenatge a Sonny Rollins. Adéu,
3: adéu.
2: Ens trobem la setmana.
3: I a vosaltres també. Adéu.
2: Vinga.
3: Que vagi bé.
2: Adéu, Sonny. Bye.

Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: Perdona, Jan, hola. Preteníem entrar en un tema de John Lennon que es diu Mother i que teòricament és el que hauria d'estar sonant. Jo estic sentint, al mateix temps que el Mother de John Lennon, estic sentit barrejant una altra cosa que no és el Mother de John Lennon. El que ha de sonar és el Mother Net. No sé si és que l'arxiu que t'he donat...
1: Però estava sonant, eh?
0: Està sonant dues coses alhora, ara.
1: Te'l fico un altre cop?
0: Sí, però el que ha sonat ara no és, eh?
1: Començo de nou, Mother de John Lennon.
0: Correcte, Mother de John Lennon, endavant.
1: Perfecte.

0: Aquest tema que ara sí hem sentit perfectament, la seva entrada, és el crit desesperat de John Lennon parlant d'aquella mare que mai el va estimar. D'altres cantants, d'altres autors han parlat del pare que mai el va estimar i d'altres han tingut la mala sort, que John Lennon també va compartir, de no haver tingut ni el pare ni la mare que l'haguessin estimat mai. Això comparteix aquest fet, es comparteix amb la protagonista d'avui. No avancem més. No. Seguim amb el següent tema, et sembla, Pep?
1: Sí, continuem amb el tema d'avui, que és Kiss.
0: No, sí, endavant, sí, el tema 2.

0: Bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. Estem un dimarts més a Cinema Sense Condicions i avui, com ho haureu pogut veure, hem començat d'una forma diferent. L'entrada ha sigut, com ha explicat l'Anastasi, amb John Lennon, i la continuació ha sigut amb el tema Kiss de la banda sonora de Niàgara. I és que pretenem fer un programa dedicat a Marilyn Monroe amb motiu de que ahir va ser el 100 aniversari del seu naixement. Llavors hem escollit com a pel·lícula dintre de les 30 que va fer, 15 bastant interessants i 5 bastant bones. Bueno, doncs dintre d'aquestes 5 segurament estaria per molts de vosaltres i per nosaltres Niàgara, per diferents motius que ara comentarem. El tema és de... Bueno, la música de la pel·lícula, la banda sonora, és de Sol Kaplan. Abans que res, permeteu-me que tornem a fer un flashback i anem al principi de tot, que és que el programa d'avui està a l'equip format per Jan Hernández. Bona tarda.
1: Com esteu, guapos?
0: Molt bé, molt bé.
2: Intentem estar bé.
0: Sí, sí. Aquí, intentant endinsar-nos en la vida atzarosa de Marilyn Monroe. Bona tarda, Anastasi.
1: Bona tarda. Bona tarda.
0: Què tal? Com ha anat la setmana?
1: Bé, sí? Sí, bastant tranquil·la. Sí, una setmana tranquil·la.
0: Molt bé.
1: Temps de preparar el que estem parlant ara. He tingut una mica més de temps de l'habitual.
0: Sí, bueno, també és veritat que hi ha hagut feina fins a última hora, eh?
1: Sí. Sí, també és cert.
0: Molt bé, jo sóc Pep Armengol, el que completa el trio de l'equip d'avui. Tal com hem dit, hem fet la banda sonora un fragment de Niàgara i és el moment en què a la sortida, quan vegueu la pel·lícula, que us recomanem que la veieu, naturalment, em sembla que es pot veure a YouTube, no?
1: Sí, a YouTube hi ha una versió. Hi ha una versió bastant d'imatge molt completa.
0: Llavors veureu que són dues parelles que es troben a Niàgara. Una parella està consolidada, tan consolidada que està trencant-se, i l'altra està per consolidar, tant per consolidar, que podríem dir que és el seu viatge de noces, una mica apanyat, amb coses de la feina també que té ell, que és un home d'aquests així... multiresponsable a l'americana d'aquell temps. Estem parlant de fa 70 anys, ja la pel·lícula és de 1953 i les coses, bueno, també ho haureu detectat pel tipus de música, que ja es nota que és una música orquestal d'aquella que es portava llavors, eh?
1: Sí.
0: Bé, si comencem per la història de la pel·lícula, diguem que el director és un director dels importants de Hollywood dels anys de l'època daurada i dels 50 també, i 60, Henry Hathaway. El guionista és Charles Brackett, que, curiosament, és també el productor. Llavors, la pel·lícula té una durada, segons a quin lloc la veieu, 89 minuts, però jo em sembla que el més corrent són les versions de 92. La fotografia és un punt especial, aquest, és extraordinària, de Joseph McDonald. Perquè tingueu una idea, Joseph McDonald és, entre altres, el director de fotografia de Viva Zapata, que es va dirigir un any abans que aquesta.
1: Sí.
0: Vull dir que és contemporani. Però és que, a més, havia fet la fotografia de Taras Bulba, de La gata negra, dels Insaciables, de l'Hombre de les Pistoles d'Oro, etc, etc, etc. És a dir, que és un director contrastat, i aquí veureu que fa un ús de la fotografia i sobretot del color, en el que també té molt a dir Dorothy Jenkins, que és la directora de vestuari. El vestuari és molt interessant perquè ja he dit que hi ha dues parelles, una més jove i una altra més madura. Llavors, una de les parelles està formada per Joseph Cotten i Marilyn Monroe, i aquí la vestimenta de Marilyn Monroe és molt interessant, molt provocativa, podríem dir, I per contra, i una mica crec jo voluntàriament per part de l'equip artístic, marcant un camí perfectament separat entre una i l'altra, el vestuari de Jim Peters, fins que no arriba cap al final de la pel·lícula, és un vestuari molt flu, aquell de vestits que cauen molt, que no marquen el tipus i tal, tot al contrari dels que llueix Marilyn Monroe. Bé, l'argument, pues ja l'hem explicat una mica, són dos matrimonis, un que està en fase de destrucció i l'altre que està als seus inicis. George Lunis és un home atormentat perquè encara té el viu record. Aquest paper està interpretat perfectament per Joseph Cotten. Viu del record de la seva participació en la Guerra de Corea. Un apunt aquí, entre parèntesis, precisament Marilyn Monroe va fer una escapada d'aquelles col·laborativa que es feia bastant llavors. Es va tornar a fer després també amb la guerra de Vietnam, que era per animar la tropa, i Marilyn Monroe va anar a la guerra de Corea.
1: Sí, sí.
0: Va tindre un moment amb la tropa i tal. Tanquem el parèntesis. Psicològicament, ja dic, el personatge de Joseph Cotten estava molt afectat. Això li comportava que tenia un comportament inestable. I la seva esposa sobre el posa a prova perquè el paper de la Marilyn Monroe és el d'una dona adúltera, infidel, per tant, insatisfeta, mentidera, i que planeja desfer-se del seu marit gràcies a treballar-se l'amant perquè el liquidi l'últim dia que tenim previst estar en el bungalow o la cabanya que tenen al davant de les cataretes del Niàgara. Aquesta seria la cosa, el que passi ja ho veureu després. La pel·lícula, per tant, és un film noir dirigit amb mestratge per Henry Hathaway. Veureu que hi ha uns elements que sobresurten i és que marquen una època que per nosaltres va ser una de les millors de la Marilyn Monroe. Marilyn Monroe va fer 30 pel·lícules i d'aquestes 30 estan 15, estan fetes amb 15 anys. La seva vida va ser lamentablement curta, perquè la seva assistenta la va trobar morta a les 11 de la nit al seu apartament. Sobre això ja parlarem després. Llavors hi ha coses a dir de la pel·lícula. Per exemple, vosaltres recordareu que hi ha una pel·lícula que es va fer 3 o 4 anys després, que és Vertigo de Hitchcock. Uh-huh. A Vertigo de Hitchcock hi ha una església, hi ha un campanar, hi ha una escala de fusta que puja fins dalt del campanar, i una vegada estem a dalt de tot, passen coses. Doncs pues molt bé. 3 o 4 anys abans, Henry Hathaway ens planteja una història en el que és molt important una escena en una església, que hi ha un campanar, que hi ha una escala de fusta, que aquesta escala de fusta la pugen de forma molt excitada i corrent dos personatges, que una vegada dalt també passen coses. És dir, que potser el mestre del suspens, Alfred Hitchcock, havia vist aquesta pel·lícula, i si no, és una casualitat que es pot donar molt en el cine, es pot donar molt en el cine, perquè a part dels directors també hi ha els guionistes, que lògicament estan al tanto del que s'està fent aquí i allà i tal. Llavors, entre uns i altres, però...
1: Si fos l'únic, sí, però jo penso que la pel·lícula té més la visualització d'algunes coses de la pel·lícula tenen molt de Hitchcock. És cert que estem en el territori Hitchcock, és a dir,
0: sí,
1: una
0: sí.
1: rossa,
0: sí, sí, sí,
1: una rossa innegable, sí, sí, en aquest cas, sí, una morena sí. també... I un territori, evidentment, de thriller, és a dir, de situació de mort. Algú ha de morir. I si et mor un sol, anirem bé. Finalment serà més. Però és bastant, per tant, molt, molt temàtic a Hitchcock. Per tant, sí, no és raro que que Hitchcock li arribés, hauries de veure, potser hi ha una escena que s'assembla molt amb la que tu tens escrita. Pensem que Hitchcock, és que els guions d'ell sí que hi havia guió, però ell de fet es basava en novel·les i escrites. És a dir,
2: sí,
1: mai va fer una pel·lícula que no vingués d'una novel·la, d'un relat, d'una novel·la.
2: I també s'ha de dir una cosa, que moltes vegades es diu que la novel·la és millor la pel·lícula, en el cas de Hitchcock, i també en el cas, molt més tard, d'un amant de Hitchcock com François Truffaut, moltes vegades ells van agafar novel·les que no passarien de ser novel·les d'aquelles que es venien abans per 5 pessetes dels quioscos. O sigui, de paper, allò de Pulp Fiction,
1: de
2: diem.
1: De Pulp,
2: El Pulp aquell.
1: De pasta de paper.
2: De pasta de paper. I que ells, a partir d'una trama senzilla, construïen una pel·lícula molt interessant, no? Hem parlat abans del guionista, que és en aquest cas també el productor, Charles Brackett, dir que el guió és molt bo. El guió d'aquesta pel·lícula està ple de situacions molt interessants, amb torns de diàleg entre rèplica i contrarèplica que són molt agradables i s'aguanten perfectament després de passar tants anys. I després dir que el muntatge és de Barbara MacLean. El muntatge, tu diràs, Anastasi, què t'ha semblat?
1: No.
2: Em sembla que és d'aquells que tu moltes vegades dius que el millor del muntatge és que ni es noti.
1: No es nota. Sí, solament amb les escenes potser de més acció, que és on realment la gent verifica que hi ha un muntatge, perquè se'n dona en compte que allò no pot estar rodat tot seguit, llavors fins al tot el més lerdo diu, home, això no pot ser que sigui seguit. Llavors aquí hi ha dos o tres moments, un d'ells és aquest que has citat tu, que és la pujada d'aquest campanar fins a arribar a dalt. Evidentment, aquest aquí hi ha un muntatge progressiu, un muntatge que s'intensifica la tensió a base d'escurçar els planos a mesura que van arribar a Nadal, és a dir, que hi ha tota una intenció. També hi és en aquell passeig per les passarel·les que fan en què sembla que algú s'està jugant la vida. Van a visitar les catarates per sota, com també passa en l'Iguazú, passa exactament igual.
2: Bueno, allí sí, hi ha un moment Hitchcockià, per exemple, que és un moment en què ella, una mica espantada, se li trenca el suport que dona cap a un precipici que va a l'aigua de les catarates, no?
1: Exacte.
2: És un moment, no passa res, naturalment.
1: Finalment no passa res.
2: Però, de cara a l'espectador, és un sotrac, no?
1: I a nivell general, ja això és de petits moments de muntatge molt evident, la resta de la pel·lícula, esclar, com dius tu, és un bon guió, l'únic que cal és no fer-lo malbé. I per tant, el muntatge, el millor muntatge, com dius tu, és el transparent, és a dir, l'invisible. És a dir, no, que no es vegi que hi ha muntatge. Com està tot tan... També cap al final de la pel·lícula tornem a tenir una pel·lícula, un moment d'acció clàssic, a més, quan la barca sembla que es caurà pel precipici de la catarata, i aquest moment és molt clàssic, estava superben muntat, però no té més dificultat que la de donar cada plano el seu temps, veure les reaccions necessàries, que estiguin col·locades a puesto. Per mi, tot la força de la pel·lícula radica, bàsicament, en que mai perdem el nord, és a dir, la pel·lícula gira al voltant d'aquesta figura de la Marilyn, que és la que tu destacaves abans, amb aquest vestit impressionant.
2: Fúcsia, impressionant.
1: És el centre de la pel·lícula, tant quan és feliç, com quan és mig feliç, com quan és desgraciada.
2: Jo recordo que quan surt ella del bungalow i se'n va cap allà on hi ha la petita festa que estan ballant al carrer, el marit de la parella jove es mira la seva dona i quan la veu passar contonejant se li diu... que preparen els bombers. Tens escrit?
1: Llegeixo,
2: oi tant, sí, llegeix. Sí,
1: diu,
2: sí.
1: Porteu la mànega contra incendis. Per què mai no et poso un vestit així? Li pregunta la seva dona. I ella li diu, per portar un vestit així cal saber-ho fer des dels 13 anys. T'importaria posar aquest? Ella diu, aquí és la Marilyn que li passa el disc en algú que el posa. Diu, esclar que no, senyora. Kiss? Ah, vol ballar? Diu, serà millor que no, li diu ella. Coca-Cola sola o amb sorpresa? No, sola. Li ve de gust una? No, gràcies. Li agrada la cançó, oi, senyora Loomis? La senyora Loomis és la Marilyn Monroe.
2: Per mi no n'hi ha una altra.
1: No n'hi ha cap altra, efectivament. I aquest és el petit diàleg.
2: No.
1: Fantàstic. Té el seu punt.
2: Sí. Bé, jo hi ha una cosa que volia comentar, que m'agrada molt de la pel·lícula i del treball que va fer el director, Henry Hathaway, i és que un lloc tan emblemàtic com Niàgara, que surt en diversos moments de la pel·lícula, però sempre surt amb una funció
0: mai una funció decorativa o per empatar l'espectador, sinó que sempre surt amb una funció dramàtica. Sí. És a dir, la cataracta aquí és una metàfora de tota una sèrie de situacions que hi ha dintre dels personatges que els porten cap a l'abisme.
1: Sí, sí, és un... És
0: una metàfora.
1: És una metàfora. De fet, des del principi, perquè la pel·lícula abans jo et criticava una mica l'excés de transcendència que té a l'inici de la pel·lícula amb aquest Joseph Cotten... Que
0: sí,
1: està
0: és pretensiós.
1: És una mica pretensiós, perquè sí. el que diu és tremendament pretensiós. Diu, sí. Per què m'han portat aquí les catarates a les 5 de la matinada? Perquè s'aixeca a les 5, tot i que són unes 5 molt clares, perquè és molt de matí. Però bueno, és perquè es veiés la pel·lícula i si no a les 5 de la matí no haguéssim vist res. Per demostrar-me els grans que són i el petit que sóc jo, per recordar-me que no necessiten ajuda, molt bé, ja ho han demostrat, però per què no? Han tingut 10.000 anys per fer-se independents. Què té això de grandiós? Suposo que jo també podria, encara que potser trigués una mica més. És aquest home derrotat, que està absolutament... que no entén res ja de la vida, de què ha de fer, i que no entén perquè és tan petit ell. La guerra l'ha marcat molt, suposem. Hem d'imaginar sempre que és un home que ve perjudicat per la guerra de Corea, i per tant, d'alguna manera, té una malaltia mental en un grau o un altre. I per tant, això també fa... Que
0: sí, sí, indubtablement. De... I també té un punt psicòtic, eh?
1: Sí.
0: És a dir, pot convertir-se en un element perillós, eh?
1: Sí, sí, de fet...
0: Bueno, ja us recomanem molt que vegueu la pel·lícula perquè creieu-me que per res és una pel·lícula que sembla que s'hagi fet fa 72 anys.
1: No.
0: En absolut. I els actors, sobretot per aquest ordre, Marilyn Monroe, Joseph Cotten i Jean Peters, estan genials els tres.
1: Sí, és un càsting visualment perfecte. A nivell interpretatiu, perfecte. Si es veu en versió original, més perfecte encara.
0: Sí, perquè de vegades hi ha la parella protagonista, sí. Ell i ella,
1: sí.
0: I després els altres no passen de ser l'etiqueta aquella de secundaris. No,
1: sí, no.
0: No. Aquí tots els secundaris tenen un paper que està portat fins al final. Fins i tot
1: el vigilant.
0: El vigilant
1: i jardiner.
0: Jardiner, sí. Que és l'home que es cuida.
1: Sí, efectivament. No deixa de...

0: Veu de Bergman,
1: sí, sí, i té un nivell d'aquest tipus, és un plano amb molta intensitat.
0: Un plano de molta intensitat.
1: Està vivint ella un conflicte interior molt fort en aquell moment i aquest plano reflecteix tot. Hi ha un moment que algú, ara no recordo en qui, en boca de qui, surt aquesta frase que, parlant del que deies tu, del poder de la catarata, diu: "Has visto el río que corre encima de las cataratas? Fluye lento y apacible. Si echas un tronco, se queda flotando. Pues sí. A medida que baja, va ganando velocidad. Golpea contra las rocas y se meten los rápidos. Y entonces, nada en el mundo, incluido Dios, puede evitar que caiga por la catarata. Se va, sin más." Uh-huh. És a dir, que està anunciant una mica aquest perill sempre, no, d'aquesta catarata que va caient, que sí, que té una bellesa, però que també té un perill
0: extrem. I dintre del cinema, i parlant del tronc, sí, ens estaria avisant d'aquí uns anys hi haurà algú, Ronjol, que farà La missió.
1: Sí, senyor.
0: Pel·lícula de la que hem parlat aquí també com a clàssic de la setmana.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Molt bé, avui tenim molta cosa per parlar de la Marilyn Monroe i ara hauríem de posar un tema musical.
1: Aquí en tenim diversos. Aquesta seria de Els cavallers els prefereixen rosses.
0: Vinga, perquè parlarem de les pel·lícules que va fer Marilyn Monroe.
1: Vale.
0: I aquesta és una d'elles. Els cavallers les prefereixen rosses.

0: Molt bé. Doncs aquesta és la banda sonora de Los Caballeros Prefieren Rubias, interpretada la cançó també per Marilyn Monroe. És també del mateix 1953 i, curiosament, també del mateix... No, és dirigida per un altre gran director de l'època, Howard Hawks. Mm-hmm. A part d'aquestes dues, dintre de la filmografia de Marilyn Monroe, hauríem de parlar d'una que vam tocar fa pocs dies, que és Vides Rebeldes, de John Huston. Després hi ha el multimilionari... Vides Rebeldes seria 1961.
1: És més tard, sí.
0: El 1960 va fer El multimilionari, o L'adorable pecadora, perquè aquí hi havia sempre títols diversos, que era dirigida per George Cukor. El 1959 va fer una que està considerada per molts com la millor, en el cas meu no, però no deixa de ser un Billy Wilder, que és Con faldas y a lo loco. Sí. El 1957, El príncipe y la corista, que a mi tampoc no és de les que més m'agrada, dirigida, interpretada per Laurence Olivier. Mm. El 1956, Bus Stop, que és una pel·lícula de Joshua Logan. Joshua Logan és un director molt interessant, americà, i aquí va fer una pel·lícula que va posar, des del meu punt de vista, a la Marilyn Monroe en una situació molt complicada, perquè tenia que fer el paper d'una persona que no és precisament com era ella, però que hi cabia la possibilitat de que els espectadors la prenguessin per ella. Llavors, jo crec que és un dels papers difícils de la seva vida, Bueno, després hi ha altres pel·lícules que no tenen més importància. Río sin retorno
1: és la que anava a dir ara, de la que tenim també banda sonora,
0: i d'aquesta ens agradarà posar-vos un tall de la banda sonora. És del 54,
1: sí, també
0: està dirigida per Otto Preminger i acabada per Jan Negulesco, i al costat de Marilyn Monroe hi ha Robert Mitchum i Rory Calhoun. Música.
2: I can remember it. It was a long time ago.

0: Seguint amb el repàs a la filmografia de Marilyn Monroe, 1959 va fer Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder, com hem dit abans. Aquesta pel·lícula van acompanyar a Marilyn Monroe, Tony Curtis i Jack Lemmon. Com recordareu, és una pel·lícula que és molt divertida, té un guió d'allò, no sé si en català es diu igual, però en castellà seria trepidant, no?
1: Trepidant.
0: Sí, es pot dir en català,
1: és trepidant, de fet.
0: Pues
1: sí.
0: No dona pausa.
1: No.
0: És molt divertit i bueno, aquí hi ha el cas que per superar qüestions que hi havia en aquell moment de limitacions amb l'època d'escassès que va viure als Estats Units, pues un grup de músics tenien que disfressar-se i d'això va la pel·lícula. Es donen situacions molt divertides que ho condueixen fins a un final fantàstic en la que surt la famosa frase de
1: Nobody's perfect.
0: Is perfect.
1: Ningú és perfecte.
0: Ningú és perfecte.
1: Ningú no és perfecte.
0: Ningú no és perfecte. I aquí tenim un tall de música.
1: Sí, que tenim el 6.
0: De Some Like
1: It. El 6, un momentet del... Un moment del tema, I Wanna Be Loved By You. By you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody.

0: is waving at you. You can both go take a flying jump.
1: Molt bé. Seguint amb el repàs de lo més interessant dels 30 títols de Marilyn Monroe, el 1953, també, que va ser un any que va fer tres pel·lícules, va intervindre en tres pel·lícules, Cómo casarse con un millonario, de Jean Negulesco, en la que a Marilyn Monroe la va acompanyar Betty Grable i Lauren Bacall. Llavors, si tirem una mica més enrere, ens anem a 1952, un any abans, en la que hi ha una pel·lícula interessant que es va titular aquí Niebla en el alma. És una pel·lícula del director Roy Ward Baker i en la que Marilyn Monroe l'acompanyen Richard Widmark i Anne Bancroft. És una pel·lícula de cinema negre, també, que és inquietant i força interessant. Jo, pel meu gust, és bastant recomanable. El mateix 1952 va dirigir una pel·lícula que es va titular en anglès Clash by Night, i aquí li van posar el títol de Encuentro en la noche. Aquesta pel·lícula no va tindre massa èxit aquí, però compte que és una pel·lícula de Fritz Lang, i Fritz Lang no dava puntada sin hilo. Per tant, amb la Marilyn Monroe hi havia la Barbara Stanwyck i el Robert Ryan, i jo crec que seria una pel·lícula d'aquelles per si un dia tenim insomni a la nit, ara que ve l'estiu, que un diu, hòstia, amb aquesta calor, em passaria una pel·lícula. Encuentro la noche de Fritz Lang pot ser interessant, i com a cosa refrescant suplementària tenim a la Marilyn Monroe, que sempre ho és. El 1950 va tindre una aparició estel·lar, singular, amb una pel·lícula molt important. La pel·lícula era Eva al desnudo, de Joseph Il Mankiewicz. En aquesta pel·lícula hi havia com a protagonista, com sabreu, Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, i tenia un paper petit, però molt interessant, també Marilyn Monroe. Aquí la pel·lícula es va titular en anglès Fall About Eve, és de 1950, i el 1951 li van donar diversos Oscars. Es dona la circumstància curiosa que l'única vegada que Marilyn Monroe va assistir a un lliurament d'Oscars va ser aquí, i ella va donar precisament l'Oscar un dels apartats per aquesta pel·lícula.
2: Sí, recordo, és molt curiós. No recordo quina pel·lícula era.
1: Va fer, per cert, un parlament, una presentació molt acadèmica, preciosa. Jo he vist el tall que es pot trobar a YouTube.
2: A YouTube també.
1: Que és molt maco. I si ens anem a la primera època d'ella, dir que la seva primera pel·lícula va ser el 1947 i es va titular Dangerous Years, que aquí van titular com Peligrosa Juventud. El director és Arthur Pearson, i aquesta és una pel·lícula curiosa que llavors, com que hi havia la mania, la costum dels programes dobles, els directors no es tallaven a l'hora de fer una pel·lícula curta. De les pel·lícules de Marilyn Monroe n'hi ha diverses que no passen d'una hora i 20 minuts, de 80 minuts, però és que aquesta dura una hora i dos minuts.
2: Què diu?
1: És a dir, 62 minuts, gairebé és un mig metratge.
2: Alguna gent diria que sí, que no arriba. No s'ha posat d'acord encara que és un llarg metratge.
1: Llavors, del 47 i del 48 hi ha altres pel·lícules que no val la pena ni esmentar, però el 49 n'hi ha una que, home, sí que crec que valdria la pena tornar-la a veure, perquè segur que una estona riuríem. I és que la van contractar els germans Marx i van fer Amor en conserva, una pel·lícula que jo crec que molts l'hem vist, perquè allò quan te comences a passar perquè un necessita el teu cos pel·lícules dels germans Marx, doncs aquesta és una d'aquelles que...
2: Amb una presència inesperada.
1: I tant. La pel·lícula està dirigida per David Miller. I, per últim, de la seva primera època hi ha una pel·lícula que és pràcticament la primera pel·lícula bona que va fer la Marilyn Monroe, 1950, La jungla de l'asfalto, dirigida per John Huston. Per tant, amb John Huston la història va fer que fes ella la primera pel·lícula important i la darrera pel·lícula important. Vida Rebel, des de Misfist.
2: Correcte.
1: Hi ha coincidències en el cinema?
2: Curiós, realment.
1: Molt impressionants.
2: Probablement no buscada, perquè, bueno...
1: Impossible. Sí, sí, sí.
2: Fem un salt al buit o tens més
1: pel·lícules?
2: Endavant,
1: fem un salt al buit.
2: Anem el 19 de maig de 1962.
1: Molt bé.
2: Amb una Marilyn deia de 45 anys.
1: Explica'ns coses.
2: Expliquem que aquell dia hi havia una festa molt especial. Era president dels Estats Units, el John Fitzgerald Kennedy. I de cop l'actor
1: que
2: presenta l'acte, que en aquest moment no vull recordar el seu nom, perquè Peter Lamford.
1: Peter Lamford, sí, sí, era molt amic.
2: Ho hem recordat.
1: Perquè sí, eren cunyats.
2: Eren cunyats. Perquè ell estava...
1: Ja sabeu la teoria dels cunyats, que sí, sí. Ens pot portar molt lluny.
2: Sí, i de fet la seva introducció que fa del tema, de la presentació del que presentarà aleshores, la fa una mica estranya també. Ja. O sigui, la nit ja no comença massa bé, perquè vol ser molt seriós, però en el fons està dient coses una mica estranyes. Bé, presenta precisament a la Marilyn Monroe. I quan la Marilyn Monroe apareix a l'escenari una miqueta entre un problema de tacons, perquè no el podia tenir, perquè els tacons el portava tota la seva vida des que tenia 13 anys.
1: Sí, i tenia un puntet de xampany, també.
2: Un punt de xampanyada, sí. Es dirigeix cap al micro i en el moment exacte en què toca, després d'unes paraules que ens assaltarem,
1: sí,
2: canta aquest bonic tema, que és el tema del track 7 des de 1-14.
1: Endavant, Jan, amb el tema.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Segur que el president no va tindre una altra felicitació tan bona com aquesta en tota la seva vida.
1: Segur que no.
0: Que tampoc va ser massa llarga.
1: No, no. Després tenim aquí unes notes de coincidències també de la vida entre per aquests dos personatges.
0: I parlant que... de la vida, parla'ns de la vida de...
1: Sí, de la...
0: de Marilyn Monroe. Marilyn
1: Monroe. Marilyn Monroe, que després va néixer, bueno, i ho explicarem després...
0: Que va néixer Norma Jean Mortensen.
1: Com a Jean Mortensen. Mortensen, cognom aparentment d'origen nòrdic. Uh-huh. L'1 de juny del 26 a Los Angeles. La seva infantesa ve marcada, i aquí m'anticipava jo amb el tema abans del John Lennon,
0: sí,
1: a marcar aquest, sí, tipus de cosa comú que tenien ells dos, per la inestabilitat, que és una manera de dir una mica elegant, inestabilitat familiar. La seva mare, malgrat tot, tenia un ofici relativament interessant, era la Gladys Pearl Baker,
0: sí,
1: que treballava en uns laboratoris, com no podia ser d'altra manera, cinematogràfics de Hollywood, era una feina tècnica, diguem, però que patia greus crisis de tipus psiquiàtric, és a dir, ella va tenir molts problemes. Probablement es parlava d'una possible esquizofrènia o algun trastorn psicòtic, com tu parlaves abans de trastorns, sí, psicòtics. Quan ella era petita, Norma Jean, la mare va ser internada diverses vegades. Per tant, ella va haver de créixer, necessàriament, passant per diferents cases d'acollida i famílies que van tenir a bé de tenir-la. Per tant, això ja no és l'educació ideal.
0: Acabant amb un orfenat.
1: Acabant amb un orfenat, finalment. Perquè el pare biològic mai tampoc no va formar part, com dèiem abans, que els pares a vegades també ajuden en aquest sentit, també el cas de John Lennon. John Lennon, el pare, tampoc forma part de la vida ni ajuda massa a la relació familiar. De manera estable, i aquestes absències del pare es van convertir en una ferida emocional que la va marcar de per tota
0: de per
1: la vida.
0: Vida.
1: És a dir, sempre va ser una dona amb necessitat de ser estimada, perquè no va ser-ho quan era molt petita, no va ser estimada. No cal ser psiquiatra, és una cosa molt simple d'entendre. Ella va anar coneixent diferents homes per la seva vida, homes importants del que van quedar al rastre escrit, diguem, de qui eren, evidentment n'hi devia haver molts. El primer va ser el James Dougherty, que en realitat jo d'aquest James Dougherty en tinc poques dades de qui era aquest senyor. És, tenim el seu nom, tenim el seu cognom, però és bastant, sí, anònim, no? Diríem.
0: La veritat és que ella es va casar amb ell als 16 anys.
1: Als 16, exacte.
0: Perquè el que volia era abandonar el lloc on estava d'acollida.
1: Correcte.
0: I poder construir el que ella pensava, que aquí a casa si fas una família i tens una casa o un pis, sí, i endavant.
1: Aquesta idea de que...
0: La cosa no va funcionar.
1: No, no va funcionar. Intentar reproduir allò que tu no has tingut mai no és més fàcil. Si va, ja no és fàcil, normalment, imagina't si no...
0: Va durar 3 anys.
1: Amb el jugador de béisbol, que en l'època, jo sí que recordo, el seu nom em ressonava, que era el Joe DiMaggio,
0: sí,
1: aquest sí que era un jugador famós de béisbol.
0: Béisbol, sí.
1: Una història que no tenia...
0: Bueno,
1: una...
0: perdó, el Dougherty, sí, al principi no sé el que era, però va acabar sent policia.
1: Ah, era policia al final, sí, val, correcte. I el Joe DiMaggio sí, era béisbolista,
0: sí,
1: i un home ben conegut. Jo recordo encara les revistes de l'època, el Lectures, el Garbo, aquest tipus de revistes.
0: Era un tio que tenia bona planta.
1: Es veien, sí, era un tio molt
0: però
1: fort.
0: Però tenia més planta que cervell.
1: Jo penso que bàsicament era això. I ella tenia les dues coses, tenia la planta
0: està,
1: i el cervell. I aquest és un tema que va fer que la parella, no sé quan va durar aquesta
0: no
1: parella.
0: Va arribar l'any.
1: Que no? Però sí, en canvi va omplir premsa del cor moltíssima,
0: sí,
1: durant molt de temps.
0: Clar, poc, perquè...
1: Va allargar-se.
0: Sí, sí, tenien, sí, tenien, era una parella. De totes formes, ell la va estimar tota la vida. Tant és així,
1: sí,
0: que quan arribarem al moment de parlar del comiat,
1: sí,
0: de l'enterrament,
1: sí,
0: el que va organitzar tota la cerimònia d'enterrament va ser Joe DiMaggio.
1: Ah, carai.
0: Perquè l'altra gent que l'envoltava es va dispersar d'una forma miserable.
1: Es van obrir.
0: Però no ens avancem.
1: I després, el que ja hem parlat una mica així, no hi hem parlat, de fet
0: no,
1: potser no em donen ni el seu nom,
0: sí,
1: però d'algun moment està sobrevolant la història, és aquest dramaturg,
0: sí,
1: conegut...
0: Arthur Miller.
1: Arthur Miller. Arthur Miller sí que és un home important de la seva vida perquè finalment troba una mena de pare...
0: Sí, és que a més aquí s'ajuntaven les dues coses, no? El que buscava ella sempre, perquè ella tenia un interès grandiós, que ja en parlarem, per la lectura, i... per lo que està envoltada de gent intel·ligent.
1: Exacte.
0: De gent que la superés amb ella i, per tant, de la que pogués aprendre. El dramaturg Arthur Miller era un paradigma d'aquest tipus de persona.
1: Tema.
0: Però
1: sí,
0: què
1: sí,
0: passa? Per ella, ell era l'intel·lectual que li interessava tindre al costat perquè li podia ensenyar molt de la vida i de la literatura, etc.
1: Sí.
0: Però per ell, ella, què era? Un trofeu.
1: Sí, sí, efectivament. I sí, també les fotos aquí diuen molt d'això, perquè els veus junts i te'n dones compte exactament d'aquest doble rol que jugaven. Ella, com aparentment sumisa, però en realitat és la ment pensant, i ell com exhibint aquesta perfecta dona al costat. També en aquesta època, una miqueta abans i després també va seguir, ella també en aquest això de posar-se al dia a nivell intel·lectual i voler pujar una miqueta més al graó de ser la simple actriu, la pin-up típica de qualsevol pel·lícula americana, diguem, que parla que podia passar, que no ho era, va anar a l'Actors Studio de Nova York, és a dir, van estudiar amb la família Strasberg, que, com han fet tants, com Marlon Brando, com Paul Newman, com majoria dels actors, i moltes actrius també americanes. I allí afina també molt el seu, d'allò, la interpretació. És a dir, entenc que l'interpretar un personatge, a part del que els papers directors li han anat dient, ella també es entén que hi ha una tècnica, i aquesta tècnica te la pots aprendre i la pots ensenyar a algú.
0: Correcte.
1: I ella l'aprèn allà.
0: Aquí és molt important, a part del Lee Strasberg, que era el mentor, a l'home que portava el mètode, hi havia la Paula Strasberg. I la Paula la va acompanyar els últims anys a tots els rodatges. Per exemple, Vides Rebeldes, ella acabava de fer, això en vam parlar, em sembla, l'altra setmana, ella acabava de fer una actuació que, per exemple, el John Huston no es diu massa, però d'aquells que si s'havia de repetir 24 vegades es repetia i aquí no passa res.
1: Sí.
0: Bueno, doncs sempre hi havia al costat la Paula, i la Paula o li feia senyals o quan estava tallada la seqüència que s'havia filmat li deia, escolta, molt bé, o mira, profunditza més en això, mira cap a aquesta banda. O sigui, ella li tenia una confiança absoluta a la família Strasberg.
1: Sí. Clar, ella n'ha dit d'alguna
0: manera...
1: I
0: va millorar molt com a actriu, eh?
1: Sí, segur. Clar, el que ensenya el mètode, que és el mètode, el mètode d'ells, era bàsicament basar-se en la memòria emocional que tu tens, la pròpia.
0: Sí.
1: I amb la teva pròpia
0: vulnerabilitat. Anar a buscar en la teva resposta emocional,
1: exacte.
0: La resposta
1: del personatge que
0: t'han donat.
1: I això, d'alguna manera, és donar-te una arma molt important, perquè el que no, primer, es pot fer mal, és a dir, un actor, un actiu, pot prendre mal si no ho fa així, perquè no es protegeix, perquè pensa que és el mateix ell que l'actor, que el personatge que interpreta, i no, hi ha d'haver aquesta distància. I això ella ho aprèn i que ho aplica molt bé en les properes pel·lícules que fa a partir d'aquí. I aquí ve una mica l'etapa més, d'alguna manera, més complexa de la vida d'ella, que és aquest, bueno, aquest que ens estem acostant al final, diguem. Perquè
0: sí,
1: tot això...
0: perquè clar, de fet, l'última pel·lícula sencera que va fer és Vides Rebeldes.
1: Sí, així és reconeguda com a tal, no? Perquè,
0: l'altra només va durar 37 minuts.
1: Exacte.
0: La que hagués sigut l'última pel·lícula, que de totes formes era una pel·lícula que podia pintar bé, perquè estava dirigida per George Cukor, que es diu Something's Got to Give, amb Dean Martin i Sid Charisse, a part de Marilyn Monroe. Però la productora va decidir que no es continués i també la va treure del curs, o sigui que no va funcionar tampoc. I de l'única forma que s'han vist imatges és amb la tira de documentals que s'han fet sobre Marilyn Monroe, han sortit imatges d'aquesta pel·lícula i també, conseqüentment, hi ha hagut molta literatura amb la que s'ha introduït fotografies d'ella. Clar, aquestes fotografies d'ella ens mostren una Marilyn, que això pot conduir una mica fàcils deduccions i tal. No, o sigui, ella, que passava per un mal moment, segur, però que aquest moment dolent fos desesperant o una situació desesperant, això ja no ho tinc tan segur.
1: Tampoc està
0: perquè
1: tan
0: era
1: prou,
0: una dona que començava des de la seva seu lideratge per part dels Strasberg, tant el Lee com la Paula.
1: La Paula.
0: Ella havia anat agafant confiança i ja no era la noia insegura del principi, que deia, sí, bueno, sóc guapa i això, però jo mai he estudiat... Perquè, per exemple, amb Los Caballeros les prefieren rubies, la seva companya explicava que després d'estar 12 hores ballant i treballant el guió i tot això, ella se'n anava a dormir i la Marilyn Monroe seguia repassant i ella mateixa assajant perquè buscava la perfecció.
1: No, es va convertir molt exigent en si
0: mateixa.
1: Parlaves tu de literatura fa un moment. Tu tenies coses sobre a dir sobre el tema literari.
0: Sí.
1: La vessant literària
0: la vessant literària de Marilyn Monroe és molt interessant. Dir-vos d'entrada que en aquell moment, primer, una noia que fos una estrella, i no una estrella qualsevol, sinó una estrella que tenia llavors milers i milers de fotos repartides per tot el món, i que cada cap de setmana es pegaven bofetades les revistes de tot tipus, però sobretot del cor, per tindre fotografies d'ella amb les últimes coses, i per tant que era perseguida pels fotògrafs, amb tot això, i a més fent cine, i l'exigent que dèiem que era, estudiant els seus papers i tal, amb tot això ella tenia una biblioteca de 400 llibres. Sí. Se l'ha fotografiat diverses vegades i s'ha dit, per la gent que havia conviscut amb ella, que era, li agradaven, per exemple, els clàssics russos. Tolstoi, Dostoyevsky, havia llegit L'Idiota, Crim i Càstig, Guerra i Pau, Anna Karenina de Tolstoi i les altres dues de Dostoyevsky. Havia llegit la filosofia de Nietzsche, així hablava Zaratustra, La Gaia Ciència, de Balzac, que havia llegit La Comèdia Humana, de Rainer Maria Rilke, que li agradava molt la poesia de Rilke. Sí. Era una fan i havia llegit diverses vegades Cartes a un joven poeta, perquè d'alguna manera ella trobava inspiració amb aquesta lectura. Realment és una lectura que jo crec que és bàsica. No hi ha, pels que escriuen, llegeixen, si són joves poetes d'això, sinó per tothom, aquest sí. És un llibre que hauria de ser obligatori.
1: Sí, un altre que també llegia, el Whitman.
0: O el Whitman. James Joyce, ell havia llegit l'Ulisses de Joyce, sí. Que hi ha molts que ho diuen i
1: va
0: no l'han llegit.
1: Va aconseguir llegir-lo, ella sí.
0: Molt bé.
1: Esperem.
0: Walt Whitman, les hojas de hierba, sí. Arthur Miller, que va ser el seu tercer marit i va conviure amb ella 5 anys, és l'autor d'obres dramaturgues com La mort d'un viatjant, molt celebrada i representada around the world. Tennessee Williams, un tramvia anomenat Desig, Ernest Hemingway, Adéu a les armes, Francis Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, William Faulkner, El soroll i la fúria, etc.
1: Els contemporanis, diguem també, americans.
0: Tots els contemporanis. Ella tenia una biblioteca de més de 400 llibres. Bueno,
1: molt bé.
0: Podríem deixar aquí el que és la literatura.
1: El tema literari. I tens alguna cosa escrita per ella? Alguna frase? Alguna... Jo vaig pillar alguna cosa, però no ho he portat.
0: Tinc algunes coses d'ella, però com que estem al 53...
1: Tenim un minut i pico.
0: Sí, tenim un minut i pico. Llavors, dir-vos, per exemple, que ella havia dit coses com... vaig interpretar la classe de paper de... vaig intentar interpretar el paper de Cordèlia del rei Lear de Shakespeare, però em va ser molt difícil. Més endavant m'agradaria interpretar Lady Macbeth, perquè seria meravellós que Marlon Brando fos Macbeth. Marilyn Monroe sobre Willie Wilder, perquè igual que va dir això sobre Willie Wilder, també era capaç de fer comentaris sobre les lectures que havia fet. I sobre Wilder va dir: és un cineasta brillant, però es preocupa massa pels guanys de les seves pel·lícules. Bé, hi ha altres coses que tinc d'ella, però ella tenia una vessant, que era la vessant poètica, i m'agradaria llegir-vos un parell de poemes.
1: Anem molt justets ara, Pepe.
0: No, és curt, això.
1: Sí, molt curt, vinga.
0: Els poemes són els següents. Un poema sense títol que diu: ai, punyeta, m'agradaria estar morta, absolutament no existent, absent d'aquí, de tot arreu. Però com ho faria sempre si hi ha ponts, i el pont de Brooklyn? Però m'encanta aquest pont. Mai he vist un pont que sigui lleig. I un altre. El títol és Vida. I diu així: soc de les teves dues direccions. D'alguna manera estic penjada cap avall quasi sempre, però forta com una taranyina, el vent, em mantinc més amb la gebrada freda i resplendent, però els meus raigs, amb avaloris, són del color que he vist en un quadre. Ah, vida, t'han enganyat.

0: Ζουν του γουστού. Σιώμα. Ήταν.
1: Ζουν blues, τι.
0: Κόμπο blues. Παρκέ blues.
1: Just blues.
0: Α, just blues. Perfecto.
2: Bona noig, bluseros del món mundial. Això és Just Blues. Ja estem aquí, donant la vara. Un dia més. Un dia més. Què tal, Jan? Com estem?
3: Doncs com sempre, no?
2: Com sempre, bé.
3: Sí, sí.
2: Sempre també. Estàs bé, tu. Fantàstic. I l'Eme Alonso, com està?
4: Bona noig. Bé, cada cop millor.
2: Cada cop millor.
3: Uau.
4: Mira, sí, no?
2: Molt bé.
4: Cada cop fer millor temps.
2: I cada cop millor.
4: Llavors jo me vengo arriba.
2: I avui,
4: com el Jan.
3: Sí.
2: I avui tenim aquí el senyor Víctor Puertas, com estàs?
5: Vinc a molestar una estona.
2: No, molestar de cap manera,
4: cada cop
2: per
4: millor,
2: favor.
4: També.
5: També.
2: No? Cada cop més prim, cada cop més
5: hòstia.
2: Prim.
5: Olé.
2: Bueno. Bé, bueno.
5: La vida del músico. Va com va.
2: Era el del maestro d'escuela, no? Però el músico veu que és peor. Vinga, engeguem.

0: Estem escoltant el senyor Greg Kaizer amb un tema d'ell mateix, que es diu Le Rêve de Bretagne, que sortia en un àlbum del 2026.
1: Meravellós.
0: Laguna Accessions.
1: Un dels millors discos de l'any.
0: Efectivament. I posem aquest disc d'una manera una mica unanista, perquè el Greg Kaizer tornarà per aquí a Catalunya i de fet estarà a Girona el dijous a la sala, com es diu la sala aquesta, M.A.? Tu et sona?
2: A una Girona, sala... no? Està?
0: Sí, és que ho han anunciat fa relativament poc, la sala, la sala Platea, pot ser? O...
1: Ah, Platea, pot, vale. Sí,
0: podria ser la sala Platea.
1: Però m'ho dius com si jo fos de Girona.
0: Bueno, però tu ho saps tot, M.A. I ets aquí, estàs a la meva mà dreta.
1: La dreta, bueno,
0: igual,
1: del padre.
0: Sigui com sigui, estarà a Girona, si la gent que esteu de Girona estarà a la sala Platea demà a la nit, ai, el dijous a la nit, perdoneu.
1: Dijous a la nit.
0: I el divendres a les 9 de la nit estarà a Can Gorgs, a Barberà del Vallès, i estarà acompanyat del senyor Sergi Escriu, el senyor Balta Bordoi i el senyor Reginald Vilardell. O sigui, si no us voleu perdre aquest grandíssim harmonicista, anava a dir texà, no és de Texas, però com si ho fos, no? I ja està. Més coses.
1: Bueno, no sé, si ja que estem amb l'agenda...
0: Sí, ja que estem amb l'agenda, anem a posar un altre tema. Anem a posar el següent tema, que igual li sona el Víctor d'algú.

0: Bueno, pues aquest disc et sona, no, Víctor?
1: Una veu sí. Inconfundible.
2: Única.
0: Bé, era Balta Bordoy and the Bad Boys featuring Víctor Puertas i el tema es deia Broke and Lonely.
1: Una sugerència.
0: D'un àlbum.
1: Estaria bé que un Balta Bordoy and the Bad Boys featuring Johnny Jerry Watson, Portnoy. I tot acaba en oi.
0: I s'ha quedat tan ample.
2: Bordoy, Portnoy... Hòstia, pues Portnoy té ja una edat, eh?
1: Ja,
2: o el
1: ja,
2: pillem ja,
1: ja
2: o...
1: Sí. Bordoy, Bad Boys, Portnoy... Bueno, és igual, seguim.
0: Gràcies. Doncs res, res, posava això perquè... que dic que és de l'àlbum Rock My Blues Away del 2022, perquè toqueu aquest dissabte 6 a les 21:30 a la Nova Jescava, no?
2: Sí, bueno, tenim...
0: De fet, teniu bolos últimament amb els Bad Boys, no?
2: Sí, sí, la veritat és que també...
1: A veure, o sigui, dissabte 6 a la Nova Jescava.
2: Sí, hay un doblete.
1: Sí, sí, sí.
2: Hay un doblete.
1: Sí, sí. Hay un doblete.
2: Amb el Balta, sí, el Balta és veritat que amb els discos que està fent amb el Sergio, doncs va, diguéssim que va una mica de cul, de temps i de viatges i de trobar forats. I vam tocar fa poc a Cardona, si no m'equivoco, vam tenir un bolo, ara tenim aquest de Terrassa, que són unes nits com de blues que fan així com...
1: Blues Weekend.
2: Blues Weekend, que no... Sí.
1: És el segon. O sigui que...
2: Sí, bueno, és el segon any o és la segona nit? Perquè veig que...
0: És la segona nit.
1: La segona nit.
2: I el Joan Pau, no? El divendres, exacte. I el Joan sí, Pau, si és, no m'equivoco.
0: Sí, hem d'estar per la sort.
1: Però bueno...
2: Ui, perdó.
1: No. Segon Blues Weekend. O sigui que la setmana passada jo crec que hi havia...
2: Ah.
0: Doncs no
2: estava
0: anunciat. Ah,
2: sí, perquè estava el Tòfol.
0: Ah, estava el Tòfol. Sí, vale.
1: O sigui que és... No sé si n'hi ha un tercer.
2: A veure, esperem que sí.
0: Esperem que sí. I ja que heu d'estar per la sorpresa, doncs el divendres, si vosaltres esteu el dissabte a les 21:30, el divendres està el Joan Pau Comelles i tinc un tema que jo crec que us agradarà molt.

0: Oh, aquí, Joan Pau.
1: Aquí está el más rápido de l'oeste, el senyor Joan Pau Comelles, que si el voleu veure fent aquest tema o altres, que també anirà tan ràpid o més, podeu anar el divendres, dia 5, a la Nova Jascaba.
0: Blues Weekend.
1: Blues Weekend. I més coses, perquè el diumenge també podeu anar a veure a l'estimada Big Mama Montse amb els seus Captains Brotherhood, que estaran al Cursal
0: de Manresa.
1: Al Cursal de Manresa.
0: Sí, senyor.
1: I la vam tenir fa poc per aquí, però podem escoltar com a mínim una mica dels seus temes. Home, va. You are an angel. Escoltem You are an angel, va.

0: Doncs aquí teníem a la Big Mama Montse, que estarà presentant aquest àlbum, com es deia?
1: Sense Confine,
0: que va venir a presentar aquí, i estarà al Cursal de Manresa presentant-lo amb molts convidats, i esperem que tingui tot l'èxit del món. I més coses. Bé, l'última cosa de l'agenda que diré, doncs ve un senyor que es diu Martin Hartley, que és un britànic, que és un es veu que és un tio reconegut pel roots music, i fa més això, americana, folk, blues, etc, i escoltarem un tema que es diu Shanghai, que es diu, pues això, es diu Shanghai.

0: Aquest és el senyor Martin Hurley, que estarà el diumenge 7, a les 7 de la tarda i a les 8 i mitja al Jamboree.
1: Molt bé.
2: Quin dia, això, perdó?
0: Això el diumenge.
2: Diumenge.
0: El diumenge dia 7. Per tant, si voleu veure una cosa d'americana, un senyor que toca el slide i que ho fa força bé, doncs ja ho sabeu. Aneu al Jamboree, home, aneu al Jamboree, que...
1: Sí, s'ha d'anar.
0: Que al final l'acabaran tancant, acabaran dient que no foten més blues i després se'ns lamentarem amargament.
1: I on s'ha d'anar, també, és a la Tecla Sala, la biblioteca que tenim a Hospitalet, que és la seu del Fons Europeu de Blues, i que es fan coses habitualment, com demà. Demà dimecres, dia 3, a les 19, a partir de les 19, tindrem una conferència del Manolo López Poy, que parlarà de llibres i editorials dedicades al blues, i després de la conferència hi haurà un concert amb músics de la Societat de Blues de Barcelona, com la Huchi Kuchi Sonia, el Sergio Giunta i el Lluís Souto, l'estimat Lluís Souto. Amb el qual, això és demà, són el cicle de conferències Blues per tu, que tindrà lloc els tres primers dimecres de juny. I aquest és el primer. El segon, parlarem del segon la setmana vinent.
0: Efectivament.
1: Efectivament. I del tercer, la següent setmana.
2: És Barrio Sésamo, una mica, això, no?
1: Sí. És una mica Barrio Sésamo.
0: Vinga, però més coses, hi ha més coses.
1: Això eren els destacats de la setmana, i així com
0: per... Un altre destacat de la setmana.
1: Un altre destacat de la setmana és que Bike and Lonson sortirem del nostre cau, que estem una mica ermitanyos aquest període de temps, i el dissabte a les 7 de la tarda estarem al Lolala Bar, al Clot, al costat del Mercat del Clot. Un lloc guai i una àrea també supermaca. La veritat és que tot el voltant del... Si no voleu venir a veure'ns, podeu venir al barri. El barri està molt bé. Pues allà estarem, Michael Donson, el dissabte. I la resta de l'agenda la teniu a Lletres de Blues del nostre estimat Lluís Souto. I una cosa que no hi és a l'agenda, però que s'ha de dir, és que el proper dissabte, dia 6, té lloc una boda. Una boda, la boda de la Hali i del Eric. La Hali és una jove cantant que en els últims temps està... deixant-se veure sovint per les jams de
2: molt
1: blues
2: sovint, sí,
1: de Barcelona. I l'Eric, que és el seu promès, i l'acompanya tot arreu, i es casen aquest dissabte.
0: Viva los novios.
1: I... Com?
0: Viva los novios.
1: Viva los novios.
2: Però tampoc no promoguis que la gent vagi, perquè si no...
1: No, no, és un event privat, o sigui, pues, us quedareu amb les ganes, perquè en el Sarao tenim entès que tocaran ni més ni més que l'abans esmentat Greg Isor, que està per aquí aquests dies, el Balta Bordoi, l'Homero Tolosa i l'aquí present Víctor Puertas.
2: Donant pel sac fins a les bodes, saps? BBC.
1: Com és això? Com és això, Víctor?
2: Pues res, que a mi em sembla molt guai que ho esmentis, que ho anomenis.
1: I tant que sí, perquè, fa molt de goig poder-ho dir.
2: Perquè és una companya musical, jo crec que tots els que anem a les jams, quan es pot, no?, que anem a les jams, ella és una persona que apoya molt el circuit de bars i de locals petits on es fan mogudes blueseres. La Hali porta allà picant pedra, diguéssim,
1: sí.
2: Col·laborant també com a músic i com a espectadora, i... Hòstia, està molt bé que el dia de la... No? Que en teoria
0: el seu casament, doncs,
2: més feliç de la seva vida
1: exactament
2: faci un concert, no?
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, doncs pues des d'aquí podem desitjar felicitats a la Hali i a l'Eric per molts anys de felicitat, molt de blues del bo, blues del bo. I bueno, pues...
2: Molt bé.
1: Res, que viuen los novios.
0: Això mateix.
1: Molt bé. I per la resta de l'agenda, ja sabeu.
0: A Lluís Souto.
1: De blues de Lluís Souto.
0: Molt bé. Què tal, Nick Moss?
2: Vols que... Mira, jo Vengo a hacer de David Sánchez perquè el David, quan no estava aquí de jefe, venia a posar música.
0: Sí.
2: I fèiem les flautites de David i Víctor. I llavors he portat algú que no és flautita com a tal, però amb un tema número 9 que es diu Feeling Better Now, d'un senyor que ara us parlaré alguna coseta.
0: Molt bé.
2: Si us sembla.
1: Ok.
3: When I was a kid, I'd fall and scrape my knee. Never scared to climb the highest tree.
2: Aquest també estava molt bé, s'ha de dir.
4: Sí, sí, i tant.
2: Però anem a posar un altre que m'entrempa més, ja veuràs.
4: Ara sí que el tenim.
2: Anem-hi.

0: Molt bé.
1: Andrew Duncanson, grandíssim cantant, que jo no el tenia molt controlat i que, i que aquests dies amb el Nick Moss, que ara us explicaré quatre
0: detallets, que volíem saber coses,
1: ha sigut un dels convidats. Això de, en aquest disc de l'Andrew està el Michael Pelukin, que un tipus de Chicago que se'n va anar a viure a Califòrnia i ara ha tornat a Chicago, a Illinois, perdó, gran harmonicista i saxofonista. La cosa flipant, que encara no m'ho crec, i hem passat ja 3 dies des que he tornat, però que em va trucar el Nick Moss per anar a un festival de Suïssa que volia anar... O sigui, és un festival molt curiós, molt elitista per diverses raons, només porten bandes americanes.
0: Mira.
1: Us diria molt... Podria dir moltes coses, però bueno, està bé que és molt elitista, volen portar los números 1 del blues actual americano i els hi costa portar europeus, diguéssim, o fora dels Estats Units. I jo vaig una mica l'excepció. Rodrigo Mantovani al baix també se'l va menjar perquè sí, perquè és el baixista del Nick. I en aquest cas, en aquesta vegada, el Nick ha anat moltes vegades en aquest festival que es diu Groove Now, un festival... bastant heavy.
0: I no venia el Dennis per alguna raó?
1: Clar, jo al principi vaig pensar, està buscant alguien barato? No, la qüestió és que amb el Dennis ja... Ell ha anat molts anys al Nick en aquest festi i el tio del festival li va demanar que anés amb altres convidats, amb un altre harmonicista, amb altra gent. Llavors em va trucar, com ens vam conèixer una mica més musicalment aquí a Hospitalet i vam estar xerrant, doncs em va convidar. Jo, encantat de la vida, acollonit, perquè anar a suplir d'alguna manera a Dennis Renling no és tarea fàcil o...
0: No sé,
1: jo vaig tenir bastant pudor en fer això, però alhora també era molt guai. Hi havia el Bob Welch com a convidat també, pianista, guitarrista espectacular, que tampoc no el coneixia en persona. Estava l'Andrew Duncanson com a cantant, guitarrista, i hi havia el Willie Jordan, que és un cantant de Louisiana, però que viu a Califòrnia, gran cantant, bateria també. Llavors... La veritat és que va ser molt guai. Em van acollir com un home, que haig d'agrair molt al Nick Moss i al Patrick, el tio del festival, que no les tenia totes amb mi, venint de Barcelona. Així de clar,
0: directament, no?
1: Així m'ho va deixar caure des del primer dia que vaig arribar. I des del primer concert del primer dia em va dir lo siento por mis comentarios.
0: Bueno.
1: O sigui que vam acabar molt bé. De veritat, és un tio... No és mala persona, però és un elitista, diguéssim, molt a l'extrem, perquè em va fer com una petita entrevista abans del festival preguntant-me si jo també creia que el nivell europeu era molt malo en el blues, i jo no, és que no ho penso. Vull dir, i li vaig començar a dir noms i noms i noms de gent que jo considero de primer nivell. Big Creek Slim, Wes Weston, Big Joe Louis, és que hi ha tants que és una mica absurd dir això.
0: Knockout Greg...
1: Bueno, és que ja dic, a cada país hi ha la crem de la crem, no, diguéssim, a tota Europa.
2: Vivian de Blue Shack,
1: és que hi ha Dexter Shaw...
2: Tommy Leino...
1: És que hi ha tants, clar. És una mica ridícul posar aquest sello de... No, tiene que ser del West Side de Chicago, home, pues... Bueno, en fi, dit això, que ho trobo més anecdòtic, perquè després ja et dic que... va ser molt, molt xulo el tracte, ens van tractar molt bé i el Nick, la veritat és que em va tractar molt bé i va ser molt guai perquè, clar, Willie Jordan es va posar a la bateria a fer uns temes, a part de cantar, l'Andrew es va posar amb la guitarra, el Bob Welch estava al piano i de cop es passava a la guitarra, jo a l'harmònica m'he passat al piano,
2: tot era un...
1: i la cosa flipada que no us he dit és que el Nick Moss en un tema me dice, ¿me dejas una armónica en si bemol?
0: No.
1: I es posa a tocar l'harmònica com un fill de la gran.
0: Toca molt bé.
1: Molt bé.
2: Hòstia.
1: Toca molt bé.
2: Hòstia.
1: Molt bé. Millor que altres, no ho sé. Tenia bon to, sonava bé, sabia... És que clar, és un tio, jo no ho sabia, ell havia estat 4 anys amb Jimmy Rogers.
0: Sí, això ho sabia.
1: I havia tocat amb... Clar, no em va explicar moltes historietes, però tenia moltes per explicar. 50 i pico d'anys, tota la vida tocant des dels 17 o 18, pues. O sigui que va ser molt guai, la veritat, em vaig sentir molt, molt bé dintre dels nervis d'anar amb aquesta idea de, hòstia, Nick Moss va con Dennis Renling, a ver què hace este chaval. fora d'això va ser molt, molt guai. I aquests detalls d'anar canviant instruments aquí tots i...
2: Hòstia, segur que als suïssos o a l'organitzador li van
1: flipar.
2: Trencar els sistemes.
1: A més, no? És un festival molt curiós que toques al mateix lloc les tres nits. Llavors, porta bandes així com... Fa com un... És un poco... És com... Dios, yo te junto y te pongo aquí estos músicos y tenéis que hacer... Li agrada juntar això. Hi ha algun festi que ho fa aquí, ara no me'n recordo qui era, que això ho fa, de juntar músics de diferents... Ara no me'n recordo quin festi, però hi ha un aquí a Espanya.
0: Bueno, el Vicente Zume lo fa.
1: El Zume lo fa, això, per exemple. Però hi ha algun més. Hi ha un festi que també li agrada això de juntar músics. Per València hi havia un festival. La cosa és que va ser molt guai, perquè la primera nit, bueno, cadascú va fer el seu rotllo. La segona nit el Nick va dir, vamos a hacer down home, blues, no rural, però Chicago, el més acústic, escobetes, contrabaix, i va ser espectacular, va ser brutal, de veritat. O sigui, pèls de punta, jo si hagués estat de públic, m'hauria passat teta mirant-lo, perquè el Rodrigo Mantovani és que és sens dubte el millor baixista de blues que hi ha al món, o dels millors, sense cap tipus de dubte, i el Nick Moss és que va ser molt guai, molt maco, la veritat, i algo que m'emporto
0: molt bé. Guai. Sí. Pues ens has posat hòstia, les dents ben llargues,
1: això.
0: Sí. Les dents ben llargues, molt bé, Víctor.
1: Sí, sí, sí. Així que res, a veure si el veiem més per aquí.
2: A veure si veiem més per aquí i amb tu.
1: Ah, bueno, a ver.
2: I amb tu.
1: A veure.
2: Bueno.
0: Escoltem alguna coseta més?
1: Vinga, sí, podem escoltar de l'altre disco, perquè és, amb l'Andrew devem tenir molt rotllo, em va passar els seus discos, i hi ha un altre disco que té un altre harmonicista, que es diu Shellist.
0: El Ronnie Shellist,
1: un altre bon conegut, amb aquest tema que es diu Blanco Bugalú. Una mica diferent aquest disco.
0: Aquest disc em sembla que està fet per el guitarrista, que toca també el baix amb els peus. Pot ser?
2: Toca el baix amb els peus.
0: O toca la bateria amb els peus i llavors té un baixista i el Ronnie Shellist o una cosa així. No sé, t'ho dic perquè
1: ara m'has matat,
0: El vaig escoltar un dia i em va dir l'Oscar Rabadán que era així. Després em vaig mirar vídeos i em sembla que sí, que el tio toca la guitarra...
1: Home, pot ser, però clar...
0: I la bateria...
1: Sí, perquè posa Farmer... és que no porto les ulleres. Farmer Food Drums.
0: Food Drums. Ah, doncs Food Drums.
2: Farmer. O sigui,
1: Bateria de pies...
2: Bateria de pies de la
1: granja del tio Joe. Hòstia, pues no
0: sé. O sigui, el tio és com una mena de one man band que s'acaba juntant amb un baixista i un harmonicista.
1: Eso es.
0: O sigui, el tio que podria fer-ho tot, perquè podria fer finger picking i podria fotre's un rack i tocar l'harmònica i a tomar pel culo todos, però acaba fent concessions i surt un... I aquest disc me l'he escoltat i a mi m'agrada força.
1: Sí, aquest sí. Sí, pues sí. Escoltem-lo, no?
0: Vinga, va, endavant.
1: Vinga.

0: Aquí ho tenim.
1: Yes.
0: El senyor Ronnie Shellist i els de Dick... The Big Three, The Dick Three, The Dick...
2: The Dick Three. La portada és brutal.
0: M'ha d'escriure...
2: Llàstima que no...
0: Descriu la portada pels nostres oients.
2: La portada és un homenatge a una famosa foto de la història fotogràfica d'Amèrica Profunda.
0: D'Amèrica Profunda.
1: Ho has buscat?
2: No, no, és la meva cultura brutal d'abans d'entrar al programa.
1: Es diu American Gothic.
2: American Gothic.
1: De Grant Wood, que es veu que és una pintura molt famosa.
2: És una pintura, no és una foto.
1: Jo crec que és una pintura. Fas dubtar perquè jo no tinc ni puta idea de pintura, haig de dir. Soc molt dolent, però crec que sí, no? És una pintura molt famosa, d'American Gothic. Llavors ell fa una mica la...
2: Exactament, no? En comptes de forca porta una maza. I bueno... És per veure-la.
1: Sí,
2: la portada és per veure-la. Llàstima que estem a la ràdio. I la meva... Bueno, no tenim temps perquè jo descrigui en paraules la... No cal.
0: Bueno, surten dos personatges que semblen...
2: Trets d'una pel·li de terror de rural, així, americà.
0: Podrien ser baptistes, amish o sí. Una cosa d'aquestes, no? Amish,
2: molt amish.
0: Bueno, molt amish
1: ell
0: no,
1: sí.
0: Però vull dir...
1: Ell sí.
2: Ja no té cap pinta d'amish, no? És més... Ella és més xicana.
0: Més xicana?
2: Bueno,
1: ella de pinta... No, ah, no.
2: No, jo dic la portada.
0: Ah, no, clar, la portada, no? Perquè jo t'estic descrivint l'American
2: sí.
0: Gothic.
1: L'original sí.
2: No, però bueno.
1: Tenen pinta d'amish.
0: Bueno, en fi, és igual.
2: És igual. Exactament.
0: Però el disc està bé. El disc està bé, és altament recomanable.
1: Està molt bé. I el músic que parlàvem de que toca amb els peus, la bateria, és el Jerry Hunt. Fa molt conegut, molt col·laborador dintre de molts discos de blues, com a bateria, si no m'equivoco, com a baixista, com a multiinstrumentista, diguéssim.
0: Molt bé. I aquí toca el Farmer Foot Drums. Farmer Foot Drums. Emea, que ens expliques què va passar un dia com avui, coses d'aquestes?
2: Fem efemèrides.
0: Fem alguna cosa d'efemèrides, no?
2: Alguna cosa d'efemèrides.
0: Digues alguna cosa.
2: Fem efemèrides.

0: Blues Friday, Dinah Washington, introduint la secció d'efemèrides del blues que va passar un dia com avui, una setmana com aquesta, o un dia com ahir, o un dia com demà.
1: Exacte.
0: En el món del blues. O en el món que nosaltres vulguem. Perquè un dia com ahir, un dia com ahir, de fa 100 anys, exactament ahir, o sigui, un 2 de juny del 1926, nacia a Los Angeles una tal Norma Jean Mortensen. Qui era Norma Jean Mortensen?
1: Marilyn Monroe.
0: Marilyn Monroe.
1: Oh,
0: Marilyn Monroe. I no podem deixar de sentir alguna de les cançons que va cantar les seves pel·lícules, i jo especialment vull sentir River of No Return.
1: Oh, yeah.

0: era Marilyn Monroe, River of No Return, en el seu centenari. I aquí, el nostre homenatge. I un dia com demà... No, com avui. No, avui és 3.
1: Sí, no, demà és 3.
0: Demà és 3, un dia com demà. Naixia, però del 1897, una tal Lizzie Douglas. Lizzie Douglas, Lizzie Douglas, no, no? Memphis Minnie.
2: Ah.
0: Algiers, Louisiana. Sentim Hoodoo Lady.
1: Oh yeah.
3: Hoodoo Lady, how do you do? Tell me you take a boot and touch a brand new shoe. But don't

0: Sonny Boy One.
1: John Lee.
0: John Lee.
1: John Lee.
0: El precursor.
2: Juan Luis.
0: ¿Eh?
2: No, perdón, perdón.
0: Y bueno, ya estem en s'acomiadem, no? En s'acomiadem i fem la darrera efemèride i ens acomiadem amb ella. Amb ella perquè és la Cora Walton, que ens va deixar un dia com demà, del 2009, la Cora Walton, que és la Coco Taylor. Vale? I bueno, ens acomiadem amb Blues Never Die. Mai millor dit.
2: Així és.
0: Bona noig, museros del món mundial.
1: Moren les persones.
0: David, Víctor, Jan.
2: Plaer, com
0: fins
2: sempre.
0: Fins el dimarts vinent.
2: Queden pocs, ja, no?
0: Queden pocs.
1: El 16 acabem.
0: Ah? I festeta.
1: I gràcies. Festeta. I farem gràcies. Festeta.
3: Actualitat, entrevistes, tertúlies, humor, cultura... Tot això i més cada dia a Ràdio Desvern 98.1 de la FM.
4: Ens agrades tant tu.
5: I van guanyar.
6: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor. Amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant La filla de la terra que Jordi Batista i Enric Herrera van composar l'any 1969 per a Màquina, banda germinal del rock que en aquest país va progressar de l'enlluernament anglosaxó inicial, el rock que millor ens ha explicat a nosaltres mateixos, el que es va fer a la dècada dels 70 en aquell local que es deia Celeste, la banda pel qual han passat grans músics de jazz i flamenc d'aquest país, com Carles Benavent, Emili Valariola, Salvador Font, Luigi Cabanac. Bé, ho escoltem perquè avui conversarem amb una persona que fa un parell d'anys va publicar una biografia sobre aquesta banda tan important, Màquina. Màquina, Quinta Essència Underground. Un llibre prologat precisament per l'Enric Herrera i amb un epíleg del Jordi Batista, dels dos autors d'aquesta peça. Un llibre de 188 pàgines que va escriure el senyor Àlex Gómez Font, que és la persona que hem convidat avui a venir aquí a conversar. Un melòman que escriu doncs, des del seu gust personal, com fa tothom.
1: Exacte.
0: Però amb un gran coneixement del gremi dels músics. Ja diria un coneixement enciclopèdic i sense manies, lligant mons musicals diversos. Perquè tu t'agrada el rock, suposo, t'agrada el jazz, tinc entès.
2: Sí.
0: Però investigues i acabes a orquestres de ball històriques on s'han format els músics, no?
2: Sí, sí. Jo, més que res, quan faig... Bueno, primer, moltes gràcies, Manel, per convidar-me.
0: No,
2: un plaer estar aquí. Jo, el primer de tot, sempre que he fet un treball ha sigut perquè tenia una relació important amb les persones. I això és el que em lliga. Jo, per exemple, seria incapaç... Una vegada, fa molts i molts anys, em van proposar fer com una biografia d'aquestes, allò que es feia, sobre el Jimi Hendrix. Em vaig negar a fer-la, però per una senzilla raó, no? Perquè què podia fer jo? Vull dir, repetir el que ja s'ha repetit. En canvi, trobo que és interessant quan tu coneixes els artistes, quan hi ha una relació personal, quan vas més enllà, doncs hi pots treure suc, no? I això és el que m'ha agradat.
0: I forma part del teu món més proper,
2: exacte,
0: òbviament.
2: Exacte.
0: Perquè, clar, tu ets un gran trobador d'històries desconegudes o poc conegudes. Has fet biografies de paper...
2: Sí.
0: Ja en parlarem, però també, i ara has arribat darrerament a fer documentals cinematogràfics doncs, sobre senyors importantíssims que sempre han estat darrere, o potser davant, però que no són massa coneguts, el mestre Jesús Moreno i Peirón, gran músic, un gran indiano de la música, diria,
2: exacte,
0: si fem un paral·lelisme amb els indianos, aquells senyors que van anar a Cuba a fer fortuna,
2: exacte,
0: i ell va fer una gran fortuna musical, un senyor... que va tocar amb el Benny Goodman, fins i tot.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Sí.
0: Un senyor...
2: I fins que va arribar el Fidel Castro i els va fotre una cosa al cul.
0: Vale. Una mena de Xavier Cugat menys conegut, diguem.
2: Exacte, sí, sí.
0: D'acord, no? Doncs aquest senyor té un documental que el va... Doncs mira, gràcies a tu, Àlex. I també el mestre Francesc Borrull i mestre, el gran sastre de la música catalana, de la cançó, que seria la cançó sense ell.
2: Exacte.
0: Sí, senyor...
2: sí. L'Estaca, Paraules d'amor, etcètera, etcètera.
0: Cançó de matinada.
2: Sí, anar fent.
0: Anar fent. Un senyor molt elegant.
2: Oh, l'himne del Barça, ojo.
0: Exacte.
2: Això l'himne del Barça.
0: Bueno, sí. Bueno, també li has dedicat un documental molt interessant, on, mira, surt explicant sobre l'arranjament d'aquesta peça. Bueno, això, que ets un senyor que fa moltes coses i que ajudes que es facin moltes coses perquè també provoques reedicions de música oblidada.
2: Exacte.
0: I fas els articles introductoris amb la voluntat de que hi hagi una traducció anglesa perquè la melomania internacional se n'adongui.
2: Sí.
0: Que se n'adonguin que aquí hem fet coses guapes. Doncs això, no?
2: Sí.
0: Doncs bé, avui això, aquest programa d'avui, aquest primer programa del juny, doncs intentarem conversar sobre totes les coses que has fet, no? Escolta,
2: Digues.
0: Tu músic no ets, no?
2: Jo vaig fer guitarra clàssica, però no m'hi vaig dedicar mai.
0: No t'hi vas dedicar
2: mai? No m'hi vaig dedicar mai.
0: I eres fotògraf?
2: Sí, això sí, això sí.
0: I gràcies a això és quan et vas aficionar...
2: Sí, i el que passa que, clar, com que era un fotògraf romàntic, en el bon sentit, vull dir, jo anava a fer fotos, llavors quan havia de fer la BBC, bodes, bautizos i comuniones, allò no m'agradava i vaig veure que no... I fent fotografia artística, per desgràcia, no sé que siguis una persona molt concreta, no pots viure, no? I llavors em vaig anar desvinculant i vaig descobrir doncs, que també escrivia, feia coses i vaig començar a fer... Doncs...
0: De música, escrivies de música.
2: Sí, sempre relacionat amb la música. I a partir d'allà doncs, vaig començar a fer cròniques de flamenc, de festivals, de coses d'aquestes, i vaig anar entrant i coneixent gent i vaig anar tirant de fils i d'aquí cap allà i tot això.
0: Llavors la teva primera obra important és el llibre de Celeste del 2008.
2: correcte? Sí, com a publicat, sí. Sí, sí.
0: És quan
2: sí.
0: Et vaig conèixer jo.
2: Exacte.
0: Ara el títol sencer no el tinc aquí, hi ha, dues versions.
2: Febeste i la música balletana, que era un llibre en català, que era un llibre sobre un estudi sobre com era possible que ens haguéssim despistat i descuidat aquesta època dels anys 70, no? Perquè coneixíem, jo parlava des del meu punt de vista, que jo per la generació coneixia la nova cançó pels meus pares i jo el rock català.
0: I en canvi no hi havia res.
2: No hi havia res, no? I clar, i descobreixes, precisament venint del flamenc, del Paco de Lucía, el Carles Benavent, un dia em diu que ell estava en un grup que era música urbana i comences a estirar fils i surt allà, dius, el Jordi Bonell surt allà, tot Déu.
0: Tot Déu.
2: I això és el que em va empènyer a dir, ostres, fer un llibre. I era un llibre on jo parlava, em queixava d'això, i llavors hi havia una sèrie d'entrevistes a Rafael Moll, a Víctor Jou, Carles Benavent, Emili Bagariova, Joan Albert Amargós,
0: ja,
2: Pau Riba...
0: Uns quants que ja no hi són, eh?
2: Sí, per desgràcia.
0: Sí, i el 2011 doncs, va tenir una versió castellana ampliada.
2: Sí, exacte.
0: Correcte, amb un pròleg del Carles Torra, també un gran malhomen, malauradament, que també ens ha deixat.
2: Exacte, sí, sí.
0: Bé, sí, sí. Escolta,
2: i un gran mestre, a més. El Carles
0: Home,
2: Torra.
0: Crític de La Vanguardia, amb el qual vas fer un llibre, o vas fer que fes un llibre, vas ajudar que fes un llibre, que ja en parlarem més endavant. Sí. Anem a parlar del Jesús Moreno i Peirón.
2: Sí, i tant.
0: I anem a parlar d'això, aquesta cosa que et caracteritza, que és que l'aproximació als músics, independentment de... No sé si tot el que toques t'agrada personalment o no, o que no és important això.
2: Jo si ho faig m'agrada.
0: T'acaba agradant al final.
2: Sí, sí, perquè si no m'hi poso. Això va ser una cosa molt curiosa, molt ràpid, i això va ser el Ricard Miralles, em va explicar que ell, la primera vegada que van acompanyar el Serrat va ser perquè el Tete no volia continuar amb el Serrat. El Tete volia fer les seves, saps què vull dir? Va fer uns bolos per recollir peles, per dir-ho d'una manera, però diu, jo no vull fer. I el Jesús havia treballat amb el Serrat i li va dir, diu, escolta'm, hi ha un nano, Ricard Miralles, que és un gran arranjador i tot això, hauries de treballar amb ell, i els va presentar. I el Miralles em va explicar aquesta anècdota, no? I llavors li vaig dir, hòstia, em podries posar en contacte amb aquest el Peirón? I vaig quedar amb el Peirón i clar, em va començar...
0: Aquest senyor es diu Jesús Moreno i Peirón, per què torna?
2: Jesús Peirón Moreno. El que passa que clar, quedava molt bé Jesús Moreno, clar. Una cosa, la cosa espanyola.
0: El nom artístic clar, va, molts anys va ser...
2: Exacte, la cosa espanyola, aquesta cosa que es volia vendre en aquella època, als anys 40, 50. I el Jesús, diguéssim, me'l va presentar... I el Jesús, jo quan el conec, clar, ell ja tenia uns 80 anys, perquè ara en deu tenir 95. 5 o 97 o així, 70 i pico molt llargs.
0: No, és l'any 30.
2: Sí.
0: És públic.
2: Sí.
0: No?
2: Sí. I doncs quan el vaig conèixer m'explicava que ell havia tocat amb el Frank Sinatra i tot això, i jo em vaig pensar que era un vell que estava boig, que tenia Alzheimer i s'ho estava inventant tot. I sí, sí, llavors vaig fer comprovacions i quan ho vaig lligar tot dic, però com s'ha escapat aquest home? Hem de fer alguna cosa.
0: Com no s'ha explicat això?
2: Sí. I vaig parlar amb el Carles Riobó, que és un gran realitzador de Granollers.
0: I firmeu el documental junts.
2: Exacte, sí, sí. I vam fer el documental aquest sobre la història de Peirón, que era una història magnífica. Clar, era d'un nano que neix aquí als anys 40 al conservatori, s'empapa de tot el rock de les bases americanes aquestes que hi havia allà. Al port de Barcelona hi havia el barco, no la flota americana, i els hi portaven els discos, i ells flipaven amb els discos de jazz. I bissurt, perquè a l'Havana, a Cuba, ja saps que era el pati de darrere dels americans, allà hi havia molta juerga i agradava molt la cançó espanyola, italiana i tot això. I necessitaven orquestres. I van avisar una primera orquestra, que era Los Chavales d'Espanya, per anar allà a amenitzar les nits de Tropicana.
0: Los Chavales d'Espanya, que abans s'havien dit d'una altra manera.
2: Sí, sí, home, que es deien La Gran Casino. La Gran Casino. Però, clar, no quedava prou bé per presentar-se allà.
0: Bueno, les coses que s'han de fer per sobreviure, diguem,
2: bueno,
0: no?
2: Bueno, una altra, deixa'm dir l'última anècdota, que és molt divertida. Fatxendes de Sabadell.
0: Exacte.
2: Ells van arribar com a Fatxendes de Sabadell i quan van aterrar els esperaven amb cartells que deia Gran Casino. Sabien que, perquè, clar, esto de Fatxendes de Sabadell no suena espanyol, saps què vull dir? I van estar allà, no? I, de fet, el Tropicana es fa gran gràcies a aquestes orquestres espanyoles, però que eren fetes per músics catalans. I el Jesús, amb una d'aquestes, el van avisar si volia anar cap allà, i van muntar una orquestra, i no només hi anava el Jesús, hi anava el Rudy Ventura, a la trompeta, hi anava un Sagi, saps? Que hi ha el Sagi, el teclista, llavors hi ha els fills i tot això. Doncs pues l'avi també anava amb aquesta orquestra. Vull dir, hi havia tota una sèrie de gent que llavors han fet també una carrera important en aquest sentit, no? El Jesús...
0: Anem a escoltar la primera gravació,
2: perquè
0: la gent es faci una idea, doncs aquí, doncs... Què vas triar per començar?
2: Home, Isles Canàries, que a més té la paradoxa que està feta pel Josep Maria Tarrides, que era un dels Fatxendes de Sabadell i és una de les cançons del cançoner espanyol importantíssimes, doncs es va fer Sabadell i la van popularitzar aquests músics catalans, no? I el Jesús quan va anar allà a Cuba, que va gravar, la van registrar, perquè tenia una cosa molt interessant, no? I el cantant, a més, és el Pepe Lara, que el Pepe Lara també té una història molt bonica, que ara no acabaríem, bueno, que és el nano que estava a Montserrat i quan va venir el Himmler li va tocar cantar davant de Himmler.
0: El Virolai. Aquí sí que va poder cantar el Virolai i no va haver de fer bé a veure altres coses, no?
2: Exacte, exacte.
0: Doncs anem a escoltar-ho perquè es vegi, doncs, la pedrera d'on surt la música,
2: sí,
0: no?
2: Exacte. Sí,
0: que
2: sí,
0: és la feina, que és les orquestes i s'ha acabat.
2: Sí, sí, no té més.

0: fer coses.
1: Sí. Bé, venim d'escoltar un pas doble, tocar per una gran formació de músics, de sí, què? De Sabadell i tal, no? Sí, anirien de Sabadell. Vull fer un incís, els Fatxendes de Sabadell, el Jaume Papell, cantant de Tancat per defunció, la seva mare, Amàlia Papell, filla també del Lluís Papell, el lletrista de l'himne del Centre d'Esport Sabadell. Doncs aquesta senyora va tocar amb els Fatxendes de Sabadell, perquè és una orquestra que va puntualment.
0: Sí, sí. Ah, i una altra cosa que volia dir, en aquesta orquestra, el que estava tocant el piano en aquesta peça era el Lleó Borrell. El gran arranjador de la cançó catalana.
1: Bueno, pues perquè en tant hem de fer espagueti westerns, no? Com si féssim espagueti westerns.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: però
0: tant.
1: Poden ser espagueti westerns ben fets, per
0: sí,
1: això.
0: Sí, tant, i tant. No, això per escoltar.
1: Clar, per això en parlem, sí. Òbviament. El documental, aquest és un documental que el vas a llançar tu, t'hi vas posar i després van a...
0: Sí, sí.
1: Després vas aconseguir aixecar, però sí. Tu el vas engegar...
0: Sí, sí, vam començar nosaltres amb el Carme Riobó. El Carles Riobó, un altre company, el Toni Tarifa, que tenia una càmera, i vam començar així, quan ho teníem més o menys, vam anar presentant dossiers, evidentment ens ventilaven, però llavors va acabar començant... És el que passa, costa molt agafar algú, però quan s'hi va apuntar la IE i a l'SGAE, llavors s'hi van anar apuntant tots. Total. Però al principi no ens agafava ningú.
1: Bé, al final, Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola hi són.
0: Sí, sí, tant.
1: I bé, important, per la gent que ens està escoltant, es pot veure el 3CAT.
0: Exacte.
1: De Televisió de Catalunya i a Televisió Espanyola Play, o sigui,
0: la pàgina
1: web de Televisió Espanyola, i a Filmin també.
0: Sí, i a Filmin també.
1: I també es va presentar el Festival Inèdit.
0: Exacte.
1: I el Festival de Guadalajara, a Mèxic.
0: Sí.
1: El Jesús Peirón també va anar, per Mèxic també hi devia passar.
0: No tant? Ell no va venir, no perquè...
1: A la seva època com a músic, sí, home.
0: Sí, sí.
1: Home,
0: sí,
1: la música cubana, sí. La cosa cubana, sí. També es llançava molt des del món, sí. A través de Mèxic, no?
0: Sí, Puerto Rico, sobretot, havien fet molt i tot això.
1: Va, anem a parlar d'un altre gran documental que has fet, el del Burrull.
0: I tant.
1: Francesc Burrull, un buit que s'ha d'omplir. Documental del... Què? Que el va fer pocs mesos abans de morir, pobre,
0: sí,
1: oi que sí?
0: Sí, sí. És que, bueno, aquesta va ser l'inquietud.
1: Aquesta va ser...
0: Vam veure que era un home que s'estava... apagant-se. Sí. Ostres, anem a aixecar algú. I, clar, també va ser així, amb una sabata i una espardenya, i a poc a poc anar cosint els fils, i que ens ho vam menjar, o vam fer nosaltres, pràcticament. Llavors... TV3.
1: I enganxant una cosa que m'ha agradat molt, que és enganxant converses disteses al cotxe, el senyor sí. Circulant amb el Josep, no recordo el nom, un músic. El...
0: Sí, exacte.
1: Eh?
0: Sí. I llavors hi ha gent que es va portar molt bé, que no ens ho esperàvem, com el Barça, que ens va obrir el seu museu, la grada, vull dir, ens ho van obrir tot, vull dir, ens van ajudar molt. Sí. Però vull dir, va ser un reportatge fet amb molt carinyo. Era una cosa molt especial en aquest sentit.
1: I que es parla del Barça, doncs surt el senyor Burrull doncs, explicant l'arranjament de l'himne, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: De l'himne que...
0: És molt divertit aquell tros.
1: Lletra de...
0: L'havíem de l'Espinàs.
1: De l'Espinàs, perdó, sí. I música firmada pel Manel Baix, però sí. Que ell va intervenir tal, i bueno, ho explica amb molta sinceritat, sí. Que la gent que ho vegi.
0: Que nosaltres fèiem molta broma perquè...
1: Ho comenta tècnicament, diu aquí, sí. Això està molt bé. Eh?
0: Nosaltres fèiem la broma i dic, a veure si ara ens demandaran, perquè és que passa aquestes coses.
1: Si ho vegi ho entendrà, perquè ho dius això...
0: Sí.
1: I també, hòstia, el Raimon hi surt, que el Raimon no acostuma a sortir massa els documentals.
0: Sí, no, també. A més, va ser maco per això, perquè el vam avisant al Raimon i de seguida va dir, sí, jo vull sortir. Vull dir... Clar,
1: perquè li va fer l'arranjament d'inici de càntic en el temple, l'espriu.
0: Sí, sí.
1: Aquí és on al minut 23 el senyor Josep Pinyo Martí, bateria, doncs el qualifica com el gran sastre de la música catalana.
0: Jo crec que és molt encertat. Jo crec que és encertadíssim aquesta cosa, no?
1: I un senyor, un pianista d'això, mestre de... Bueno, va ser mestre de piano d'una amiga meva.
0: Sí. No, i a més era un home que no li caia mai els anells. Això el que dius, igual ensenyaven algú que estava començant com estava treballant al costat del Raimon. Vull dir que no tenia cap problema amb res.
1: I això, i una varietat... boleros amb la voz del Trópico.
0: Sí, tant.
1: Músic, director de la Big Band de Barcelona, professor a l'aula de música...
0: I un home, a més, sense pèls de la llengua, no? Perquè, per exemple, quan el van avisar per anar a fer el Chet Baker, per anar a acompanyar el Chet Baker, com que el Chet Baker anava com anava, a mig concert es va emprenyar i se'n va anar. Vull dir, amb dos pebrots que un altre s'hagués quedat allà, aguantant amb el Chet Baker.
1: Les estridències del senyor,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Amic del Pere Tàpies, ja en parlarem.
0: Sí, tant.
1: Hòstia, important, perquè això... Bueno, no m'avanço. Bé, anem escoltant la primera peça del mestre Burrull. una peça d'aquell disc amb aquella portada tan maco, amb un doble 6 del Domino, blanc i negre, el piano.
0: Va fer empès pel Trópico, perquè ell estava fent discos amb el Trópico, i el Trópico li va dir, home, n'has de fer un, tu també. I ho va fer per això, no? I va gravar tota una sèrie de peces, i jo crec que de les més representatives és Gina Song, que estava dedicat a la seva dona, la Gina. Bueno, que ell, era, sobretot en aquesta última època, va trobar molt a faltar, evidentment. Es notava que...
1: I la, bueno, ja es veu que l'elegància, la senzillesa, sí. Elegància, per tot molt ben posat i tot això.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui aquí estem conversant amb l'Àlex Gómez Font. Acabem d'escoltar una peça amb Francesc Borrull, perquè estem parlant del seu documental, el documental que li va fer el 22, fa 4 anyets. Escolta, vull parlar un moment del mestre Borrull, perquè la seva darrera obra, em sembla, si no m'equivoco, sí, és un disc molt especial,
2: sí, tant,
1: que és el disc que va fer sobre poemes del Pere Tàpies.
2: Exacte.
1: El Pere Tàpies, cançó humorística que tots coneixem, sí, el nom artístic de Joan Cullell i Xirau, que es va deixar el 2017, i que aquest senyor doncs, feia poesia, tenia poemes inèdits, i el mestre Borrull, que li havia fet d'arranjador, li va fer un disc
2: amb aquests poemes, que estaven editats, em sembla, pel Cepi La Nansa. Van editar el llibre aquest i el Borrull li va agradar tant que va dir, ostres, això hi hem de posar música. I va
1: per tant, no va arribar a parlar mai amb el Pere Tàpies de fer-ho, no?
2: No ho sé.
1: No se sap, això.
2: Jo m'imagino que no, però no t'ho puc assegurar, la veritat.
1: Hòstia, doncs això és l'únic cas d'això, un arranjador que post-mortem agafa l'obra d'un creador de poemes i els musica. No només els arrenja, sinó que els musica.
2: Sí, sí. Amb la dificultat que, clar, jo quan ho vaig descobrir això, perquè quan ho estava treballant el documental, el vam fer quan ell estava fent els arranjaments aquests.
1: Sí, perquè es veu com a l'elaboració. Bàsicament jo vull saber què és el teu documental. Sí.
2: Però jo em vaig quedar molt parat perquè, clar, tu tens una imatge del Pere Tàpies, la moto, totes aquestes
1: humor,
2: coses.
1: Humor.
2: I llavors descobreixes això i, ostres, et quedaves paradíssim et quedaves. I a més, això és un... I va col·laborar moltíssima
1: gent. Exacte, i surt recitant el Pi de la Serra, la Carme Canela, que escoltarem, la Laura Simó, la Guillermina Mota, l'Elisabet Raspall, en Serrat, i actors com Josep Maria Pou, Sergi López, Mario Gas...
2: Òscar Dalmau.
1: Òscar Dalmau, també.
2: Sí, una...
1: Sí, són poemes petits, curtets...
2: Sí.
1: I vestits amb una elegància extraordinària. I res, anem a proposar que escoltem un tema que es diu Telegrama de la Primavera, que recita la Carme Canela i que, no sé, té aromes d'una cançó de matinada, potser, no? Ja que parlem de primavera.

estimat, verdosenc que m'apropo, el cor a punt de florir, entre papallones de plata i llimacs de saliva blanca. Disposa'm, si et plau, una catifa de paraules grasses, per si faig estada. Recorda't de mudar el paisatge. Hi ha dormit la rufa i els arbres no estan festius. Vindré a cavall d'un núvol, amb brisa fetxenda.

0: Telegrama de la primavera, un poema de Pere Tàpies, musicat per en Francesc Burrull, que es veu, que es pot veure. Bueno, no es veu directament aquest tema, però es veu en el teu documental, es veu com
1: sí, el procés
0: de creació d'aquest, bueno, d'aquest disc en particular, eh?
1: Que és l'últim treball en el que va treballar, que nosaltres ho veiem, que el treball s'anava allargant i ell va anar allargant, perquè jo crec que ell era conscient que quan acabés allò se n'anava. I així va ser.
0: Malauradament, no? Francesc Burrull, un buit que s'ha d'omplir, que evidentment no s'ha omplert, eh? Documental de 55 minuts que vas fer amb el Pau Guixà.
1: Exacte.

0: i que es pot veure al 3CAT, a la plataforma de televisió de Catalunya, i això, que la gent ho vegi, home, que
1: sí,
0: això es pot veure.
1: D'això es tracta.
0: Anem a parlar també d'un gran descobriment. Allò, aquestes coses que saps... això, a rascar, a buscar. Frank Dubé, un gran senyor també d'orquestres.
1: Sí, i tant.
0: Sí. Música que s'ha de fer i que es fa i punt. Moltes, no sé, ara...
1: Lo divertit del Frank Dubé, bueno, és un home d'aquests que va començar ell amb acordió, era un gran acordionista, i de fet una de les coses que va fer, ell anava per la volta a Catalunya amb l'Emili Vendrell cantava i ell l'acompanyava amb l'acordió. Així és com comença ell.
0: L'Emili Vendrell pare?
1: Sí, el pare, exacte. Yeah. Amb el puro la boca... allò, i anaven amb un camió a la Volta a Catalunya i quan als finals d'etapes posaven a cantar i a tocar, no? I a partir d'aquí, doncs, el Frank Dubé...
0: músic de conservatori, també, com Déu mana.
1: Sí, sí. Però un avançat a la seva època. Era un tio també molt avançat, que anava molt més endavant de tot, un tio amb unes idees molt especials, un gran català, en aquest sentit, un defensor de la pàtria catalana i d'aquest tipus de històries, i sobretot un músic, ja et dic, avançadíssim, no? Perquè quan, per exemple, els King Crimson, per posar-te un dato, encara no havien fet escales de tons, ell ja feia 3 o 4 anys que havia fet les escales
0: de tons. Ara anem al tema. Anem al projecte
1: Estrella.
0: Marciano, extraordinari d'aquest senyor, que és un disc que es va dir Proyecto A.
1: Exacte.
0: I que tu vas propiciar que es reedités.
1: Sí, amb Gersen, exacte.
0: Amb Gersen,
1: sí.
0: Que és una discogràfica de
1: Lleida. De Lleida.
0: Ah, sí, de Lleida.
1: De Lleida són, sí, sí.
0: Ah, no, però el que la porta és un noi d'Almeria, no?
1: Bueno, oje, l'Antoni Gorgas és el, diguéssim, Gersen. I llavors hi ha l'Àlex, que em sembla que l'Àlex sí que és d'Almeria.
0: Sí, perquè la presentació, que hi ha un vídeo al YouTube que he vist... Ah, vale.
1: Doncs, diguéssim que va, a mi em va cridar molt l'atenció que em va caure aquest disc, un disc que, a més, se'n paguen autèntiques fortunes ara, perquè en el seu dia es va vendre poc, perquè era una cosa molt estranya i molt avançada, es va vendre poc, però a canvi hi ha molts pocs exemplars, i això fa doncs, que valgui molts calés ara, no? I vam dir de fer una reedició i fer una mica d'estudi, convidar el Frank i que ens expliqués les històries i tot això, no? I es va fer aquest disc... que, a més, el Frank sempre explicava que era un disc que s'havia fet perquè ell volia que es ballés aquesta música a les discoteques. Per desgràcia, no se'n va sortir. Però la idea era molt bona. Era una idea molt potent, no? Era una idea molt diferent, molt avançada, no? Música espaial, no? Això que sembla les onades que arriben, però que no acaben mai de xocar contra el final, per dir-ho d'alguna manera. Això eren aquestes escaves
0: de tots. És del 71, aquest disc, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I que molt tocat pel tema de la lluna i d'anar a la lluna, no?
1: Jo, sí, sí, segur. I una altra història molt divertida és que tots els efectes especials els feia ell. No era com ara, que avui dia hi ha efectes especials que es poden fer hasta amb intel·ligència artificial. Ell, quan es llança el coet, era la caldera de casa seva que li fotia gas i així fotia el pet i ho gravava. Coses d'aquestes així,
0: o
1: no?
0: O sigui, si els Pink Floyd van il·lustrar l'arribada de l'home a la lluna per la BBC, doncs exacte. El Frank Dubé ho intentava fer per aquí, no?
1: Exacte, com, i això posant les cintes al revés, totes aquestes coses que feia, que llavors farien els Beatles, ja ho feia el Frank, per dir-ho d'una manera. Vull dir, era un paio molt avançat en aquest sentit, no? I va trobar una discogràfica que li tragués aquest disco, però que el disco es va quedar allà, no? No va avançar més, no? Però llavors ha quedat com un referent, però ja et dic, a nivell europeu, en tots els sentits.
0: Pel tema de les escales de tons.
1: Exacte.
0: Tu sabries definir-ho, perquè jo no soc músic.
1: T'he
0: fotut un compromís.
1: Sí, ara
0: t'he fotut un compromís.
1: Bueno. Un compromís gordo, en aquest sentit.
0: Bueno, que vagin a... quan veu fer la presentació del disc, es va fer un acte que es va gravar, que es va explicar, i que la gent el busqui al YouTube, i allà el Frank Dubé ho explica, i fins i tot surten els músics tocant-ho i diu, mira, ara hi ha les escales de tons.
1: Però és aquesta sensació, per dir-ho d'una manera, d'ingravidesa, saps? De cosa que no arriba, no? I que normalment hi ha un principi i un final, doncs aquí no hi ha un final. I és aquesta cosa de
0: deixar-te
1: en suspensió, no?
0: En suspensió.
1: Però el Frank no només va fer això, sinó que llavors va gravar un projecte B,
0: que és el que escoltarem.
1: Que és el que escoltarem, on ell ja s'imaginava el primer polvo a l'espai. El missatge espaial d'amor, no? I deia que aquesta música era per il·lustrar quan es fes el primer polvo a l'espai, no? Vull dir, ell tot això ho tenia claríssim.
0: Això els Beatles i ningú va fer això, ni els King Crimson ni ningú.
1: I a més, amb uns músics de collons. Max Sunyer la guitarra, saps què vull dir? Bueno, Iceberg.
0: Això no es va publicar en el seu moment, ja però en la reedició que vas fer, o que va fer Gersen i que tu vas...
1: Sí, que vam propiciar.
0: Vas propiciar, sí que es va posar.
1: Exacte, sí, sí.
0: Doncs llavors anem a escoltar una peça, quina m'has seleccionat?
1: Missatge espaial d'amor.
0: Doncs vinga, anem a escoltar aquesta peça.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, venim d'escoltar una peça que va ser inèdita fins fa quatre dies,
2: exacte.
1: Una gravació del 74.
2: Sí, exacte.
1: El Frank Dubé, aquest senyor que fa aquestes coses tan...
2: I un home que també crec que val la pena dir d'ell, que és un home que sempre ha predicat en el desert, perquè ell sempre ha estat obsessionat amb la falta de diguéssim, de glamour dels cantants catalans, no? Sempre diu que els cantants catalans d'aquí sempre han mirat a terra, són gent que sembla que s'avergonyeixin de cantar.
1: A sota, vol dir, eh?
2: Sí, sí, exacte. I llavors, doncs, parla de Cisa, d'Albert Pla, tota una sèrie de cançons de gent que ho fan bé, però que no tenen glamour. I ell sempre ha potenciat, doncs, aquesta cosa de l'autoestima alta i de cantants que mirant amunt, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: I va voler propiciar música disco en català amb la Laura Martí, no?
2: Exacte, sí, sí, sempre ha batallat.
1: Aquest senyor també té un documental, no?
2: Sí, home, i dos.
1: I dos, no? I què? Ho farem algun dia o què?
2: Estaria molt bé.
1: Estaria molt bé. Escolta, tota aquesta energia, tot aquest gran coneixement que van tenir aquests, sobretot el Peyron, Amèrica, el jazz llatí, la cosa aquesta de Cuba i tot, no sé què, tot això va... Bueno, perquè, evidentment, és... No, arribava no només per ells, però arribava. Doncs a la generació dels 70, doncs, també hi ha gent estar connectada amb allà, sense de manera més, més planera i més...
2: Però bueno, vaig a posar-te un exemple molt clar, el tens molt clar. L'orquestra Mirasol, Pedrito Díaz, percussionista cubana, i Ricard Roda, saxofonista de la generació aquesta, de entre cometes, del Peyron. Saps què vull dir? Vull dir que ja hi ha aquest lligam.
1: El Roda també va fer Amèriques?
2: El seu germà havia fet Amèrica, ell no ho sé si havia fet Amèrica, però bueno, havia rodat. I llavors ja el Pedrito Díaz, que era un cubano que...
1: Afincat aquí, que va crear tanta escola amb tants percussionistes. En aquest programa ha passat el Xavier Tàcies, que reclama hereu, bueno, alumne, deu dir ell, evidentment. Anem a parlar del Manel Josef.
2: Hombre.
1: Senyor, importantíssim. Vas propiciar que fes un llibre, que publiqués un llibre de memòries, més o menys, el net del vigilant, que és extraordinari.
2: Sí. No, jo també em vaig quedar al·lucinat, perquè jo em vaig donar compte d'una cosa que tu també deus haver observat, i és que si tu agafes els anys 70, a molts discos hi surt el Manel Josep. Barcelona Attraction, Manel Josep als crèdits. Mirasol Colores, Manel Josep. La Pataqueta infantil, Manel Josep. Sí, la Rondalla de la Costa, Manel Josep. Una mica estava tot arreu, no? Havia col·laborat amb el Serrat. Una bestiesa. I un dia parlant li vaig dir, ostres, dic, tu tens una... I a més té memòria. Quan tenia algun problema el trucava i no passa com molts músics que no tenen memòria. Ell en tenia sempre. I se'n recordava de les coses. Sí, això va ser tabany, va passar això, va passar l'altre. I un dia li vaig dir, em va passar un escrit que havia fet. I dic, hòstia, si aquest tio escriu de collons.
1: És que escriu molt bé.
2: Escriu de collons, aquest tio.
1: Sí, novel·la les seves memòries, diguem, una miqueta. I és, el llibre aquest és El net del vigilant, la plateria i altres retalls. Un llibre on es pot allò, on explica doncs, el seu viatge a la Índia l'any 76.
2: Sí, exacte. Bueno, i tot, la seva infantesa al seu barri.
1: A la plaça del Trilla Gràcia, al barri de Gràcia, a l'elaboració del Jo, la Doni i el Gripau amb el Pau Riba a Formentera.
2: Sí, ho va documentant tot. Pues em va passar un escrit i dic, hòstia, en tens més? I em va passar algun escrit més. I el vaig anar, doncs, picant i em anava fent escrits. Li passava jo una temàtica i ell la desenvolupava. I era brutal. I quan ens en vam donar compte, doncs havia escrit un llibre de collons.
1: 2014. Sí. I tu el pròleg dius una cosa que ara la paraula és exacta, m'agradaria trobar-les, no les trobaré, doncs la grandesa del Manel Josep, que és un senyor que no ha fet les coses amb pretensiositat, senzillament, com un tastolletes de... No?
2: Sí, ha anat fent, ha tocat
1: amb
2: tothom.
1: I una honestedat per això, perquè és un tastolletes i s'ha acabat, no?
2: Ell treballava a un banc, vull dir, clar, la primera part del llibre és divertidíssima, quan explica les seves anècdotes al banc, i és quan comença llavors amb els 2+1, fins que ja no pot més, 3 anys va estar al banc. I es va posar la música, però no ha anat mai de... Hi ha gent que va de
1: d'alguna cosa,
2: sí, doncs, ell no. Ell ha anat fent, ha anat col·laborant amb tothom, ha sigut, evidentment, el frontman de l'Orquestra Plateria.
1: Que és un projecte plausible, industrialment comprensible, vull dir, ha d'haver-hi orquestres de ball.
2: Però també molt casual.
1: Però que fan un pas endavant, diguem.
2: Sí. I a més molt casual, que ell s'hi acaba posant quasi com anècdota, perquè els primers cantants, diguéssim, eren el Cisa, eren el Rocky Muntanyola, i ell s'hi afegeix també.
1: I tocava les congues, perquè al principi era més conguero, no?
2: Sí, era més percussionista, per dir-ho d'alguna manera, no? Però a part és això, i a més és un tio que trobo que té una veu molt maca. És un tio que no desafina gens i que té una veu i una proposta molt maca.
1: Exacte, també està en molts discos com a segona veu, discos del Cisa, amb el Gato Pérez, amb molta gent està per allà.
2: Sí, sí, sí. I els seus discos
1: en llibre aquest, Edicions als Llums, aquest el vas propiciar tu. També em vas propiciar un sobre el Dalí.
2: Exacte, sí, que va fer el Carles Torra. El Delirium Sonic, que va fer el Carles Torra. També, arran d'això, el Carles Torra tenia un gran coneixement sobre la relació del Dalí amb la música, perquè sempre s'havia dit que el Dalí no li agradava la música, i això no era veritat, i en aquell llibre una mica doncs, explicava totes les seves connexions des d'Alice Cooper a qui faci falta, no? I diguéssim que també va ser molt bonic.
1: Van ser llibres que es van fer més o menys el 14.
2: Sí, era una època que es podia propiciar de fer aquests tipus de llibre. Hi havia en Joan Ramon Riera, que llavors es va dedicar a coses més lucratives, però que en aquell moment tenia una editorial i creia en això, i ens va deixar fer, no? I molt content d'haver-los fet en aquell moment, perquè és que si no, no s'haguessin fet. Sí. I allà estan.
1: Anem escoltant a peça del Manel Josef. Manel Josef, que com amb el seu nom, darrerament ha fet dos discos i mig d'autoria,
2: sí.
1: dos clarament d'autobi, i l'últim, el 50 estius, que és mig, amb coses rescatades, recuperades de coses antigues. Anem a escoltar una peça...
2: També va fer, perdona que et talli, un disco amb el sobre poemes d'aquell poeta de Badalona que el portava...
1: No, l'Argenter.
2: No, aquest no.
1: Aquest és el tramvia.
2: El Dolç. El que dic jo és el Dolç. Manuel Dolç, si no em falla la memòria.
1: Hòstia, no el conec, aquell.
2: Que el va fer amb... diguéssim que era música del Pep Torres. Que el Pep Torres, un petit apunt, net del Mestre Demon. El Mestre Demon és el gran jazzman català dels anys 20.
1: Vull dir que tot va lligat. I germà Llorenç Torres, també.
2: Exacte. Tot va lligat.
1: I membre de la vostra plateria.
2: Sí.
1: Bueno, anem a escoltar L'ocellot del mal pèl, una peça de Mirasol Colores, el disc La Boqueria, l'any 77. Anem a la gravació del 77, però que la va ficar en aquest disc 50 estius.
2: Som-hi.

0: Bé, venim d'escoltar el Manel Josef cantant aquesta cançó de l'any 1977, composició de Dave Pibus i Emma Ginesta, no sé, no el coneixem. On, mira, ja el Xavier Batllés hi és aquí, el contrabaix.
1: I tant.
0: Una de les reedicions, una cosa important, així per divulgar la música interessant que es va fer el 70 aquí, per un públic internacional, aquest doble CD que vas dissenyar, vas fer la tria, Barcelona Progressiva.
1: I la foto de la portada, tot.
0: Ah, però sí, el més important és la tria. Sí. La tria i els articles textos, de dins. Sí. Els articles de dins en català, castellà i anglès, això, perquè perquè la gent sàpiga què hem fet.
1: Exacte. Era una època que es feia encara aquestes coses, vull dir, i ostres...
0: I que va editar Pickup.
1: I me la van deixar fer, doncs, em van deixar lliure per fer-la, no? I això és fantàstic.
0: I aquí es pot trobar una gravació de la Maria del Mar Bonet i els OM,
1: sí,
0: extraordinària. Sí. Els OM, la formació del Toti Soler, que sí, pretenia fer Recursió. Arranjaments i acompanyaments moderns per l'època, elèctrics, el Dioptria
1: del
0: Pau Riba.
1: El Dioptria de Pau Riba neix aquí, per dir-ho d'alguna manera, perquè el Pau Riba es va presentar a l'estudi de gravació on estava gravant la Maria del Mar Bonet amb els OM i va dir, hòstia, això...
0: Ah, o sigui que això...
1: Sí, sí, i aquí és el que va propiciar.
0: Anem a escoltar la Maria del Mar Bonet i els OM cantant un poema de Josep Palau i Fabra, Jo en donaria a qui em volgués,
1: sí,
0: que és una Maria del Mar amb una sensibilitat rockera.
1: Que llàstima que no explotés. I que d'alguna manera és molt divertit perquè es veu com els músics es fan amb la peça. Normalment és el cantautor que tira endavant i els músics estan a darrere. Aquí expulsen a la Maria del Mar Bonet i perquè no hi ha més temps per fer més desenvolupament musical, no? Però fan la peça seva, els músics, no? És una cosa molt xula, no? Hi ha el Jordi Sabatés, que vas, que ho imagina't.
0: Jo recordo una presentació que la Maria del Mar Bonet va dir que això es va gravar, no es va gravar en un estudi, sinó que es va gravar a casa del Toti Soler, sembla.
1: Això sí que no t'ho sé dir.
0: Però que no es havia gravat en un estudi convencional. Sí, té una màgia aquesta gravació,
1: sí,
0: molt particular.

0: Hòstia, això és una altra Maria del Mar Bonet, eh?
1: Sí, tant.
0: Una Maria del Mar sideral, psicodèlica. També va haver-hi un altre intent d'apropar-la al món... Bueno, ja s'hi apropava, però també de fer coses roqueres amb ella, amb la Mirasol, el Camí Rock 75.
1: Sí. Hi ha algunes fotos que es veuen parar i molt maques, precisament fetes per un personatge d'aquí.
0: El Francesc Fàbregas.
1: El Francesc Fàbregas, on es veu el Xavier Batllés i la Maria del Mar, allà a l'escenari.
0: Les seves melenes... Jo em donaria qui em volgués. Quin gran poema d'en Josep Palau i Fabra, que jo li tinc especial l'apreci, també per els poemes grans que va musicar l'Enric Arnaia.
1: I tant.
0: Hòstia, mira, ja estem escoltant la peça que...
1: I el Toti també n'hi va d'Ombra
0: d'Anna. L'Ombra d'Anna també la fa. Sí, no la va musicar ell, però la tocava ell.
1: Sí, exacte, sí, era el Gispert.
0: Això. Bé, avui hem estat conversant amb l'Àlex Gómez Font. Moltes gràcies per haver acceptat
1: la... No, tu per convidar-me.
0: Hem parlat una mica de tot el que has fet, de moltes coses que has fet, n'hi ha moltes més, evidentment. No ho he explicat massa ordenadament, però...
1: Bé, és igual, però ens ho hem passat bé.
0: Ens ho hem passat bé. El programa s'ha aguantat una vegada més, doncs, pel control de tècnic del Carles Rius, que està rient en aquests moments darrere la peixera, i que s'ha fet que s'aguantés el programa. I, mira, per creure el programa, doncs, tornarem a escoltar el Màquina.
1: Val.
0: I Believe.
1: I tant.
0: Gran tema. Una peça d'un senyor de la guitarra important, eh?
1: Sí, Josep Maria París. Josep Maria París, que és, jo crec que dels homes més importants, als anys 60, havia tocat amb Tony Ronald, els primers discos del Pau Riba també hi toca ell la guitarra, es va anar introduint, se'n va anar a Suècia, i a Suècia es trobava, doncs, sol, trist, i va fer aquest tema, que és un tema brutal, que si en vez de dir-se Josep Maria París hagués tingut un nom anglès, la coneixeria, saps què vull dir? Tot. I va aterrar a l'estudi de gravació on hi havia els Màquina gravant el disco Guai, I li van dir, tens algun tema? I els hi va ensenyar aquest i es van quedar tan acollonits que van dir, això té que anar dins el disc. I va obrir el disc.
0: Hi ha algun projecte que tinguis en ment ara, que es pugui dir?
1: Bueno, ara estic fent una història relacionada amb el Toti Soler.
0: Amb el Toti Soler. Doncs estarem a la White.
1: Sí, ja t'ho diré, no pateixis.
0: Molt bé, vinga.
1: Moltes gràcies.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Avui començarem fàcil. Quan una cançó té ritme i bona cara, millor no complicar-ho gaire. Escoltem a The Coral i Let the Music Play.

Hi ha artistes que fan que tot sembli més senzill del que és, com Kevin Morby amb la peça Die Young, que té bastant aquesta virtut.

I ara canviem totalment d'aire, anem amb Shaggy i Sting, amb la peça Till the Morning, perquè quedar-se massa estona al mateix lloc també cansa. It's come to think all, we have dropped them on the high to the wallet.

M'agrada quan de sobte apareix una cançó que canvia el color del programa sense avisar, com la de Bombay Mani, Gulabri Mantra.

Bueno, la Ferté sembla cantar sempre com si anés una mica massa al límit i probablement per això enganxa. Melancolia.

aquí ho deixem. Avui una mica menys solemnes, que també convé. Gràcies per ser-hi una nit més. Que tingueu molt bona nit. I recordeu, hi ha programes molt pensats i d'altres que simplement troben el seu ritme pel camí. A reveure-ho.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Bona nit, companys, bona nit, oients, Bits 40.0.
1: Bona nit.
2: Bona nit a tothom.
1: Molt bona nit.
0: Perfecte, doncs de nou, els quatre aquí plegats, junts.
1: Equip titular.
0: Equip titular.
2: Em va trobar molt a faltar, cabrons. Sí.
1: Bastant,
2: sí,
1: home, bastant.
2: T'hem de dir que sí, eh? Jo especialment.
1: Sí,
2: perquè amb el Jesús no m'hi podia fotre.
1: Ja. Perdona, Jesús, o sigui, ja el podem fitxar com a membre permanent.
0: Membre, tio.
1: Quin puto màquina de tio, o sigui... Us passa la mà per la cara amb elegància i coneixement musical.
2: Això és molt fàcil.
1: Però va,
2: això és molt fàcil.
1: Està una hora
2: això és molt fàcil.
1: Sí, però només espagueti pop.
0: Exacte.
1: Sí, claro. Què va?
0: Rafaela Carrà.
1: O sigui, que us hagués d'explicar el que és l'escrimo.
2: Ah, sí, sí.
1: Vergonya us hauria de fer.
2: Jo no ho coneixia. T'ho dic en
0: sèrio. Jo tampoc.
1: Jo perquè m'agrada molt tot el rotllo hardcoreta i tot això. I tal.
0: Sí, sí.
1: T'ho tenia molt, molt interioritzat, però sé com molt.
0: Ja.
2: Jo, en realitat ho sabia, però vaig dir, deixa que ho expliqui, perquè hi ha oients que necessiten aquesta informació.
1: Té una veu radiofònica, explica superbé, superclar, em posa bastant.
2: Sí, sí. I tu què tal per Tenerife, per cert?
1: Bueno, vaig anar a currar.
2: Ah, vas anar a currar? Pensava que anaves a l'Incerso, no?
1: Bueno, podria haver sigut un viatge d'Incerso, però no. Vaig fer un flash trip de feina.
0: Molt bé.
2: Benvingut.
1: Me podia haver fet una trucada.
0: És veritat, ho vam pensar.
1: Estava volant just en aquell moment.
2: Jo ho vaig dir i va ser el Miqui que va dir, anda, passem.
0: Ah, guarra. Bé, després d'aquesta intro, innecessària però ja està feta, avui tenim un programa potent, especial Primavera Sound. En vam fer un, com va sortir el cartell, si us en recordeu. Mm-hmm. Ara ja és...
2: No recordem, jo no recordo. Sí. No recordo.
1: Jo dic que sí, però tampoc.
0: Sí.
2: Vols dir? No era això l'any passat?
0: No, era aquest, sí.
2: Bé.
0: O com a mínim vam parlar, no? O sigui, vam fer un programa com a tal...
1: Quin any som, ara?
0: Quin any som?
2: Tu qui ets? On som? Qui sou?
0: Ja m'ho diràs dintre d'una hora i pico. Com...
1: Estic una mica... Al final. Florentinejo.
0: Sí. Doncs, especial Primavera Sound 2026. Filant prim, tenim coses amb força detall, a part dels... els grans noms que potser ja els vam comentar, encara que no se'n recordeu al seu moment. Mm-hmm. I un especial, fins i tot, un especial a càrrec de BC Blur.
1: Un especial de quines coses podria haver fet Primavera Sound millor.
0: Molt bé.
2: Que bé que sempre porta especials, tio.
0: Tio, és molt enriquidor. Tu també en feies, també.
2: Ja, per això ho deia, a veure si un dia...
1: Una cosa xula, ho hem parlat abans amb el Rubén, és que no portem... Com a mínim nosaltres dos no portem supergrans caps de cartell, que ja vam mencionar.
0: Exacte.
1: Quan va obrir,
0: sí.
2: Això. M'has saltat tots.
1: Portem coses més petites, o bé que hem descobert, no? A mesura que anaves escoltant el que hi havia en el cartell, jo crec que això és més enriquidor. Eh? Per tots vosaltres...
2: De Cure, no?
0: De Cure.
1: Uns nois, uns xavals...
0: Ja, sí, sí. Per tant, si us sembla, que ho parlàvem fora d'antena, podíem fer, com també vam fer l'any passat, de fet... aquest approach de filar prim per dies, si us sembla.
2: Sembla perfecte.
0: Aleshores, si us sembla, abans d'anar el dijous, primer dia de festival oficial, tenim el primer a la ciutat, mm-hmm. Que també hi ha moltes i moltes coses, on afegeixo també el diumenge. Diumenge també hi ha cartell i és segurament del millor cartell de tot el primer a la ciutat.
2: Cal Cox? Sí, el diumenge passat, el primer.
0: Sí.
1: El diumenge després, el dia 7.
2: Tanca Cal Cox, no?
1: No.
2: Cal Cox?
0: Sí. Sí, sí, però bueno, que és l'Apolo i tal, hi ha un cartellaco bastant potent i per tant, si us sembla...
1: Sí, Primavera Beats és Greta, Blondish, Joseph Capriati i Cal Cox.
0: Yes, Jesus. Qui, imagina arribar a Cal Cox,
2: no?
0: Exacte, arribar a Cal Cox després de 4 dies o més i anar a Cal Cox, vull dir, és rotllo transfusió de sangre 100% el dilluns i
2: Kate Richards,
0: i Mareos, no, next.
2: Mareos un mes.
0: Bevent llet allà per...
1: Cadira de rodes, no, suero, sí, això és
0: suero. Suero i llet per lo de la... Què era la serotonina? Quina era aquella hormona que se'n va a la merda?
1: Serotonina,
0: vale, pues això. Per tant, comencem per primer a la ciutat. Segur que, especialment el Saúl, té grans noms dintre del que és la setmana prèvia,
1: bueno,
0: i diumenge.
1: Grans noms, no, però primer a la ciutat, la veritat és que ha elaborat, no, dels últims anys, un cartell alternatiu al primavera, no, un off-primavera molt interessant, amb propostes una miqueta més arriscades o més minoritàries i tal, que serveixen com a test també. Penso, per exemple, en l'Ambrini Girls, que l'any passat doncs, van tocar a primavera a la ciutat, i aquest any està el cartell principal, no, mm-hmm. El dissabte, si no m'equivoco, i coses així, no? I ara, per exemple, doncs, hi ha grups que han tret disco cosa nou i que ja són una mica més consagrats, com per Itàlia, per exemple, sí, perquè estan a primera a la ciutat, sí, que potser no van entrar dintre del roster de primavera, ja s'han ficat dintre d'aquest.
2: Dit això, sí que hi ha un percentatge, em sembla que no gaire gran,
3: repeteixen, no? Repeteixen.
2: Que estan, sí, inclosos,
1: sí, sí,
2: en el...
1: Hi ha gent que repeteix, sí, sí, hi ha gent que repeteix.
2: Que però... també està bé perquè els veus amb sala petita.
0: És
2: que,
0: no? Exacte, sala,
3: bueno,
0: petita.
3: Si no recordo malament, crec que un cap de cartell com Beck va fer, va estar,
0: ah,
3: no?
0: Sí,
3: va estar,
0: sí, sí,
3: un de vosaltres, va anar a Resmatàs.
1: Jo no vaig,
3: no?
1: estar.
3: Però va, anar, va estar a Resmatàs i Interpol també, crec, el mateix,
0: sí, sí,
3: any.
2: Correcte.
3: I, perdó, quina història hi ha amb els tíquets del Primavera de la Ciutat? O sigui, són exclusius per la gent que té abono o pot accedir qualsevol persona?
1: No,
3: perquè
2: primer el que passa és que hi ha ordre.
1: Sí, obren, per exemple, un número d'entrades per la gent que té el VIP, un número d'entrades per la gent que ha comprat amb Revolut, després els que tenim abonament precartell, que seríem nosaltres, i després els abonament en cartell, nosaltres, i després els que tenen, pues, no, que no tenen res, no? Obren un número d'entrades i tal, que s'està allà al quite i això, perquè la veritat és que els primers anys que van començar a fer això era un caos. Era un caos i la gent anava allà, es fotia unes cues quilomètriques i tal, i llavors quan han fet d'aquesta manera també troben pasta, lògicament, de cada reserva. Però bueno.
3: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs sabent així com funciona, el dilluns, per exemple, tenim a Pal i la Tef, que en vam parlar ara a l'anterior programa, si no m'equivoco, fa dos.
1: Els nostres nous benvolguts estimadíssims.
0: Exacte.
3: I que en parlarem.
0: En parlarem aviat, perquè no vam coincidir la seva disponibilitat per fer l'entrevista avui.
2: Però els tindrem, no?
0: Però els tindrem. Sí, sí, encantados, que bien. Vull dir, es van escriure a l'Instagram, ho podeu veure vosaltres mateixos, que teniu accés també. I per tant, Pal i la Tef, ja no cal posar-ho.
3: És un punyal.
0: No, que va, vull dir que va, sense cap punyal. A més, el Rubén no en té d'Instagram.
2: Jo no.
1: No, però sí, la veritat és que és, no, són gent jove, però bueno, ja comencen a tenir una certa família i tal, sí, estan aquí a primavera i supermacos, viva Albacete.
0: I tant, a tope. Més coses, dimarts tu deies a Bar Itàlia, vols que posem un tema o ja està tot conegut?
1: No, posem alguna música, no? Perquè sí, la gent no ha vingut aquí a sentir aquests quatre polla vieja.
0: Exacte.
2: No estic segur, eh?
0: Doncs a veure, per exemple, a Bar Itàlia sí que tinc aquí un tema que aquí està, si et sembla, no sé de quin àlbum és, bueno, sí, és un àlbum que es diu Some Like It Hot, no sé si és
1: l'últim.
3: Vale, el vam presentar aquí.
0: Perfecte. Va, pues, molt bé, tios. Sou listillos, ara que veig. Home. Què cony està passant aquí? Et baixaré la veu molt fora, tu.
3: No, estic fluixíssim, pugem.
0: Doncs sentim una mica de Bar Itàlia i seguim.

0: Molt bé, ADN Beats completament. Com a mínim el dueto Miki Esaú.
1: Correcte.
2: He de recordar que jo vaig presentar el treball, aquest treball.
1: Per tant, també, respecte.
2: He de recordar, he de dir, perquè sois los periodistas malos. El ABC.
1: Florentineza.
0: Me voy a dar de baja de l'ABC.
1: Doncs això tenim aquest per Itàlia, el dimarts. Em sembla que, bueno, ara ho reviso perquè per dir-ho correcte, a quina sala els tindrem?
0: Diria que és a la 2.
1: A la 2, si no m'equivoco. Sí, correcte. A la Polo,
0: a les 9 de la nit. Ja estarem.
1: Molt bé. Guai. No sé si tens alguna cosa més de dilluns a dimarts, dimecres...
0: Mira, jo volia comentar, si pas que no ho he sentit, perquè abans ho comentàvem també fora i tal, el dilluns a la nau toquen un grup que m'ha encantat, que es diuen Sorry.
3: Sí, m'he quedat bastant integrat.
0: Tenen un disco...
1: Has portat això per...
0: Ho he portat a altres programes, però vale. No he acabat posant-ho per... Bueno, per lo que
4: o sigui que no ho ha portat, Miqui.
0: Fem de rondes. No, ho portava a les playlists, però no he posat cap tema i
1: bé,
0: tal.
1: És
0: un disco de finals de l'any passat que es diu Cosplay.
2: Com es diuen ells?
0: Sorry. Sí, és difícil buscar-los perquè Sorry i tal, però Sorry Cosplay és un disco que en sèrio m'ha encantat. Segurament és dels discos que més
3: he sentit. Posem una mica, li fem
1: una mica, sí.
0: Si busques algun tema de...
1: Cosplay, correcte, el tinc. Sí. Algun tema especial?
0: Sí, posa qualsevol, la veritat és que és un rotllo... És bastant variadet,
1: vale.
0: Però sí, ja veurem.
3: I quin dia toquen aquests?
0: Aquests es toquen al Primavera a la Ciutat, dilluns, a la Nau, que a més és...
1: Sí,
0: hòstia, la sala de la Nau, que és on vaig anar a veure... Wednesday l'altre dia.
1: Hòstia, molt bé. Sí.
0: Tal, està super a prop, és una acústica guapa, és
1: molt
0: xulo.
1: Bé. Guai. No sé si sona aquest Sorry Echoes, el primer tema
0: temazo, Echoes.
1: De l'àlbum.

0: Ey, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Sabotaje.
2: Puto un finger
1: al sabotaje. Sabotaje. Buscar en tirar enrera y más saltado el tema random, nenes.
2: Ay, bueno, lástima.
1: Sent tu perquè tenia molt bona pinta i
2: per què no, interruptus. Per què no tornes a posar la cançó i la tires com 30 segons cap endavant mentre jo vaig parlar?
3: Sonava molt bé, això. Sí, sonava molt guapo.
4: Fins que l'ha cagat el Miqui, estava superbé.
2: Fins que el Miqui se li ha passat el finger i s'ha ficat en llocs...
1: Chocofinger.
2: Chocofinger.
4: Saps com li diuen els anglesos a fer aquest typo així, taclejant? Li diuen fat fingers.
2: Fat fingers.

0: Pues aquests, bé, són, aquests són sorri, tio. Jo
1: ei, mola,
0: em van obsessionar.
1: Molt, molt. I ganes de veure'ls.
0: I Echo potser és la cançó així una miqueta més... Tenen alguna cosa més guitarrera, alguna bé. Cosa més intimista. Canta, canta un noi i una noia, van molt alternant bé. I tal. M'han encantat.
2: M'agrada molt com sona, ja us ho deia ara fora d'antena. Mm. Molt bé, sí, tio.
3: Sí. Guai, guai.
0: Una producció molt fina, tot molt elegant.
3: Molt guai, molt guai. Bona descoberta, tio. A més que és un tema, vull dir, que molt teu, el grup.
2: Sí.
3: Vull
2: sí.
3: Dir, i per tant, molt meu també, que estem alineats.
2: Escolta, ei, jo vull trencar...
0: Què passa? No trenquem res, trenquem cares.
2: Bueno, vinga.
0: Electrònicos de mierda.
2: Anem a la IDM.
1: Vaig a dir una cosa.
2: Vaig a dir una cosa que és important que ho sàpigues, Lluís.
1: A les 4 del matí ja estaran sentint sorri, aquests ja.
2: Exacte.
0: No, però... Estem sentint ronquidos.
2: Aquesta dualitat innecessària que està generant Miki i Esaú escoltem sí. Guitarres i el Lluís i no, l'electrònica
0: sí, sí,
2: és
0: sí.
2: Falsa.
0: Blur Oasis.
2: Vale, un moment.
0: Tota la vida.
2: Per què ho dic? Perquè els primers 5 minuts de conversa amb el teu amic Fontanals...
1: Sí.
2: Ell va dir...
0: Shout-out per Albert Fontanals des d'aquí.
2: Molt maco, va estar molt, molt bé...
1: Està convidat.
0: Ens el van trobar...
2: Ja li vam dir que
0: vingués. Ens el van trobar al Miceli i em veia el Franqui.
2: També estava al Pizà,
0: Franqui Pizà. Hem estat xerrant un rato amb l'Albert, maquíssim, superbé. És un gran conocer, com ho demostra
1: sí,
0: amb el seu podcast.
1: Molt friqui, i... està convidat. Molt ell i el Franqui
0: també. Podem fer...
2: Però
0: podem
2: va presentar un... així. No, som quatre, dos ens agrada més. Què dius, tio? Què dius això? No és veritat? Tot,
1: el Fontanals és DJ, però és molt de guitarres.
2: Bueno, absolutament, també vaig estar parlant d'ell de Rudimentary Perry
0: sí, i nosaltres vam estar parlant de Cro-Mags i de tota l'escena hardcore i tal.
3: Joder.
0: Vull dir, sí, sí.
1: Bueno, doncs ja hem rebut.
3: Vinga.
1: No, ja... Veiem, seguim. Jo tinc seguim. De primavera.
2: Comencem dijous ja o no?
1: No sé.
3: Deixeu-me bueno. Fer un parell de...
1: Claro.
3: A la vez. Diumenge, ho dèiem, ho
0: trobeu que, anunciàvem. Trobeu que el Miki podria ser una mica Florentino?
1: Sí.
3: Vistes de l'estadi? Sí, bueno, estic tan malament, em veieu, cabrons? Bueno,
1: Malmus i Florentino.
3: Papadopoulos.
0: Era Malmus i Florentino.
1: I Djokovic.
3: Papadopoulos.
0: Djokovic també, una mica. Sí, ets una mescla.
2: És Malmus. Sempre ho serà.
3: Bueno, avui no porto flequilla. Bueno, escolteu...
0: Però tinc pelo.
2: Això sí.
3: El Lluís també té pelo.
0: Sí, el Lluís també, però menys.
3: Sí. Bueno, escolteu, diumenge és un dia molt potent. Hi ha aquestes, els D-Speeds, aquestes que vas portar tu...
0: D-Speeds,
3: que estan superbé també diumenge. Hi ha penya molt potent també. Hi ha un parell de coses més que he descobert arrel de buscar així més intensament. Un cantautor que es diu Cas McCombs, que segur que el coneixeu.
0: I tant. McCombs.
3: És un puto màquina, aquest senyor, eh?
0: No vam parlar sobre Cas McCombs Ferran
1: Palau,
0: amb el Ferran Palau.
1: Sí,
3: hòsties,
1: sí,
3: que bo, tio.
0: És una referència creuada amb Ferran Palau.
3: Hòstia, pues, respecte, jo no el tenia... Bueno,
1: és sí, el que va dir que era un mort de gana, un tio boníssim i que es moria.
3: Hola, tio.
2: Cas McCombs.
0: Cas McCombs. Cas McCombs, brutal, sí, sí, però és boníssim, tio.
3: Pues, tio, jo no coneixia el nom, sí que em sona haver-lo vist, no?
2: Aquest i Dami Jurado, va dir.
3: Hòstia, Dami Jurado, també.
2: Dos cracs abandonadíssims, no?
1: Sí.
3: Doncs, tios, un tema que d'allò buscant que he trobat, a veure, segurament potser ja el coneixeu, fa una, crec que és bastant descriptiu del que fa aquest senyor, que és el 77, com del nostre any.
1: Un jovenet.
3: I per tant, respect. Així sona aquest tema PIS, sentim un momentet i passem al següent.

0: Nano, això sona de puta mare, tio.
1: Increïble, tio.
0: Sona molt bé.
1: No, no.
0: Sona molt bé. I és un clàssic, sí. És un clàssic del rock deluxe, aquest tio, eh? I de... No sé si... No sé on més l'he sentit, però... Sona moltíssim, a part de l'entrevista amb Ferran Palau, i sona de puta mare, tio.
1: Puta mare.
2: Jo, Casma Comas, el vaig descobrir fa mogollon. Fa,
0: és,
2: un té, disco...
0: és un tio ja veterà, no?
2: Vull sí, dir... ja portava molt de temps, però jo descobri amb un disco que es deia Catacombs, que em va...
1: Ah, Catacombs, sí, hòstia. És famós aquest disco, em sona, algo així.
2: Em va flipar, o sigui, em va encantar. Hòstia, i després bé. Sí que era veritat que no l'he seguit, però és que clar, la bona gina de discos que hi ha por ahí i tal, però aquest disco em va marcar i sempre l'he tingut com un referent.
0: Wow. Quan està aquest?
1: Diumenge.
0: Diumenge,
1: tio.
0: Si ens aguantem de peu.
1: Sí. No, no, ja no és un tema d'aguantar de peu, que també, sinó digue-li a la dona que sí. Tornes a marxar diumenge. Sí.
2: No, no, els...
1: Ei, que no, no ha acabat. No, no ha acabat.
2: Els family points són
1: bueno, i,
2: negatius.
1: Sí, sí. Bé, dèiem, abans de passar a l'últim detall pincellada que estem allargant-nos molt a la ciutat, ho sento, fem un últim guinyo.
0: Tens pressa?
1: No, pas, és cert. Grande, pues ja està, és veritat. Últim grup així descoberta per part meva, una banda de Barcelona que es diu Paco Te Quiero, es diu el grup, i sonen de puta mare, així en el perfecte estil nostre de beats.
2: És en honor de mon pare.
1: Paco Te Quiero, exacte, i es diu el tema que m'has de, i sonen també diumenge al Primavera Sound.

0: Pues malgrat el nom, m'encanten, tio.
1: Sí, nen, sí, sí. Vull dir que valdria la pena anar-hi el diumenge, a Primavera Sound, qui tingui...
2: Impossible.
3: Mireia, no tingui Mireia, família el Miqui, tingui... el Miqui el diumenge té una trobada de la classe...
0: Per als nostres oients que sou solters i teniu molt de temps,
4: aneu-hi.
1: Sí, sí, valdrà la pena, seguríssim. Jo me'n recordo de fa molts anys, haver anat el diumenge a Primavera Sound, quan tenia allò joventut i energia, i, bueno, guai, era molt bon plan, recordo de l'Apolo passat... Tardanits molt xules.
3: Energia no hem tingut mai.
1: Energia, exacte.
0: Jo crec que m'agafaria la llorera, o sigui, el diumenge ja.
1: Sí, tio.
0: La depressió sí. Màxima. Ja.
3: Esto se acaba.
1: No quiero.
3: Ah, viver així tota la vida.
4: Ara us diré que he tingut sensacions contràries a aquesta. És a dir, vull que s'acabi. Recordo algun dissabte de dir em fan mal les cames i pensar què estic fent aquí.
1: Ja.
3: I dimarts, dimecres...
4: I no en marxar.
3: No, i dimarts, dimecres... Molt, o sigui, plorant i agressiu. Jo m'he trobat agressiu. Sí. Beligerant.
1: El pacient, no, pacient. Sí. Què dice? Què dolor sí, ni què hòsties?
0: Què li passa a tothom? Què li passa... No, et passa a tu.
3: Molt bé. Vinga, fem el salt.
1: Dèiem, no, fèiem l'últim guinyo...
0: L'última cosa que hi ha. Ah,
3: salt, per favor. Que jo trobo que... aquí no podré ser-hi. Ei, no m'heu felicitat, per cert. Hagués esperat una... Un aplaudiment.
0: Felicitats, aplaudiment per...
3: Pel fet de que vingui el divendres a...
1: Sí.
0: Molt bé! Sacrificant la teva vida professional
3: absolutament.
4: Acabes de perdre la teva oportunitat de ser jefe de servei, no?
3: Sí. L'he perdut, ja en parlarem.
4: Però
3: sí, exacte. El tren ha passat, però estaré el divendres amb vosaltres. No podré estar el dijous, que per cert, jo us preguntava en privat, perquè jo el dijous realment sí que tinc bastants grups que
4: m'agradaria.
3: I divendres m'ha sorprès que em diguéssiu que és el millor dia, especialment les 1,
4: com a
3: que m'ho haurà de demostrar avui.
4: Com a diversió,
1: ara,
4: crec
1: parem.
3: Perfecte.
4: El més fort.
3: Jo sóc un tio divertit.
0: Bueno, jo no penso demostrar de res, perquè crec que m'ha guanyat la credibilitat teva. Durant tots aquests anys, si no confies en... Si no confies en mi, et retiro la paraula.
3: Confio en tu, 100%, i ho saps. T'estimo molt, i ho saps. No volia dir això, si t'he ferit, ho sé. Però sí que m'agradaria veure, perquè no, realment...
0: No sé, mirant el cartell així una miqueta per sobre...
3: Era de Cure, ja, vale.
0: No, però de totes les coses que he anat...
3: Petites, coses
0: petites. De totes les coses que he anat seleccionant...
4: No avancem.
0: He anat seleccionant i he pensat, joder, tio, el divendres no era conscient que hi havia tanta cosa, tio.
1: Totalment.
0: Que guapo.
3: Bé.
0: Bueno, però el que volia dir, primer a la ciutat, dimecres, ens fan un regalazo enorme i és portar a... Mogwai en sala petita, entre cometes, que és a Ras Matàs. Això pot ser apoteosi.
3: Jo que sóc un tio d'electrònica i no sóc de guitarres, com deia, no? que tinc 8 guitarres, però no, jo sóc d'electrònica. Mogwai,
1: he tocat la fibreta, eh?
3: He de dir que Mogwai és un dels grups a mi que més m'ha marcat, o sigui, més enllà de Radiohead, Pavement, Sonic Youth, The Cure, el que vulgueu, però Mogwai per mi és un grup de referència absoluta. És cert que l'últim...
4: No facis soroll, segur.
3: Hòstia. L'últim treball ni l'he sentit perquè m'ha semblat una
0: noia diferent. Era poc amable.
3: No. Potser és boníssim, eh? No té mala crítica, però no, ja no... M'he quedat amb els 4 o 5 primers discos, amb el que vols presentar, però...

0: És que és magnífic, això.
1: És magnífic, és magnífic. Sí, sí, sí. Rebentat a posta, a parir, no? I brutal, brutal. Sí, sí. Molt guai. Em feu molta enveja.
2: Sí, sí, sí.
1: Em feu molta, molta enveja.
0: Bueno, totes que puguin ser amb aquest concert,
2: amb
0: aquesta...
2: Sí, amb aquest binomi que deies tu, de poder anar al RAS a veure...
0: Sí, és el nostre plan, el plan dels guitarreros de Beats.
2: Exacte.
1: És, Ah, tu no vas.
3: No,
1: vas, de veritat?
3: No em deixen, no em deixen.
0: És anar a Mogwai i després anar, a veure, després anar a veure la jornada inaugural al, sí, al Poppy Forum, que està a Wet Leg.
2: Sí, sí,
3: a veure
2: sí,
3: si podeu entrar, perquè recordeu la que es valia amb Wet Leg al PS sí, l'any passat, bueno, no, que no es podia ni entrar.
0: No, no es podien entrar, van marxar.
3: Joder. Entrar en un espai obert.
0: Espai
3: és
0: obert,
3: paradoxi,
0: és espai obert, gegant, perquè era l'amfiteatre que era allà baix.
3: Sí, sí, sí, sí. És que estaven els dos passadissos
1: el
3: laterals.
1: El millor escenari, eh, del Primavera, per
2: sí,
1: mi és el millor.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, molt bé, nois, doncs passem, sí, ara sí, dijous, primer dia del Primavera Sound 26 oficial. Dèiem fora d'antena, bueno, ho podem comentar en diversos dies, quin és el millor dia, o si hi ha un dia més fluix, no? Dit d'una altra manera, no? Hi ha grans noms dijous, no en pararem segurament Massive Attack, no? Que és un mitiquíssim, que es van veure, de fet, l'any passat, o fa dos anys, al BBK, no?
1: Fa dos anys.
2: Sí. Va estar bé. Molt bé. El BBK, malament, si recordeu, que es colava el puto so de l'altre escenari. Bueno,
3: això i les Gallinoac.
0: Parlem del BBK, si voleu parlar de l'acústica del BBK, Gallinoac i escenaris que es creuen. Per pas dels oients, el concepte de Gallinoac es va acunyar perquè, no sé si és a tot el País Basc, però com a mínim al BBK hi ha molta gent que xerra durant els concerts.
3: Molt fort.
2: És que no van a sentir música, van a fer la trobada social allà. Vinga.
0: Potser nosaltres estem acostumats a un altre estàndard, no? Potser és que estava massa lluny, no sé.
1: Bueno. També parlem, eh? També
0: parlem, sí. Però allò era...
3: Ah, però hi havia un moment...
2: El Rubén, parlar?
1: No. Vale.
3: Permeteu un segon? Sí, home, que tens raó, eh? Però permeteu un segon.
0: No, Rubén, el binomi Rubén-Joel, des d'aquí un xarot, Joel López, un petonet, carinyo meu. Quan es posen els dos, ara ja borratxetes...
3: Dit. Ara ja està dit això, i jo no tinc cap problema...
1: El mal està fet.
3: En reconeixeu. Dit això, us recordaré...
1: Ens han fet callar diverses vegades. Mira.
3: En aquest concert... En aquest concert Massive Attack,
2: sí,
3: va haver-hi un moment on teníem gent darrere cantant
1: sí.
3: White Stripes.
1: Lo.
3: I un moment, a veure, un moment. Què està passant aquí?

0: O sigui, això ja no és xerrar, això ja és...
1: Juligolejar.
2: Sí, sí, festa major, festa major.
3: Sí.
0: I què més ho passen?
2: A veure, doncs pues això, no parlem de WK, Gallinoac, parlem de...
3: Grans noms, Massive Attack, deia, Mac DeMarco, també és un grande. Jo no el segueixo especialment, però sí que té certa ja...
0: I a Guís.
3: Bagatge, Guís.
0: Jo crec que Guís, ara em perdonareu perquè és el grup típic i el grup...
2: Estàs a punt de dir que és Seran Bluff?
0: No, al contrari, després de veure el directe que ja, no, que ja hem comentat, crec que és l'absent de Bismen.
2: Se n'ha parlat molt de la bombolla de Guís.
3: Sí, que era si artificial molt, i tal.
4: Bueno, ell ho ha fet aquí bastant sovint.
2: Sí.
0: No, jo els he defensat, justament Guís els he defensat, i el concert del From the Basement, ja ho vam comentar, això. Això sí, és cert que hi ha el Nigel Godrich per allà al mig, produint en directe a veure com...
4: És un freaker.
0: Claro, claro, a veure com sonen. O sigui, Neil Godrich no està... Com es diu l'altre, el productor aquest mític de hip-hop, dels Beastie Boys?
4: El Rick Rubin.
0: El Rick Rubin. No està a aquest nivell, però li falta poc,
4: bueno,
0: eh? Perquè
4: poc falta.
0: Ha produït a Radiohead,
4: bueno, va fer l'últim d'Idols.
0: D'Idols, hòstia, tot. Bueno, que no sé com estarà en directe, però veient el From the Basement, jo esperaria bastant. Jo crec que jo els aniria a veure. No hi seré dijous, jo no puc dir res, però jo els aniria a veure.
4: Jo crec que ja anirem.
0: Jo els aniria a veure.
4: D'aquests noms que ens saltem, que sí, ens saltarem Massive Attack, no en parlarem, Mar de Marco, sí, em sembla, no? No posarem
3: sí.
4: res, no?
3: No. Jo no personalment, si teniu alguna cosa vosaltres, amics...
2: Jo sí, aviam... Estem parlant de coses potents o de coses interessants?
4: No, cadascú que posi tot. El que hagi portat.
3: Exacte.
4: Per al dia.
0: Bueno, no, però comentem una mica el cartell.
4: Però intentem
0: no,
4: fer-ho per ordre, perquè si no aquí...
0: Sí, però bueno, dir que la gent...
4: Aquí només posa música els de les guitarres, el Miqui i l'Esau.
0: Però vull dir que la gent que potser no està tan a l'oro del cartell, potser va bé que sentir una mica els noms,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: I comentem i després posem algun tema.
3: Bad Gaial,
0: per exemple. Bad Gaial,
4: no m'interessa.
2: Però hi ha tres coses.
3: Fa de John Misty, un mític que s'audia, en concret.
2: Hi ha tres coses electrònica al dijous que considero interessant.
3: Overmono, nene, respect.
2: Overmono,
4: jo l'he portat.
3: Lo siguiente.
2: Overmono, Fuckers.
3: Sí,
2: Fuckers,
3: també,
2: molt divertit. I el meu estimadíssim Yosuke Yukimatsu.
3: Uau, xaval, sí.
2: Que el faran punxar a les 6 de la matinada.
3: Correcte.
2: I no el veurem.
4: I sense samarreta i pujant de Prodigy.
2: Però seria magnífic per aquest tio.
3: Sí.
0: Jo puc dir, o sigui, em sorprèn que no heu dit coses que jo crec que ja heu presentat aquí. Ah, tens. Em quedo per l'últim perquè ja estic sorprès.
3: Vale, Luigi.
0: Estic sorprès.
3: Tio, què portes el dijous?
0: No.
4: Comença tu.
0: Uns que jo suposo que l'heu posat... Jo m'ha semblat bastant fiquet, tio, i jo fent una mica l'estudi del dijous. Blood Orange?
4: Ah, bueno,
0: vale.
4: No, és que
0: vale.
4: Jo me l'he saltat ja.
0: Ah, aquest és molt conegut ja.
2: No, jo l'he portat, Blood Orange.
4: O sigui, pues posem Blood Orange,
0: no.
3: Sí, posem.
2: Quin tema has portat?
4: Sí.
2: Mind Loaded?
3: Somewhere in Between, tens
0: sí,
3: aquí a la
0: sí,
3: llista.
0: Sí, però és que m'ha semblat molt bo, tot. Vull dir que...
3: Pues estupendíssim, nen.
4: Molt fi.
0: Vale, però era massa evident, això, no? Jo he pensat que descobria...
3: No, jo per mi és descobriment també. Sí que sé qui és, però no el tinc controlat.
0: Bé.
3: Doncs Blood Orange amb aquest Somewhere in Between. Motherfuckers.
2: What's up, bitch?

0: D'on vens, Rubén? D'on vens?
1: Pues ja ho he sentit abans.
2: Has fet Blood Orange?
1: No, he fet
2: Brown
1: Yellow,
2: Orange.
1: Yellow and Orange.
2: Brown Orange.
0: Nois, sí, perdó. Comenteu.
3: No, jo no els coneixia. Vaig estar estudiant una miqueta per venir ben preparat i em va semblar brutal.
2: Blood Orange és una de les referències, no?
3: I col·laboracions amb molta gent.
2: Sí. Bueno, és aquesta mescla, no? Aquest punt entre l'R&B i el pop, no? Tan ben collat, tan ben produït, molta gent aquí.
1: Però no és R&B apestoso, eh?
3: No.
2: Sí, Frankie Pizza té alguna cosa a dir amb això.
1: Li van dir que tenen molt de beef.
2: Va dir... No, és un R&B...
1: Aviam, és una altra cosa.
2: És que, clar, què és l'R&B exactament? No?
0: Vull dir, és
2: el pop de los negros, no? Vull dir, és això, no deixa de ser música pop, sí. És veritat que té aquell punt una mica més funky.
1: Però quan tal, és molt xiclós...
0: Sí.
2: Quan és molt...
1: Fa mandra... Ara, aquí vaig.
2: Això,
1: i això és diferent, això està molt ben parit.
2: Això està molt ben fet.
3: Sentirem. Jo diré un parell de noms més.
0: Sí?
3: Tirza.
1: No, per què?
0: Tirza.
3: Tirza
0: està?
3: Està el dijous.
0: Hòstia, nene.
3: Està el dijous.
1: T'ho has inventat, no?
3: Tirza, no, està i té dos treballs boníssims.
0: Hòstia, mitiquíssima aquesta.
3: Monkimby també, vull dir, com a...
2: Monkimby està el dijous. Monkimby,
1: estàs mirant una cartella.
0: Has mirat un altre puto any.
2: Sí, què t'estàs mirant?
3: No foteu.
0: Monkimby.
1: Monkimby va ser fa 3 anys.
2: Extraordinari, això.
3: Hòstia, no foteu.
1: Passem a següent.
3: No foteu, me l'ha fotut o què? No foteu.
1: No miris xarrepet, tio.
0: I Monkimby, dic, què collons és això, tio?
1: Home, no, Monkimby ens encanta.
0: Ens encanta, pavo.
3: Per això deia, per això estava sorprès.
2: Posa la cançó a mi.
3: Estava sorprès, dic... Hòstia, Marxo, noi.
1: Next!
3: Va, no, que sí que tinc...
0: Pandavier.
3: Pandavier? No, abans de Pandavier.
1: Però un moment, ha fet tanta volta els anys que coincideix algun.
3: Coincideix
1: Blood Orange.
3: Blood Orange, sí, no?
2: És històric, això.
0: Ara buscarem quin Primavera Sound estàs parlant, tio.
3: Bueno, deixeu-me dir... Caroline, sí, no?
0: Sí!
3: Vale.
2: El xat GPT t'ha fet un poti. M'ha fet
3: aquí, no, m'ha jugat. Ha fet una al·lucinació aquí, brutal.
2: Igual t'ha sort Miguel Bosé, aquí.
1: Parlem de Caroline, que jo l'he portat també. Vinga, endavant.
0: Caroline. Bueno, però us segons de Pandavier o no? Que deies que és una mica
3: sí, accessible. Va, deixa'm... Està aquest any, no? Està aquest any.
0: Sí, vale.
3: Pandavier, que tenen aquest concepte... Bueno, quan estava amb Animal Collective, aquest concepte més àrtic... I
1: molt
3: àrtic.
1: És una
3: mica avorridot, millor disc de rock deluxe de molts anys. Jo no tenia masses ganes, però posa aquest tema de Pandavier, porfa.
0: Sí.
3: El nou treball de Pandavier m'ha sorprès molt agradablement. Té un rotllo, jo diria que més accessible, encara
1: més amable?
3: Més amable. Sentim-ho.
0: Vinga.

0: Bueno, després de rebre unes quantes
1: colles... Primavera 2024,
0: Bueno, aquí, a veure, tia, dos anys, què,
2: No, no, és un salat. Per buscar música de qualitat.
0: Després he rebut colles per això i perquè no he pronunciat bé, perquè... és Panda Bear, no Bear.
1: Oh, hòstia, puta, tio, clar.
0: Però, bueno, dit això, espero que Panda Bear estigui aquest any i crec que pots... El rotllo és diferent, jo m'he sentit el nou treball i està força bé. I et deixo amb Caroline, si vols.
1: Guai, vinga.
2: No, Caroline, bueno, jo...
3: També ho has portat?
2: Jo no he portat Caroline perquè... La
0: jo sí he portat, jo també.
2: Sigui, Caroline, m'encantarà veure'ls, són poc radiofònics, la cosa és que les coses com siguin, són d'un tema raro, no? Però la veritat és que m'aflipen aquestes disrítmies, aquestes melodies...
3: Una mica country en el moment, no?
2: Sí, sí, sí, però fica moltes coses, és molt experimental a vegades, és un pop modern.
3: Escoltaria en 30 segons o què? Jo he portat Song 2, però no sé quina has portat tu.
0: No, havia portat una altra, la d'Euphoria.
3: Pues posa la de Lluís, que ell sempre guanya.
0: No. Però una cosa, aquest, igual que Kiss són una mica un hype, Caroline podien ser-ho també dintre del món del
3: però
0: que
3: no
0: seria...
3: ha arribat tan amunt.
0: No, però bueno, ha estat a diverses llistes i són més raros que l'hòstia.
3: Sí.
0: Vull dir, és estrany.
3: Però per això m'agradarà veure'ls.
0: Bé, vinga, va.
1: Doncs Caroline, aquest Total Euphoria.

0: Caroline.
1: Caroline, sembla que siguin aprenent a tocar aquests.
2: Sí, és una cançó impossible, impossible de fer headbanging. Estàs allà...
1: No, fots una luxació cervical.
2: Sí, sí, acabes a la consulta del doctor González.
3: Estimillo.
1: I jo volia dir, però clar, igual és del Primavera Sound 2013, Lucrecia Dalt, perquè aquesta és una artista que em va recomanar...
4: Em sembla que està, però ara no sé quin dia.
1: Jo tinc a dijous, però bueno.
4: Doncs vinga, apuntem a dijous.
1: Que segons va... A mi com a mínim em va descobrir fa uns programes i em sembla també bastant brutal, no cal que posem res, però m'ha semblat molt, molt interessant. Artista colombiana, fincada a Berlín, amb una història, no sé, una folk electrònic, sí. Molt guapo, tio. Sí, sí, molt
2: elements molt foscos, al mateix temps tradició, no? Electrocumbia, tal, ficats per allà, més tradicional.
4: Electrocumbia, dit?
1: Sí, no, té una història... Sí, sí.
2: Bueno, mica, escolta,
1: és una bona definició.
2: També ho fa Berraco.
1: Exacte, això anava a dir. Això anava a dir.
2: Berraco va una mica més al tecno, més berlinès, més fosc i tal, Lucrecia Dalt és una mica
4: més
2: ambiental.
4: Ojo, poca broma.
1: Molt amic de Fontanals.
2: Està el dissabte al primer. A veure, Berraco.
4: Oh,
2: yes.
3: Segur? De quin any estàs parlant?
2: De l'any 2034.
4: Vale.
2: Jo veig el
4: futur. Tenim dijous. Lluís ha fet el que ha volgut.
3: Segur alguna cosa més?
2: Sí, no, jo de dijous porto coses... hòstia, tinc moltes coses que agenda interessants, però una debilitat personal sí. És Renaldo i Clara. Renaldo i Clara, la Clara Vinyals, ha tret disco nou. És una proposta molt tranquil·la, molt relaxada, però m'encanta aquell flow que té aquesta noia, com canta, les composicions tan elegants, tan suaus, és música estival completament per mi i aquest nou disco ara mateix, vull dir, és que fa un parell de mesos i tal, l'he portat a la playlist en gener, que és una cançó que m'ha agradat molt i que espero que la disfruteu. Renaldo i Clara és el projecte de la Clara Vinyals, però és el seu conjunt, diguéssim.
3: Correcte.
2: Conjunt musical.
3: Conjunt, ai, epa-la. No som-hi amb la Renaldo.
1: Le Renaldo.

0: Molt elegant.
1: És que té una forma de cantar super sensual, super elegant, és, tot és flow, no sé, m'encanta.
0: Molt bé.
2: Guai, perfecte.
1: I amb aquesta línia una mica suavona, encara que no ho sembli, t'he enviat via WhatsApp
2: immediately.
1: Un tema d'una noia que es fa dir School Crusher,
2: yes.
1: Que si veus el nom així, no? School Crusher i tal, penses que és un grup de metal noruego, death metal noruego i tal.
2: No, però és molt delicada.
1: Però no, fa unes cançonetes la mar de delicades, suaves i boniques. No sé si pots posar 30 segons al tema que t'he enviat.
2: Of course, motherfucker. Aquí sona.

0: Això ho faran a l'auditori, probablement, una cosa així, no?
1: No,
2: però és molt maco.
0: Home, sí, bonic, però clar, que això és molt intimista.
1: Sí, és cantautor, així, molt tranquil·la i tal. La Lluïsa estava traient el referent de Ethel Cain, no? Que seria la versió...
2: T'acompanyaré i t'abraçaré molt.
1: No, Ethel Cain l'hem portat, sí, que toca l'endemà, toca el divendres.
0: Sí, sí, ara en parlarem.
1: Molt
0: bé, Rubén, tu no has posat res directament, o has fet Caroline, vols afegir alguna cosa del dijous?
3: Home, si pogués ser.
0: Doncs no pot ser, passo jo i... Va, per favor, vinga, Rubén.
3: Escolta, dijous hi ha moltes altres coses que ja ens les hem saltat, però...
2: El so de la felicitat.
3: No posaré res, però recomanaria Anthony Naples, pot ser una cosa molt...
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Molt bé, però no he portat. Electrònica, amigos electrònicos.
2: Molt bé.
0: Over Mono.
3: Sí, clar, he portat Over Mono, però també he portat una altra banda, no cal que la posem, que m'ha sorprès molt i l'he descobert a través d'intentar descobrir cartell, que és TV Girl.
0: Ah, sí.
3: I TV Girl fan un dream pop...
2: Cuidado.
3: Com, no sé, molt eteri, molt guai, tio. La veritat és que està francament bé. I saps què estic pensant mentre parlo? Que posem 30 segons de TV Girl i després anem al nou tema d'Over Mono, que pot ser la repanotxa.
0: Doncs mira, no cal ni que tanquem micros. Aquí sona la TV Girl.

0: Molt guai, tio.
1: A veure, tio, és una passada, en sèrio.
2: Està molt bé, tio.
1: Us ho recomano moltíssim, molt fort.
2: M'esteu dient que el divendres és un dia de puta mare, però jo crec que el dijous és un dia extraordinari.
1: Bueno, espera, espera, anem a divendres. Però TV Girl, super recomanat. Banda de LA, San Diego, tota aquella zona West Coast. Molt, molt recomanat. Però anem a escoltar la meva recomanació de dijous, que crec que serà el moment...
0: Abraçades.
1: Abraçades de
0: teclats,
1: la nit.
0: Teclats a l'esquena.
1: Teclats a l'esquena, no en tinguis cap dubte.
3: Per l'audiència que no té aquesta referència, el Rubén té uns dits...
2: No cal explicar.
3: Molt forts, molt forts. I quan hi ha un moment de la nit en què es dedica a tocar el teclat amb la teva esquena, no? I et toca...
2: El ritme del sol rave.
3: El ritme del que sigui. El que sigui. Te toca el que sigui amb aquells fingers que et penetra la columna.
0: Xoca fingers.
1: Si us agrada, xoca fingers. Una cosa. Anem a escoltar Overmono, que treuen nou LP en breu, per tant, entenc que dintre del live portaran aquesta nova fornada de temes i han avançat un tema que em sembla que es diu Lock Up o alguna cosa
0: així. Sí, exacte.
3: Lock Up. Per un
1: beso tu. Es recomanaria tirar-lo del minut poc en endavant perquè... No m'ha escoltat un ratet. Va, un minutet.
2: Els vam veure el Mira.
1: I els vam veure el BBK també, em sembla.
0: Exacte.
2: El BBK també?
0: No vam arribar, em sembla. El Xavi es va quedar. Era el dia... sí, ho vam veure. Sí, ho vam veure.
2: Locomotora. Locomotora, Xavi.
0: Sí. Mira, va ser un festival ACO.
1: Va ser
0: infinit. Increïble. Overmonos ja sonant, Lock Up, així sona, i amb aquest tema sí que tanquem i passem al divendres. Portem 50 minuts, xavales. Pues, ni menys.
1: Canya.
0: Vinga.

0: per favor.
1: Fiquem-vos les guitarres al cul.
2: Ja va, ja va, tumba, Germán.
3: Overmore deixarà tres cadàvers al terra de Primavera Sound.
0: Hòstia, nene.
3: Ens pot matar, això.
0: Increïble, increïble. Increïble. Espectacular.
1: Uau, tio. Però bueno, s'havia de portar o no?
2: S'havia de portar.
0: Evidentment.
1: Els nostres oients han de saber que si van a Primavera, Overmono, imperdible.
4: I un altre imperdible, un màster del tecno, que és Ben Yufo. També sí, senyor. És un tio que és un selector espectacular.
3: Espectacular.
4: I que també estarà allà.
3: Sí, sí, senyor.
0: Guai. Nois, voleu fer l'especial SAU o voleu passar divendres?
1: El que vulgueu.
3: Fem una mica divendres i fem...
1: Especial i dissabte.
3: Sí.
0: Vinga, perfecte.
3: I el que duri.
0: Està molt bé. Divendres, nois, teníem aquest debat obert a pre-programa d'avui, fora d'antena. Grans noms espectaculars de Cure, no cal que en parlem massa. Skrillex, també a veure què collons fa, pot ser interessant.
1: Hòstia, pues saps què? Sí, saps què?
2: Home.
1: Que igual, si no coincideix amb Renaro, em passo.
4: A veure, vaig a fer com fas la versió RQ. Skrillex?
1: Sí, sí.
4: Hòstia, no, el concepte que tinc d'Skrillex és horrent. No sé
1: jo
4: si...
1: també. Però...
4: Pots sorprendre?
1: En Festi,
0: sí,
1: anem a veure què porta.
0: No sé, jo també tinc el mateix que
4: és aquesta, tu, no? Aquesta, com en diuen?
1: EDM.
4: EDM, no? Horrible, tio. Algo...
0: Tomorrowland.
4: Tomorrowland.
3: Sí, és veritat que últimament...
4: Si vinc el divendres i em porteu a veure Skrillex, potser que us retiri la paraula.
1: Jo no tinc gran simpatia, de fet...
3: Però últimament s'ha associat...
1: Han fet Again, Fortet...
4: Aquests estan passant cap a l'EDM, que és diferent.
3: No.
1: Mira,
3: si escoltes el que està fent,
1: potser,
3: no és tan
1: potser
3: així, eh?
1: T'ho compro una mica.
3: Però
1: Skrillex és un tio que era un flipat de Prodigy, de coses així, molt de baix, molt greu i tal, i ho va rebentar massa fort. De fet, va haver-hi un sonar, i us diria,
0: sí.
1: Potser fa 10 anys o 12, o sigui, fa molts anys ja, que quan el van programar va haver-hi molta crítica molt forta.
0: Correcte.
1: A la gent del sonar, a dir, què fas portant Skrillex?
0: Sí. Sí,
1: per
0: sí,
1: mateix
0: sí, sí.
1: Aquesta reacció que has tingut tu. I van dir, tios, el sonar és el que, diguem, la modernitat i tal, i el jovent d'ara va ser, jo crec, un crec, va ser més urban, el sonar va ser més urban.
3: Així,
1: i Skrillex va...
3: Així has llenat.
1: Bueno, vale, pot ser, no dic que no, eh? Però...
4: Jo
1: a veure, jo no defensaré Skrillex i no el tinc en la llista de prioritats. Dit això, pot ser un festival.
3: Depèn de com coincideixi, i tal. Sí, mira, l'any passat va ser, o fa 2 anys, no sé, vam anar a Fred Again, no? Perquè vam anar una mica arrastrats.
0: Però Fred Again, jo m'ho vaig passar espectacular.
3: I ens ho vam passar teta,
0: però espectacular.
3: Ens ho vam passar superbé,
0: en sèrio,
3: Fred
0: jo,
3: Sí, sí, jo també. Sí. Llavors és, bueno...
1: Vinga.
3: No té per què estar malament.
0: Correcte, doncs més coses. Pink Panthers, també l'hem parat aquí, jo n'he portat alguna cosa aquí.
1: Jo també.
3: A veure, tios, el que porto jo a la samarreta avui, què passa?
0: Chaval.
4: Slow Dive.
3: Divendres és Slow Dive.
0: Slow Dive.
1: M'interessa molt el que dius, Sau, però com a semana Pinterest...
0: Sí, sisplau. M'interessa molt, però...
1: Una cosa.
0: Digues.
1: Pots posar el tema que
0: Illegal?
1: He portat jo, no el que has portat tu?
0: Home, evidentment.
1: Perquè vull fer un petit apunt d'aquest últim disc de...
3: Que parlàvem abans, no?
1: De Pink Panthers, que, si la recordeu, la vam veure fa 2 anys o 3 al Primavera, que era molt drum and bass.
0: Sí.
1: Us en recordeu?
0: Sí.
1: Tenia samples de Ronnie Size i de
0: època
1: del drum and bass.
3: Se ha passat un poquito a l'oscuro,
1: Llavors, d'acord, però aquest últim disc, el samplejat que té, que és, inclús diria, un pas més samplejat, és en plan, estàs refritant, fer un refrit dels temes de l'electrònica dels 90... una mica mainstream i tot. Underworld, Groove Armada, Basement Jacks...
3: Tal qual, agafo un loop...
1: Agafo això i canto a sobre.
3: Agafo un loop, canto a sobre, com mi vocecita molona.
0: Sí, sí.
1: Correcte. I aquest, Illegal, és un exemple, que és el tema de Dark and Long d'Underworld,
0: sí,
1: del
0: total.
1: Dub Not Bass With My Headman.
0: Correcte.
1: Anem a escoltar-lo. Some people...

0: espera, estem oberts.
1: Estem oberts, estem oberts. Estem oberts.
2: Avisa una mica, home.
1: Sí, sí, sí, però és realment...
2: It's dark and long.
1: Massa evident.
2: Sí, sí.
0: No, bueno, no, suposo que el royalties, bueno, no sé, el tema legal ja deu haver sobrepassat una sèrie d'anys i ho fusila, però, vamos...
2: Dit això, aniria.
0: Jo crec que aniré. Jo també, crec que aniré.
1: A veure, els horaris, que... a veure, tot això que estem parlant cal després...
0: Sí, els horaris ens poden matar, però Pink Panther, per exemple, començava una cosa així com més temes molt curtets, no? Molt tiktokeros, no? I tal, sí. I molt drum and bass, sí. I ara s'ha passat una mica més al mainstream, amb, sí, amb collabs així, una mica més del pop modern, no?
1: D'acord.
0: Bueno, pot ser interessant. No serà la meva prioritat, Pink Panther.
1: No, tampoc, vale. Tampoc. Més coses al divendres. Nanos, a part de Slow Dive, que serà un must, Viagra Boys, també un must.
2: Jo també he portat una mica de Viagra Boys. Crec que pot ser, sense cal que posem la música, no cal. Crec que pot ser un concert tan gamberro.
1: Total.
2: I tan diferent que el recomanaria a tothom.
0: Viagra Boys, sí, és...
2: Ja vas veure uns suecs tatuats, mal tatuats. En plan, m'han tatuat aquí en un quartelillo.
0: Tatuatge de presidiari.
2: Sí o no?
1: Així com
2: i amb cervesa, amb llau, estiraran, vomitaran. O sigui, és... Jo crec que és un espectacle que s'ha de veure. I a més tenen un bon rotllo.
3: Cinquè millor disc a la llista de beats.
1: Correcte,
2: sí,
1: correcte.
3: O sigui, quart o cinquè disc,
2: sí,
3: de l'any.
1: I així com l'any passat sí que va haver molta guitarra potent, que aquest any també n'hi ha, però potser n'hi havia tants noms, Idols.
2: Sí.
1: Aquest any Viagra Boys s'agafa el relleu en aquest sentit, no? Potser.
2: Sí, sí, sí. Però jo crec que van ser contundent, molt divertits i, a més, recordar només un punt. És veritat que té aquest rotllo punk... però li fiquen un palet, a vegades, de teclats,
1: sí,
2: i porten un saxo. I aquesta combinació tan marciana fa uns temarrals espectaculars.
3: Això permetrà aguantar dues cançons.
2: Ja m'ho diràs, ja m'ho diràs. Ja m'ho diràs.
0: Però jo crec que el divendres també podem parlar del que hem parlat abans, que és Ethel Kane.
3: Ethel Kane.
1: Ethel Kane.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Qui porta, qui porta?
3: En quin rotllo està aquest? Perquè jo estic entrant i el disco I Love You,
0: Willie Whitaker.
3: Quina història és? Si és tipus l'Anna del Rei, és quina...
0: Uf,
3: perquè és com una cosa molt intimista, però inclús
2: encara més. Jo també ho vaig pensar,
3: eh? És que no sé ben bé. M'encanta, m'ha agradat molt.
0: És al revés fosc de... És la
3: és comercial?
0: És la Taylor Swift fosca, vull dir, és aquella mateixa història americana, aquelles històries de petit poble americà, però amb el seu revés més fosc, no? Vull dir, no sé, les històries que explica Ethel Kane, és a dir, si et pares a llegir les lletres, no? De dir, ostres, les històries que està explicant...
3: És sinistre.
0: Més que sinistre, és com... és com...
2: Cru?
0: Sí, i no, històries tristes, molt reals, no? De perdedors i de, no sé, American Teenager, per exemple, una cançó que a mi m'encanta.
1: Sonant-la de fons.
0: I sí, sents la lletra, no? És totes
3: si,
0: aquelles,
3: si és de perdedors,
0: totes aquelles noies de... No? Aquest cas parla de noies, no? De poble, de Middle America i tal, que persegueixen els seus somnis i acaben tirant-se a qualsevol només per sentir-se importants i estimades, saps? I sents la lletra i t'agafa una desesperació i una... Bueno, és veritat, són històries de... Són històries tristes, molt reals
2: i molt
0: ben explicades. I sona molt bé i composa molt bé.
2: Escolta'm una mica o no?
3: T'acompanyaré.
1: Sí, sona de fons, pugem una mica el volum i sentim uns segons que val la pena.

0: Bueno, una mica Frozen 3, però...
1: Sí. No, però perquè sona molt bonic i ja té una veu preciosa i tal, però el que diu...
2: Sí que.
3: És de l'últim treball, aquesta? No.
1: Sí, és de l'últim treball.
3: Hòstia, perquè m'ha semblat molt més íntim aquesta, més comercial, no? Aquesta,
1: sí. O no, espera, potser és de l'anterior.
3: No, jo crec que és de l'anterior.
0: És que ja anava a dir, Luigi, has dit un nom, que és l'Anna del Rei, i sí. És el primer que em va venir.
1: És del Pitches d'Ores, sí.
3: És d'abans, no? Molt bé, jo estaré amb Ethel Cain, seguríssim, agafant-te de la mà.
0: Bueno, ja veurem.
3: Bueno, intentaré estar.
1: Però bueno, he parlat d'Anna del Rei com si fos algo negatiu.
3: No,
0: ho deia fan, per reforçar la recomanació.
3: Soc molt fan, soc molt fan, l'Anna del Rei. No.
0: Escolta,
1: m'encanta l'Anna del Rei.
3: Jo també, estic enamorat, inclús. Des que s'ha operat, encara més.
1: Tu vas estar a punt de salvar-li la vida.
3: Sí, m'ho van demanar. Hòstia,
4: tio, el Vida Festival.
3: M'ho van demanar, però no vaig tenir valor.
4: Hòstia, molt fort aquesta història, és veritat.
1: No, explica la història per als nostres oients.
4: No, explica-la, és molt bona.
3: No, home, l'història tampoc.
0: Luigi, jo no la sé,
3: Bueno, estàvem veient Jo la Tengo.
4: Tenim una foto, Jo la Tengo, d'aquell festival. Clar, tenim una foto tu i jo amb la...
3: Ah, sí, amb la Georgia, amb la cantant, amb la bateria. Estàvem veient una mica Jo la Tengo amb Tom Courtenay i ens va trucar el Dani Poveda, no?, que és el mànager del Vida, no?
4: El director del festival
3: Vida. Sí, i em va dir, escolta'm, diu, has de venir ràpid, que sap que, bueno, que soc metge, bueno, soc traumatòleg. Metge. Has de venir ràpid, no?
1: Carpintero / médico.
3: Vam agafar el Miqui, hòstia. No, diu, la Lana no es troba bé. Hòstia, no es troba bé. Mas, això es pot explicar, no?
4: Sí, home, sí.
0: Ha prescrit ja.
4: Però, tio, que escolten 20 persones.
3: Sí, exacte. Total, que arribem allà i...
1: Serveis jurídics de l'Anna del Rei.
4: Exacte.
3: La Lana no es troba bé. Dic, bueno, jo el que calgui, tio, per la Lana, que tocava després, que per ser la fer un concert espectacular.
4: Increïble.
3: I no, res, vam arribar allà i tenia una crisi. És una noia que té unes grans inseguretats. Jo crec que ara ja, primer de tot, que segurament...
0: Molt bona aquesta anècdota, Luigi.
3: Bueno, estava en una crisi d'ansietat i el que volia, doncs, ja necessitava posar alguna cosa per estar més tranquil·la. I em va dir, escolta'm, pues, tu pots fer la recepta. Però clar, vaig pensar, hòstia, tio, fots tu la recepta i passa aquí algo... I...
4: Hòstia, nen, la palma la dona del Rei al
1: Festival. Mor a Vilanova.
3: Rotllo com
1: et converteixes amb el metge de Michael Jackson.
3: Exacte. Vaig pensar aquí i vaig dir, hòstia, jo... És que me les he deixat al cotxe. No.
1: Fentanil.
3: Claro, imagina't. No, demanava fentanil. No, evidentment era un tranquil·litzant. Heroïna. Però ja està.
4: Sí.
3: I, bueno, i vam tenir... Heroïna. No sé, ens vam convidar alguna coseta, no?
4: Correcte.
1: Diablo vestido de ángel.
3: Però, bueno, a tot això no la vam veure. No la vam arribar ni a veure, l'Anna del Rei. Però ens estava
0: esperant. Si li vas fer la recepta sense veure.
3: No, li vaig fer. Jo volia entrar a l'habitació a explorar-la. Aviam, una mica... Però...
0: Ho empitjores.
3: Bueno,
4: desnúdese, por favor.
0: Es usted la Ana del Rey, que estoy nerviosa.
3: Les estoy llorando.
1: Es usted la Ana del Rey, ¿no?
3: Tiene calor.
1: Soy asistente, desnúdese también.
3: Yo voy.
1: Es una escena de Teresa como puedas.
4: Sí. Però no va passar, no va passar.
3: I va sortir a cantar molt tranquil, algú altre li va donar alguna coseta i va sortir molt tranquil. Jo volia posar un tema, una banda, que tu crec que has presentat segur, com no podia ser, d'una altra forma, és de guitarres, no és del nostre grup, Rubén, però ens va posar New Dad.
4: Ah, sí.
3: Vale?
1: Les portava, però havia...
3: L'he portat perquè m'ha semblat bastant guapa, un rotllo guitarrero guapo, i també pel...
4: Guapo.
3: Guapo, amable.
1: Amable.
3: I pel divendres també tenia una última recomanació, que és clàssics de Detroit, per tu i per mi,
1: Andrew Resistance.
3: Home, jo crec que això és una cosa que s'ha de veure.
4: Això és heavy.
3: S'ha de veure.
0: Jo crec que no està Mills, ja.
4: Serà les 5 de la nit.
3: Sí,
1: no ho sé. Potser,
4: home, you are, tio.
3: No arriben, són molt vells. Són molt vells.
1: Són molt vells i fan molt banda. O sigui,
3: no, sí. Potser és espectacular.
0: Ja no hi ha ni Robert Hood.
4: Ho poden fer igual.
3: Òbviament, serà una versió...
0: El Max, com es diu aquest? Max.
3: Might Max.
4: Igual al garatge aquell que, saps? Igual està allà.
3: Ojalà, tio. Ojalà.
1: Jo els veig petit, però fora, perquè els lives que he vist així més darrers i tal, és com amb banda, tal, trompeta...
4: Amb banda?
1: T'ho juro, tio.
0: Que guai, tio. Sí.
3: Però què queda, no?, de la formació original, doncs, segurament...
0: La formació original és de Champions League.
3: Jeff Mills, Robert Hood i Mike Banks. Mad Max.
1: Mad Mike, que és el Miquel.
0: Vale, pues Underground Resistance també el recomanem, eh? A tothom.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Jo penso que és obligatori. Veurem que surt allà, igual surt el sobrino.
0: No ho sabem. Home, parlem de fa uns anys.
4: Més coses, també...
0: Puc
4: també
0: un parell
4: passar?
0: De noms? No cal posar música?
4: Sí,
0: perquè,
4: dime,
0: com
4: a
0: ja
4: favor.
0: Veig que aquí jo no puc posar música... Bueno,
1: però posem alguna cançó,
3: si és de guitarra,
1: no?
3: Sí.
0: No, bueno, potser sí hi ha una mica de guitarres, però va. Diré alguns noms. Un que me'l salto perquè per mi és cap de cartell, que és en Schwarzenegger o Bauten.
4: Hòstia, ah, sí.
0: I...
3: Bueno, jo soc un, per mi serà una novetat, eh? Per mi fa vergonya dir això, em fa vergonya, però...
0: Val molt la pena veure'ls en directe. Això, però és igual, ho deixarem a banda. Una banda que em va recomanar l'ESA, que es diuen Somos la Herencia. Uh-huh. Per què no posem 30 segons de Somos la Herencia?
4: Collons, estàs ara sonant.

0: Nano, tio, estic sentint Siamese Twins de The Cure, tio.
1: És molt, molt del pal, és molt del pal. Bueno, i per això li sabeu com va dir, això t'agradarà, efectivament.
2: Sí, és l'època més gòtica de The Cure, però bueno, és tota aquella època, no?, de Dark Wave i tal, dels mitjans dels 80 en la Terra, i és molt molon.
0: Vosaltres sou molt fans d'això, oi?
2: Sí,
0: fans,
2: jo
0: sí. No, és que a mi també m'agrada molt, però no ho conec, vull dir, no estic a...
2: No, això és ADN total, aquesta foscor dintre de la nostra ànima.
0: Sí, molt bé, tio.
1: Solta, ara passem als altres ja. Només diré un nom sense posar música. Una altra recomanació que diré és Igloo Ghost. Que wow. És un tio que va començar a fer electrònica molt marciana, i quan vull molt marciana una mica diré aquest super ultra breaks d'Aphex Twin.
0: Perfecte.
1: Però ara s'ha mogut amb un rotllo molt estrany i ho va patar molt fort amb aquest disc l'any passat, que és com fosc, i ell fa un spoken word tot el rato a sobre. Ha canviat bastant d'estil, però pot ser un directe molt interessant.
3: Que sona. Escolteu. Escolteu.

0: Molt bé, tio. Pues sí que m'heu convençut, eh? Estic tranquil que divendres m'ho passaré bé.
1: Excel·lent. I amb més cosetes, perquè...
0: Què més?
1: Jo he portat unes quantes referències de coses que no havia sentit i que m'han interessat. Potser la primera seria com la més ADN meva, que seria un grup que es diuen BD,
2: sí,
1: de Bar Disco, el nom de Bar Disco, i és un grup bastant jovenet, em sembla que han tret només un EP i tal, però vaig sentir el single, com siguessin, que van treure, que és aquest de 500, que si vols el pots anar sí. posant, i que és un tema de 6 minuts o 5 i pico o alguna cosa així i tal, i vaig pensar, hòstia,
2: vaya tema ral. Jo vaig llegir que són banda madrilenya, que són els de Black Country New Road espanyols.
3: Hòstia! Bueno,
2: sí, això vaig dir a la crítica, no sé si serà o no.
1: I vaig sentir després una altra cançó que es diu Hemos roto los espejos, que també em va flipar, i vaig dir, hòstia, tios, i venen a la primavera. Em sembla que, bueno. que estan, no sé si estan a la primavera a la ciutat. Però bueno.
2: No, estan al, sí? Estan al divendres també. Sí,
1: vale,
2: sí.
1: Perfecte.
2: Sí, sonen de fons.
0: BD.

0: Doncs amb això de fons, jo crec que és un moment potser per repassar el teu especial.
1: No, espera, espera, que tinc més coses.
0: Ah, llepa, llepa, cuidao, cuidao.
1: Un parell de coses més, vale?
0: Sisplau.
2: I tant, per favor, per favor.
1: Això era el preludi en plan bonic. Després, un grup que m'ha divertit molt, que es diuen Raya Diplomàtica.
0: Raya Diplomàtica, nen.
3: M'ha agradat molt el nom i estava a punt d'escoltar-los i no l'has arribat a escoltar. Doncs
1: pues escolta aquest tema, que us encantarà.
3: Us veureu molt...
1: Us veureu molt reflectits.
3: Un traje de Raya Diplomàtica, no sé, gràcia.
0: Vols dir el títol de la cançó, segur?
1: No, se sent, se sent.

0: es una de las pechos rimas de la historia de
1: Guateque, Guateque, Guateque, Gamberro. Hetero
2: farropero y Kun Agüero en la rima. Sí, sí, sí.
0: Para imitar,
1: Guateque, Gamberro.
0: Para rimar.
3: Guateque, Gamberro.
0: Y farropero es complicado.
3: Es Guateque, Gamberro.
0: Es Guateque, Gamberro. Pero yo creo que potser molt divertit. És una banda que és una sèrie de persones que s'han juntat del món del periodisme, tal, música, s'han juntat allà, han fet aquesta banda broma i tal, però que és que molt divertida. I del divendres,
3: sí.
0: Com a electrònica, voldria destacar una tipa que no la coneixia, que es diu Rosa Trenzi.
3: Vale.
0: Aquí he posat una cançó d'ella com a productora, però punxant és una cosa...
2: No. I la música que fa és molt interessant.
0: La música que fa és molt interessant, si vols posar aquest tema, sí, sí. That Track, que és una electrònica que a mi...
2: Tio, la tenia i he dit, no la poso per no... Perquè mira, per dir...
3: Claro, tenia claro, tot. Claro.
0: Jo, malgrat ser de guitarres, m'agrada aquesta.
3: T'ho juro,
2: que aquest tema... cuidao.

0: Repetim
1: el nom, perquè vull que quedi molt clar per tothom que volem anar-hi.
2: Rosa, i posar-nos un collar d'aquests brillants.
1: Que t'ofegui molt fort.
2: Que me'l posin, que me'l posin.
3: Amb un gorro, de Pikachu.
4: Com l'any passat que va posar aquell collar que t'impedia que et circulés sang al cervell.
1: Hòstia, el Marc...
2: Una papa d'alcohol.
1: El Marc encara està plorant de
2: riure. El Marc va esclat de riure.
1: Ho vaig gravar i li vaig ensenyar. Encara tinc el vídeo per ahí,
4: Un xarot també aquí per Marc Sánchez.
3: Cerebral.
4: El gran músic.
2: Like a dog. Molt bé.
3: Nois, divendres fet, especial, sisplau, segur.
4: Quanta estona portem? Perquè portem
3: una hora i
2: moment,
3: quart.
2: Moment, perdoneu, heu comentat de Water From Your Eyes?
3: No, però...
2: Oh, què he dit? Aquest, que vas posar tu l'altre dia, brutal.
3: Sí, sí. Què he dit?
2: Queda dit i ja està. Estava revisant i ja està.
3: Perfecte, segur. Especial, nene.
4: Bueno, jo, mira, primera Sound Molens ens agrada molt, tot i que l'altre dia quan parlàvem amb Albert Fontanals i això són bastant haters, i sí que és veritat que genera anticossos, no?, el model tan
1: dominant
4: que té Primavera Sound.
1: El Pere també ens ho va dir aquí,
4: Pere també, sí. El Pere també, però i compartim aquesta sensació, no?, d'aquesta monopoli que té Primavera Sound sobre la música, però nosaltres que tenim poca disponibilitat ens permet veure un munt de grups que ens agrada.
1: Joder,
4: no?
1: I llavors, és practicitat.
3: I trobar-nos. I
4: trobar-nos allà, i és una forma, no?, de poder anar allà. Amb el qual, bueno, ens agrada bastant el concepte. Però Primavera Sound ha fet moltes cagades també al llarg de la seva història, tant a nivell d'empresa com amb concerts i coses que han passat, no?
3: Sí.
4: I he portat algunes d'aquestes coses, o sigui, recollides, i no sé, m'agradaria també preguntar-vos, en plan, vosaltres quines creieu que han sigut les grans cagades que ha pogut fer Primavera Sound a nivell estructural, diguéssim, no?
1: Home, a nivell estructural, jo recordo un dijous, quan encara anava un dia només, sabeu que vaig estar molts anys en un dia, i vaig escollir anar un dijous on no hi havia impossibilitat de demanar begudes a les barres.
3: Sí, va col·lapsar.
1: No hi havia aigua, va haver-hi denúncies de gent, cues quilomètriques...
2: Ho van solucionar molt ràpid.
3: Molt ràpid.
1: El dia següent, però clar, aquell dia va ser una puta merda.
4: A l'any 22, que es van passar...
2: No, l'any 22?
4: Crec que sí.
2: Jo diria...
4: Bueno. L'any 22 va ser un any que va ser quan van tornar, és a dir, van haver dos anys que, no?, pandèmia...
1: Els portuguesos.
4: Sí, van haver les barres que havien aquell grup, aquella empresa que eren portuguesos i tal, i que era un ritme diferent. Era un ritme diferent. I l'endemà ja es va solucionar, tot sigui dit, però aquell dijous va ser bastant estressant, tant a nivell de gent com a nivell de serveis.
3: No? Serveis, sí, sí.
4: Sí, sí, el model aquest de doble cap de setmana que vam fer post-pandèmia, no?, que va ser com, va, anem a celebrar el 20 aniversari, però a tope. I va haver una miqueta de col·lapse, de repetició, realment això va ser un experiment una miqueta fallido, no? Què més us acudeix? O sigui...
3: El Madrid, l'expansió...
4: Jo crec que aquest
1: Madrid
4: és el gran...
1: Barrizal Fest.
4: La gran cagada i on van haver de replegar una miqueta mobles... No?
3: Van perdre molts diners, es veu a Madrid.
1: I va haver-hi molta polèmica, inclús, tensions aquí en Barcelona, no?, i amb l'Ajuntament.
3: Sí, sí.
1: De dir,
3: sí.
1: Què esteu fent, tio? Bueno, us hem deixat molta pasta aquí,
2: una marca
1: aquí,
2: molt de Barcelona.
1: Anys,
3: correcte.
1: Però perquè també han ficat molta pasta, tio.
3: Correcte.
4: Jo no sé exactament els intríngulis de com s'ho maneguen a nivell polític, econòmic, etc i tal, però que la marca Primavera Sound va molt lligada a Barcelona.
1: Sens dubte.
4: Això està clar, i crec que ells van voler fer un or d'agost, se'n van anar a Madrid i van anar a tomar pel cul en un camp que estava super lluny i a més van tenir la mala sort que els
3: va ploure molt, dijous va ser cancel·lat.
4: I allò va ser un autèntic desastre, de forma que van replegar veles i no hi han tornat.
3: No, va ser un any i prou, sí.
4: Similar problema van tenir amb l'expansió a Llatinoamèrica.
3: Sí. Però han tornat,
2: Jo diria que pensava que ara
3: aquest any
4: es torna a fer
2: Santiago. Chile, no?
4: Aquest any em sembla que es torna a fer Xile i Argentina.
3: Buenos
4: Aires i tal, però van fer expansió a Paraguai, Uruguai, Brasil, van fer una expansió molt, molt bèstia. I van tenir problemes amb els proveïdors locals. Van tenir una miqueta... No? Van cedir control.
3: Buenos Aires i Sao Paulo, això no ho fan. Buenos Aires i Sao Paulo. I Oporto, que això sí que
1: Porto ja és bastant sòlid, no? Porto és bastant sòlid.
4: Porto ho tenen molt més controlat. Imagino que és més fàcil, no?
3: Sí, és com la Barna de Portugal, segurament, no? Encaixa en aquest sentit.
4: Correito.
3: Correito.
4: Però els projectes a Latinoamèrica van ser també una reculada important perquè se la van fotre amb certes coses allà, i diuen que és això, que va ser sobretot pels contactes locals que tenien que no va funcionar. I potser l'últim gran problema de Primavera Sound, o com a mínim en la meva opinió, és que la pèrdua de la identitat de festival indie, no? De música indie. És a dir, hi ha un punt...
1: Obrim aquí una, bona. Una carpeta interessant.
4: Hi ha un moment en què Primavera Sound canvia i del que era un festival de música independent i, entre cometes...
3: The New Normal, aquell logo inicial...
4: Quan apareix The New Normal, correcte.
3: Que van fotre el reggaeton, van començar.
2: Molt bé, molt bé.
4: En aquell moment hi ha un salt a la música urbana, comencen a entrar Bad Gyals i companyies i una mica de reggaeton i tal, no sé què, i comença a trencar-se una miqueta aquest concepte de festival indie. No?
3: Sí.
4: I entra allà les grans...
1: I entren Rosalías, i entren... Que no critico, però vull dir...
4: Bueno, sobre.
1: Tu mires el cartell i els grans noms són d'aquesta lliga.
3: Sí,
1: i després per sota pots trobar coses molt guais com les que hem dit avui.
2: Evidentment.
1: Però, no ha desaparegut la identitat al 100%, però és evident que és un business. I el business, evidentment, requereix caps de cartell que et portaran tot el jovent d'Europa.
2: I això ho veig bastant quan miro allà, tinc a casa tot dels gots, no? Dels altres festivals d'altres anys. I clar, la identitat indie està molt més palesa. Entenc que sempre em sorpreneu quan porteu les coses noves, perquè avui, per exemple, estic disfrutant molt amb música que ni coneixia, escoltaré. Per tant, penso que la qualitat està, i està per sobre de qualsevol altre festival europeu.
3: Exacte.
2: Que
3: vulguis
2: veure.
3: I això es manté.
2: Això es manté, perquè tu vas a altres llocs i és una...
3: L'oferta i el lloc i el servei és excepcional.
2: És excepcional, i després la qualitat de la programació és excepcional també. El que passa és que el cap de cartell, doncs, en vez de ser un, jo què sé, un Pavement o una Portishead o un Sonic Youth, ara
1: Charlie
2: serà...
1: Exacte.
3: Mira, però,
4: posem un exemple del que són les lletres grans d'aquest any, els caps de cartell.
3: Va passar l'any passat també.
4: Dijous.
2: Encara més va passar.
4: Doja Cat. Clarament marcada per...
2: No sé ni què és Doja Cat.
4: Pues una rapera americana, que està molt bé, però vamos, me la traia al Pairo.
2: Vale.
4: Massive Attack i Bad Gyal.
1: Hòstia, Bad Gyal és...
2: O sigui, Bad Gyal és el cap de cartell.
4: Cap de cartell. De dijous. I Bad Gyal, tio, t'omple qualsevol Within, qualsevol...
2: Sí.
4: Jordi, si no ho nego, però no és indie, no? Divendres, The Cure, caps de cartell, molt bé i tal, però la següent és Addison Rae.
1: Sí.
4: I l'altre és Skrillex, com a caps de cartell. I divendres, TXX.
2: Bueno.
1: Dissabte.
4: Gorillaz i My Bloody Valentine.
3: No, aquí potser aquí és el més...
1: Aquí una mica més a l'Old School, eh?
4: No, bueno, jo Gorillaz l'utraria de la...
3: Sí,
4: bueno,
3: sí.
1: Però està en una lliga més semblant.
3: Sí.
4: Però bueno, TXX i My Bloody Valentine, fantàstic, vull dir, en aquest aspecte. Però fixeu-vos, vull dir, el que... Addison Rae, aviam, hòstia, no es pot ser més pop que Addison Rae.
1: I anys anteriors hi ha hagut noms...
4: L'hem passat.
3: Sabrina Carpenter.
1: Era molt hardcore, tio.
2: Taylor Swift també, no? Està fa uns...
3: No,
2: no està mai?
1: No.
2: No està mai?
1: No ho sé.
2: I tant, ha estat seguríssim.
3: Taylor Swift? No.
2: Ja us ho dic jo que sí.
3: Bueno, moment.
4: No ha estat mai.
2: Què us hi jugueu?
3: Bastant, però a veure, venga. Mentrestant, segueix, Saúl.
4: No ha estat mai, no ha estat mai. Taylor Swift.
3: Bueno, potser. Vinga, va.
4: Bueno,
3: tira.
4: Després, algunes coses que han passat al Primavera Sound més aviat de contingut o problemes que han hagut, és a dir, tots hem sigut conscients de problemes de so,
3: sí,
4: no? De grups que esperaven molt i quan les has tingut allà, pues, o l'aforament ha sigut una puta bogeria, com parlàvem abans de Wet Lake, o que el so ha sigut horrorós.
1: O recorda de Depeche Mode també, que no hi havia manera d'apropar-se, o sigui, va ser una cosa...
4: Bueno, o ver a Rosalía des de...
2: Sí.
4: Amb 100.000 persones davant, a 3.000 quilòmetres, però més sonats, per exemple, van ser alguna cosa... No sé si recordeu un grup que es deien Waves, que a mi m'agradava molt, no sé què.
1: Van anar borratxos o drogats, no podien ni tocar, van demanar perdó i tot.
4: Waves van sortir que no s'aguantaven els pets, i pràcticament es queien pel terra i van fer van sortir intoxicats.
1: Desastre.
4: Va ser un autèntic desastre. El que parlàvem de l'any 2022, no? Que va ser un cacau d'aforament i tal.
3: Sí.
4: No havia forma de... Si eres mitjanament gran, no havia forma de sobreviure amb aquell festival. Després... un concert de Kelela fa 3 anys, em sembla, que també el so va ser horrorós, van haver de parar, tot el concert, cancel·lacions d'última hora de gent que els hi va fallar, no sé si us en recordeu, un any que Strokes van caure del cartell.
1: Ai, no me'n recordo aquest en concret.
4: Strokes van caure del cartell i Tame Impala van tocar temes de The Strokes, hòstia, una cosa que va ser una cosa molt xula de sentir, però van caure del cartell Strokes, o bueno, Migos, per exemple, aquell grup de rap d'Atlanta, que va estar molt hype, també els van fallar a l'últim moment i van haver de substituir-ho.
2: Però això és una mica inevitable, no? Vull dir que al final, exacte, quan manegues sí, 300 o 400...
1: No sé roster quant, tan gran,
2: clar, no? Vull dir que això pot passar, però sí, sí.
3: No, i segurament des... seràs de festivals que té més grups.
1: Segurament.
3: És aventurat perquè n'hi ha molts festivals. Sí,
1: Coachella ja és el
3: Coachella
1: show
3: són diferents caps de setmana, no? Vull dir que no...
1: Dos caps de setmana.
3: Dos caps de setmana, vale.
4: Bueno, després també artistes, per exemple, pues, que han polititzat, no? L'any passat, per exemple, es va haver molta politització a favor de Palestina, que jo estic d'acord.
3: Sí, correcte.
4: No? Jo estic d'acord i tal, però...
1: Idols es va inflar, eh?
4: Idols es va inflar. Jo recordo l'actuació de Wednesday fa 2 anys que jo vaig estar, jo solet, m'encanta Wednesday, vas estar sí, allà, sí. I des de l'escenari Amazon van criticar a Amazon i la seva política... Ole sus cojones, o sigui, increïble. Van criticar a Amazon i tota la política expansiva que tenen i van criticar Amazon Health, no? Que diu que... Sí. Bueno, va ser increïble perquè allà mateix van criticar

0: t'ho vols mirar, no? Llavors, un tio com el Pere, que programa coses molt locals, té el Casa Montjuïc...
1: Però bueno, hi ha tios molt locals, la Primavera Sound, ja estem dient, sí, no? Que...
0: Però vull dir, parlava, per exemple, de subvencions, no? O sigui, com és possible que el Primavera rebi encara o el Son les subvencions quan tenen Escenario Santander, Escenario Amazon... En plan, hòstia, és molt greu, tio, que després aixecar aquí a coses... Recordeu la frase del Pere que ens va dir, que és... anem a empatar amb un parell o tres d'anys i tenim sort. Sí, sí. Empatar! Sí. De palmar pasta ja de forma immediata, perquè no funciona.
1: Jo suposo que tot això és un negoci al final, no? I
0: sí, però pues això és del que es queixen, que, ja, que el negoci i la cultura potser no necessàriament,
2: però, clar,
0: sobretot la subvenció.
2: El negoci, si al final... és que això és el món on vivim, en realitat. Si vols ser coherent i vols ser... t'has d'anar a una masia... a, no sé, al Pirineu, no, a viure, però, perquè el món on vivim forma part de la roda.
0: Entenc el que dius. La queixa d'ells no és tant... Si hi ha un model de negoci, com el Primavera, pues, que existeixi, cap problema.
2: Claro.
0: El que ells criticaven una mica més és que a sobre acaparin les subvencions.
2: Ja.
3: No, i la política...
0: Això, el govern no pot subvencionar.
3: I la política
0: monopoli. Això és Ayuso, no? I pago al grup...
3: la política de monopoli, Quirón, vull dir, no? Estan, o sigui, treuen tant els colzes, vull dir, tots els tours que hi ha ara, totes les gires i tal, mm-hmm, tot això,
0: passen, per aquí.
3: Passen per Primavera, vull dir, és que pràcticament s'està menjant tota l'escena musical. I
0: que hi ha praxis denunciades, evidents, on si punxes o toques fora del meu festi, no pots.
3: No, baneat, sí, sí.
0: Baneat, no estàs ja. Bé. I això és fatal.
4: Bé,
3: dintre d'aquesta línia anem a continuar parlant del festival.
0: Anem a parlar del dissabte, sí, vinga, sí, va.
3: Si tenen alguna esperança que ens convidessin a parlar com a mitjà oficial, sí, a Primavera,
0: ja ho som.
2: Molt bé, nois, què teniu així... A veure, anem a repassar primer de tot el...
3: Puc parlar del dissabte? Vull introduir una cosa al dissabte que va totalment en contra de lo meu habitual, guitarrer o tal, no sé què, indie, però és un descobriment que he fet d'un senyor que es diu Beverly Glenn Copeland.
0: Oh, l'he sentit bé.
3: Un senyor de 80 anys.
2: No,
0: sí, sí, quina veu, macho.
3: Un senyor de 80 anys que fa 40 va treure un disco que es deia l'any 86, Keyboard Fantasies, on utilitzant teclats creava unes melodies precioses, que ara s'ha reeditat, i ve a tocar amb la seva dona, també música i tal, i que t'he posat un tema a la playlist, i és... El que més bon rotllo m'ha donat en els últims mesos, la sensació més vital
2: però
3: i més emocionant...
2: Lligant-ho, ara que comença a sonar de fons, el Primavera et permet sentir aquest pavo.
0: Ja. Sí, aquí tens raó.
2: Està de merdes, tio. Aquest tio de 80 anys te'l porta a Primavera.
0: Sí, sí.
2: Tu com a usuari final de la música que ets capaç
0: impossible,
2: de disfrutar de la música... Pues benvingut al Primavera Sound, tio.
1: Has donat un punt important, eh? Jo crec que has de saber, i no és la meva especialitat, aquí per això tinc a vosaltres d'estirar el gra de la palla, i realment sí que tens Addison Rae, si tens aquí, pues, jo què sé, un Doja Cat,
2: sí,
1: però tens molta cosa bona. Jo,
0: tio,
1: el programa d'avui, igual hem dit 40 o 50, bueno, portem 40 grups que, hòstia, molta gent segur que no coneix, jo entre els quals no coneixia molts, i que són molt interessants. Per això et dic que també està bé que hi hagi subvencions per això. No vull dir que altres festivals no s'hagin de donar.
2: Exacte.
1: No em vull enamistar amb en Pere, que em va semblar... Només faltaria. Amb el meu amic Albert.
0: Que, per cert, molt bé el Misery, eh? Quan vam anar
3: sí,
0: a l'ESA.
3: Sí, no hem parlat... No,
1: però,
3: ja
1: bueno...
0: Ja parlarem.
1: Vull dir que entenc que es promocioni i, hòstia, a veure, la pregunta, al final el que em preguntaria és per què anem a Primavera? Si no es fos una merda, no hi aniríem.
2: Correcte. No
1: hi anem. Si anem i tenim ganes és perquè segurament hi ha coses interessants.
2: Doncs sentim ara uns segons, no minuts no arribarà, però d'aquest...
3: Beverly Glenn Copeland.
2: Endavant.

0: Música celestial.
1: A la Clínica de Guadalupe, tio, sona això. És la...
2: A l'ascensor que puja a la 8a planta també.
1: No, m'agrada molt. Ara feia una broma de mal gust, però m'agrada molt. Sí, sí.
2: Molt bé, seguim.
1: El nostre ancià està pixant.
2: Està pixant, no ho ha anunciat, però està passant. Ok, estem el dissabte ja, grandíssims noms d'XX, que valdrà molt la pena veure, els goril·les que en realitat els odiem, bueno, jo personalment, segur que també.
0: Jo també, sí.
2: My Bloody Valentine, que és...
1: My Bloody Valentine, jo també els odio.
0: Digues tres vegades My Bloody Valentine.
1: My Bloody Valentine, My Bloody Valentine, My Bloody Valentine.
0: Vamos.
1: Molt bé. Jo els odio.
2: Sí, no? No,
1: sí, els odio perquè m'agrada, sabeu que vinc de l'escola del Nois absolutament, però... amb el tema del volum, i ara estic molt sensibilitzat i a mi me'n toquen els collons. O
0: sigui, bé, doncs jo enamorat de My Bloody Valentine també. I estic emocionat de que tornin a venir a fer un World of Sound.
1: Jo estaré veient Little Sims o qualsevol altra cosa.
0: Bueno, Little Sims, tio, o sigui, vamos. És que,
1: bueno, perquè allà em tindràs. Algo coincidirà, no?
0: Allà em tindràs a Little Sims, no? Bueno. És que, sí. Claríssim. També estan la Mirini Girls, que hem parlat abans.
2: Sudan Archives també, està molt bé.
0: Jo... Ostres, tinc una descoberta, no sé si...
2: Sisplau.
0: Jelly Haha. Hi ha por ahí un tema que es diu Tiramisu.
2: Sí.
0: És una noia americana que es diu... no me'n recordo com es diu, Angel... no sé què, Angela Baia, ja l'he buscat. Que havia fet algun disco amb el seu propi nom i tal, i que fa un pop electrònic divertidíssim, que m'ha encantat, no sé, no m'ho esperava en absolut, ni la seva iconografia super mega pop colorista i tal, entra dintre de la meva iconografia, però sentint-la m'ha encantat, posa aquest temilla, a veure què et sembla.

0: Va, bravo.
1: Buen rollito.
0: Molt sí, bé. Eh?
1: I ara parlàvem amb el Rubén, que a mi em recorda una miqueta aquest pop japonès.
2: Yolo Magic Orchestra,
1: sí.
2: No?
1: Sí, molt kawaii, tot molt. I de fet ella, la seva coreografia... És... Mica...
2: Sí, sí, videojoc Katamari, també.
1: La Katamari, tio.
2: D'aquí deixem caure la recomanació de Katamari.
1: Sí,
2: eh?
1: Oients, busqueu el Katamari.
0: Bé, seguim fa dies que no poso cap tema jo.
1: Sí, per tu deu semblar dies, perquè habitualment...
2: Però els noms que hem dit, que no em posen música, coincidien amb
0: home,
2: la llista que portaves o no?
0: Sí.
2: Hi havia coincidències.
0: Home, hi ha coses que no tenia ni idea, que la Sau sempre porta aquí grans descobertes, que queden apuntadíssimes. Guai. Passem a un, si us sembla, canviem de tercio, i passem per una banda que és una banda clàssica, trobo, que no els tenien massa controlats, que són de Disney Puritans.
2: Ah, molt
0: per
2: bé.
0: Mi, eh?
3: Aquest les porto també.
0: Vull dir que no els tenien massa controlats, i m'ha semblat, tio, una banda anglesa, si no m'equivoco, hòstia, com...
1: Sí, sí,
0: puta mare.
1: Tenen tres o quatre discos ja, no?
0: Exacte.
1: Tenen una trajectòria.
0: Això, canviem absolutament de rotllo, tornem al so més...
2: A les guitarres vostres,
0: guitarres,
2: no?
0: Vostres, vostres i nostres.
3: Post-punk.
0: Post-punk i sentim uns 10 minuts, tampoc, perquè no dona temps, però un segon sí.

0: Si sonen aquest tema Elvis.
1: Gràcies, les heu encertat, efectivament és Elvis. Molt bé,
2: sí, també és del primer disco, això, em sembla.
3: Això una, ara estan una mica més tranquils, no?
2: Ara estan una mica més foscos, perquè... més rarunos i tal. Això és el primer disc que va ser veritablement post-punk i una mica més ballable, més, més rítmic. I després han anat derivant una miqueta...
3: Sí, és que vaig estar estudiant una mica i... Sí, sí.
2: Van tenir, em sembla, que amb el segon disc van treure fins i tot alguna cançó amb una... campanya de Levis, van tenir així un moment així una mica hype, sí, sí, sí, van tenir un moment així grande.
1: Puc obrir un petit meló, però el tanquem de seguida, sí. Que amb aquest tema sí. M'ha vingut al cap un pensament que és igual hi ha bandes que no te les escoltaries 14.000 vegades a casa, però que poden tenir un directe molt
0: guapo,
1: divertit.
0: I
1: llavors, no perdem de vista també que en un festi
0: correcte.
1: Hi ha també una funcionalitat de, ja ho diu la paraula, festival.
0: Correcte.
1: No?
3: Home,
1: que,
3: és important, no?
1: No? De que t'ho puguis passar bé, sí. Encara que diguis, bueno, sí. Tio, no són la meva banda preferida, però he vist un live aquí que m'ho he passat molt bé, tio.
2: Molt bon apunt. Sempre ens passa que hi ha un momentet d'una mica de browsing, no? Vull dir, quan ja portem una mica de, hòstia, aquí, aquí, aquí, no sé què, bueno, i ens deixem portar una miqueta, quan ja portem dues o quatre cervesetes, i ja ens deixem portar una mica pel flow.
1: Bueno, i que hi ha bandes que amb live...
2: Acabes descobrint coses molt xules.
1: Hòstia, ens agrada molt, no? Perdoneu, però l'any passat, crec que ho vam comentar, Squid és un... Jo no me'ls escolto cada dia, però Squid, vaig veure aquell directe i vaig dir...
2: Per mi Squid és que era un must, però sí que és veritat que costava arrastrar.
0: Correcte.
2: Squid, no? Vull dir, i vam anar allà i va ser el millor del festival.
1: I jo parlo per mi ara, no per vosaltres, però no és una banda que jo em posi
0: molt
1: sovint. Però vas veure aquest directe i dius, uau, tio...
0: Sí.
1: I jo crec que aquest efecte de veure coses...
3: Això ens va passar fa...
1: Pot tenir molta energia, no?
3: Fa uns anys, a mi em va passar, potser ho coneixeu més, amb Cromàtics, que els coneixia de disco, però el directe de Cromàtics va ser...
0: Molt guapo.
3: Molt bèstia, molt bèstia. Per cert, estan desaparegudíssims, no?
0: Sí.
2: Bueno, perquè... S'han separat, per començar, i s'ha quedat sol el Johnny...
3: Però des d'aquell festival, des d'aquell Primavera Sound, ja no els he vist mai més, els he vist a Cromàtics.
1: No, però han guanyat un halo, que diuen els americans, de mística, d'alguna cosa així, que han tret dos discos només i són una cosa com...
2: Però bueno, l'ànima...
1: L'ànima és Johnny Jewel.
2: Johnny Jewel, no?, que ha continuat fent els seus lives, continuat traient temes.
3: I té el segell, no? Italian Do It Better, no?
1: Italian Do It Better, efectivament.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, Miqui, em sorprèn que no hagis parlat d'un grup que per mi ha de ser...
1: Per dissabte.
3: De
1: dissabte, parlem?
3: De dissabte, sí. Jo crec que és un dels...
1: I del 2026 parlem, no?
3: Exacte. No. Sí, perquè ho he comprovat. Bueno,
0: Joey Valens?
3: Ah, vale.
0: Amb Brian.
3: Vale.
0: Cosa, diré més. L'any passat, que quan no seguim el cartell del 2025, vam dir...
1: Apostes.
0: Si està Joey Valens amb Brian, anem al festival vestits de Sabotage.
2: De Sabotage.
0: Ho vam dir.
2: Hem d'anar aquest any? Hem d'anar de Sabotage?
0: Home, ho vam dir...
1: Pot fer molta calor amb traje, eh?
0: No, amb camisa de màniga curta i cuello pico així fort.
3: Sí.
0: I pantaló així com antic.
2: El Rubén i jo tenim un remake. Tenim un remake fa molts anys, potser teníem, què, 18 anys?
1: 18, 19, 20, sí.
2: Vam fer un remake de Sabotage amb els col·legues.
0: Molt bé.
2: A casa meva.
1: Sí, al terrat
2: a casa del Rubén i després a Montjuïc fent trompos amb un R5.
1: I un Opel
2: Corsa. Un Opel Corsa i tal. Sí, vam fer un remake de la... Vam crear una història al voltant de Sabotage.
3: I recordeu Sabotage al Sonar? Quan els vestibulls que es van fotre amb el Bush, tio, érem al Bush. Van dir, fuck, no sé, em sembla recordar que es van fotre molt bèstia. Bueno, Joey Valens.
0: Joey Valens.
2: Joey Valens and Brian.

0: Esperit Beastie Boys, no?
1: El primer disc és Beastie Boys.
2: És Punk Tactics, que és del primer que van fer,
3: però
2: que és absolutament Beastie
3: disfrutarem
2: Boys.
3: Disfrutarem total.
2: Perquè, de fet, fixeu-vos que l'associació que s'ha fet directament de Sabotage amb Joey... No hem dit la paraula Beastie Boys.
0: Clar. Sí.
2: Perquè és tan immediata, no?
0: Inclús estem dient que és massa semblant.
2: Absolutament, sobretot al principi, però han fet una petita evolució amb algunes col·laboracions on comencen a tocar un tema més de... m'atreveixo a dir de pista de ball.
3: Sí.
2: Tenen alguns temes més amb drum and bass.
0: Sí.
2: I amb baix...
0: Porto un tema diferent. Pots posar de fons, si vols, que tinc aquí.
2: El de Zubardest?
0: No ho sé com es diu.
2: Jo també l'havia portat,
0: és l'últim, EP.
1: Ha anat evolucionant. El primer disco clarament era un homenatge barra influència a Beastie Boys.
2: Molt ben fet, tio.
1: Molt ben fet. Nosaltres estàvem les coses a punta.
0: Hi ha un so més anglès, que diria més...
2: Més UK Club, no? És el que deia.
3: Jo crec que s'ho passarem en gran. I no descarto que... Per què no anem de camisa màniga puta curta i a veure dissabte?
2: Jo, de màniga curta, segur que aniré.
0: Ui, eres de poli?
1: No, anem de macarra.
3: Anem de macarres, de Sabotage.
1: Solapones, anem de Sabotage.
3: Solapones, tio. Vull dir, passarem vergonya, eh?
1: Jo no passaré cap vergonya. Ulleres de sol. Cap vergonya.
3: Home, si es veuen els quatre entre Rio de Sabotage...
1: Recordo que el dissabte aniré amb la meva dona.
3: Hòstia, és veritat.
1: I la podem portar de, no sé, protegint-nos.
2: Un apunt sobre Joey Valance
3: en Brahe.
2: Que quedi clar que és un de les grans apostes de Beats perquè s'ho passi, no?, la gent molt bé el dissabte.
0: Sí, 100%.
2: Sens dubte. Trobarà molt de Beastie Boys, és cert, però crec que pot ser...
3: Farem molts salts.
2: Divertidíssim.
0: Us he sentit parlar molt de Joey Valance i Brahe i al principi no vaig ser molt de cas i després vaig entrar de forma brutal, especialment amb un EP que va presentar Miki, penso, o tu, no sé, recordo, amb Drum and Bass.
2: Sí, li foten a tots.
0: Que em va semblar, i arran d'això...
2: Que pot ser un dels moments molt divertits i és interessant que aquí l'hem portat quasi tots quatre, no?
1: Sí. Tres
2: o quatre l'hem portat tots.
3: Molt bé. Molt bé, més coses de dissabte, nois.
1: Jo una cosa que em vaig quedar moltes ganes de veure fa, no sé si va fer 2 anys que estaven en cartell, és Knee Cap.
3: Sí.
1: Que els van...
2: Jo també l'he portat.
1: No sé per què va passar.
2: Crec que serà...
1: Temes polítics, lògicament. Però Knee Cap crec que pot ser un dels grans concerts. Jo el seu primer disc, que es diu Fine Art... Això és Fine Art, el que estàs posant? Ja és un tema
2: és
1: Fine Art. I el nou disco que han tret, que es diu Finian...
2: Aquí hi ha un tema que jo portava, que era el de Liar's Tale, que és una cosa...
1: Bueno, heu de saber, Knee Cap són un grup que canta mitja en anglès, mitja en irlandès, que són molt reivindicatius per la llibertat del nord d'Irlanda.
2: Jugant amb la imatge, imagineria terrorista.
1: Sí,
2: no?
1: amb balaclaves i una miqueta... Juga amb aquest rotllo i tal, però d'una forma molt intel·ligent i molt reivindicativa, però sobretot tot el que és important és, a nivell musical, són divertidíssims, una barreja
2: molta energia,
1: de pista, energia, hip-hop, no sé. I...
2: Crec que pot ser, m'atreveixo a dir, que venen amb molt de hype i com ja sabeu que al primavera aquí hi ha molt de guiri i de les illes n'hi ha moltíssim guiri, pot ser un reventón tipus Fountain.
1: Pot ser que estigui a patar.
4: On a Nolan show today, a mural of a burning police car and chants of get the Brits out. For this is in Ireland 2022. Robert Knee Cap said the mural was unveiled as just a piece of fine art.

0: our faces.
1: Aquesta carai, mescla de grime, pista de ball, reivindicació...
2: Si fa una mica el que els surt del...
1: I uns tios que canten en irlandès, tio, es mereixen tot el respecte.
3: Totalment, totalment. Bueno, escolta, i més coses, queden...
2: Què tens tu?
3: No, ja està el que... Vull dir, ara aquest punt on estem ja ho tinc tot fet per part meva.
4: Queda, Rubén, jo...
3: Una hora 46 minuts portem, no?
4: Bueno, arribarem a les dues, no passa res. Ja està, serà el nostre... Home, és que la primavera s'ho mereix.
2: No, però jo crec que això serà...
4: Jo trobo faltar que no hagis mencionat, perquè si hem parlat de Detroit, de UR... Ara, tio, parlem de, no, de... Crec que anem a Manchester, no?
2: Manchester, formava part de... Ho vam comentar l'últim programa, formava 808? Part de 808 State.
4: Hòstia.
2: És un noi amb una història...
1: Que s'anomena Gerard.
2: Que s'anomena Gerard. Parlem d'un tio que és bastant seminal dintre de l'electrònica de UK.
1: Ja estem parlent de l'electrònica un altre cop.
2: Ja, bueno, sí, ho sento.
4: Però, bueno, l'electrònica...
2: Que ha tocat molts pals... Potser, efectivament, va triomfar bastant com a part de 808 State, on tocava molt de rave, però a mi em sembla que té una història una mica de pel·li Antena 3, però alhora interessant.
4: Hòstia, que és un tio... concepte és interessant.
1: Espera, no. Posem les crispetes al micro-ones.
4: Aquest concepte m'agrada molt.
2: Vaig explicar-ho, sí, molt ràpid.
4: Desenvolupa aquest concepte perquè...
2: És un tio que no li arribava ni per comprar-se equip ni per res de l'estil, i anava rapinyant d'amics de tendes de discos i tal. Un tio amb molt, diguem, inquietuds i interès, però no tenia tal. Què va fer aquest tio? Aquest tio va decidir, crec que puc fer coses... i va treure amb 808 State coses relativament, diguem, acceptables, i té una via, que ara no me'n recordaré de quina és l'àlies que tenia, de música de ball de Chichinabo, de 3 al quarto, on començava a guanyar diners. O sigui, guanyava diners per aquesta via, fent per inclús commercials fer... per poder comprar-se equip i podem fer el que ell volia. Vale?
4: O sigui, és molt una història molt romàntica.
2: Molt romàntica, d'electrònica self-made, no? Una mica punk, no? En aquest sentit.
4: I el treball, no?, de referència, no?, és el Black's Secret Technologies, no?
2: Correcte.
4: És una, correcte. Va cap a, més cap al drum and bass, no? Potser cap a...
2: Abans de fer drum and bass... Perdó, no, si va treure aquest on ja començava a juntar-se amb el rotllo rave i tal, i sabeu que al principi de les raves hi havia un híbrid entre drum and bass, trance i molt àcid, vale? I ell comença, abans de treure el Black Secret Magic, el tema que he portat jo és de l'any 89, poca broma, que es diu... Voodoo Ray, que és un mític
1: classicazo
2: de rave, que ara sonarà molt old school, quasi Kraftwerk, però clar, és de l'any 89. Escolta una mica de A Guy Called Gerald.
3: Endavant.

0: I aquí, així és com fills meus, els germans Harnold van decidir fer música i es van posar el nom d'Orbital i van copiar això.
1: Doncs sí, senyor.
2: Sí, senyor.
3: Escolta, sí, senyor.
2: Jo voldria tancar la meva carpeta dissabte. Hem parlat de moltes coses. L'Esaú i jo, fora d'antena, hem comentat un grup de metal. Ja sabeu que jo no soc com el metalero, quan he jugat amb el metal, és jo més del rotllo industrial i tal. Però hi ha una cosa que es diu Knocked Loose, que el deixo com a nom, no cal que posem res.
0: Sí, va, sí, una... posa un tros de Knocked Loose.
2: No, és molt bèstia. Però crec que pot ser una cosa molt energètica, molt bèstia dintre del festi. I una altra, que sí que vull que posem una mica, que crec que pot ser molt divertit com a concert, aquest senyor amb americana i a més té el cabell canós com jo, que es diu Baxter Dury, i posarem un tema de l'últim disc que es diu Alberoni.

0: Jo voldria fer una menció... Oh, perdó, perdó, perdó.
1: No. Simplement això, que comentàvem amb l'Esaú que efectivament els primers discos són una més crooners, però sempre jugant una mica, no?
2: Sí, sempre tenia aquest punt amb la, i aquest últim joc disc, amb l'electrònica, aquest s'ha deixat anar.
1: S'ha deixat anar i pot ser divertidíssim.
2: Però aquesta cançó, a Baloni, és un tema ral infinit. O sigui, perquè aquí no s'ha desenvolupat, però sentiu-lo a casa.
0: Jo, si vols posar 30 segons, ara és, jo penso que és un moment ideal que punxi a l'atardecer. Parlo al jefe de School Disco, de Sam Shackleton. Jo vaig veure el Nitsa, vaig flipar, tio. I és un tio que en disco pot semblar avorrit, però en directe vaig flipar, tio. Era un autèntic mantra. El vaig veure a Nitsa i tinc molt bon record. No sé si tens aquí
3: tant,
0: un tema per posar.
1: Shackleton 30 segons. Gran, eh?
0: Shackleton és molt gran. I per aquella hora que s'està fent de nit...
3: Molt bé, doncs, nois, jo crec que estem arribant a les 2 hores. Intentem tancar-ho aquí.
2: Hem de callar la puta boca ja.
1: Hem deixat Shackleton. Molts noms, no? I crec que ajudarem a la gent a poder
3: molt.
1: Escollir una mica entre el PS, que era l'objectiu del programa.
2: Tornarem
1: no?
2: després de primavera, ja.
3: Però estem acomiadant o què està passant?
1: Sí, no?
3: No, queden 8 minuts. Sentim una mica de...
1: Ah, tio, doncs pues, llavors què collons fots aquestes preses, tio?

0: Recomanació...
1: Shackleton, tio.
0: Shackleton, a veure què tal.
2: Bravo.
0: Tio, tio, hi ha un mític tema remix de Villalobos, sí. No? El Blood in Your Hands, sí, aquest, sí, hòstia, sí. Mític. Vinga.
2: Nois.
1: No sé, esteu amb molta electrònica i moltes coses.
0: No, home, estem acabant.
2: Tanca tu, segur, tanca tu.
1: No, jo faré bajona ara mateix.
2: Pues
1: és
2: no
1: que...
2: tanques tu, tanca no. Tu, Rubén.
1: Bueno, jo recomano, si voleu sentir, o sigui, si estem amb electrònica i tal, la meva recomanació de...
0: Peggy Good.
1: No, la meva recomanació del dissabte és DJ Nobu.
0: Oh, ah, bueno, tralla bé, fina, també, eh?
1: O sigui, tecno del més fi, és a dir, connexió Detroit, Berlín, Japó, en directe.
2: DJ què?
3: DJ Nobu. Però el que comentaves abans, DJ Nobu pinta de 6 del matí, que ja no hi ha ni de
1: segurament
3: Cristo, no?
1: Serà tardet, però Nobu per mi és un dels millors selectors de
3: tecno. I és un
1: tio
3: carreret, vull dir, ja té...
1: No,
3: més de la nostra edat, eh?
1: Tacos,
2: wow.
0: Sí, sí. I què penseu de Peggy Goo? Perquè té aquesta aura d'ara més comercial, però jo he vist que aquesta va punxar al Tech Mantel, va punxar... Sí. O sigui, és una tia que...
3: Però últimament s'ha tirat el...
0: Però una tia, jo penso que va...
3: Escolta, ja va estar fa un parell d'anys, no gaire, eh? El Primavera.
0: Pot ser una sessió...
3: Ho va fer molt fort, eh?
0: Si el que parlàvem abans, de passar-ho bé, Peggy Goo, sí, penso que sí, pot ser una sessió de passar-ho molt bé.
3: T'ho compro. Doncs, escoltem Nobu per tancar.
2: Nobu
3: no?
2: I per tancar. Si us sembla...
3: Ho tanques tu, Miqui, com
2: no, no, sempre. No tinc res que d'aquest nivell. I, nois...
0: un moment. Hi ha un DJ el dissabte
2: què?
0: Que és Florentino.
2: Uai!
0: Florentino.
1: Bueno, jo, a part de DJ Florentino, només no sentirem cançons, però recomanar a Anna von Hauswolf.
3: Oh, és tan bonic l'últim disc,
1: que
3: tio.
1: Per mi és un dels concerts, a veure, a Fran l'Auditori, tal, no sé què, però a mi és un dels discos que més m'ha impressionat aquest any. I crec que val la pena, ni que sigui que el sentiu. Que
3: això que la portada em va posar molt nerviós, perquè és una noia com una dentadura, com una cosa molt estranya.
1: És una mica inquietant, sí.
3: Però és preciós el disc.
1: I després no us perdeu per lo que más queréis a Little Sims. No us perdeu a Little Sims.
0: L'hem parlat aquí, el millor de l'any. I només un petit comentari, també estic veient
3: només,
0: ara...
3: I aquí, vinga.
0: De dintre dels treballs del millor de l'any, per exemple, a la llista, parlàvem abans de Pizza i Fontanals, teníem a Nick Leon, tenim a Smers i tenim a Dijon, per exemple.
1: Hòstia, Smers, tio.
0: Tenim tres aquí que són dintre del món més alternatiu que estan Smers aquí, a Primavera Sound.
3: Smers està molt guai, eh?
0: Però estan aquí, eh?
3: Vull dir que... reforça una mica el missatge que donaves tu, bueno, que dintre del superhype porten coses que estan molt bé. Els Reis porten coses. No,
2: res més. És que portem 2 hores de programa, tio. No ho he fet mai un programa tan llarg com avui. No ho ha semblat.
1: No ha semblat per nosaltres.
2: A nosaltres. Però, clar, la gent, com serà Spotify, pot fer cap endavant, pot parar-ho, pot seguir-ho.
3: Jo només diré una cosa.
0: Això ho ha dit, ho ha dit 5 vegades, eh? Només diré una cosa.
3: Sí, però al final sou vosaltres els que parlem més.
1: T'estimem molt, tio.
3: Gràcies. La Tai estava ansiosa ja amb el programa. Per favor, recomaneu-vos coses. Doncs toma, 2 tazes, 2 hores.
0: Ei, jo també estava ansiós. Jo volia saber el que m'espera.
3: Ja ho sabem.
2: Divendres... I dissabte.
0: He
1: vist a Amazon unes cadires plegables.
0: porto un tacataca que pot seure.
2: I el suero.
0: No, però el tacataca pot seure, pots parar, pots seure i ja està.
1: Fan una transfusió.
0: Dijous no estic perquè... Primer perquè estic tornant a Sevilla, però podia venir la nit, però tinc... No, divendres cal, treballo, no cal, ja està bé.
2: Bravo. Doncs, companys, oients, ha sigut tot per avui. Especial Primavera Sound 2026, 2 hores de traca... marinera. Hi ha informació aquí per...
1: Posem un parental.
2: Per reventar.
1: Parental advisory al
2: Spotify. Sí.
3: Escolta, però d'això es tractava, no? De portar molts noms a la taula, no?
0: I d'anys anteriors, com jo, tio, del 2020.
2: Exacte.
0: Vull dir que també...
3: L'anècdota de la nit, eh?
0: Una miqueta increïble. Explicar, no?
3: I Mount Kimbike.
0: Mount Kimbike,
2: tio. I Mount Kimbike, i Tirza.
1: Què collons? Caminos esto, no viene este año.
0: Radiohead, tio, està aquí, no?
2: Sí. Cap de cartell. Dimecres. Molt bé, nois, és un plaer, en sèrio, com sempre, i es veiem aviat amb vosaltres i amb els oients. Beats 40.0.
1: Ens trobem allà.
3: Una abraçada.
0: Bona nit. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El papa Lleó XIV alerta de la polarització política en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, Lleó XIV també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del dret internacional.
2: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
1: Més de 500.000 de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola. El so dels milers de joves que han seguit aquesta vetlla, en la que el papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Aquest diumenge, el papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles, en la que serà la seva segona jornada de visita a Madrid. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
3: Els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de la visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Laura Gené és la secretària general de CGT Ensenyament.
4: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC.
1: L'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitarà trens de mitja distància i regionals per poder reubicar els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
3: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Una edició del Primavera Sound que acaba avui i que ha plegat 287.000 espectadors. Són 6.000 menys que l'any passat per culpa de la pluja de dijous.

0: coses petites. Vull ser...
1: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per les famílies. El certamen impulsat pels Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui ara sentim, i també els Detalleds. La previsió és reunir fins a 20.000 persones durant tot el cap de setmana. En esports del Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 77-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia.
2: Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge la Panya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 19 hores.
1: Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions de la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho, Haaland o Rodri són els noms del món del futbol que han anat sonant durant tota aquesta campanya d'unes eleccions que segueixen tenint a Florentino com a favorit.
2: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
1: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte a Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Chalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera.
2: Aquest diumenge, la final masculina entre l'alemany Zverev i l'italià Coboli.
1: En handbol, el Barça s'ha classificat per la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals per 27-38. La final serà aquest diumenge a les 5 contra el Bidasoa.
2: També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
1: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
6: És guapo, el Dani, el trobes guapo?
5: Superatractiu. Molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho haig passat teta en la meva àrea.
6: Jaume, vosaltres sou més del Llope Reosola o del Voy a llevarte a PR?
7: No, però ara m'està fent molta enveja i jo no sóc especialment de Balbani.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Canals i Montner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
4: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.

0: i sobretot amb la Sole García Insua, l'Albert Castellví, l'Àlex Torío, la Marta Busto, el Dani Batxiller i el Dani Rodríguez. Avui el TAS Vertical, el programa d'avui, per tant, de cultura de Catalunya Ràdio, és a Pats del Penedès. Estem fent el programa amb tot de cellers, sumats a la festa de Pats del Penedès, una festa relacionada amb el vi, amb el paisatge, amb el territori, perquè la gent que fa vi és la gent que endreça el paisatge. La gent que fa vi és la gent que fa cultura. I tenim amb nosaltres avui, que és la persona que vull saludar en primer lloc, a l'alcaldessa de Pacs del Penedès. Quina sort, no?, ser alcaldessa de Pacs.
1: Doncs sí, és una sort i un orgull ara mateix. Perquè, primer, en part, gràcies per estar aquí amb aquest programa TAS Vertical.
0: Gràcies a tu, Montse Amat, alcaldessa, per convidar-nos. Ens encanta trepitjar vinya.
1: Gràcies. Esteu molt ben acollits. Primer dic que fa goig aquesta taula amb totes aquestes copes, amb aquesta gamma de colors, no?, de tots aquests productes, que a continuació anireu maridant tots aquests productes. Fa goig també veure el públic que ens ha vingut a veure aquí a aquest nou espai de la Salzareda.
0: Mira, demanarem que facin allò que es fa quan hi ha públic, que és que facin soroll. Els demanem un aplaudiment. Mira, mare meva. Tota la gent del vi que ha vingut aquí a sentir els protagonistes d'aquest esdeveniment, que són els cellers, no?
1: Els cellers donen vida al municipi. No ens cansem de promocionar-los. Estem orgullosos de tenir aquests 7 cellers al municipi, cada un amb les seves varietats, amb els seus productes. I, de fet, la setmana passada, amb la maqueta que vam inaugurar a Catalunya Miniatura, en tenen una mostra representada, no? Els hi estem demostrant que ens els estimem, que formen part del municipi i que formen part, doncs, d'aquesta vivesa, d'aquest batec que tenim cada dia aquí al municipi de Pacs del Penedès.
0: Pacs del Penedès, hi ha molta gent que fa vi, hi ha molts cellers, no s'entén Pacs sense la cultura del vi, i avui tenim una representació d'aquests cellers que estem molt contents perquè cada un d'ells ha vingut amb un dels seus vins emblemàtics. M'agradaria anomenar-los i saludar-los abans de seguir. Tenim amb nosaltres Josep Cusiner, què tal?
2: Hola.
0: Tercera generació del celler Parés Baltà, m'encanta. Sí. Tenim amb nosaltres l'Albert de Sant Genís Llivi, que és enòleg del celler La Xarmada, un projecte molt interessant. On, què tal?
3: Bé, molt bé. Sí, interessant i curiós.
0: Un projecte on qualsevol persona que vulgui fer vi, imaginem, jo mateixa, pot venir allà, tens el servei d'un enòleg, tens els cups, tens tot per fer vi.
3: Ho tenim, posem en disposició tota la infraestructura, tant mecànica com administrativa, per poder fer el teu vi i poder-lo comercialitzar.
0: És molt important, això. És molt important, perquè qui comença no té sempre la infraestructura.
3: Exacte, ni les possibilitats econòmiques, segons com, de fer la inversió per poder-ho posar en marxa.
0: Tenim també el Ricard Bondó i Morgades. És la segona generació de caves, Joan Bondó Pons. Què tal? El més jove de la taula.
4: Hola, molt bones.
0: Ens agrada molt que hi hagi gent jove. Estàs estudiant encara?
4: Sí, enginyer agrònom.
0: Doncs ens agrada molt que hi hagi enginyers agrònoms que continuïn amb la feina, amb aquesta feina, l'enologia, la sommelieria. Tenim amb nosaltres avui a l'Àlex Torío, que ens porta les músiques, i el tenim en directe.
5: Sí, però no he portat cap vi, eh?
0: No has portat vi, tot i que tu també jugues al món de...
5: Microvinificacions.
0: A microvinificacions. Doncs mira, tenim també amb nosaltres el Joan Marrugat, la quarta generació del celler Plana d'en Jan. Què tal?
6: Pues molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Microvinificacions.
6: Sí, sí, poquetes ampolles i ben fetes.
0: Exactament. El Sergi Colet, que és enòleg del celler Colet, que tots coneixeu. Què tal, Sergi?
7: Hola, benvinguda.
0: Que ens portes les bombolles avui.
7: I jo crec que, a part, el meu cognom s'hauria canviant quan des de Colet, que es digués Vinyeró, que és el que sento.
0: Ah, efectivament, Vinyeró. I acabem amb la Mireia Torres. Ella és enòloga, la coneixeu tots, cinquena generació del celler, família Torres, i com que sempre que ens trobem amb la Mireia o amb algú de la seva família, jo li dic que hi ha un vi dels que fan, de tots els que fan, que tots m'agraden, però que hi ha un vi que a mi em té el cor robat especialment per qüestions personals, doncs ja li ha dit, doncs avui te'l portaré. Què m'has portat avui?
8: Doncs avui t'he portat un vi que es diu Waltraut, que és un Riesling de l'anyada 2010, que sé que t'agraden molt aquest estil de vins.
0: M'agrada molt l'estil de vins. Tastarem una anyada 2010 d'aquest Riesling, i per tant...
8: Disculpa, 2018.
0: 18. Sí. Tastarem l'anyada 2018 de Waltraut, que ja el tenim a la copa. Waltraut és la teva mare. la que dona nom a aquest vi, la coneixereu també perquè és artista. Si aneu al celler, veureu les seves obres. Tots els del vi sou una mica artistes, tots. Amb tots ells començarem el tast vertical, però estàvem parlant amb la que ho ha fet possible, la Montse Amat, l'alcaldessa de Pacs, que ens estava parlant de les diferents tonalitats d'aquestes copes que tenim aquí avui.
1: Personalment m'encanta i, a més, dona molt de joc en aquest entorn de la Salzareda, que és on estem ara mateix, aquí al Parc Rosa Tort, i on avui té lloc aquesta novena edició del Tastapacs. El Tastapacs, l'origen, de fet, l'hem de consolidar encara més, tot i que és la novena edició. Va començar amb un sopar d'amics, on van voler, no, doncs, de que els cellers del municipi els donguessin a conèixer i fer-los-hi un lloc. I aquí es va lligar amb la cultura, no? Amb espectacle musical i, sobretot, doncs, amb un maridatge amb tapes. I això és el que avui està passant aquí a Pacs del Penedès, aquesta novena edició de Tastapacs l'Origen, on tots els cellers hi són, on una música ambient acompanya aquesta festa cultural, de turisme, gastronòmica, maridada amb un tou de tapes, que cadascú, al final, pot agafar la que més li agradi i degustar-la amb el vi que més li agradi.
0: Està molt bé que uniu sempre vi amb menjar, perquè no s'entén una cosa sense l'altra, tot i que de vegades qualsevol d'aquestes copes que tenim avui aquí, per una tarda tranquil·la i una conversa, són extraordinàries, no? Però us demanarem a tots els celleristes que sou aquí avui maridatges, que si no els oients del Tast Vertical ens renyen. Volen preus i maridatges, sempre ens ho demanen.
1: Ha de ser així, perquè, de fet, els gustos, les olors, es capten diferent. I llavors s'ha de saber maridar i deixar-se portar, no?, pels que hi entenen i pels que realment, doncs, aconsellen que aquest producte pogués ser degustat de la millor manera.
0: És que, esclar, per exemple, Pacs del Penedès, Tastapacs, l'Origen, 12 tapes, per exemple, per maridar. I et dic jo ara què teniu, per exemple, pinxo de truita de patates maridat amb batua, de culet. Uau. Pollastre al curri amb el baltraut. Oh, extraordinari, extraordinari, amb l'olor aquesta de la maçanella. Mini fajita amb tonyina, guacamole, tomàquet i enciam, amb el vi parcel·la a l'ermita parellada de la Xarmada. Escolta una cosa, hamburguesa de pulet porc amb el bon jan negre, que tastarem avui també. Pa de vidre amb pernil salat amb el cava històric de Parés Baltà. Pastís de formatge de la vinya maridat amb cava brut natura de Joan Bundó Pons. Extraordinari. I a més, hi ha més tapes. És que és molt ben pensat, eh?
1: Hi ha varietat de gustos, hi ha postres, hi ha primers, hi ha tastets. La gent pot escollir fuet amb bastoners, tàrtar de fuet amb torradetes, el que més li agradi. El que es tracta és de gaudir de bon ambient, de bona música i de bon producte que tenim aquí a Pacs del Penedès.
0: Que bé. Això ho feu des de quan?
1: Fa 9 anys que s'està fent.
0: Fa 9 anys, o sigui, ja esteu consolidats.
1: Sí.
0: Ja esteu consolidats. I l'any que ve més.
1: I l'any que ve més.
0: Moltes gràcies per convidar-nos aquí. Ens encanta sortir amb el Tast Vertical, ens encanta anar als cellers, ens encanta anar a les vinyes. Teniu un poble molt preciós.
1: Gràcies, l'estem construint, l'estem donant a conèixer.
0: Doncs moltes gràcies, alcaldessa, per convidar el Tast Vertical de Catalunya Ràdio.
2: Avui, Tast Vertical, especial Fira Tastapacs, Pacs del Penedès, terra de vins i origen.

0: L'Àlex Torío sempre ens intenta fer el millor dels maridatges, que és la música i el vi. Quan la música t'entra pels sentits, estàs molt més disposat a gaudir i a tastar el vi. Almenys això ens passa als aficionats al vi, que normalment som també aficionats a la música. I avui què has triat, Àlex?
1: Doncs mira, jo no sabia com serien les copes que tindríem al tast, però la veritat és que em quadra moltíssim amb la tria, perquè el que porto és el disc de debut de King Crimson, del 1969, és a dir, té 57 anys, però no ho sembla gens.
0: No.
1: Sembla un disc que ja estaria bé que algun dels grups que avui dia són més coneguts fossin capaços de fer alguna música així.
0: Vols dir que King Crimson no tenien la casita de King Crimson, no?
1: Com exacte, el... per exemple.
0: D'acord.
1: Sí. I el que passa és que això, any 69, ningú feia aquest estil de música. És l'inici de lo que se'n diu el rock progressiu. Tothom ho associa més a l'any 72 a Pink Floyd, amb Dark Side of the Moon, però ells van anticipar-se bastant amb això. I una de les claus també em remet al que passa aquí a Pax, que és que el grup era una mena de supergrup. Hi havia 6-7 membres, eren també els King Crimson originals, i cadascú tenia intencions diferents, feien diferent música. Per això aquest disc, que només té 5 cançons, ja veureu que quan vagi sonant sonaran coses molt diferents, com també imagino que els 6 vins que tenim davant passarà.
0: Home, tenim 6 vins amb 6 colors molt diferents, i si voleu, comencem pel primer vi o per l'últim vi. Com ho fem, aquest tast? Quin ordre seguim? Com ho fem? Què us sembla?
1: Hem dit de fer un ordre que no sigui molt pensat segons el vi, sinó com s'hem assegut.
0: Doncs molt bé. Doncs començaríem per esbaltar. Tenim amb nosaltres què en aquesta copa?
2: Doncs bueno, aquí tenim una malvasia de Sitges.
0: Uau.
2: Val? Que és una vinyeta que tenim plantada a Pontons, a 700 metres d'alçada, i és una d'aquestes varietats que havíem tingut aquí en el Penedès i que diríem que per l'esforç que comporta la vinya doncs s'havia anat oblidant, i l'hem replantat. Vam anar a Sitges, allà a Sitges, sortint direcció a les costes del Garraf, tenen una vinya, la gent de l'Hospital de Sitges, i els vam anar a buscar unes vergues i vam empaltar una vinyeta que tenim allà dalt a Pontons, i en fem aquest vi blanc que, sense ser una varietat, vull dir, sent una varietat bastant aromàtica, en aquest cas és una, no és de les més aromàtiques que podem trobar, sinó que té unes notes una mica més complexes i que ens poden recordar, doncs, també... Té una mica d'envelliment, és un 2023.
0: Què ens pot recordar? Es diu espígol, aquest vi.
2: Sí, bueno, li hem posat el nom per... pensant en aquestes varietats, pensant en aquestes fruites que pot tenir, però en aquest cas l'hem deixat una mica de criança amb ampolla, i ens va donant aquestes notes una miqueta de pneumàtic cremat, una miqueta de... Llavors...
0: Ja sabeu recordar... que és la meva debilitat, això.
2: Pot recordar una mica... Ens pot recordar una miqueta, doncs, algunes varietats forànies de zones més fredes i que quan van envellint doncs donen aquestes notes una mica de gasolina, de... una miqueta, no? Notes subtils així.
0: Unes notes, tu estàs parlant, per exemple, que ens podia recordar el Riesling.
2: Una miqueta.
0: Ens parles. Què dius, Mireia? Com ho veus, això? Mireia Torres, que ens has portat un Riesling.
3: Sí que és veritat que a mesura que va evolucionant l'ampolla hi ha algunes notes que coincideixen i que realment són superinteressants.
0: La malvasia, molta gent la coneix, i això ho hem explicat moltes vegades al tast vertical, molta gent la coneix com un raïm per fer vins de postres, però la malvasia et dona uns blancs com aquest, elegantíssims, meravellosos. I sempre diem el mateix al tast vertical. Si parléssim d'aromes i premiéssim sempre els més aromàtics, sempre guanyaria el Sauvignon Blanc. Sí. Però de vegades busquem subtilesa, llargada, busquem moltes coses, no?
2: Sí, sí, sí. Aquí també és una varietat pels pagesos molt interessant amb aquest canvi climàtic que tenim, perquè és una de les que té una acidesa increïble i això ens dona llarga vida. És una varietat que el fet de tenir aquesta acidesa, jo li veig molt, molt de futur amb aquest canvi climàtic que ens ve, i és una varietat que convé tenir en compte i poder-la anar recuperant, perquè bueno, ara estàvem parlant aquí amb els companys que, bueno, que haurem de començar la barem al juliol aquest any, no?
0: Clar, clar. I acabar-la quan?
2: Bueno, doncs més aviat, no? Mm-hmm. Jo recordo quan vam començar, quan jo vaig començar a formar part de l'equip de celler, doncs, que començàvem a baremar a finals d'agost.
0: Quan ara... fa? Quantes baremes portes, tu?
2: Bueno, sí, doncs 27, podríem dir, 27 baremes. Jo no sóc l'enòleg, l'enòleg és la meva dona, la Marta, però avui la tenim a Geòrgia, està tastant vins per allà a Geòrgia i per això no ha pogut venir.
0: A Geòrgia ja es fan coses molt interessants, sí, diuen sí, que sí, són sí. Els primers que van fer vi al món.
4: Bueno. I en aquest estil també, trobo, les sí. coses que he provat de Geòrgia em recorden una mica el que tenim aquí dels Pigos.
2: Doncs, bueno, és un país també que té una història cultural increïble.
0: Sí, sí.
2: També és un bon lloc per inspirar-se, per veure coses del passat.
0: Els vestigis miqueta. Més antics de l'elaboració del vi són a Geòrgia.
2: Sí. Mm-hmm. Llavors, bueno, per això avui que jo ajudo allà, però el que és enòloga és ella.
0: Enòloga, doncs... i m'han dit que està potser pensant-se si va cap a Master of Wine.
2: Bueno, de moment ha fet el diploma i està disfrutant una mica, tastant coses pel món, ja es veurà. De moment ara... aviat pensant en la propera barema, que ho tenim a tocar, nosaltres, perquè, bueno, d'aquí dos mesets ja ho tindrem, això. Llavors és a tocar.
0: Doncs un vi extraordinari, que et demanem el preu?
2: Són 15,50 €.
0: Doncs imagina quina festa. I quin maridatge faries?
2: Bueno, aquí podríem parlar d'alguns... bueno, amb aquesta acidesa que té, podríem anar a buscar algunes notes greixoses i, per exemple, un bacallà amb patates, o també algun arròs amb llagosta, una miqueta més contundent que ens ajudi a salivar després i refrescar-nos, no?, una miqueta, menjant coses greixoses i aquest punt d'acidesa.
0: Ho veus bé, Àlex, tu que cuines?
4: Sí, ho veig molt bé, però no li diria que no amb algun marisc, també.
0: Clar, perquè no li diries mai que no, un marisc.
4: No.
0: Doncs l'Espígol de Parés Baltà, una meravella. A més, sempre ho diem, que la Malvasia té una sèrie de Netflix. La història de la Malvasia, com va arribar cap aquí, que ja és una varietat que és d'aquí. Va, anem al segon vi, i ens el porta l'Albert de Sant Genís Llivi, que ell és enòleg, que hem dit, de la Xarmada, aquest projecte interessant on molta gent que ha passat pel Tas Vertical ha fet el seu vi a la Xarmada, com el César Cànovas, per exemple, que l'admirem molt. Què ens portes?
5: Sí, primer de tot, felicitar el Josep que hagi portat una Malvasia. Jo tinc un doble barret, també estic a la Xarmada, però també sóc el director tècnic del celler de l'hospital i com a pal de paller de la reserva de la Malvasia, encoratjo a tothom també que provi les Malvasies, que certament és el futur de cara a corregir aquesta falta d'acidesa que a vegades tenim en molts vins, que per aquestes extremades calors que fa a vegades ens queden baixos d'acidesa. Però dit això...
0: El celler d'hospital, cada any veniu, perquè cada any ens encanta a les jornades de la Malvasia. Ens agrada molt aquesta varietat, aquesta història, i la història de l'hospital, també.
5: Sí, també estem molt contents, perquè també fa pocs dies vam rebre també una medalla, precisament amb un blanc sugur de Malvasia de Sitges a l'Acadèmia Tasta Vins. Però bueno, fet aquest any 6, però no m'he pogut estar de dir-ho. Sí, nosaltres portem, i com molt bé dius, diferents projectes a la Xarmada, i un d'ells és amb el que participem nosaltres com a celler, també, que és la Parcel·la X, i en aquest cas portem una parellada...
0: Parellada 100%.
5: Parellada 100%. Aquesta varietat que sempre la relacionem acompanyada amb els vins base, diguem-ho així, els vins que s'utilitzen per fer espumosos, i que rares vegades la podem trobar individualment, i que en aquest cas hem decidit també apostar per ella, per també acostar-nos una mica a la tendència de baixar les graduacions dels vins, no? També hi ha una certa necessitat o de gent que vol que vins que no siguin de tanta alta graduació, i llavors aquí ens permet baixar una miqueta el grau d'alcohol, que en aquest cas estem a 9,8, no molt arriba bé a 10 graus.
0: És la tendència mundial, pel
5: bueno,
0: que sembla.
5: Sí, malauradament, a rebaixar el consum i les graduacions, però bueno, la graduació, diguem-ho així,
0: la parellada és així.
5: Sí.
0: És a dir, no feu gaire cosa per rebaixar-la, o sí?
5: No.
0: Sí, ja està, ella s'expressa així.
5: Exacte, el seu, diguem, topall és aquestes graduacions relativament baixes, que, pel que dèiem, els vins de base ens va molt bé, perquè també ens proporciona acidesa i volum, però en aquest cas l'hem volgut vinificar per separat i amb dues elaboracions. O sigui, hi ha una part, un 50%, que està elaborat amb inoxidable, amb dipòsit, diguem-ho així, tradicional, i l'altre que està amb brisat, amb pells. Llavors aquí és allà on anem a aconseguir una miqueta més aquesta estructura que per general la parellada no té, perquè això és un vi o un raïm una miqueta més tou, que en diríem, o més buit, però que al brisar-lo amb les pells li donem una miqueta més de cos, consistència, i potencia una miqueta més també el tema nas. No?
0: Per quant de temps?
5: Doncs el brisat és durant tota la fermentació. Ah. O sigui, la fermentació del raïm es fa per separat i una part fermenta només com en most, diguem-ho així, en raïm sense pells, i l'altra amb pells. I un cop acabat la fermentació es barreja tot de nou i llavors es fa

0: Diries que aquest tema musical va bé amb el vi que estem tastant?
1: Mira, precisament, Àlex? Ha sigut una mica casualitat que sí. Ara entrés aquesta, perquè dius, ara passarem a l'electricitat, no? L'anterior era una cançó molt bucòlica, i el que deia abans, no? Tota aquesta varietat que hi ha aquí, això tan eclèctic que tenim a les copes, ara just que diria que ve un escumós, no?
0: Sí,
1: doncs ara ja ens va bé que entri aquesta potència, que realment és la cançó amb la que comença el disc. I podries pensar, hòstia, és un disc així, que és pràcticament rock dur, amb psicodèlia, però després se'n va cap a altres coses, no? Doncs aquí tenim això.
0: Demanem també preu d'aquest vi, d'aquest Parcela X. Parcela X, es diu en català. Parcela X... O parcel·la?
2: Bueno, l'etiqueta posa parcel·la.
0: Parcel·la. I llavors és la parcel·la de l'ermita. De l'ermita. Quant val?
2: 12,50.
0: 12,50. Ja veus tu. I amb què el maridaries?
2: Bueno, és perfectament amb amanides, coses així fresques.
0: Frescor, sí, sí, frescors, sí, sí, sí.
2: Com a copa. O sigui, a vegades
0: sí.
2: Estem pensant sempre a maridar, però a vegades...
0: Sí, és veritat.
2: Una copa senzillament.
0: Una copa al vespreig.
2: Sí, exacte. I després, sí, arrossos, també crec que hi pot lligar molt bé.
0: Arròs de marisc, Àlex, seria?
1: Està, sí, sí, l'arròs de marisc és el millor.
2: I el marisc sol, també.
1: També.
0: No t'ho sé dir si seria el millor per mi l'arròs de...
1: Però això que deia ell, a mi també m'agrada molt, quan estic cuinant, prendre una copa mentre estàs cuinant. I això que dius, no és ben bé maridar, estàs maridant no amb un producte, sinó amb un procediment, no?
0: Això és bonic.
2: Copa d'acompanyament.
0: És molta civilització, estar cuinant amb la copa allà a la cuina... Potser hi ha algú que està amb tu i estàs parlant.
1: No han de ser ous ferrats, ha de ser una altra cosa.
0: Només a veure, que, escolta'm...
1: El fregint ous i prenent una copa de vi...
0: Oh, per què no? Per què no? Tot pot ser...
1: Agraeix molta atenció estar fent ous ferrats.
0: D'acord, doncs escolta'm, tu et posarem Pinky... I pels demés...
2: Ous i Pinky.
0: Ous i Pinky. Tastem, si voleu, la tercera copa que ens porta el jove que tenim avui aquí a la taula, que ens encanta que hi hagi joves al món del vi, perquè no n'hi ha gaires, eh?
3: Correcte, correcte. Jo primer, disculpar-me, perquè
0: per què?
3: Al voltant aquí de gent que coneix molt,
0: clar.
3: Té molt coneixement. Jo just... Potser no començo, perquè sempre he estat a casa, això del cava, de les vinyes i de tota aquesta feina, però igualment...
0: Tu pensa just... que, per exemple, la Mireia, però molts més de vosaltres, la Mireia, quan estava a la panxa de la seva mare, Valtraut, ja t'estava. Vull dir que tots vosaltres des de petits, no? Des de petit, heu viscut...
4: Sí, ens posaven unes gotetes també de moscatell en el biberó, també.
0: Tu vigila que això... ara li prendran la custòdia als teus pares, eh?
2: Avui en dia això...
0: Això no es pot fer. No es pot fer, això. Tot i que esperem que se segueixi fent. Què ens portes, Ricard?
3: Jo aquí us porto un cava amb les tres varietats d'aquí al Penedès. D'aquí ve Xarel·lo, Macabeu, Parellada... un cava de 3 anys mínim de criança, sense afegir sulfats, just acabar de desgorjar. A veure, provem-lo. A veure això què ens indica. A veure
0: tastem el cava. Està, primer posa tot el nas cap a dins, ensuma... I tasta.
3: Ara això és ens dona pistes del que hi ha aquí. Un brut nature, no se li ha afegit res de licors d'expedició, no ho necessita. No volem afegir res que no formi part del cava mateix de les nostres vinyes.
0: Licor d'expedició, per si algun dels nostres oients... Ho saben tots, però per si
3: correcte.
0: De cas, per què serveix el licor d'expedició?
3: Bé, és afegir una mica més de bueno, ja sigui o sucre o alcohol al final d'aquest cava.
0: Per

0: que els llevats tinguin gana, puguin menjar.
1: Bueno, no, i això és el que dic, que no cal.
0: Doncs amb nosaltres, aquest escumós, mira, farem una cosa. Aquesta senyora que hi ha aquí de color blau, que està aquí asseguda, vine que et convidem a una copa. Va, dona, va. Vine que et convidem a una copa de... Ara ho farem, això. Aquesta copa és per tu. Com te dius? Vine cap aquí, vine. Està venint una senyora que es diu Maria, m'estan dient, perquè la coneixen, que potser, com que som a Pacs del Penedès, avui en directe, gràcies, és del... Ricard. Diu, gràcies, Ricard, això vol dir que som potser famílies o coneguts. No, amics. Acosta't al micròfon i digue'm què et sembla.
2: Som amics.
0: Sou amics? Ets amiga d'en Ricard per interès? Sí,
1: correcte, correcte.
0: Per interès?
2: I saben que a mi m'agrada molt el vi, el món del vi, cava, i conyo, que bo que és.
0: Escolta una cosa, sort que no estem en horari protegit. Eh, Maria?
2: Bueno, home, coi.
0: T'agrada, t'ha agradat?
2: Estic acostumada a parlar pel micro, però m'agrada el cava, sí.
0: Però la ràdio és naturalitat i el món del vi és també molta naturalitat. I sense la gent que va a la botiga a comprar a gastar els seus diners en una botella, en una ampolla de vi, no fem res.
2: Molt bé, tens tota la raó, en part.
0: Com sempre.
2: Que ja puc marxar.
0: Sí, ja pots marxar. Ja pots marxar.
3: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.

0: Aquesta és com el hit.
1: Home, és molt èpica, no?
0: Sí. Mm. Sí.
1: És una... Bueno, i és molt virtuosa. En general, els King Crimson eren molt virtuosos. Tot i que van canviar molt, després d'aquest disc pràcticament es van dissoldre. Llavors es va quedar Robert Fripp i marxar el Greg Lake, de fer Emerson, Lake and Palmer. McDonald i Gills en van anar a fer un grup. O sigui, pràcticament és un moment únic, que aquí veig que no passarà, perquè ja porten 9 anys fent el festival i aquests segles estan molt més consolidats, però King Crimson, després d'aquest disc, pràcticament es va dissoldre i va continuar d'una altra forma.
0: Tu pensa que la meva generació sempre va dir Emerson, Lake and Palmer. Like. Sempre, tota la vida.
1: Like.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquesta música de King Crimson t'estarem escoltant el següent vi que tenim, que és el... quin és el que tenim ara?
1: El negre.
0: Anem a Plana d'en Jan. Anem a tastar Plana d'en Jan. Què tenim aquí dins de la copa?
2: Tenim un ull de llebre.
0: Un ull de llebre, 100% també, eh?
2: 100%, molt bé.
0: Saps que ens agrada molt els tastadors, els monovarietals, perquè podem jugar, podem aprendre coses. O sigui, és un gran moment per tastar monovarietals, i això és un nas extraordinari, eh?
2: Bueno, té un any de bota, té 3 anys i mig de criança amb ampolla.
0: I què us sembla?
2: És un vi parcel·lari de 1077 amb ampolles. Vale? Està aquí la falda de Sant Pau. Vale? És una vinya molt petita i amb un terra blanc molt calcari. I bé, jo he portat aquest vi negre, més que res, perquè com que sabia que la majoria de gent portaria o vins escumosos o blancs, dic, porto una mica de negre per tocar la
0: pell. Negre, fem un maridatge, exactament.
2: Bueno, per color, una miqueta diferent.
0: Per donar color, exactament, i ho has fet molt bé. És un vi contundent, extraordinari. Per què? Per maridar amb què?
2: Bueno, per maridar... Mira, amb uns cargols a la llauna aniria.
0: Uau, escolta'm, tu. Sí. Molt bé.
2: Bueno, és el que hem dit abans, no? Que ara està molt de moda els vins que no tinguin graduació, que no tinguin fusta i que no saps si és un vi que és rosat o és negre. A mi m'agraden els vins que siguin amb bona capa, que tinguin cos, que tinguin estructura i a veure, hi ha una mica de fusta, vale? Que no sigui un fustot, però que tingui doncs una mica, doncs, que tingui fruita i una mica de fusta.
0: Quan dius que no sigui un fustot és perquè és veritat que ens agrada la fusta en el vi, però no ens agrada que sembli que estiguem llepant un tauló. Correcte. I per tant, aquest vi té una fusta molt ben integrada, extraordinari, i a nosaltres ens agrada tot. Ens agraden els vins lleugers, ens agrada tot el que està ben fet i el que està fet amb ànima, que em sembla que són tots els cellers que hi ha aquí, no?, avui.
2: Jo penso que sí, vaja.
0: Les modes van canviant, potser un altre dia tornarem a molta graduació. Hem de fer de tot en el món del vi, no?
2: Fer de tot, i la pagesia, pues, també, no? Jo sóc la quarta generació de pagesos, i a veure, jo he vist passar moltes coses, i per això vaig començar el 2017, que arran de la mort del meu pare, amb aquest projecte petit. Jo faig unes 10.000 botelles l'any, però la intenció és, doncs, anar fent més botelles i donar una mica de valor a la finca de casa. Però, vale?
1: I quants vins diferents fas? Quina gamma és?
2: Si vols que et digui, no sé ni els vins.
1: Ah, perquè són
0: microvinificació no se'n recorda.
2: Bueno, en faig uns 15 vins. Ah. Però com que tinc 15 varietats diferents de raïm a casa, doncs llavors... M'agrada provar una miqueta de tot.
0: Doncs ara tu parlaves de la mort del teu pare, i estic segura que i això us passa molt als pagesos que seguiu fent vi, que és una mica un homenatge, no?, als pares, no?, amb la manera de fer d'avui, però un homenatge als d'abans, no?
2: I tant, i sobretot mon pare, perquè era una persona que agradava molt l'escumós. Vull dir, segurament haguéssim estat prenent uns vins escumosos allà al celler, però bueno, no ho va poder veure. I ara, doncs, esperem, doncs, que les meves filles, que tenen 12 anys, no sé si ho continuaran, però...
0: Els 12 tot indica que sí, però veurem què passa als 18.
2: Què vols dir, que es complica més encara o què?
0: No, que hi ha un moment que... Per això m'agradava veure avui aquí amb nosaltres el jove representant del celler, el Ricard.
2: Que és jove, però a mi no m'has dit jove. Tinc 48 anys, encara em considero jove. Ja.
0: Bé, això passa com al món de la literatura. La literatura, ets jove fins als 50, una mica. Hòstia, jove autor.
2: Eren 2 anys.
0: Llavors passes d'autor jove a jove autor, i llavors ja fins a la jubilació.
2: Ah, vale.
0: Però... dic en el sentit que ell ha seguit, en Ricard ha seguit els passos dels pares, i però normalment un fill t'ha de matar per allà on et trobi.
2: Sí, bueno...
0: Llavors per això t'ho dic.
2: Vale, vale.
0: T'ha de matar bé, eh? Vull dir que...
2: Sí, amb una copa a la mà, no?
0: Exactament, ah, vale. Exactament. Les filles, de moment, tasten?
2: Sí, sí, van tastant, i n'hi ha una que apunta maneres.
0: Apunta maneres, doncs ja està.
2: I serà més bona que jo, segurament, segur. Doncs, jo t'ensenyo a portar el tractor, a provar els vins, sí, sí.
0: Doncs estàs fent molt bé, de pare. Si t'ensenyes a portar el tractor i a tastar vins...
2: Espero que sí.
0: Sí, home, la cultura del vi s'ha de transmetre i s'ha de ben transmetre.
2: És el que m'han ensenyat a mi, llavors, és el que clar. Faig a mi, ells també. Ells faran el que voldran després.
0: Que heu tastat tots aquest ull de llebre portentós, què us sembla? Què en dieu? Què me'n dieu?
3: Bueno, sorprèn que sigui un ull de llebre,
0: sí.
3: Perquè a vegades són molt més lleugers i així, en canvi aquest té una capa intensa, una boca molt estructurada, no, molt bé.
1: Sí, jo el veig de filet amb foie, eh?
0: Ja veieu que...
2: El foie també m'agrada.
0: Ja veieu que l'Àlex us està fent aquí un bufet lliure.
1: Bueno, jo veig un tant d'important, eh?
4: Veig un fricandó aquí, també important.
0: Bé, ah, mira, un fricandó està...
4: Una mica de pa, sucar...
2: Una altra vedella, també.
0: Sí, xup, mira...
4: Xup, eh? Xup.
0: Home, sí, fricandó que té una mica de canyella, no? Doncs ben trobat.
5: Un estofat, també.
0: Uau.
5: Un estofat, amb una mica de Torres 10, també, eh? Per això...
0: és veritat que... un dia hem de fer un programa especial d'aquests vins, eh? De Torres 10. Jo ja saps que sempre... Jo sempre us demano que em deixeu veure les botes. Que teniu... Jo no les he vist mai, aquestes botes que teniu allà, aquest magatzem.
5: Quan vulguis.
0: Sí, m'agradaria molt. És a dir, hem de parlar un dia de brandy, també.
5: Sí.
0: Sí, però és veritat, amb Torres 10... Aquí.
1: Desglaçar com Torres 10. Es posa la recepta?
0: Ah, molt bé.
1: Desglaçar amb un Torres 10.
0: Les receptes...
1: Sí, no? Desglaçar la olla?
0: Doncs, escolta'm, un estofat. Ens proposava la Mireia i tu un...
1: Un filet amb foie.
0: Un filet amb foie. I... d'aquest ull de llebre, que després us repassarem els noms i preus, eh? El preu no l'hem dit.
2: 17 euros.
0: 17 euros. Els estem maridant a tots. Passem al color més... Com el definiríem, aquest color d'aquest font de minella de Colet, 22? Un color carbassa, com el capvespre? Com què en diríem, d'aquest...
1: Ja sap que ara, en molts bars de vins, això diuen orange, no? Sembla el... No sé, que està brisat o no, tu més.
6: Sí, el color és una mica taronjat, però no és un orange de concepte, un orange wines de concepte.
0: Però podeu dir brisat, eh? Que és la sí. Paraula catalana.
6: Porta una maceració de 4 hores. Wow. I el fa, doncs, aquest xarel·lo vermell, que és la veritat, que és una parcel·la única, doncs agafi una miqueta de color, i no sigui un rosat intens, però sí que té aquest tacat de la pell, doncs, no? Que faci, doncs... va ser la primera collita que el vam treballar, és una 22, i enteníem que el ser un xarel·lo vermell el volíem que el concepte del vi es veiés tacat, que era d'un raïm, que era diferent als blancs, no? I per això vam fer aquesta maceració.
0: Interessantíssim, increïble, eh? Mare meva. Va, qui marida?
1: La veritat, jo el veig amb... Hosti, m'ha vingut al cap, el veig molt de vermut, també, i amb xoves, i... M'encaixa molt de... Està picant alguna cosa, tipus un pa torrat amb anxoves.
0: Va, demanem-li alguna de les... Va, que vingui una... O algú del públic a tastar. Va, per favor. Vinga, va. Va. L'alcaldessa? Va, que vingui l'alcaldessa. Va, l'alcaldessa li deixem tastar i aviam si ens marida. O sigui, ser alcalde de Pacs del Penedès, per força, és com ser alcalde de Palafrugell, que n'has de saber d'arrossos. Doncs a Pacs del Penedès... Va, li deixem a l'alcaldessa i li tornem el micròfon. Aviam què ens diu. Que abans ens ha dit, jo no hi entenc, però tots dieu això. Què ens dius?
7: A veure... Jo no hi entenc, ja t'ho he dit abans.
0: Però no hi entens, però per exemple, quan veus un actor molt guapo al cine, i és guapo, tu no hi entens, però dius, oh, que guapo.
7: Exacte. I amb aquest dia de dir,
0: oh,
7: és
0: que guapo.
7: Molt
0: bo. Va, d'acord. Doncs ja està fet. Molt bé, molt bé. Molt bé. La nostra tastadora de capçalera, que és l'alcaldessa de Pacs del Penedès. Hem dit que està elaborat amb xarel·lo vermell.
6: Cert, xarel·lo vermell és una varietat que als anys 80 es va deixar... De fet, el van prohibir en els reglaments dels vins escumosos, perquè això d'aquí ens hem oblidat de dir que és un vi amb foradets, és un vi escumós, som clàssic penedès.
0: Molt bonic, eh?, un vi amb foradets.
6: Sí, molt jo crec bonic. Que... Jo molts cops dic que això té zero sucre i té milions de foradets, no? És un brut naturer. Llavors, aquest xarel·lo vermell que els grans cellers, els grossos cellers, van decidir que no podia estar en el reglament perquè tacava els mostos i, per tant, els vins, i el van voler treure dels reglaments, doncs ara som uns quants cellers que l'estem començant a treballar per reivindicar, a més, una varietat que madura una mica més tard que el xarel·lo blanc, per tant, és el canvi climàtic que ens està portant a berenar molt d'or, i tot el que sigui tenir eines que ens puguin beneficiar i que els colors, a més, ara ens enriqueixen i no ens fan empobrir, doncs, per tant, l'hem d'aprofitar, aquest. I és això, una parcel·la única i amb la seva rusticitat. Crec que per 22 euros és una joia.
0: Sí, quan diem rusticitat dels vins, a mi m'agrada molt quan una varietat és rústica però la convertiu en delicada. Això sempre... Sense oblidar, no?, aquesta rusticitat que també ens agrada, no? És com vestir-se per anar a treballar al camp, que és un vestit elegantíssim.
6: Jo crec que el maridatge, jo tampoc hi entenc igual que l'alcaldessa, però sí que sé en un moment que a mi m'agrada disfrutar-lo.
0: Va.
6: I jo, aquest vi m'agrada molt disfrutar-lo amb algú molt nostre, que és amb un bon pa de crosta gruixuda, amb un tomacó, un bon oli, sal, i algun embotit, algun formatge dels que tenim aquí al territori, que són boníssims. I això tant ho pots fer a l'hora de sopar com a l'hora de llevar-te al matí quan esmorzes. I per mi és genial.
0: Ara tu has dit, has parlat d'una estructura de Catalunya, que és el pa amb tomàquet, i has parlat un bon tomacó, un bon pa de crosta gruixuda, és a dir, fer un pa amb tomàquet sembla molt fàcil, però fer-lo dolent és molt fàcil, també. Fer un pa amb tomàquet ha de tenir un bon oli, una bona sal, un tomàquet de veritat i un pa ben fet, no?
6: Cert.
0: I això és el Mediterrani. El tomàquet és veritat que ens va arribar més tard, però és com una varietat recuperada. O com ja és català el tomàquet, no? Com algunes varietats que tenim aquí a Catalunya. O sigui, doncs molt bé, perquè podria ser un esmorzar extraordinari o un sopar meravellós, o un berenar, o un dinar.
1: Sí, sí, o un aperitiu.
0: Un clàssic penedès tenim aquí, a més al costat del riu Foix. Això que, vulguis que no, us deu refrescar molt el riu.
6: Sí, sabeu que els vins escumosos en general demanen vinyes que tinguin una certa frescura, o sigui, no poden ser vinyes que pateixin molt, molt, molt, i per tant, doncs, que estiguem a prop del riu Foix i que ens dona una capacitat de produir molt bona per un vi escumós.

0: Veieu que els King Crimson en aquesta època eren molt diversos, no? Hem escoltat quatre cançons de moment i totes molt, molt diferents, com dèiem, igual que passa en el tast d'avui. I aquí també demostra una altra cosa, que és aquest virtuosisme i aquesta afició per la creació de paisatges que transportin, no, musicalment. Això era molt típic d'aquest final dels anys 60.
1: Paisatges com els que et porta cada copa de vi al lloc on ha estat fet, no? I aquesta és la gran diferència entre el vi i altres begudes. Aquestes copes que tenim aquí només poden ser d'aquest paisatge. Mm-hmm. El llúpol és igual aquí que a Wisconsin.
0: No sé, però és veritat que la diversitat en el vi és una cosa increïble, i només amb un canvi de 100 metres ja tens un altre vi amb el mateix raïm.
1: I el vi explica també molt la persona que el fa. I això ho veus. I el que ho fa diu, no, a mi no m'ho sembla, però sí, hi ha una manera, la persona que el fa o la família que el fa. I ara, amb aquesta música, ens n'anem al... Ho dic bé? Es diu Valtraut? Es diu Valtraut?
2: Sí, Valtraut.
1: Valtraut. És això, com dèiem, és el nom, Mireia, de la teva mare. És un homenatge. I com que la teva mare és alemanya, doncs aquesta varietat ho és també. O d'origen.
2: Sí, bueno, la història és que la meva mare es va casar jove i doncs va ser als anys finals dels anys 60 que va venir aquí. I llavors, clar, hi havia un canvi, un xoc cultural bastant important, perquè ella venia de Frankfurt, una ciutat bastant moderna, i va arribar aquí, doncs, al Penedès. Llavors, el meu pare volia que ella se sentís com a casa, i va decidir, doncs, plantar en una finca que tenim a Santa Maria de Miralles, a 500 metres d'alçada aquí a Penedès, doncs Riesling, i fer-li un vi amb el seu nom. I aquesta és la història d'aquest vi.
1: Aquestes històries d'amor, en realitat, que n'hi ha a tots els paisatges del món, no? Ara penso, al Valle del Jerte, expliquen que també va venir una dona forània que enyorava la neu i van plantar cirerers perquè caiguessin les flors. Són històries que són molt boniques, en realitat, no?
2: Sí.
1: Tenim un 2018 i potser alguns de vosaltres noteu ja aquestes notes que et dona el Riesling, que a mi m'encanta.
2: Sí.
1: Això, són uns quants anys els que tenim a la copa, no?
2: Sí, el Riesling és una varietat que d'alguna manera necessita un clima una mica més fred, per això també el van plantar una mica més amunt, no? Perquè quan més amunt, diguem, les temperatures promitges també són més baixes i mantens més, doncs, la tipicitat de la varietat, doncs, els aromes, les acideses. Llavors és un Riesling, doncs, d'una anyada bastant fresca, que és l'anyada 2018, que també va haver una bona pluviometria, i en general tots els vins de l'any 2018 al Penedès en general tenen molta frescor, molt bona acidesa. El Riesling, aquí apareixen, no? Doncs hi ha aquestes notes característiques, florals, també de fruita blanca d'os, aquestes notes cítriques, però també amb l'envelliment van apareixent aquestes notes també que recorda una mica, doncs, els hidrocarburs, no? Que comentaves abans, que tant t'agrada, no, Iampar?
1: És que hi ha gent que... A mi em passa això. Hi ha gent que li agraden altres notes, i hi ha qui dirà... Hi ha qui dirà que els hidrocarburs no li agraden. Hi ha qui ho troba d'efecte. No ho sé. A mi em transporten. És a dir, el meu cos reacciona per mi. M'encanten aquestes... O sigui, m'emocionen aquests vins. En fi, trobo que tenim avui una varietat extraordinària. O sigui, aquest tast s'ha de poder replicar amb un ordre, i fer un dinar, fer un menú amb aquest tast, perquè és extraordinari.
0: I em deia l'alcaldessa fa un moment que són 6 quilòmetres quadrats.
1: 6 quilòmetres quadrats. Digue'm el preu, Mireia. El trobaríem aquest en botiga, el 18?
2: Sí, sí. Aquí estem parlant al voltant d'uns 22 euros.
1: 22 euros. Tots els vins que tenim avui són assequibles, i són festa, eh? Els repassarem per si algú vol fer una... Anem a fer un menú amb els moments que ens queden. A veure, amb què podríem començar? Amb un dels escumosos, què fem? Amb quin començaríem, Àlex?
0: Jo començaria amb el de Bondó.
1: Doncs vinga.
0: És el més elèctric, no? Té molta acidesa.
1: Cava Joan Bundó, Pons, Brut Natura.
0: Amb els aperitius, no?
1: D'acord. Va, en què seguim?
0: Amb l'altre... Bueno, que no és Escava, és Clàssic Penedès.
1: Clàssic,
0: no?
1: Penedès, l'altre Escava, eh? Colet Font de Minella, sí, 24 estem... mesos de criança té. Eh? És
0: un... I fem casa al seu elaborador, no? I posem una mica de pa...
1: D'acord, va.
0: Pa amb una mica de pernil o fuet, no?
1: Molt bé. Amb què seguim? Tenim, tenim els dos...
0: Tenim la parellada...
1: Les... Ah, molt bé, doncs anem amb la, primer... amb la parcel·la a l'Ermita, que és la parellada de la Xarmada.
0: Uh-huh.
1: Va, molt bé.
0: Aquí què hem dit, no? Potser dèiem que uns músculs acabats d'obrir només amb el vapor, no?
1: Molt bé.
0: I després faríem la...
1: La Malvasia de Parés Baltà, l'Espígol 2023.
0: Ja podria ser un arròs, no?
1: Ah, hombre, festival...
0: Amb el Baltrat faríem un plat de peix, un... sí, potser un... unes cocotxes, escolta.
1: Oi, calla.
0: Unes cocotxes al pil-pil.
1: Uau, uau. Doncs te'n vas d'Alemanya al País Basc, m'encanta.
0: Sí, no? I acabem amb l'ull de llebre.
1: Amb l'ull de llebre. A Plana d'en Jan, que és el bon Jan negre.
0: I hem de fer la carn aquí, no?
1: Va.
0: De fer, no sé,
1: un ànec mut.
0: Ah, sí, pot ser, sí, sí. O un... no va dir, un Wellington, per exemple.
1: Com dius?
3: Ma mare és de Sòria, la... un lechazo.
1: Perdó. Un lechazo.
0: Ah, un lechazo. També.
1: Doncs escolta'm, si la teva mare és de Sòria, maridatge extraordinari el que podríem fer. Amb tot això, hem gastat uns diners molt assequibles per un gran plaer, no?
0: Uh-huh. Bueno, del menjar, no, eh? M'hem passat a cocotxes de llur. Són...
1: Sí, però com que el marisc ho ha salvat una
0: múscul,
1: mica...
0: Doncs, el múscul baixa el preu.
1: Doncs, hem estat a Pacs del Penedès avui amb tots aquests cellers, amb el Tastapacs, la novena edició, l'origen. Ens explicava l'alcaldessa que va començar tot amb un sopar. Sempre les grans coses, Macintosh, Silicon Valley, Pacs del Penedès, tot comença amb un sopar i es va fent gran, gran, gran, no?
0: Mm. I en això de que tot comença amb un garatge, no? Deien
1: aquest... Sí, molt vi de garatge. Comença amb un garatge. Jo m'agradaria acabar saludant-vos a tots vosaltres, a Josep Cusiner, moltes gràcies per ser-hi, a l'Albert Santgenís, també, enòleg del celler de Xarmada i director de l'hospital, el Ricard Bundó, de Caves Bundó Pons.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que provis, eh? Que provis el curs. Amb el Joan Marrugat, que és la quarta generació Plana d'en Jan, ens parlava del seu pare i de l'ofici de ser pagès, que costa molt ser pagès. Costa molt i teniu la pretensió de guanyar-vos la vida cada dia.
5: Però la feina més maca que hi ha, quina és, el pagès?
1: Quina és? A veure, no ho sé.
5: Anar a podar.
1: Anar a podar.
5: Anar a podar és la feina més maca que hi ha.
1: Doncs jo vaig fer un curs de poda l'altre dia.
5: Anem a esporgar-vos, vindràs o no?
1: Sempre, o sigui, com que ho vaig d'aprendre, sempre demano a pagesos amics que m'ensenyin, que em facin classes.
5: És molt avorrit anar a esporgar. Ja sí? Vine a podar, que ens ho passarem millor.
1: D'acord, doncs poda de respecte fas tu.
5: Faig poda de lo que tu vulguis.
1: D'acord. El Sergi Colet, també, que ha estat amb nosaltres, i la Mireia Torres, que és enòloga, la cinquena generació del celler Família Torres, i que un dia t'hem de convidar, ara faig l'atracament a mà armada, per parlar de varietats recuperades.
2: Perfecte, quan vulguis, estarem encantats.
1: Quan vulgui, doncs ara parlem. Ara parlem, que sé que tots esteu molt enfeinats. Moltes gràcies, Pacs del Penedès, per ser aquí amb nosaltres. Ara ens acabem les copes, gaudiu de la festa. Gràcies per deixar-nos venir a trepitjar vinya i a trepitjar cellers. Acabem amb un aplaudiment. Moltes gràcies.
6: Avui, Tast Vertical, especial Fira Tastapacs, Pacs del Penedès, terra de vins i origen.

0: Ens acomiadem mirant-nos als ulls i brindant. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut i vi.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio. Amb Empar Moliner.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els docents convoquen una manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny i mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, com ha explicat Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC.
2: És el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: A més, han anunciat una manifestació el diumenge 14 a Barcelona. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
3: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a Plaça Catalunya. Més notícies. Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. I Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, de Tiets o de Tiets, i els Atrapa Somnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.

0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa, com sentíem a l'última jornada del Primavera Sound de Barcelona, amb un concert curt de poc més de mitja hora, però intens. L'artista nord-americana, que anuncia la seva actuació poques hores abans, estrenarà nou àlbum divendres que ve. El festival tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
1: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: La pluja i el vent de dijous van causar canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol a la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge a la Penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho, Haaland o Rodri són els noms del món del futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Holiovara i el britànic Henry Patton, per 6 a 4 i 6 a 2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam. I la final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Chulainska. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera. Aquest diumenge a la final masculina entre l'alemany Zverev i l'italià Cowboli.
2: Fins aquí les notícies. Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
3: Atenció!
4: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
2: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
4: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
2: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
4: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
2: I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
4: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
2: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
4: Tot gira.
2: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
5: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
4: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
5: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
4: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
5: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
4: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
5: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, i avui amb en Víctor Villar a l'altra banda del vidre disparant-nos, de moment, cançons que ens porten cap al Parc del Fòrum de Barcelona, perquè som en cap de setmana de Primavera Sound.

I si marxem cap al Primavera Sound, doncs el nostre rotllo, que és buscar les veus de l'escena musical catalana, ens porten cap a Sabadell, amb la Valèria Saurí, que és aquesta que canta La Venus, Barcelona és desert i tu plorant. I ja que hi som, què us semblen unes quantes tasses més de Venus? Per exemple, en té una que aquí l'hem fet sonar molt, que és una col·lab amb la Mar Pujol. No faig res amb la Mar.

Queden encara unes quantes hores d'activitat al Parc del Fòrum, fins ben entrada la matinada ja del diumenge, Primavera Sound 2026, i ens estem agafant a la veu catalana d'aquest dissabte, que és de Sabadell, és la Valèria Saurí, és la Venus, i ha presentat al Primavera el seu últim disc, Mai Vista Trista, i per rematar-ho, doncs, tres tasses, Carmen se fue. On va anar la Carmen? Doncs al Primavera.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, i amb en Víctor Villar a l'altra banda del vidre, que de moment ens ha tirat cançons de la Venus, protagonista aquest dissabte, que encara hi som, al Primavera Sound. Llavors, si voleu, per resseguir la petjada catalana al Primavera, que diguéssim que en aquesta edició del 2026 no ha estat tan reeixida com en anteriors edicions del Primavera. Però vaja, n'hi hem tingut moltes veus femenines i les repassarem rotllo cranc, d'enrere cap endavant. Ahir, divendres, hi havia la Paula, que torna, aquesta usonenca, amb un single nou sota el braç.

La tornada a l'activitat musical de la Paula en un dels escenaris més grossos que hi ha al país, el del Primavera Sound. I el dijous, una veterana del festival. No era ni la primera ni la segona vegada que hi actuava, cada vegada reunint a més mirades, Renaldo i Clara.

quart disc ja de la lleidatana Clara Vinyals, que és la capitosta a Can Renaldo i Clara. El disc es diu L'Encant. El va passejar dijous pel Primavera i, com us deia, el fenomen clàssic de cada vegada que Renaldo i Clara passen pel Primavera. Que, clar, s'hi acosten, al principi, gent d'aquí, gent que la té fitxada, gent que la segueix, però els guiris van passant per darrere i amb una birra de mà, amb un beure per aquí, un beure per allà, unes patates, alguna cosa per picar, doncs van parant l'atenció, s'hi acosten i, al final, l'escenari acaba molt més ple que no pas com havia començat, sempre en horaris d'aquells que diríem un xic complicats. Però un 10, com sempre, a l'actuació de Renaldo i Clara dins del Primavera Sound, que començava el dimecres, aquell dia de portes obertes, d'accés gratuït, amb la Wineta, rebentant-ho tot a l'escenari amb unes coreos inimaginables. No les fa ni en Víctor Villar.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Tota la informació és certa, és exactament així, de la mateixa manera que no només de primaveres viu l'ecosistema de festivals musicals catalans, evidentment, i no només de tot el que passa a Barcelona. Per tant, ganes de mirar cap enfora, ganes de posar-nos ja en òrbita de futur immediat. Aquest cap de setmana que ve, Sant Pere de Ribes, el Garraf, a tocar de Vilanova i la Geltrú. Segurament ho ubiqueu, és un emplaçament molt especial i allà s'hi fa un festival molt xulo, molt guapo, que es diu Monocicle, per on passarà en Kelly a Saia.

Molt curiosa la història d'en Kel i Asaya. M'imagino que el teniu situat en el vostre radar musical. Durant molts anys, el líder, la veu principal dels lleidatans Coers, que feien reggae. Llavors els Coers van plegar, s'ho van deixar estar. En Kel va volent en solitari, se'n va anar a La Voz, el programa aquest que fan Antena 3, i va guanyar el tio. Va guanyar el concurs de La Voz i això li va servir com de trampolí per llançar definitivament una carrera que ara, per fi, veu com es publica el seu primer disc, Odaro, que sortia aquest hivern, i en Kel, que serà una de les veus d'aquest monocicle de Ribes a Sant Pere d'aquest 2026. Això és cap de setmana que ve. Hi ha altra gent també que val molt la pena d'anar a veure el monocicle. Per exemple, una altra veu que podeu afegir a la vostra carpeta de pendents. Hauríeu d'anar a posar en el focus, feu-me cas, en la Cris, amb K, Cris Tena.

La Cristina, aquest divendres, sent una de les apostes decidides, destacades del monocicle, com també gavina.mp3. Farem una tongada de divendres i una de dissabte. Encara som a la del divendres, que ells, de fet, s'hi posen dimecres, però els plats forts són al cap de setmana. Doncs el divendres hi ha gavina.mp3, que des de que va guanyar

els plats forts del monocicle d'aquesta edició, cap de setmana que ve a Sant Pere de Ribes, gavina.mp3. Quin tros de cançó, aquesta, Balcons Cavalls, amb les al·lèrgiques al pol·len col·laborant-hi. I per rematar, el divendres, de monocicle, doncs ja entrada la matinada, Ciutat, que mai deixen indiferents.

tenim a Ciutat com si fossin de Flaming Lips. Clar que sí, fluint per la matinada del divendres que ve a Sant Pere de Ribes, allà al castell, que és un marc incomparable per gaudir de la proposta artística musical del monocicle. Nosaltres també fluïm per la matinada, matinada de Catalunya Ràdio, és diferent, també és molt xula, de dissabte a diumenge, amb en Víctor Villar a l'altra banda del vidre, que ens va disparant tot de cançons que ja tenim a la programació del monocicle, que estem en clau festivals, hem esbandit el Primavera i ara ja mirem cap al futur. I el dissabte, el monocicle porta molt de rock and roll. Per exemple, sabeu, no?, que han tornat les guitarres. Això ho tenim claríssim, oi? Doncs quedeu-vos amb la història que ens expliquen aquesta penya d'Hipnosi.

rock'n'roll, psicodèlia i molta diversió amb la gent d'Hipnosi que ja ens van deixar de cul a terra allà al desconcert d'ICAT el 5 de maig a la Sala Apolo de Barcelona i que també seran aquest dissabte al monocicle de Sant Pere de Ribes. Ens queden un parell de propostes i ja ens posem moda delicatessen. Sabeu? Aquella cosa de dir, uah, això que estic sentint, això que estic veient. Imagineu-vos el castell de Sant Pere de Ribes, cau el sol el dissabte i a dalt de l'escenari hi ha l'Anna Andreu.

0: És un maig com una casa de pagès, una combinació guanyadora. La Golden Hour al castell de Sant Pere de Ribes dissabte, capvespre. El sol es va fonent amb les muntanyes i tens a l'escenari Alan Andreu amb la seva inseparable Marina Arrufat. Doncs la cosa ha d'anar bé sí o sí. I quan el sol ja s'hagi post del tot, el cel sigui negre, pugen a l'escenari amb el seu hip-hop delicatessen experimental Extraño Ways.
1: Ey yo, Titi. Tot creepy.

0: Tuvalu. Arribo a casa, 8-0-0, hora Zulu. Panda, zampa't el bambú. Estàs de conya, sé que et barrufa aquesta trufa. Tu bufa el digeridú, la ponzonya que escoltes. El màrqueting que et tragues. No apta per pussis, pijos o bandes breaking bragues. Allà fora fa fred i tu tens gana. No és rocket science, comptar bitllets, escena urbana. Està sobrehypejat, 10.000 stories. Indústria trencadora i conservadora com Toris. Seguim cremant el rain i deix la fleca i cendra i folis. I ells lapant la bota del poder com polis. Res et preocupa perquè el món és postís. Ningú té culpa que aprofitin les engrunes del pastís. Això sona guarro, aquí no hi ha vernís. Escupe a l'estupa, cicatriz.
1: Fins i tot amb això he estat de sort. Veritablement, no hi ha al món un

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Víctor Villar, a l'altra banda del vidre, que ens acaba de llançar cançons per repassar, d'una banda, Primavera Sound, que ja és a les Escorrialles, i de l'altra, el que ha de venir, per exemple, el monocicle de Ribes, aquest cap de setmana que ve, a Sant Pere, allà al Garraf, al costat de Vilanova. Recta final ja del programa, i el que jo em temo que pot estar passant, i m'agradaria pensar que no és cert, és que tu, sí, tu, siguem ja dissabte a la matinada, camí del diumenge, i em diguis a la cara que encara no has ballat la nova dels Amics de les Arts, per favor.

És que és material altament inflamable. Això nou dels Amics de les Arts, segurament t'estimo, és punxar-la a la ràdio i se't comencen a moure primer els peus, vas pujant cap amunt, les cames, malucs, el clatell, el cap, ho remenes absolutament tot. I, de fet, els Amics ens van molt bé també per posar el focus en el Cabró Rock, que és també aquest cap de setmana que ve a Vic, a la capital d'Osona. I aquesta cançó, si l'heu ballada, si l'heu cantada, si l'heu sentida per tots els poros de la vostra pell, no us ha fet pensar ni que sigui una mica en una altra?

La La Land amb la meravellosa Emma Stone i el meravellós Ryan Gosling i tot el cast de ballarines, de ballarins, de més gent que posa veus a la banda sonora d'aquesta pel·lícula que es van portar uns quants Oscars i que recorda molt el rotllito del musical, segurament t'estimo, dels Amics de les Arts. Ja que som en clau amics i com que tenen un munt de concerts anunciats al seu Instagram, en recuperem una, la meva preferida, us he de dir, del seu disc de celebració dels 20 anys. Sabeu que van agafar 20 hits i els van reversionar amb tot de veus, amigues, amb tot de col·laboracions. Doncs jo em quedo, sens dubte, amb citant Mercè Rodoreda amb la veu de la Judit Niederman, impecable.

Doncs amb els Amics de les Arts arribant pràcticament al final d'aquest amplificador a Catalunya Ràdio, la matinada del dissabte cap al diumenge. Gràcies a vosaltres per ser-hi, gràcies a l'altra banda del vidre, a la feina d'en Víctor Villar, i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'amplificador. En tenim una última. És perquè assageu aquest tren que ha començat a córrer per xarxes. Allò de Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band, va, canteu-la.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització a l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
2: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
1: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola. Una vetlla en què el papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Aquest diumenge el papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. Més notícies. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Als Estats Units, un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat d'Ohio, ha deixat diversos ferits, segons ha informat la policia local. Els fets han passat a prop del festival All West End. La policia ha explicat que els agents han trobat diverses persones ferides de bala, però de moment no s'ha concretat ni el nombre, ni l'estat de salut, ni tampoc la identitat de l'autor o autors del tiroteig. Els fets han passat cap a 6:15 de la tarda hora local i ara mateix la policia manté una operació oberta per localitzar els sospitosos. Aquest dissabte, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. I treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball.

Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortir del Festivalot una proposta musical pensada especialment per a famílies. El certamen impulsat per als Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur.